0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals hem convidat a 4 joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO i el que més li agrada de fer amb família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial, aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però... A mi, en general, com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO, i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
4: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure.
4: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
4: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
7: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
7: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
7: És que no hi ha res igual.
0: Però comenteu les pel·lícules o voleu
7: vols
0: silenci absolut?
7: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, silenci...
7: Però, a veure, també és cert... Sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
7: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és que la seva família és la que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
7: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això com, i això com es porta?
7: No parlant... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
7: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
7: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
3: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... A vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
3: De germà gran, i a mi això em canso una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
4: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... Jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
4: Llavors... No, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
4: sí,
0: no?
4: Que, sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
7: Molta.
1: No.
3: No, jo no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
7: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... Bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Ja.
7: No, no és perquè vagi de guai, saps ser. Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
7: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... Jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar.
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i... Home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
3: Bueno, faria... a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, estic acostumat i...
0: Venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe... Vale.
3: No em fa vergonya i... Si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
4: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... No sé...
0: Que no et faria vergonya, eh?
4: No, perquè bueno. És com... T'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... Ah, mi niña!
0: Bueno,
4: no,
0: està bé.
4: Però...
0: I en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
4: Jo crec que sí.
7: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
7: Sí.
0: Ah, vale.
7: Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic. No tothom arriba a aquest punt de mostrar-se d'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
7: Sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
3: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
7: Un dalt, Lluc.
3: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica perquè un 7 i no un 10.
3: Perquè...
0: Què et falta per ser un fill 10?
3: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
3: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
3: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
7: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera. Bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
4: Un 5.
0: Un 5, eh?
4: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
4: No, perquè jo... En plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
4: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem la pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
7: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
7: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
4: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
4: No,
1: sí.
3: I tu, un 9.
0: Un 9.
3: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
3: Bueno,
0: demana.
3: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé. Mira, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
4: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
4: Sí, sí, sí.
3: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
3: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen a mi més que a la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí? Vosaltres compliu?
4: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
7: Acostumo a complir per retard.
0: Vale, però ho acabes fent.
4: Igual.
3: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer... I ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
4: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
8: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
4: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
8: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no veig molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
8: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
4: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
7: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
4: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
7: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama M'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
7: La profe va dir... Jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
3: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, jugo, però...
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
3: No, no. A
0: o
3: mi,
0: què vols dir?
3: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull
0: vale.
3: dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? Si heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
4: És que crec que mai he... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu tal...
0: M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
7: Depèn.
0: Depèn.
3: Sí, depèn molt del càstig.
7: Perdó.
0: Digues.
7: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
7: També, suposo.
0: Bueno. T'has quedat sense paraules aquí, eh?
7: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
3: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
3: Molta.
4: Sí. O també el... jo abans...
0: I tenen molta raó.
1: Sí,
4: o
1: és
4: el,
1: que no.
4: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
4: No.
3: Jo
1: bueno.
3: tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
3: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
3: Sí, sí, sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
7: Ui.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
4: Jo quan, si surto.
1: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
4: Jo estic igual.
1: Sí,
4: sí, sí, sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
4: Sí.
0: Sí?
3: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
0: ostres,
3: a l'institut.
0: Ostres, sí.
7: El meu gen amb la família és el gen més gen de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres
4: no.
0: No esteu...
3: Bueno, jo també.
4: Jo intento donar... Ui, perdó.
3: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
3: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
7: Jo és que soc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
4: Quan he sortit de casa.
1: Sí,
3: avui,
1: eh?
3: Sí, sí, jo també.
7: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens he posat així una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors, o...?
7: Sí, sempre.
0: Sí?
7: Són els primers en enterar-se.
3: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
3: Sí, però no els hi dic gaire.
0: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
3: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
4: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
4: Tipo, mai passa com res novedós. plan, mm-hmm. Per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú,
4: sí,
0: important.
4: Que, sí, ho segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí, roses, que, roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella.
4: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
8: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7 i mig, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Sí que diria sóc bon fill i em posaria un 11 de 10 o un 10.
10: Quan sense les normes de casa les compleixes, no, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: Poc a poc ho estem parlant, poc a poc.
8: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
4: Sí.
1: Sí.
0: Sí? Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
4: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
4: És més gran.
0: I per què ara és més bona i abans no?
4: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans, uh-huh. i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors, sí, sí. No, però és
0: I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
3: Jo, sí. Ara sí.
1: Sí.
0: Abans, ara, eh?
3: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que... Jo he crescut i al final hem madurat una mica més, pues ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que
3: sí.
0: fossis més gran.
3: Quan ve que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Uh-huh. Ho intento esquivar.
7: Jo és que amb una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt, segueixen havent-hi aquestes personalitats que són una mica xocants. Mm-hmm. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
3: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Uh-huh. Si tinc alguna consulta, els demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
7: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Uh-huh. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res... però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
7: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si vosaltres també voleu comentar.
7: Wow! No tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, uh-huh. quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: llavors,
3: sí.
0: De cop, vinga, parlem de sexe, no?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat
0: clar.
1: Res, llavors... Clar.
0: Clar, quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
4: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai no, el tema, o tu no vols que surti el tema.
4: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
4: que...
0: Però amb els pares
4: mai...
0: no, eh?
4: No, perquè, no, en plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
4: No.
0: Por.
4: No, tampoc.
0: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
4: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt, o sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
4: No, és que... No sé.
7: Ni tan sols ho havies pensat
0: abans. L'estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
3: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
3: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
3: Clar, home. I segurament sí, que la meva família no la toqui. Vale.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor.
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot. O
0: sigui, que bonic, això.
1: La meva mare, jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
7: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
7: Ja
0: això
7: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
7: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé. No és
0: tu?
7: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica. Sí?
7: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
4: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
4: Ah.
0: Una o l'altra.
4: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com, si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
4: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
7: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
3: En la música.
0: Amb la música.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
3: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Uh-huh. Els adults els
0: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit no. Alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa.
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan, hi ha coses que, hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat, o sigui, no
15: per
1: sé.
15: Perquè digues un tren, de
7: veritat. Estava en un altre lloc,
3: ara. Del vehicle, no, no. Del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè pel que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
7: No,
4: no,
7: no perquè no. El que explica sóc jo. No cal no. Que em preguntin.
4: Igual.
3: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
3: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
4: Uah, sí, sí.
7: A mi també.
0: I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
3: No.
4: No, tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu... Vale.
3: Sí. No,
0: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
4: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
7: Sí, de sobre.
0: Però els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
3: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que... li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
4: Buah.
7: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre, a gairebé 40 graus,
0: però
7: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
7: Sí, un regalet.
4: O preparar-li l'esmorzar.
7: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
7: Però bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importa. No em va importar
0: perquè
7: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
4: No.
7: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Que era tan...
7: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
7: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill.
0: Mm.
1: Ja des de primera hora no li pots dir «Ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què». No, perquè si no ja no, doncs no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
7: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
3: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
3: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
1: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
4: És que hauria que veure la situació també de com a lo millor la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
4: Clar.
7: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
3: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
4: Sí.
0: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de, doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que, no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
4: Sí.
3: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
3: Amb els estudis.
4: Sí.
0: Amb els estudis.
3: Sí.
4: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
3: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
3: Sí,
0: o...
3: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
4: Sí.
0: Perquè,
4: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal.
0: Uh-huh.
4: Però, per exemple, si... com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, sents com aquest pes de...
4: Sí, o sigui,
0: segurament
4: ja no per,
0: ells estan
4: ja no
0: contentíssims
4: mi,
0: igualment de veure't allà
4: ja,
0: competint,
4: ja
0: no?
4: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també per que o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal.
0: Uh-huh.
4: Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que... Us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres, no sé. I també el que observeu a classe, eh? Jan.
7: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc, amb això, potser un mal exemple, ja que... Això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina». Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
7: I dius, doncs és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: Mm-hmm. I la resta?
1: Bueno, Bianca. Jo vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo sóc... Trec bones notes a mates i a ciències i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de un premi de, jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
0: I admira tu una mica de raó,
1: diu,
0: no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
4: Sí.
0: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
4: Jo hi sé, la música.
0: La música.
4: Tenim gust musical.
3: La música, també.
0: També.
1: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
7: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
7: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
7: Molt malament, Manel.
0: Tenim a l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan.
1: Va.
0: Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
1: Uau.
0: I el Joan, l'últim, si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
3: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
3: El Manel, jo.
0: Allò el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. Bueno,
0: però amb la resta també rebufat,
1: sí.
0: Eh?
1: Amb el sí. Que... El Xavi crec que era el
0: o
1: que...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que el volia que estudia era? El mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
7: és que,
0: eh?
7: Sí, home. És que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer... És parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no...
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell sí, Nadal pringa. Totalment. Perquè es comentarà sí. Només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
1: És que
7: entre el tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim.
3: El tercer quin era?
0: El tercer, l'Antònia.
1: És que el primer.
4: És que todos.
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants, eh?
3: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
3: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic que no té res a veure...
7: És que...
3: Em faria mal.
0: La resta sí, esteu d'acord sí. Que el Manel...
7: Perquè potser... els càstigs han de ser limitats.
0: Ja. La resta esteu més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
3: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sé.
0: Sí,
1: sí,
0: que passa.
1: És que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
4: Que la família Noelia. Ho és tot.
0: La família ho és tot, bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
3: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones doncs, que no et jutjaran i que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
7: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Sense 7.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, avui som dimecres 10 de juny. Les tres paraules del dia són atur, estudis, campiona. Atur. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el maig ha disminuït en 26 persones les llistes de l'atur al municipi. I en Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista. Estudis. Junts presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. Hi ha èxit rotund de la novena edició de La mirada del poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba. Campiona. La jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. I el Veïnat de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Project amb la Caset Disney. Baixa l'atur a Tordera al maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El mes va tancar Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones. Baixa també l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,90%. Rafa Delgado, regidor de Formació i Ocupació.
2: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
1: Avui a Santa Olívia i Sant Timoteu és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions. Avui fa anys l'entrenador Carlo Ancelotti, que fa 67 anys. Falten 11 dies per l'estiu i 74 per Sant Bartomeu i un dia perquè comenci el Mundial de Futbol. Farmàcia de Guàrdia, l'Alofea, al carrer Amadeu Vives. Esperem avui un dia amb cel, amb intervals de núvols, màxima de 27 graus. Demà, domini del sol, mínima de 16, màxima de 27. La dita, pel juny, la falç al puny. Fa un any explicàvem que l'Institut Lluís Companys impulsava a Tordera el projecte Liró per estudiar i protegir el liró gris. Fa 5 anys, Bernat Costas era nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de Catalunya. I fa 10 anys, Inditex planejava traslladar la seu de Berska de Tordera a Barcelona, segons publicava el diari Expansión. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar al Tordera en directe, on parlem amb alumnes i mestres abans de començar la selectivitat.
0: Infopodcast Tordera.

0: una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
1: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
2: I comença l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Continua baixant l'atur a la comarca el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada.
5: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com al conjunt del país, no s'atura precisament i aquest maig es van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens rematen a dades del gener de 2008. En concret van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024.
2: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris de la Generalitat, Sergi Ferrer.
6: Els municipis poden optar a aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret.
2: I torna al Maresme Music 2026 al concurs de música Jove del Maresme. Martí.
5: El certamen, que té com a objectiu donar suport, visibilitat i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre.
2: Un canatenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau.
7: L'impulsor és el canatenc Tristany Soriano, que ha fet aquesta aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia Santana Mataró.
2: El conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat. On a Malgrat?
8: L'acte serà aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech.

0: Aquest és un dels titulars del dia. Continua baixant l'atur a la comarca del Maresme el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura precisament, i aquest mes de maig es van tornar a registrar xifres de rècord, perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener de 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. Segons l'informe mensual que publica el Consell Comarcal del Maresme, la disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any augmenta un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només s'ha baixat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig van tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
0: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris a la Generalitat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Els municipis poden optar aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret. Un d'aquests és que la renda per càpita de l'espai que es tria sigui de les més baixes de la ciutat. A Calella, la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló del Parc del Mau es podrien finançar amb aquesta subvenció. Marbo, que és l'alcalde de Calella.
3: Tinguéssim la sort i aconseguim el finançament, doncs serà el moment que els detallarem molt més, que podrem treballar-hi molt més, per tant serà quan podrem explicar tot el que hi ha previst fer. Nosaltres triem aquesta zona perquè el Pla de Barris també té en compte diferents indicatius, com per exemple la renta per càpita dels habitants. En aquest espai, doncs, és la zona de Calella que la renta és més baixa, però a més doncs, també coincideix en que hi ha diferents equipaments municipals, per exemple doncs, la piscina, l'escola de Minerva, el pavelló del Parc del Mau, i per tant és la zona on té més sentit que nosaltres ho demanem, perquè també doncs, cal fer actuacions ja que ja són conegudes, com per exemple la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló, per posar un exemple.
2: Aquest programa té com a objectiu millorar els barris i viles des del punt de vista urbà, ambiental i social, tot reduint les desigualtats territorials i socials. El pla preveu una inversió de 1.600 milions d'euros entre el 2025 i el 2029, aportats majoritàriament per la Generalitat i complementats pels ajuntaments. A aquesta convocatòria s'hi poden presentar els 947 municipis de Catalunya, fet que fa pensar que les possibilitats d'aconseguir el finançament són reduïdes. Per això, des del consistori asseguren que cal ser prudents i assumir que obtenir la subvenció serà complicat. La proposta s'haurà de presentar durant el mes de juliol i s'espera rebre una resposta abans que acabi l'any.
0: I a Palafolls, el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada amb al·legacions i pressió política. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda. La possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls continua generant debat polític i preocupació entre el veïnat. Tant l'equip de govern d'Esquerra com el grup municipal del PSC han expressat el seu rebuig al projecte que l'empresa Plenull vol impulsar al número 15 del carrer Passada. La qüestió va centrar bona part de la darrera trobada entre l'alcalde i els veïns del centre, celebrada ahir al vespre. Durant aquesta reunió, Francesc Alemany va deixar clar que el govern no veu amb bons ulls la implantació d'una estació de servei en aquest espai situat entre els carrers Passada i Ramon Turró. Segons l'alcalde, la benzinera tindria un impacte negatiu tant en la imatge d'entrada al poble com en la qualitat de vida dels residents més propers. Tot i aquesta oposició política, l'alcalde va recordar que l'Ajuntament haurà d'actuar d'acord amb la normativa vigent que actualment permet aquest tipus d'instal·lacions. Paral·lelament, el PSC anuncia que presentarà al·legacions contra el projecte després de reunir-se amb els veïns afectats i mantenir una trobada amb l'equip de govern. Els socialistes consideren que la documentació aportada per l'empresa és insuficient i reclamen més informació abans que es pugui autoritzar cap llicència. entre les preocupacions expressades i l'impacte dels sorolls i de la contaminació lumínica durant la nit, l'increment del trànsit en una zona residencial i els possibles riscos de contaminació del sol i de les aigües subterrànies. També alerten sobre les emissions contaminants i sobre la possible afectació a la salut pública. Finalment, el govern va anunciar que abans d'acabar l'any s'instal·laran en aquesta mateixa zona reductors de velocitat al carrer Passada per evitar que els vehicles circulin a una velocitat excessiva en aquesta via de sortida del poble.
0: I torna al Marès Músic 2026, el concurs de música jove del Maresme. Martí.
1: Correcte, el Marès Músic, el concurs de música jove del Maresme, ja ha obert la convocatòria de la seva 22a edició. El certamen, que té com a objectiu donar visibilitat, suport i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre. El concurs està impulsat pels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La convocatòria s'adreça a solistes i grups de qualsevol estil musical. Per participar-hi, les persones candidates han de tenir entre 16 i 30 anys, tot i que s'accepten membres d'entre 14 i 35, sempre que més del 50% del grup es trobi dins de la franja principal. A més, almenys una de les persones integrants ha d'estar empadronada en alguns dels municipis del Maresme. Les candidatures es poden presentar a través del web del concurs, on també es poden consultar les bases completes. El jurat valorarà aspectes com la qualitat i l'originalitat del projecte, la qualitat vocal i instrumental, la producció musical i la viabilitat dins la proposta del mercat actual. També es tindran en compte l'ús de la llengua catalana i la presència femenina en els projectes participants. La gran final es celebrarà el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt, municipi que enguany acollirà l'esdeveniment.
0: Canviem de qüestions. Un canetenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. L'impulsor és el canetenc Tristany Soriano, que ha fet una aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia de Mataró. El projecte l'han batejat com a Senom i ha quedat finalista en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya. A finals de juny participaran a la final i, si guanyen, podran viatjar a Silicon Valley, on participaran en el programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amples i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha estat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats darrere de l'Estat des de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per proves per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través de la web www.audicrea.com/voting. I, per tant, encara no s'ha acabat, i a veure si aquesta iniciativa surt finalista i guanyadora i poden tirar endavant aquesta iniciativa. La setmana que ve intentarem tenir amb nosaltres aquí a Tristany Soriano.
0: Gràcies, Dani. I una vuitantena de premianencs de Sant Cristòfor i Santa Maria s'han organitzat per seguir i testimoniar els actes principals de la visita de Lleó 14. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Així és, una vuitantena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir i avui als actes públics del Papa Lleó 14 a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors d'aquesta expedició, en Guillem Martín, ha dit a Premià Mèdia que volen testimoniar aquest esdeveniment per compartir-lo a Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de que representar d'alguna manera el municipi i especialment tots aquells que per raó de d'edat o altres motius no hi han pogut anar en aquest episodi històric.
6: De les dues parròquies que hi ha, Santa Maria i la d'aquí Sant Cristòfol, més o menys anirem entre unes 70 persones, 80 més o menys. S'està visquent, he de dir, amb molta il·lusió. És una cosa que ara personalment doncs, no havia viscut mai, per una manera, i la gent, de veritat, molta il·lusió, moltes ganes, molta estima, perquè també sabem que el Papa ve aquí també a evangelitzar. La idea és trobar-nos tots allà i poder gaudir, i després, quan arribem aquí, poder donar testimoni del que nosaltres hem estat quan va venir la santedat i que vam ser partíceps de tot aquest gran esdeveniment. A l'estar ja és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, que molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, i al final és com un orgull, no?, també com poder representar-ho allà.
2: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central de la seva visita a Catalunya i que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta de Bonmatí i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la Basílica al vespre i, finalment, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Anem cap a Palafolls. L'exregidora Dolors Agüera acusa el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya de riure's del PSC. Melina Morilla.
4: Així és, l'exregidora socialista i ara no adscrita Dolors Agüera creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords de les dues formacions van pactar fa un any i mig, arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus que un partit com el PSC ho pugui permetre.
7: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
4: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons ha explicat Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un company socialista. Una moció que no tenia futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila.
0: I el ple d'aquest dijous de Malgrat actualitzarà el POUM per permetre la rehabilitació i conservació d'edificis. Ona Malgrat.
8: Així és, aquest dijous se celebrarà el ple ordinari del mes de juny. Entre els punts destaca l'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes urbanístiques del POM. La proposta preveu actualitzar 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal per adaptar-los als canvis legislatius dels darrers anys i facilitar la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, la normativa vigent era molt restrictiva i dificultava la conservació d'algunes finques. El regidor ha remarcat que la modificació no implica una liberalització de les obres, sinó que adapta la normativa municipal al marc legal actual perquè el planejament municipal no sigui més restrictiu que la pròpia norma superior. D'altra banda, també s'aprovaran les festes locals de Malgrat durant el ple per a l'any 2027. El ple municipal, recordem que es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Malgrat.
0: Més temes. S'instal·len nous desfibriladors a Tordera, Mar Tres Serres.
9: Exacte, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics, la urbanització de Roca Rossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos de bombers voluntaris de Tordera són els dos nous punts de la llista. En aquest cas, un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria, ho explica la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Maria del Mar Fernández.
10: És molt senzill i estan pensats actuant a les que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir en compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contenta, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
9: Més d'una vintena de desfibriladors ja es troben repartits per tot el poble i estan preparats per poder salvar vides en el cas que sigui necessari.
0: I les escoles públiques de Canet tindran espais d'ombra al curs vinent. Dani.
5: L'Ajuntament s'ha compromès a fer allà tenint necessitat abans d'acabar aquest curs el projecte d'ombra per les escoles Tru del Drac, Misericòrdia i Escola Bressola del Palauet. La idea és que el curs vinent aquests centres educatius puguin disposar d'espais d'ombres als patis amb la instal·lació de tendals o carpes per tirar endavant la creació d'aquests espais amb l'ombra amb els centres educatius. Cal prèviament un projecte tècnic. La idea del consistori és poder presentar la proposta en el darrer Consell Escolar per tal de decidir les actuacions prioritàries i després licitar les obres. L'objectiu és que al setembre tant l'Escola Misericòrdia com el Turó del Drac i també l'Escola Bressol del Palauet disposin d'aquests espais d'ombres. L'Ajuntament destina aquest projecte els 25.000 euros del pressupost participatiu i n'ha afegit 25.000 més per tal d'incloure la llar d'infants. Aquesta va ser una de les reivindicacions que va fer la sessió de pares i mares del Turó del Drac en la darrera reunió que van mantenir amb l'Ajuntament. També demanen sistemes de climatització per tal de combatre les altes temperatures que s'assoleixen aquests dies a les aules. En aquest sentit, la regidora d'Ensenyament de Canet, Roger Madrid, ha tractat aquesta petició als serveis territorials i s'ha compromès a instal·lar aquests sistemes de climatització durant aquest estiu.
0: Gràcies. I els alumnes de l'Escola Sant Jordi estrenen les visites escolars a l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
1: Doncs sí, l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt ha rebut la seva primera visita escolar amb la participació dels alumnes de quart de primària de l'Escola Sant Jordi. L'activitat celebrada ha permès als infants descobrir la biodiversitat local a través de l'observació directa i el contacte amb l'entorn natural. Durant el matí es van organitzar quatre visites en grups reduïts per afavorir una experiència més participativa i propera. Les sessions van ser conduïdes per dues educadores de l'empresa a Casa dels Ocells, en una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona. Els escolars van recórrer diferents espais de l'aula de natura i van conèixer les espècies que hi habiten. Entre les activitats destacades hi va haver l'observació de la pol·linització a la zona de les flors, la descoberta de reptils i petits mamífers a la paret de pedra seca, i l'exploració de la bassa, entre altres activitats, on van poder examinar amb lupes diversos insectes aquàtics.
0: I el conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat. Ona Malgrat.
8: La Biblioteca La Cooperativa acollirà aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és, una de les activitats programades del Servei Arxiu Municipal de Malgrat amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. L'acte serà a les 6 de la tarda d'aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech. L'obra segueix un grup d'alumnes que visita un arxiu durant una excursió escolar i que, a través de la documentació que descobreixen, comencen un viatge per la història del seu entorn. La celebració de la Setmana Internacional dels Arxius inclourà també una formació aquí a Malgrat sobre patrimoni audiovisual i sonor, que es farà el mateix divendres al migdia a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. La sessió anirà a càrrec de l'empresa Rescat Films, especialitzada en la recuperació i preservació de material cinematogràfic i audiovisual, i està dirigida tant a professionals dels arxius com també a persones interessades en el món del cinema i la conservació del patrimoni.
0: I a Calella, solidaritat i festa major de la mà a la 8a mostra de postres casolanes a l'Ava. Sergi.
2: Sí, aquest dissabte la solidaritat i la festa major tornaran a donar-se a la mà a la 8a mostra de postres casolanes organitzada per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Dues de les organitzadores, Maria Antònia Pujol i Carme Puig, han recordat que tots els diners recaptats dissabte seran destinats a l'Ava per continuar amb els seus programes d'atenció a persones malaltes i als seus familiars. A les edicions anteriors, la recaptació ha rondat els 1.000 euros. És una de les activitats de la festa major de Sant Quirze i Santa Joan que comença just aquest cap de setmana. Tothom hi pot col·laborar. Només cal preparar un dolç casolà que no necessiti nevera i portar-lo dissabte a la parada que l'Ava tindrà al capdamunt del carrer Sant Joan.
11: Si fas un postre a casa al matí, el portes entre 8:30 i 10, és una hora molt adient per portar-lo, que és l'hora que ja comencem a vendre a partir de les 9 i així, i tu fas un passo. L'únic requisit que demanem, perquè com que és a l'aire lliure i no tenim mitjans per conservar-ho, que sigui una cosa que es conservi bé, que no sigui efímer. Bueno, dic efímer, que no seria correcte.
12: Que no necessiti nevera.
11: Que no necessiti nevera.
12: Que no es faci malbé.
11: Exactament, perquè no es faci malbé, perquè a més es fa en un temps que ja comença a fer calor. Però pot portar qualsevol tipus de postre. Inclús gent que digui, oh, jo vull fer un postre, però com que a casa meva som celíacs o tenim alguna cosa, alguna intolerància, doncs el faria com si fos per casa meva. Doncs també, només és que ens indiquin.
2: Des de la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva s'anima a tothom a participar comprant tota mena de postres casolans sencers i en porcions.
0: El veïnat de Sant Andreu de Tordera celebra el 5è aniversari de la festa Project Marc.
9: Així és, el proper dissabte 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteixen de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el poble que promet ser una de les cites més divertides d'aquest estiu. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme a càrrec de la Caset DJs, que seran els responsables de fer ballar els assistents durant tota la nit. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta de Sant Andreu en l'horari de les 11 fins a les 3 de la matinada. L'entrada serà totalment gratuïta, però tanmateix l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir-ne el seu accés.
0: I en esports, la natació a Premià afronta setmanes claus per la temporada. Sergi Ferrer.
2: Els equips de natació del Club Natació Premià afronten unes setmanes a ple rendiment i ara els toca recollir els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé a final de temporada. Des de l'equip tècnic s'han mostrat molt satisfets. Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu, una prova que servia per competir en piscina llarga i per aplicar tot el que s'aprèn als entrenaments. I aquest divendres ja comencen les finals territorials, on participaran 17 nedadors premianencs. Després serà el torn dels alevins, que participaran del Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també que hi ha dos nedadors del Club Natació Premià que formaran part del Campionat d'Espanya Absolut, que alhora serveix per classificar-se per a l'Europeu, que hi participaran tot i ser júniors. Més tard també hi haurà Campionat de Catalunya Júnior i la resta de categories també participaran als Campionats d'Espanya.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i pels pròxims dies. Nosaltres a continuació farem una breu pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials, destacant el més important al Maresme i també en clau internacional. I avui també toca a la secció de Llegim, amb la Mar Arenaza, que ens parla de llibres sobre la natura i el Maresme. Tot això a l'Ona Maresme en 3 minuts. Fins ara!
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi. Moment del repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. Què comencem destacant al Maresme?
3: Doncs marxem cap a Calella, que ha guanyat una sentència pel cànon de xiringuitos a costes. Resulta que l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi amb costes de l'Estat sobre el càlcul dels cànons dels xiringuitos, que queda establert en 399.586 euros. Aquesta resolució suposa un estalvi de 1,04 milions d'euros respecte a l'última ordre ministerial. I és que inicialment el Ministeri va calcular la taxa a partir del valor cadastral de 15 parcel·les pròximes, criteri que l'Ajuntament va impugnar perquè considerava que només una, amb ús principal de lleure i hostaleria, era adequada com a referència. El cas es va iniciar el 2018 amb una reclamació al Tribunal Econòmico-Administratiu Central contra l'ordre ministerial que establia el cànon per l'ocupació del domini públic marítimo-terrestre. Després que el TH desestimés les seves peticions, l'Ajuntament va recórrer a l'Audiència Nacional.
2: Molt bé, això pel agafar la comarca. I si mirem més enllà, en clau internacional, què és notícia?
3: Doncs avui hem sabut que hi ha hagut greus aldarulls a Belfast en les protestes anti-immigració atiades per l'extrema dreta després que un home intentés decapitar-ne un altre. A la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer, un home dilluns al vespre, els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern ha fet una crida a la calma. Un home refugiat sudanès va intentar decapitar un altre home i el vídeo dels fets ha corregut per xarxes socials. L'atacant d'uns 30 anys està detingut, acusat d'intent d'homicidi i d'amenaces de mort, entre altres. Aquest dimecres està previst que passi a disposició judicial. La víctima, d'uns 40 anys, és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida, gràcies al fet que alguns veïns es van enfrontar amb l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui parlem, aprofitant la visita del Papa, del per què Espanya, que és un estat aconfessional, financia l'Església Catòlica. I això tot té a veure amb el concordat, que és una herència franquista. Les institucions s'han abocat en el viatge del Papa a Madrid, Catalunya i les Canàries, tot i que Espanya és un estat aconfessional. Ho han fet amb diferents arguments, com per exemple el de la projecció mundial que dona qualsevol viatge d'un pontífex. Però diferents associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge o que rebi el pontífex al Congrés. Des de la campanya Jo no t'espero, que plega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest dels partits polítics i la societat per posar en clar la neutralitat, pluralisme, democràcia i, en definitiva, la confessionalitat de l'Estat. I és que les relacions entre l'Estat i la Santa Seu estan regides per un acord anomenat Concordat, vigent des del 1953, en plena dictadura, signat per Francisco Franco i actualitzat el 79 durant la transició pel govern que presidia Adolfo Suárez. En essència, aquest concordat regulava les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica i establia que era l'Estat qui havia de sufragar les despeses de l'activitat de l'Església a canvi que Franco pogués participar en el nomenament de bisbes espanyols.
2: Perfecte, Melina, moltes gràcies com sempre. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs avui estem preguntant si els nostres oients coneixien l'existència d'aquest concordat.
2: Perfecte, molt bé. Doncs mira, en el meu cas no en tenia ni idea. Melina, tu ho sabies?
3: Jo sabia que alguna cosa existia, però no sabia exactament els motius pels quals. Però bueno, avui ja ho hem après aquí a l'Ona Maresma.
2: I tant que sí. Doncs gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
1: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
2: Sí, hola, bona tarda, Dani.
1: Bé, sí. No ha passat res pel que pugui haver sigut.
2: Exacte, sí, sí, la veritat és que tot els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, amb hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu i la veritat va ser molt viral perquè la mar forestal es va menjar i tal i va entrar a la fàbrica i a la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra. I la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial i SADF perquè no propagués i tal i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però evidentment sí. Té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes. Crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una particularitat brutal. M'imagino que l'empresa, dintre de la gràcia, té tots els permisos legals, haguts i per haver,
2: sí,
1: pot continuar funcionant. El que passa és que...
2: No pot continuar perquè, evidentment, s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot i el que no sé si continuaran o no, això tampoc ho tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, Encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, O sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida, la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
2: Sí, 16 famílies, tant, vull dir, directes i les indirectes.
1: I, per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continués l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs, mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
2: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati i tal, igual, podia o no podia ser motiu d'incompliment. Això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs per les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa, doncs van dir que era impresentable, que en un poble com Òrrius i en un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així.
2: Quan passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat. I evidentment que sí que és veritat. Aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i teòricament mai havien tingut problemes d'aquest tipus. Vull dir, en un moment donat, a la carretera i tal, que hi havia molts camions i tal, sempre els veïns es queixaven d'això, més que de la perillositat de la pròpia empresa. Però bueno, quan passen d'aquestes coses tothom està esverat, que a més ho trobo molt normal i molt lògic. I llavors el que sí que és veritat, si jo pues, quan reprengui la nova activitat i tal, si es fa, i jo continuo sent alcalde, pues, evidentment la mesura de seguretat no, segurament que les faré molt més restrictives, no? Per seguretat, eh? Per seguretat.
1: No sé fins a quin punt l'Ajuntament té, diguéssim, poder jurídic com per fer-ho, o fins i tot ja és una qüestió del Departament d'Indústria de
2: De
1: l'Ajuntament de Catalunya.
2: ramaderia i tal, i d'indústria, sí. Sí. No, no. Home, però que nosaltres, en un moment determinat, nosaltres la llicència d'activitat també la tenim que
1: S'han de
2: tramitar
1: donar,
2: nosaltres, eh? I
1: evidentment.
2: llavors, clar, evidentment, tot i que... Però jo crec que inclús que si ells tornessin a fer-ho, evidentment,
1: Per
2: també
1: una
2: tindrien la
1: qüestió
2: possibilitat
1: de salvar vides,
2: de seguretat d'ells també, no? I d'economia també per ells, no? Clar, vull dir que això se li quemi l'empresa. El que sí que és veritat és que és un desastre absolutament per a aquestes famílies i tal qual i per propietari de l'empresa. Llavors, si torna a fer això, probablement ell mateix i tal, per una seguretat pròpia, també faria. També és veritat que tenim lo de les franges aquestes del
1: Perimetral,
2: 2003
1: sí.
2: que van
1: Sí.
2: dir, exacte, que això teòricament, clar, nosaltres també, des de l'any 21 que van començar a demanar això, doncs, bueno, hem trobat l'informe, nosaltres vam fer l'aprovació inicial l'any 25, a l'octubre del 25, bueno, i segurament i tal, ara han reclamat i tal, i ens han enviat l'informe favorable. Ho portarem a ple per aprovar-lo i a partir d'aquest moment, perquè han fet modificacions, eh? La ramaderia i pesca i tal, i indústria. A partir d'aquest moment i tal, doncs reclamarem que aquestes franges, a veure de quina forma, de quina manera es té que fer i de quina forma, de quina manera es té que financiar.
1: Val.
2: Perquè molts boscos i tal, igual són privats. Llavors,
1: Sí.
2: jo hi hauria que fer expropiacions i tal, tampoc ho sé, eh? Vull dir, és un tema
1: Val.
2: jurídic que jo se m'escapa també a mi, eh?
1: En aquest sentit, Xavier, diguéssim, aquesta empresa depèn d'una altra d'una multinacional o era una empresa, diguéssim,
2: No,
1: que...
2: no, és una empresa familiar. És una
1: Una empresa
2: empresa familiar.
1: familiar. Per tant, no
2: Sí.
1: cal... És a dir, no tenen la central en una altra banda i això no
2: No,
1: ve una...
2: no, no, no, no, no,
1: És
2: no,
1: una
2: no,
1: empresa
2: no, no.
1: com podria
2: És
1: ser
2: una
1: un...
2: empresa familiar, no?
1: Com si podria ser
2: I
1: un forn de pa
2: autòcton, autòcton,
1: o...
2: d'aquí de Catalunya, no?
1: Com aquí a Canet, per exemple, a Canet, que tenim les indústries elèctriques Soler, o, per exemple, la Conto d'Arenys de Mar, que són d'Arenys de Mar tota la vida.
2: Ah, exactament, l'Aretex, la Condo de Santa, exacte.
1: Aretex, per posar un exemple. Per tant, no és una qüestió de dir una multinacional ha vingut aquí i tal, no. És a dir, no depenen
2: No, no.
1: de cap centre exterior.
2: No,
1: En
2: no,
1: aquest sentit...
2: i a més aquesta nau és una nau preexistent que en un moment determinat al començament feien iogurts, després va passar, estic parlant de fa 25 o 30 anys, eh? Que encara li diem nosaltres la nau, encara li diem la Danone, eh? Vull dir que... Exacte. I després van fer un pa industrial i tal, i ara pues, feien això de les espelmes aromatitzades i tal, no?
1: En
2: Vull
1: aquest
2: dir que,
1: sentit
2: però que era una nau
1: és
2: preexistent
1: un
2: ja, no?
1: És una nau que ha anat passant d'ús industrial en ús industrial
2: De mans a... De mans a... Exacte.
1: abans.
2: Exacte.
1: En aquest
2: De diferents
1: sentit,
2: mans.
1: m'imagino que és una qüestió de reciprocitat. L'Ajuntament avui ja està posant tota la seva col·laboració i també l'empresa, pel que comentes, està posant tota la seva predisposició, no? És a dir,
2: Sí,
1: seria això?
2: no, jo no tinc cap queixa dintre de la desgràcia de que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem fet requeriment perquè traguessi la parafina de la riera, del medi natural i tal, perquè no contamini més. I la veritat és que no vam poder fer-ho més aviat perquè les investigacions que estaven fent agents rurals, Mossos, Fiscalia i tal, no ens van deixar fins al dimecres al migdia, que és quan van començar la setmana passada, eh? I ara estem, res, jo suposo que demà ja quedarà la primera fase ja feta.
1: Per tant, es minimitza al màxim també l'impacte mediambiental. Sí. Es deia que si l'aqüífer de Riu de Maia, no?, en dieu, podria haver-se afectat.
2: Sí,
1: com
2: sí.
1: El tema?
2: Bueno, això jo crec que no ha traspassat, però el que sí que és veritat és que estan prenent mostres diàriament
1: sí.
2: per veure quina actuació es tenen que fer i tal, o quina part de contaminació, i si ha arribat, eh? Si ha arribat, que tampoc ho sabem segur, eh? Però que vull dir, ara mateix, en aquest moment, estan amb mostres i tal, i laboratoris a Villaverde per veure realment l'afectació que té que cadascú per prendre les mesures que calguin per poder recuperar el medi natural.
1: Per tant, en aquest sentit, Xavier, també s'ha fet amb la premura més primorosa que s'ha pogut fer.
2: Sí, sí.
1: És a dir, els mecanismes han funcionat més que raonablement bé, no? És a dir...
2: Sí, ha anat molt ràpid. El pla de protecció d'incendis i tal va ser fantàstic. El centre de coordinació, el CECOR, i tal, que va ser poliesportiu, la veritat és que tothom, la veritat, molt ben coordinat. També hi ha que dir que el tema de tenir els hidrants també al costat de la fàbrica i el dipòsit per el tema de tots els mitjans aeris, doncs la veritat que va anar molt bé, perquè llavors l'actuació va ser molt ràpida i perquè el foc era molt viral i llavors perquè no es propagués. No? Vull dir, jo penso que tenim que alegrar tots plegats que dintre de la desgràcia encara no ha sigut pitjor.
1: Perquè, evidentment, veníem d'un any de pluja intensa i, per tant, d'una frondositat brutal, i, per tant,
2: exacte,
1: eren tots els elements climatològics com perquè, bueno, perquè diguéssim...
2: I jo ho sento molt, però aquest estiu encara estem en perill, eh?
1: No, totalment, clar. Clar.
2: No, vull dir que això no crec que vagi a millor, possiblement vagi a pitjor, i espero i desitjo que la veritat és que fotem cura tots plegats i que no hi hagi ni cremes de sí, restes, ni amb el tema, ni matolls, ni res, i sobretot també posar una miqueta de seny amb el tema dels petardos i tal per Sant Joan, no? Perquè és molt perillós. I ens hi juguem, això, eh?
1: Molt, aviam. Xavier, a banda de que el contorn industrial ha quedat devastat, a nivell de massa forestal, del que no, del voltant de l'empresa, el tema forestal, quantes hectàrees...
2: Una hectàrea o hectàrea i mitja, eh? No, només.
1: Bueno,
2: és la veritat és que amb això ha sigut molt, molt petit. Molt petit. Però el que podia haver sigut,
1: sí,
2: la veritat és que...
1: Perquè de combustible en tenia per donar i per vendre, eh? Vull dir que...
2: Sí, no? 500 tones, eh? Vull dir, allò ha estat un fotimer de dies
1: amb
2: el foc actiu.
1: La vegetació frondosa i tal i qual. Ara, diguéssim, que ja fa dies que ja no crema res, no?
2: No. Ara mateix està absolutament extingit. Sí, extingit, 100%, 100%. Vull dir, també és veritat que hi ha hagut bombers i tal que han enviat dotacions matí, tarda, nit,
1: sí,
2: per ruixar i tal, allò, per si hi havia alguna revifada, però tot, la veritat, és molt professional i molt controlat. La veritat és que tenim molta sort que tenim uns equips d'emergències i de bombers i tal, força professionals, sí.
1: Evidentment. Xavier Masreu, alcalde d'Òrrius, gràcies per estar amb nosaltres i per constatar que hagués pogut ser una gràcia brutal, però al final ha quedat amb... No un puc d'encenalls, però s'ha minimitzat al màxim.
2: No.
1: El que podia haver sigut. Va.
2: Per el que podia haver sigut, la veritat és que es tenim que alegrar. La llàstima és lo de l'empresa, que la veritat és que s'ha cremat absolutament tot, però
1: sí,
2: bueno,
1: bé.
2: Això suposo que si... tenen una miqueta de cura el tema de les assegurances, a veure si poden treure el cap. Ja veurem.
1: Doncs, a veure, doncs, això, que posem una espelma perquè tot se solucioni. Valguem la redundància, em podríem dir.
3: Molt bé.
1: Adéu, gràcies, sí, Xavier, sí. Massau. I,
3: vale,
1: i
3: molt, i molt amable a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar això, que això ja... A veure, aigua
1: rurals,
3: passada i ara tenim que treballar pel futur, ja.
1: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però amb però professionalitat també i compromís al màxim. La prova està amb que l'amic Masgrau doncs, ha tret nota positiva. Gràcies, Xavier.
3: I tot l'equip de govern, també. Vull
1: evidentment,
3: dir que
1: evidentment.
3: Aquí hem donat el callo absolutament.
1: És una feina d'equip. Eh? Si no, sense un bon equip, no es fa
3: No es podia tirar tonda. Molts braços fan falta per això, eh?
1: Perfecte, no, evidentment. Gràcies a tots els companys i, evidentment, ho personalitzem amb l'alcalde, però, evidentment, ha sigut una feina doncs,
3: conjunta
1: per salvar tota aquesta situació que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier, que m'agreu. Fins una altra. Adéu. Adéu, adéu.
3: Molt amable. Gràcies per tot. Gràcies.
0: Vinga, moment del tal dia com avui. Com sempre, comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Gemma, què tal?
0: Super, bé, eh? Explica'ns a qui hem de felicitar.
4: Doncs sí, el ritme d'aquesta música de l'aniversari feliç. Avui, 10 de juny, felicitem a Bill Burr, humorista i actor nord-americà, conegut per la seva aparició a Breaking Bad. També felicitem a l'actriu i model britànica anomenada Elizabeth Hurley en el seu paper a la sèrie Gossip Girl, la futbolista del Barça i, atenció, maresmenca de Vilassar de Mar, l'Ona Batlle, i l'exentrenador del Real Madrid i actual seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. I avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
4: Del modernisme, ja que és un dia per posar en valor el moviment artístic i arquitectònic. També, a part d'aquest dia, és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per l'ONU per fomentar la tolerància, el respecte i també la convivència entre cultures.
0: Perfecte. I anem amb més efemèrides. Endavant.
4: Doncs mira, d'una persona que no se'n para de parlar aquests dies, i és que l'any 1926, és a dir, fa just 100 anys avui, va morir atropellat per un tramvia a Barcelona l'arquitecte de la Sagrada Família, Antoni Gaudí.
0: Perfecte. I l'efemèride musical avui de què tracta?
4: Doncs parlem de l'any 2004 i també d'una altra mort, malauradament, però en aquest cas de Ray Charles, que va ser una de les figures més influents de la música del segle XX. Conegut com amb el sobrenom del geni, va ser pioner a l'hora de fusionar gèneres com el rhythm and blues, el gospel, el jazz, el country i el soul, contribuint així decisivament al naixement de la música soul moderna. Ray Charles va perdre pràcticament tota la visió durant la infància a causa d'un glaucoma. Tot i aquesta dificultat, va desenvolupar una carrera extraordinària que el va convertir en una llegenda de la música nord-americana i en una font d'inspiració per generacions d'artistes. Entre els seus grans èxits hi trobem Georgia on my mind, perdoneu que és un barbarisme una mica, I Can't Stop Loving You, o la popular Hit the Road Jack, publicada l'any 1961 i convertida en una de les seves cançons més reconegudes. Avui recordem la figura de Ray Charles escoltant precisament aquest clàssic immortal.
0: Molt bé, doncs amb aquesta música, Martí, arribem a 57. Gràcies.
4: A tu.

0: 107.1 FM.
1: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui parlem de sardanes i d'un compositor maresmenc. De ben segur que amb aquestes pistes algú ja començarà a pensar el nom del qual us vull parlar. Doncs era un 10 de juny del 2005 quan la Salvatana enregistrava a Girona un CD dedicat al mestre Soms, una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda de Mar.

0: peça, que data del 2004, inspirada en un museu privat i estrenada a l'Aplec de Pineda de l'any 2004, o també l'Avi Mateu, que va ser estrenada a l'Aplec de Pineda, però de l'any 1997. En el treball discogràfic també hi havia tres peces que encara no s'havien estrenat llavors. Es tractava de Pineda en el cor, dedicada al poble on va néixer i vivia el compositor, Ermita Mare de Déu de Gràcia, dedicada a l'ermita pinedenca d'aquest nom i Sempre Junts. Aquesta darrera peça feia referència a una història d'amor i comprensió entre el mestre i la Maria de Pineda, la seva esposa, segons explicava el mateix compositor. Vaja, el que podríem parlar ara mateix, Gemma, portant-ho cap al tema actual, feu Shakira, no?, que explica les seves experiències personals a través de les seves cançons, doncs amb les sardanes ja ho fèiem abans d'hora, també.
1: Molt bé, perfecte. Molt bé, Jordi, doncs, com sempre, molt ben explicat, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Gràcies, fins ara.

0: I la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat acull aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és. Per això aprofitem per parlar amb la seva autora, la Núria Canyelles.
1: Bé, parlem de la presentació del conte Un arxiu és, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal aquest divendres 12 de juny, a càrrec de l'autora, l'arxivera Núria Canyelles, i també un llibre que també l'ha fet la il·lustradora Anna Domènech. La tenim amb nosaltres avui, a la Núria Canyelles, perquè ens expliqui una mica el motiu i també de què va, de què tracta aquest llibre titulat Un arxiu és. Bona tarda, Núria.
2: Què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem expectants perquè ens expliquis una mica com va sorgir aquesta idea, no?, de crear aquest llibre. Ens ho pots explicar?
2: Sí, doncs mira, va ser un projecte molt personal, fruit dels meus anys d'experiència com a arxivera a la universitat. Tenia dos fills i a l'escola sí que ens preguntaven, doncs, els pares que expliquéssim una mica què fèiem, no? I a la professió de l'arxivera, és una professió molt desconeguda. I aquest va ser una mica, doncs, el motiu que em va portar a fer néixer aquest conte.
1: O sigui, és una manera de treure pit, com aquell qui diu, no?, i defensar una mica la teva feina, no?, i explicar a tothom de què és el que fas.
2: Sí, exacte, és així. És una professió, la veritat, que molt desconeguda entre la ciutadania i entre els centres educatius i el professorat pròpiament. I, per tant, doncs, em va semblar que era una forma de donar-li aquesta visibilitat que és tan important que hi sigui.
1: Val. Nosaltres també volem promoure, no?, aquesta tasca d'arxiver o arxivera. Explica'ns què és el que fa un arxiver o una arxivera. Núria, a què es fa? A què es dedica?
2: A veure, els arxivers i les arxiveres bàsicament tenim dues funcions molt importants, per resumir-les, que són preservar la documentació que generen totes les institucions i d'aquesta manera, quan nosaltres la preservem, serveix perquè després es pugui difondre i pugui ser visibilitzada i consultada per part de tota la ciutadania. Per tant, a través d'aquesta documentació podem conèixer qui som i d'on venim, no? La història del nostre poble, de la nostra ciutat, al llarg de tots els anys, doncs, que ens han precedit.
1: Mm-hmm. Parlem tant d'arxius, documentació d'administració pública com també de particulars o privats, no?
2: Correcte. Sí, mm-hmm. Sí, hi ha els arxius. Tots estan especialitzats en un àmbit i, per tant, doncs, podem trobar des d'arxius públics fins a arxius privats. I llavors els arxius, evidentment, doncs, també en funció de si estan preservant la documentació municipal, doncs seria en aquest cas com està fent l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, però també en els arxius que preserva la documentació de la comarca, aquests serien els arxius comarcals, i llavors inclús podem trobar arxius específics, com per exemple els arxius de les universitats, no?, que també conserven, doncs, la documentació, en aquest cas, doncs, d'una universitat, que és una mica l'exemple d'on parteix aquest conte, que és un arxiu universitari.
1: Dins del, bueno, com bé has dit, no?, l'arxiver, doncs, recopila informació que a vegades és molt antiga i també aquesta mateixa informació, doncs, requereix un tractament, perquè ja, per exemple, hi ha llibres que estan fets malbé o documents que, doncs, requereixen un tractament especial

0: perquè no es perdin. Entenc que també aquí influeix la vostra tasca.
1: Correcte, és a dir, a través de totes les revisions, diguem, oculars que es fan en aquesta documentació que està dipositada en els dipòsits d'arxiu, es poden detectar doncs, que aquests documents tinguin fongs, per exemple. No? Doncs, per tant, és important que aquests dipòsits, aquests espais, mantinguin una temperatura i una humitat adequada perquè es pugui fomentar doncs, que no passi això, però igualment si passa, i passa, doncs després hi ha especialistes en preservació i en restauració doncs, que es dediquen a fer accions de prevenció, de desinfecció, inclús de desresització, no? Que també pot passar, que la documentació està en risc i en perill de perdre's constantment, i per tant cal vetllar per poder-la preservar en les millors condicions possibles.
0: I aquesta especialització entra dins de la branca dels arxivers, o és una cosa externa?
1: És una especialització complementària, és a dir, no tot arxiver està especialitzat en aquesta branca i, per tant, doncs, hi ha restauradors que estan especialitzats en aquestes tasques. Nosaltres, llavors, el que fem és vetllar perquè aquesta documentació es pugui restaurar, però sí que és cert que hi ha nous professionals que s'estan especialitzats en restaurar els documents que puguin haver estat malmesos.
0: Molt bé. Ara sí que entrem una mica en matèria amb aquest conte. Un arxiu és... Ens podries explicar, Núria, una miqueta la sinopsi d'aquest llibre?
1: Sí, mira, bàsicament és un exemple molt clar que es pot aplicar a qualsevol centre educatiu. És un grup escolar que va doncs, al Dia Internacional dels Arxius, que és el 9 de juny, que és aquesta mateixa setmana. Doncs se'n va fer una excursió a visitar un arxiu, en aquest cas, que té proper, en una universitat que té proper al seu costat. I allà doncs, el professor els acompanya i es troben que entren a dintre d'un arxiu que desconeixen i fan doncs, un viatge en el temps excepcional i extraordinari. No? Allà dintre passen coses, descobreixen coses a través de la documentació i no us explicaré què passa, no? Però en tot cas s'emporten sorpreses i aprenen un munt de coses sobre en aquest cas, doncs, la seva comarca i la seva ciutat.
0: Núria, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i de fet, quan parlaves no, de fomentar i d'explicar i donar visibilitat a la tasca dels arxivers i arxiveres, doncs hi ha diferents maneres de veure-ho, no? I aquí t'enfoques, no? A públic infantil, a públic adult... En canvi, tu t'has volgut enfocar amb els joves, amb els més petits, amb aquest conte. Per què vas tenir aquesta intenció, no?, d'implantar aquesta importància de l'arxiu en els més joves, en el jovent?
1: Sí, penso que en aquest cas són els que hereden i fan créixer la llavor del que aprenen. I per tant, doncs, com més petits, en aquest cas, doncs, està enfocat en un col·lectiu de primària, doncs millor, perquè és on aprenen. I per tant, si ells aprenen que hi ha arxius al seu voltant, descobreixen quin arxiu tenen a prop, què hi poden trobar allà dins i què en poden fer amb tota aquesta informació, aquests nens i nenes doncs, amb els anys doncs, aprendran i coneixeran aquests espais i en els seus projectes d'aprenentatge continu al llarg de la vida doncs, els tindran presents. Penseu que en els arxius hi ha fonts d'informació primàries que són molt importants en els temps de dia d'avui. Que diguem que ens creiem qualsevol cosa que ens arriba de qualsevol lloc, doncs realment aprendre on estan aquestes fonts primàries i partir d'aquí, no? I per tant, doncs, com més petits, millor. És el moment d'aprendre realment, no? I tot això ja t'ho portes a la butxaca, no? Per quan ets més gran i potser doncs, seran futurs investigadors o futurs professors que partiran d'aquesta documentació dels arxius per poder ensenyar als infants del centre educatiu, no?
0: Clar, i a veure, ara mateix pensem, bé, arxius poden ser documents, però també hi ha altres coses, com per exemple poden ser doncs, objectes, no? Fotos, també coses que formen part de l'arxiu.
1: Sí, en els arxius normalment, actualment, trobem diferents tipus de documents. No hi ha tota la part de documentació més textual, però sí que és veritat que hi ha tota la part d'imatges i a través de fotografies, en aquest cas, doncs, podríem trobar des de positius, tires de negatius, i tota la part més audiovisual, no?, que també ens podríem arribar a trobar, doncs, molts suports diferents, com el DHS, per exemple, que hi ha molts alumnes, doncs, que ara, doncs, potser no saben què és, no?, però també se'ls hi pot ensenyar. Per tant, la tipologia de documents i els suports són molt variats.
0: Val, has presentat ja aquest llibre, no, em sembla que el vas presentar a l'abril, si no m'equivoco, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, i bé, m'agradaria saber primeres impressions que has tingut per part de la gent que ha pogut veure aquest conte, i bé, i també si ens pots avançar algun futur projecte que tinguis al respecte.
1: Va, la presentació de l'Arxiu Comarcal del Maresme va anar molt bé, va ser el 2025 en aquest cas, va ser una presentació molt enriquidora, realment, doncs, el feedback que hi va haver-hi va ser molt positiu. A més, es va enregistrar la presentació, vull dir que és accessible, la podeu consultar en línia, i us recomano, doncs, que ho pugueu fer. I llavors, per exemple, ara aquesta setmana, que ens trobem a la Setmana Internacional dels Arxius, una de les presentacions que faig justament, doncs, el dimecres és en un centre de recursos pedagògics, en aquest cas a la comarca d'Osona concretament. Ho comento perquè els centres de recursos pedagògics justament són els qui assessoren en els centres educatius, i una mica l'objectiu d'aquest conte és intentar, doncs, apropar-lo i que entri a dintre de les escoles, no? I per tant, doncs, és una molt bona oportunitat per fer aquesta presentació, on hi haurà, doncs, professorat de la comarca que escoltarà, doncs, el projecte, no?
0: Doncs, Núria Canyelles, autora del llibre Un arxiu és, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I seguim encara amb el Grat de Mar, perquè aquesta setmana torna una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ. De fet, divendres se celebra un taller de circ de la mà del grup artístic Polarticus. Avui en parlem amb la fundadora de l'entitat, la Greta Ruas.
0: El Festival Libèl·lula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polarticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les peixateries velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polarticus, la Greta Ruas Miguelez. Bona tarda, Greta.
3: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
3: Doncs al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris, sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys, i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant, pues, elements de circ i, pues, farem una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre lloc.
0: Això encaixa amb la vostra filosofia, no?, que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen, diguéssim, per una banda, el que és l'art del circ, no?, les tècniques que feu, exacte, però per altra banda també promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
3: Exactament, sí. Mm. Doncs aquí, sí, nosaltres fomentem, bueno, tenim en compte que fem circ, que estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fem circ, ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem, pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats, per poder-la fer el més accessible possible per tothom. I doncs això, el que dius tu, el circ treballa molt l'autoestima, perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el circ no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el circ, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això, pues, dins del que cabe, tu estàs en un grup, però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix, i en un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el CIR sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
0: Val. Vosaltres oferiu classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
3: Exactament.
0: Com s'adapta a aquests tallers per a aquests perfils? Perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies, ara no recordo quin més has dit.
3: Però bé. Llibris.
0: Exacte.
3: No, està molt bé.
0: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, es fa més complicat, no?
3: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballem una mica, pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar, pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabar, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per ells, pues, són, pues, mitjons o traps de cuina o coses així, i doncs així també podem parlar i fer una mica de recordar, no? Coses que ja fan i així, i doncs això és una manera d'adaptar-ho, per exemple, no? Al col·lectiu de gent gran. I després, la Serena, en aquest cas, que és la que porta més activament tot la part de llengua de signes i circ, amb un altre equip de gent especialitzada, intèrpretes, persones sordes i també altres persones del circ que parlen llengua de signes, doncs estan fent tot també un procés per donar, pues, això, per veure com fer més accessible per les persones sordes una classe de circ, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? Que té, pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
0: Val. Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria veniu del món del circ?
3: Sí. Tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jèssica, que també treballa tot el món de la terapeuta ocupacional, doncs ens hem format en circ, som artistes també, però també hem fet altres coses.
0: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
3: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem, pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com poder transformar el circ.
0: Val. Mira, tenim aquí és una oportunitat d'or per conèixer, no, aquest món que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no? O fora, perquè no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
3: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com no, altres arts que porten ja anys ahir endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molts espais que treballen amb el circ. No? Tenim l'Ateneu de Nou Barris com referent, també tenim el Circric o no, el Reluí, com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'Escola de Circ Professional, que només n'hi ha 4 a l'estat espanyol i no, i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això és molt interessant que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no? Que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do. Sí. La imatge que tenim del circ o que s'ha venut durant molt de temps, no, és aquesta idea de els cartells, no? O els pallassos, els animals, no? O els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
3: Sí, jo penso que sí. O sigui, continuarem de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell d'animals, aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ que no li agrada aquesta idea. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no? Sense una carpa a sota, i actuem també. Doncs, i que s'està també com misturant, no? Com una mica de s'incluen les arts del moviment, el teatre. Ja no és tant només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
0: Molt bé. Doncs bé, acabem ja l'entrevista. Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus, gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que fareu, portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny. Correcte. I que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
3: No ho tenim molt clar. Vale. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però i a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
0: Bueno, pues ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: I quan falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Melina, recorda'ns què estàvem preguntant.
4: Doncs avui estàvem preguntant si la nostra audiència sabia per què l'Estat finança l'Església Catòlica.
2: Molt bé, de moment com van aquestes votacions?
4: Doncs de moment la majoria sí que ho sabien, tot i això sí que hi ha una persona, en aquest cas molt malament, perquè no ens està escoltant, que ha dit que encara no ho sap.
2: Perfecte, molt bé, doncs fins ara, Medina.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada dimecres, la Mar Arenaza ens parla de llibres. Avui ens quedarem a la comarca per parlar sobre la natura i també el patrimoni que ens envolta. Parlem de rutes, de llegendes i de la història del Maresme. Som-hi!
3: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
3: Avui parlem de molts llibres. Veig que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
4: Sí, m'he animat.
3: Llibres de més locals, no? Avui parlem de llibres de muntanya, llibres de llegendes, d'història. Sí. De què parlem avui, exactament?
4: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? Mm. A les portes de l'estiu. I llavors, ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno, sí, no passa res.
3: S'ha arreglat el dia.
4: Sí, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per sortir més, no? Per estar més a l'aire lliure i així. I llavors ens he portat llibres que ens permetin entendre, gaudir i caminar pel nostre entorn més proper.
3: Perfecte.
4: Perquè ja amb tot el tema de Qatar i Dubai i tal, s'està complicant, o sigui que ens quedem per aquí a prop, que és el que farà molta gent, i anem a gaudir del nostre, que a vegades, com que sempre el tenim a mà, diem, bueno, ja ho farem un dia. O quan venen visitants, coses d'aquestes, i no, tenim coses molt xules, perquè estem entre el mar i la muntanya.
3: Correcte.
4: I llavors, doncs, això dona molt de sí.
3: Una localització perfecta, no?
4: Dona molt de sí, sí. Llavors, volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
3: Hi tenim molt a veure, sí.
4: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins d'aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi han molts de camins.
3: Moltíssims.
4: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com el del Hobbit.
3: Mínims.
4: Vull dir, no saps on acabaràs.
3: A Calella, 50 rutes.
4: Tantes? Sí, sí, sí. O sigui, tantes no sabia.
3: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
4: Uau. Home, dona molt de sí. Jo alguna sí que conec. I llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, amb tant de detall. I una guia on també va explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, no? Tot el tema de Sant Pere de Riu, no? És Calella i també, doncs, els veïns, no?
3: La carena mentre veus el mar, no?
4: Sí.
3: Tot el... Sí, sí. De fet, has comentat allò de la família, no?
4: Sí, va.
3: És el meu pare.
4: És el teu pare.
3: El meu pare és el que ha fet les fotos, la majoria...
4: És un ser que camina.
3: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Arrangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
4: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no?, i pots innovar i pots anar...
3: I són llibres petits, vulguis
4: sí,
3: o no, o sigui que són còmodes de portar.
4: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí
3: no,
4: en massa...
3: No, tecnicismes.
4: Exacte.
3: Va,
4: no? I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més extensiu, és El peu pel Montnegre i el Corredor.
3: Molt bé.
4: Val, de Cossetani Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
3: Sí.
4: I la veritat és que és també molt interessant i... No sé, a mi em venen moltes ganes de caminar.
3: Això és molt important, sobretot que indiqui dades com la inclinació, el desnivell... No?
4: Els quilòmetres, si és circular o no...
3: Exacte, si és circular. No? Això la gent ho agraeix bastant.
4: Sí. Sí, sí, clar, és això, no? Vull dir que, i a més també, doncs, amb tota informació de torres, de guaita que puguis trobar, no? O ruïnes o de més que també...
3: I un detall molt important que el meu pare sempre m'explica i jo crec que en aquests llibres coincidiran tots, que és el tema i el concepte del respecte per la natura i el respecte al sortir a caminar, perquè no tothom el té,
4: sí,
3: malauradament. Llavors, des d'aquí, des de també una Maresma, fem una crida, no?, a tota aquesta gent que surt a caminar molt sovint, que segur que ho fan, però que sempre estiguin al tanto, i més ara, que venen temperatures altes i s'ha de vigilar. O sigui, que fem aquesta crida des d'aquí a tothom.
4: Sí, molt de respecte també, i sobretot tot el tema de la brutícia i de més, això sí, és important.
3: Sí. I tant.
4: Que siguem respectuosos amb el medi, que és com la nostra casa, vull dir, és com si tinguéssim la casa allò...
3: Bruta.
4: De qualsevol manera, no cal.
3: Has comentat que t'agradaria anar a caminar.
4: Sí.
3: No sé si vols fer el parèntesi ara o el fem després.
4: Ara.
3: La ruta que es fa aquest dissabte.
4: Dissabte es fa una ruta molt interessant. A les 8 del matí ens trobem a la piscina aquí de Calella i és per explorar tot l'espai, doncs, del que seria el Cap Aspre, no?, d'aquí a Calella.
3: Cap Aspre de Mar, en aquest
4: cas. Cap Aspre de Mar.
3: És curiós.
4: Sí. I qui organitza, no?, vull dir que també hi serà el teu pare, en Josep Maria Jué, i que en saben molt i que...
3: De fet, ja van venir aquí els micròfons de Ràdio Calella Televisió a parlar una mica i en van parlar, i fem aquest recordatori, no?, pel dissabte a les 8 del matí a la piscina municipal de Calella. Qui vulgui anar a fer una caminadeta, esperem que faci bon dia, que en principi n'ha de fer, i que, bueno, que gaudim d'aquesta combinació de mar i muntanya, no?
4: Sí, perquè a mi m'agraden molt aquestes trobades, perquè són camins que tu pots fer tranquil·lament i de més, però quan vas amb algú que s'ho coneix, clar, o tu contextualitza tot, no?, i pots entendre molt més què estàs fent, no? Vull dir que no només és caminar per caminar, sinó saber què estàs veient, no? I què ha significat, per exemple, pel tema de Calella, pues que hi hagi, doncs, aquest Cap Aspre, no? Vull dir, aquest accident orogràfic allà mig, no?, que ha canviat, bueno, ha influït molt, tant el tema de Calella com de Sant Pol.
3: La seva
4: existència. I ja per acabar, ja que estem aquí en plan maresmencs totals, doncs dos llibres de l'editorial Farell, que és El Maresme Històric, Llegendes, i El Maresme Fantàstic, Llegendes, que aquí també, ostres, és molt entretingut, són capítols molt curts, no?, agrupats amb temes, no?, per exemple, allò que fem que ens agrada
3: tant.
4: D'obrir
3: una pàgina, sí, vinga.
4: Miracles i devocions. Bueno, no? Pues hi ha la creu de Can Lleonard de Alella, la noia de taronja, de la taronja també a Alella, Miracle de Verge del Roser, saps? Arenys de Munt, el Pi de Caldes d'Estrac, ostres, saps? És molt curiós, les Bruixes d'Arenys de Munt. Aquesta zona és una zona complicada,
3: La taula de les Bruixes d'Orsavinyà, Dones d'Aigua de Sant ara no recordo si és Sant Cebrià o on són, però sí, Dones d'Aigua.
4: Sí.
3: De fet, això també va molt lligat. Abans hem comentat que l'autor d'aquest llibre de Calella era en Dani Rangil, un dels autors, de fet. En Dani també ha fet alguns llibres sobre la mitologia i sobre éssers fantàstics, que també estan relacionats una mica amb la comarca, no?
4: I tant.
3: Que aniria una mica per aquest camí.
4: I tant. Mira, a més està mirant aquí Pedra Castell, que és preciós. Que és preciosa aquesta zona. I són, no sé, són llibres realment que són molt fàcils de llegir.
3: I a Calella en tenim diverses. Bueno, jo en tinc una al cap, bueno, no vull fer... farem una mica de spam. Jo vaig fer un curtmetratge amb el meu pare, que es diu Corriols de Llegenda, on passàvem per corriols doncs de diferents indrets del Maresme i Rodalies, no? Per exemple, el Pi de les Tres Branques, les Dones d'Aigua, la Taula de les Bruixes, i a Calella recordo que en vam fer una... La tinc una mica verda, va ser fa temps, que eren sobre els llops que baixaven de la muntanya barques i menjaven o llepaven una cosa que tenien les barques allà a les fustes a baix, que és com una espècie de grassa, o no, ara no recordo què era. I llavors, bueno, és una llegenda curiosa de Calella, s'ha d'aprofunditzar més, ara la tinc molt verda.
4: De
3: fet, llops, llopa, ja és això, no?
4: Sí, estan per aquí. Curiós, i molt guai el tema dels corriols. A mi m'agrada molt, tenen un punt
3: més que la pista, carèstec. No?
4: Sí. A la pista és una cosa pràctica, no? Però els corriols...
3: Va bé per parlar.
4: Sí, va bé per parlar. Sí, et poses així en bateria
3: Llavors el corriol vas fent, no?
4: Sí.
3: I llavors, si trobes una pista, en un moment sobtat, aprofites i comentes la jugada, no? Que això sempre s'agraeix. A mi la combinació perfecta és, de fet, per exemple, pujant a, a una muntanya, fas corriol, sí. Fas una mica de pista, comentes la jugada i en el cim esmorzes.
4: Apa, això és genial.
3: Això és genial.
4: Escolta'm, sí,
3: llavors
4: sí.
3: Baixes.
4: Sí, sí, la idea
3: és baixar. I al baixar dines, cerveseta o el que sigui, fresquet, i ja fas el dia.
4: Veus, tu ja aquí estàs totalment posat ja amb el tema de sortir a l'exterior i caminar.
3: I tant,
4: sí. Sí, la veritat és que vivim en un entorn privilegiat, vull dir que no estem... amb tots els respectes, hospitalet, que per moure't necessites per arribar a la muntanya o al mar, pues una excursió, no? I llavors, doncs, val la pena apreciar-ho, no? I entendre on vivim.
3: Uh-huh. Sí. I a més que és, no és a llarga distància, que camines 3 quilòmetres i ja ets a la muntanya
4: sí.
3: I veus el mar des de la muntanya, cosa que la gent de fora, el turista, agraeix molt, també. Sí. Ens queda un llibre, no sé si el vols comentar ràpidament.
4: Bueno, és una cosa loca que he portat, que em feia gràcia, que és, ja que estàvem aquí en plan Maresme,
3: sí.
4: Pues el Maresme Lleyé, que sí, és un llibre de fotografies dedicat a la postal turística.
3: Ah, molt bé.
4: Des dels anys 60 fins als 80. I sí, aquí hi ha les postals aquestes. Hòstia. Que recordem de la flamenca, dels hotels,
3: sí,
4: no? Que
3: ara sí,
4: dius,
3: sí.
4: Tu no agafaries una foto d'un hotel de Malgrat de Mar, avui en dia? No ho sé. Bueno, a mi no se m'ocorreria, però abans sí, perquè era una cosa així com molt especial, no? El Taurus, el Heidelberg de Santa Susana, però són fotos antigues.
3: Fotos antigues d'hotels, bueno, no només hotels,
4: no,
3: sinó zones.
4: No, vull dir que també
3: de...
4: són paisatges flamenques, xiringuitos...
3: Hi ha el petó de Calella?
4: Hi ha...
3: Ha de ser-hi, no?
4: Sí, hauria de ser-hi, no? Tu creus? No sé, busquem-ho.
3: Ai! Jo que he viatjat molt...
4: Els burros, amb els souvenirs...
3: Jo que he arribat a viatjar molt...
4: Sí.
3: He trobat petons de Calella a llocs indrets, eh?
4: En sèrio?
3: T'ho juro, eh?
4: Ai, aquí ara no
3: A França, en algun lloc n'he vist. A Suïssa, també.
4: Què
3: Cosa
4: dius?
3: Cosa que ha arribat molt lluny, el petó de Calella.
4: Ja ho veig. No, ara mateix no l'estic veient, però igual està més endavant. Però sí, sí, és... Bueno... Era perquè ja que parlàvem d'aquest tema, és un tema molt curiós i que sembla una tonteria, però és molt addictiu, no? Perquè vas passant pàgines i dius, anda, Calella, stop!
3: Com era abans, no?
4: No, és com... Sí, sí.
3: Carai.
4: És total.
3: Les barques, sí, sí, i tant.
4: No, vull dir que, mira, m'ha fet gràcia que estàvem així en plan comarcals a tope,
3: sí,
4: pues...
3: sí.
4: Parlem-ne.
3: Molt bé, doncs, Marc, gràcies per venir a parlar-nos d'una mica més de la comarca i,
4: sí.
3: I de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco, i sí. Res, ens veiem la setmana que ve i, sobretot, recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8
4: sí.
3: Del matí,
4: sí,
3: a la piscina municipal.
4: Sí, molt possible que hi sigui.
3: Jo
4: sí.
3: També, perquè és el meu
4: sí.
3: Pare, o sigui
4: ja,
3: que hi haurem
4: sí.
3: De...
4: Ja ens trobarem.
3: Ja ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs, està més que convidat.
4: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
3: Molt bé, Mar, doncs, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
2: I aquests dies és època de cloendes, de festivals de final de curs i també de diferents mostres arreu de la comarca de tot, els nens, de tot el que fan els nens i les nenes i que aprenen al llarg del curs. Avui us volem parlar del Festival de Dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Ho fem amb les nostres últimes convidades del dia.
5: Sí, Gemma, de fet serà en molt pocs dies. Aquest diumenge tindrem l'oportunitat de veure tota la feina que durant tot aquest curs 2025-2026 han realitzat a l'Escola de Música i Dansa, com tu deies, amb l'apartat de dansa. I per parlar-ne de tot plegat, avui tenim doncs, les seves professores i coordinadores. Tenim amb nosaltres la Cristina Riera. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
5: També tenim amb nosaltres l'Adriana García. Adriana, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Professora també de l'Escola de Música i Dansa, en aquest cas de l'apartat de hip-hop, si no m'equivoco,
7: sí.
5: No? Adriana?
7: Correcte.
5: Deixeu-me preguntar-vos, perquè és el que ens interessa ara bàsicament. Crec que aquest diumenge, Cristina, tenim el festival de final de curs en l'apartat de dansa, oi?
6: Sí.
5: Què heu preparat?
6: Per començar hem fet dues sessions, perquè ja ha arribat un punt, que això és un orgull, crec, pel poble, ha arribat un punt que l'escola és tan gran i té tants alumnes que en una sessió sola els pares ens deien és que he de triar entre portar uns avis o els altres perquè només ens doneu 4 entrades. I vam dir... No et preocupis. Us ho repetirem 2 vegades, tot el festival, i així tothom pot venir-hi. I és el que farem.
5: De fet, n'hi ha una a les 12:30 del migdia, si no m'equivoco, i una altra a les 6 de la tarda.
6: Exacte. L'any passat sí que vam intentar fer-ho seguit, però va ser prova de foc. Bueno, és això, al final va creixent l'escola i anem provant les millors maneres d'adaptar-nos al que ens demanen els pares i les alumnes i tot. Llavors l'any passat vam fer-ho tot seguit i va ser una mica bogeria. I també per les alumnes va ser molt dur, molt pesat, molt... Llavors vam decidir, mira, fem una cosa, aquest any provem una altra fórmula, fem una al migdia, que tothom tingui temps d'anar a casa, desconnectar una miqueta, menjar amb la teva família, si la teva família ha vingut ja a la sessió del matí, doncs donar-te feedback, que te donin més forces per la tarda, i a la tarda hi tornem amb un altre públic.
5: A grosso modo, què hi veurem? A nivell general, després ja, si en tot cas entrarem en detalls, però què és el que hi veureu? Hi participen, suposo, que tots els nens i nenes que formen part de l'apartat de dansa. No?
6: Efectivament, hi participen tots els nostres alumnes, i a diferència de Nadal, que Nadal intentem fer que sigui una mostra molt curteta, molt petiteta, tothom fa només un ball, ara és quan traiem com tot, com diríem en castellà, poner tota la carn en l'assador, i tothom que fa una hora setmanal fa un ball, és a dir, les disciplines que fan dues hores setmanals fan mínim dos balls. A vegades, doncs, l'Adriana i jo ens agrada posar reptes als nostres alumnes i els diem, no farem dos, farem tres, o farem un conjunt. A més dels dos que feu d'habitual, en farem un ajuntant-nos amb un altre curs, que és molt, o sigui, amb una altra classe que és molt enriquidor per ells. També fem una col·laboració, fem dues col·laboracions amb música, una a l'apartat de contemporani i una a l'apartat de hip-hop, que, per cert, la podran veure ja al Festival de Música. O sigui, ja la col·laboració apareix en els dos finals de curs. I, clar, és molta cosa.
5: Déu-n'hi-do, i tota la feina que jo deia, perquè deixa'm preguntar-li, per exemple, a l'Adriana, entenc que, no sé si és massa exagerat dir que des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, 2025, esteu ja encarats amb aquest festival, però vaja, si més no, la disciplina, la base, per exemple, en el hip-hop, es treballa i tot serveix per arribar a aquest punt, no?
7: Sí, i de fet portem més d'un any amb aquest festival. De fet, només acabar l'any passat el nostre festival, nosaltres ja teníem clar què faríem aquest any. I, de fet, durant tot el curs hem estat encarats al festival.
5: Com se li presenta als nois i noies que, per exemple, que fan hip-hop o com s'organitzen els diferents balls, no? Adriana, la Cristina ens deia un, dos balls, tres, fins i tot, però clar, entenc que s'han d'escollir les músiques, s'ha de veure quin tipus d'alumnes tens, com es treballa totes les posicions, tot això entenc que també és una feina molt de coordinació, no?
7: Molta coordinació i molt de temps per poder triar bones músiques, mirar de què és el tema, el grup... Són moltes hores més del que es veu, però després és molt enriquidor per nosaltres veure el resultat.
5: Mm-hmm. Això en el cas de hip-hop, però entenc que també, Cristina, tu, si no me'n recordo malament, portes la part més contemporània,
6: i
5: no?
6: Clàssica.
5: I clàssica. Llavors entenc que també el mateix que deia l'Adriana, no? En aquest cas sempre mires aquests tipus de festivals.
6: Sí, és el que diu ella. Hi ha moltes hores darrere de reunir-nos nosaltres i pensar... O sigui, nosaltres fem sempre, intentem que hi hagi un fil conductor, llavors és tema gran, diguéssim, i cada ball és un subtema que es podria englobar dins d'aquest tema gran. I llavors és, vale, triem el tema gran, és el que diu ella. A l'estiu passat, no sé per què, vam tenir un moment d'inspiració, vam dir, i si l'any que ve féssim això? Ens hi vam tirar de cap i ja vam començar a pensar. Però és quan... intentes baixar a la terra i dius, val, aquest tema gran és molt xulo, és molt tal, però aquest grup em pot fer aquest subtema, i és anar triant grup per grup, per les característiques que té el grup, el número de nenes que té el grup, per el nivell que té el grup. O sigui, ha de ser una cosa que elles se sentin guapes, se sentin còmodes, se sentin que poden donar el millor de si mateixes, no fer-les patir, no fer-les posar en un compromís, no exigir-los més del que són, però sí exigir-los tot el que poden arribar a donar.
5: Clar, i entenc també la dinàmica de les classes, no? A vegades tu comences amb un feedback i el grup va evolucionant, per qualsevol història, factors externs a l'escola o fins i tot de dins o de la pròpia persona o de la família. Per tant, entenc que això també, Adriana, Cristina, va evolucionant una miqueta, no? I fins a arribar a aquest diumenge, que tindrem un resultat, òbviament, molt bo, però molt també bo. Molt treballat.
6: Molt, molt.
7: Sí. Hem de dir que estem molt orgulloses d'elles,
6: sí.
7: De tots elles.
6: Sí. I sí que és veritat el que tu dius, a vegades passen coses com, per exemple, doncs, evidentment fa mesos que portem treballant, vam començar amb temps perquè, per això, perquè elles no es posin nervioses, i ja hem tingut algunes baixes en aquests mesos d'abril-maig. Llavors, potser hem començat un ball amb parelles, en què ens agafem, aprofitant que som parells, i hi ha una baixa. De cop som imparells, canvieu tot. Mm-hmm. Perquè no és just que una nena es quedi sola, perquè o crea un grup de tres i de cop no saben gestionar el grup de tres. Llavors, són complicacions que són externes a nosaltres i que afecten a tothom, realment.
5: Tot i això, amb la insistència de que el públic és benèvol en el cas de que anem a veure, òbviament, un espectacle i ens agradarà que el nostre fill, filla, ho faci la mar de bé, però sense perdre de vista l'evolució. És a dir, entenc que hi ha diferents nivells, des de les més petites o fins i tot gent que és la primera vegada que es posa dalt d'un escenari fins a gent que ja té poder una miqueta més de pràctica perquè porta uns anys ja cursant amb vosaltres diferents disciplines. Per tant, entenc que el públic que s'asseu en una cadira en qualsevol de les dues representacions del Teatre de Palafolls ha d'entendre també que tan important és el final com el procés.
6: Sí, de fet ho entenen i li treuen importància una mica. Jo recordo fa pocs dies parlant amb pares, perquè al final ens agafen confiança els que porten més anys i tal, i hi va haver una mare que em va dir, però és que no cal que us correu tant. Si a nosaltres només ens agrada que surti, faci quatre coses, aplaudirem igual. I jo... Ens ho hem treballat molt, ho estem fent molt, esclar, ja que ho fem, fem-ho molt bé. I ella, no cal, de veritat, a mi, jo, només de veure's ja ens cau la bava, si ens dona igual. I jo, no em diguis això, perquè és com tirar una mica per terra.
5: Es valora també el que dèiem una miqueta aquest procés, no?
6: Exacte.
5: Que dèiem la feina que fan un, dos cops per setmana, entenc, no? Depèn de la classe, a l'Escola de Música i Dansa durant tot aquest curs. Vull agafar també aquesta proposta que també en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa, ens comentava, que és aquesta col·laboració, és a dir, l'escola és de música i dansa, i no va música per separat i dansa per separat, sinó vosaltres, per exemple, en la cloenda de l'Escola de Música, crec que heu organitzat un parell de balls, si no m'equivoco, i després també tindreu música en directe d'alguns dels instruments que toquen a l'apartat de música en el vostre cloenda, no?
6: Sí.
5: Important aquest feedback.
6: És una cosa que vam començar a fer fa, crec, 3 anys o així.
7: Sí.
6: Va néixer com una proposta d'una professora de música, la Camila, que em va proposar a mi com a persona que feia més hores de classe, escolta, tinc aquesta idea, què passaria si col·laboréssim? Perquè, de fet, l'escola se suposa que ho promou, però sempre ens ha costat com molt ajuntar-nos i tal. Ho va proposar i, com tot en aquesta vida, va ser anem a provar. La prova va ser un èxit i a partir d'aquí doncs, vam començar a créixer. I vam dir, d'acord, no fem només un ball i prou, extenem-ho a altres disciplines, extenem-ho a altres professors, extenem-ho a altres, també, professors d'ells. Llavors, jo acostumo a col·laborar amb contemporani, i el contemporani acostuma a col·laborar amb violins i hip-hop.
7: Amb el combo.
5: Amb el combo, música una miqueta més rítmica, més marxosa. Et volia preguntar, Adriana, també, com estan els nervis? Perquè, clar, vosaltres cada tarda esteu amb aquests alumnes. I entenc que a mesura que es va acostant el diumenge, òbviament són nens, no ho podem dissimular, aquests nervis no sé si es poden controlar.
7: Es poden controlar els dies abans, però aquell mateix dia, no. Mai ja pots controlar.
5: Se'ls hi permet, també, suposo,
7: sí,
5: no?
7: Han de gaudir. No han de pensar en res més que gaudir.
5: Doncs mira, amb aquest input ens quedem. Noies, felicitar-vos primer per la feina feta, no tan sols per aquesta cloenda, sinó amb tota la trajectòria que porteu ja a l'Escola de Música i Dansa, i òbviament vindrem a aplaudir ben fort el diumenge, com dèiem, al migdia, al Teatre de Palafolls i també a la tarda vespre. Gràcies per ser amb nosaltres, noies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: Que amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment que era tempestuós, al llarg d'aquest matí ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que doncs, siguin més elevades. D'entrada amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pujaran una miqueta a les hores centrals del dia i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
4: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: La tarda és record.

0: Molt bona tarda. Una vegada més ens trobem aquí amb en Salvador Romans, Joan Madrid, per fer un programa que es titula, com ha dit molt bé l'anunci, La tarda és record. Una propaganda que ens fa el director de la ràdio, o sigui que aquesta veu pot anar al Liceu, eh? Què et sembla, Salvador?
1: Bona tarda, Joan, me sembla perfecte. Salutacions.
0: Bé, doncs què hem de fer? A veure, primer de tot, hem de dir que va guanyar la Rocío Jurado, no?
1: Sí.
0: La setmana passada.
1: La de Chipiona.
0: Sí, però avui jo, saps que voldria començar el programa, com hàgim fet tota la,
1: digui,
0: la catòlica?
1: Digui.
0: Començaríem amb la seva rival, que era l'Estrellita Castro, que només va tenir un vot.
1: Eh? Bueno.
0: Començaríem una cançó d'ella, que és La Morena de mi Cobla, però si algú vol trucar i demanar-la, hem de dir el telèfon també, el 93-764-28-93, per demanar-nos una cançó. Vinga, doncs, què més direm?
1: Que hem de dir les cançons de la Rocío, sí, o no?
0: Sí.
1: Sí,
0: les que poden triar, o els diem totes?
1: Ai, jo, com que són poques.
0: Vinga, va, si no els posarem pas totes, tampoc, eh? La primera, ese hombre.
1: Se nos rompió el amor.
0: Como una ola.
1: Algo se fue contigo.
0: Señora.
1: Viva el paso doble.
0: Como yo te amo.
1: Lo siento, amor.
0: ¿Qué no daría yo?
1: Distante.
0: ¿Quién?
1: Compañero mío.
0: ¿Qué te sembla? Aquesta estació sembla...
1: Tot això diu molt, eh?
0: Sembla un poema d'amor, això.
1: Diu molt. Doncs...

0: Aquesta, la convidada nostra, que va guanyar la setmana passada amb 12 o 16 punts, Rocío Jurado.
1: I aquí n'has posat 3 per triar, no? O ja estan triades?
0: Sí. Bueno, dues hi estan triades.
1: Ah.
0: Perquè l'Estrellita Castro no l'ha triat ningú, perquè no ens truca ningú, doncs, però la posarem igualment, eh? L'Estrellita Castro la dedicarem a tota la gent que li agrada la copla, que li agrada el flamenco, que li agrada apartar-se... per recordar,
1: recordar
0: coses d'abans.
1: A més, ja ho diu, la morena de mi copla.
0: Doncs o sigui que les morenes estaven...
1: Em penso que hi ha una pel·lícula que se'n diu així,
0: Suposo que sí. Bé, i hem de dir també a qui vols escoltar la setmana que ve.
1: Ah, això. A qui vols escoltar, la Núria Feliu o la Guillermina Mota?
0: Heu de votar, com truqueu, aviam qui voleu escoltar la setmana vinent. I tindrem, doncs, la Guillermina... que diu aquella cançó... Remena,
1: nosaltres remena, no direm remena, res, de qui pot guanyar o no.
0: No, jo em sembla que avui estan una mica ja així a la part.
1: Sembla que hi ha algú que vol trucar. Bueno, no vol, no, truca.
0: Doncs el agafem.
1: Hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara, senyor. Senyor Joan Xampallí.
1: S'ho ha pensat, aquest noi.
2: Jo pensava que era de nit.
1: Home, amb aquest temps...
0: Si estàs amb les persianes baixades...
1: Sí.
0: A veure, Joan Xampallí, què t'agrada? La Rocío Jurado? O vas alguna de les altres dues que hem dit? No les hem dit, les dues que
2: hem dit?
1: No les hem dit. Jorge Sepúlveda, Cerezo Rosa.
0: És molt maca, Cerezo Rosa.
1: I el Demi Russos.
0: Morir al lado de mi amor.
2: No, la d'això...
0: La morena de mi copla.
2: Sí, perquè l'altra, Viva el passador, voleu estar demanant, no?
0: No.
2: No?
0: No, encara. Ui,
1: Viva el Paso Doble.
0: A veure, jo diria que no.
2: Doncs aquesta.
1: Calla, aquest en Joan se'n recorda com rossegava els peus per allà a la pista.
0: L'han demanat, per si la vols... L'han demanat, està demanada.
1: Ai.
2: Doncs l'altra, que heu dit.
0: Quina hem dit? La morena de mi copla.
2: Aquesta.
0: Vinga, doncs ja està, i serà la primera que escoltaràs. A qui la vols dedicar?
2: A tota la meva família.
0: Doncs ja està, no ens has de dir res més.
1: Ja està.
2: No, encara no estic, teniu pressa.
0: Volem punxar cançons.
1: Hem d'anar a veure la Sagrada Família avui.
0: També?
2: Sí, que entrareu puc. Em podeu posar una altra?
0: Quina vols? Mira, ja, senyora, como yo te amo, lo siento, mi amor, ¿qué no diría yo? Compañero mío, distant...
2: No deia un David Russo, segur.
0: Ah, bueno, però això no és pas la Pantoja, això. Ai, la Rocío Jurado, vull dir. És en Demi Russos.
2: Sí, aquesta.
0: Aquesta també ja està demanada, però és igual, sí. Per tu també te la podem posar.
2: Oh, si està demanada, ja la sentiré igual.
0: Ui, l'han demanat 5.
1: Ui, només. Ui, ui. Demanen una altra, Joan.
2: Una altra, qualsevol.
0: Va, aquestes de la Rocío, que són molt maques.
1: Com una ola.
2: Poseu una.
0: Com una ola, se fue. No, també està demanada com una ola.
1: També està demanada com una ola.
0: Hem de posar, como yo te amo, lo siento, mi amor. I quina més hi ha? I ese hombre...
2: No, aquesta, te amo.
0: O senyora, si vols.
1: Ai, mira, mira, no. Fots un lío.
0: Escolta, al final quina dius?
2: Te amo.
0: Ah, me ames, bueno, doncs ja està.
2: Sí.
0: Amame.
1: Quin és aquest? No tenim pas.
0: Jo no l'he vist. Ah, como yo te amo, sí.
1: Ah, ara. Bueno, como yo te amo,
0: ell,
1: sí.
0: Ell diu al final.
1: Ah, bueno.
0: És que ell comença pel final. Bueno. Jo conec gent que comencen pel final, sempre.
1: Tot ho escurça, bueno. Aquest en Joan.
0: Vinga, doncs va.
1: Ja està?
2: Vosaltres dos, que tingueu bon programa i tots els que escoltin Ràdio Tordera.
0: Molt bé, Joan.
1: Molt bé, Joan, gràcies.
2: I la setmana que ve, què hi ha?
0: La setmana que ve vols triar. Vinga, va. Què t'estimes més, la Núria Feliu o la Guillermina Mota?
2: La Núria Feliu.
0: Molt bé, doncs
1: molt bé.
0: Ja apuntem aquí. Molt bé, Joan.
2: Bueno, fins diumenge.
1: Adéu,
0: si Déu vol. Sí. Vinga, doncs anem passant. Tenim una altra trucada. Hola, bona tarda.
3: Hola, Juan!
0: Mira, el Marc.
3: Digue... I hola, Salvador, guapo!
0: Oi, el Salvador.
1: Hola, Marc, el diumenge no vas trucar.
0: I el domingo, què?
3: Hola, Salvador, guapetoi!
0: Sí, poco t'escoltarà pas.
1: No. Hola, buenas.
0: ¿Qué canción quieres?
3: guapa, la setmana que viene quiero no digas feliu.
0: Molt bé.
1: Així m'agrada.
0: A l'atac, a l'atac.
1: Que decideixis ràpid.
0: Molt bé. I per avui?
3: La primera, la de...
0: ¿Quién es ese hombre que te ama tanto? Sí. Vale, ese hombre.
1: Ese hombre.
0: De acuerdo.
3: Y luego quiero una de la lista.
0: Y ya está. Denis Russo, Jorge Sepúlveda, Estrellita Castro. La morena de mi copla.
3: Esta.
0: Vale, venga, Marc.
1: Ya está.
0: Ya lo tenemos, inquibit. Dedícala.
3: Venga, de... Te la dedico a Toni López,
0: que
3: el sábado es su santo.
0: A ver si te dará caramelos, al menos. Es muy rancio ese.
3: Y también te la dedico a la madre de la Olivetas.
0: Ah, muy bien. ¿Quién más?
3: Y también te la dedico a mi padre.
0: Muy bien.
3: A mi madre, a la mujer de Jorge.
0: Ben fet. I em fotran Jorge.
3: A Jorge. I a ti i a Salvador.
1: Gràcies, Marc.
0: Molt bé.
3: I a la madre Ángela i a la Itana Bomatí.
1: Tota la colla.
0: I tota la colla.
1: Sí.
3: Sí, bueno.
1: Gràcies, sí. Marc.
0: Hasta la próxima.
1: Adéu.
3: Bueno.
1: Adéu, adéu.
0: Hasta luego. Tenim una altra trucada. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: La Maria de les Frenes.
1: Bona tarda.
0: Sí. Maria.
4: Molt bé. Jo vull un Jorge Sepúlveda.
0: Oh, que maca. Aquest és molt maca, també.
1: Noi, aquest bolero tan...
0: Teresa Rosa, i és per ballar, també estava molt bé.
1: Molt bé, molt maco. No cal que la posem, eh?
0: Ai.
4: Molt bé, va, la dedico a les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: Molt bé.
4: Doncs i vosaltres dos.
0: Gràcies. Nosaltres te la dedicarem a tu.
1: I tant.
4: I a tothom que escolta la ràdio.
1: Molt bé.
4: Vinga.
0: Gràcies, Maria.
4: Adéu.
1: Adéu. Doncs, de moment,
0: podem començar amb l'Estrellita Castro, perquè l'Estrellita Castro allà ens l'ha demanat en Marc Massaguer i en Joan Xapallí. Per tant, l'Estrellita Castro l'estrenem avui amb La Morena de mi copla.
1: Ostres, pues tu...
0: Ai, ara no la troba.
1: És que...
0: Ara no hi serà.
1: És que, clar, aquí...
0: Ai.
1: No sé com ha anat això, però...
0: Bueno, posem una de la...
1: No. La Rocío. No pot ser, no.
0: La Rocío.
1: La morena de mi copla, es diu, no?
0: Sí.
1: A veure. Sonrisa cerca de ti. Això, què li ha passat, això? Espera que farem una trucada. Ja m'ho semblava a mi que passaria.
0: A veure,
1: això,
0: he passat una trucada. Passa'm la trucada, doncs.
1: Cerca de ti, ja pots parlar.
0: Hola. Bona tarda.
5: Hola,
0: amb qui parlem?
5: Què feu? Amb la Fina.
0: Hola, Fina,
1: hola,
0: què tal?
1: Fina.
5: Sí.
0: Com anem? Bé?
5: Què feu? Què feu, vosaltres dos?
0: Em sembla que estem espallant tot.
1: Aquí estem
5: bueno,
1: buscant... Jo estic buscant...
5: Sé, noi, perquè per trucar-te, Déu-n'hi-do, eh?
0: Perquè és una centraleta que ja està una mica espallada, ja.
5: Sí, que sí, que sí. Bueno, vull per la setmana que ve la Núria Feliu, jo,
0: molt
5: eh?
0: Molt bé, doncs vinga.
5: I escolta-me, posa'm una cançó la que vulguis tu.
0: Molt bé, doncs sí, te posarem
5: vale,
0: una d'aquestes que
5: dic. La dedico a vosaltres dos.
1: Molt bé.
5: A vosaltres dos. A l'Enric, a la Núria, a l'Àngela, en Salvador, a la Mercè i en Joaquim, vale?
0: D'acord, doncs, gràcies.
5: Vinga.
0: I bona tarda.
5: Adéu.
1: Deixa'm repassar això perquè veig que...
0: Bueno, posa'n una altra. Posem la de la Rocío Jurado.
1: Posem la de la Rocío Jurado.
0: La primera que tinc és la número 1. Algo se fue contigo, que és la número 4.
1: Espera-te, que ens volen dir alguna cosa.
0: Ah, volen dir alguna cosa. Bona tarda. Hola. Ai, que no et sento.
1: Ai,
0: ja serà serà la Maria Cinta.
6: Ah, no,
0: no gaire. Qui ets?
6: Sé que no m'has sentit.
1: Qui és, en Xapallí, Tracó?
0: No, la Maria Cinta, que sí?
6: Sí.
0: Com sempre, has de pujar de l'alt terrat, Maria Cinta.
6: Hauria d'anar...
0: No sentim res. Només sentim nyau, nyau. No se sent bé. Bueno, te posarem una cançó de Nenis Russos, ¿vale? Morir al lado de mi amor. Vinga, Maria Cinta. Adéu. Ma, cada cop li va pitjor el telèfon a la Maria Cinta.
1: Sí. Com jo te amo, quedaría yo.
0: Algo se fue contigo.
1: Dios bendigo.
0: Algo se fue contigo.
1: ¿Tante quién? Compañero, cerezo rosa, quina vols? Quina vols?
0: Bueno, pas el cerezo rosa, doncs.
1: Morir de amor, la morena de mi copla. Aquesta
0: la morena
1: volia...
0: de mi copla, ara.
1: Aquesta volies?
0: Sí.
1: Joder, estava serita amagada. Aquesta morena estava sota un barril, eh?
0: Pobre Sarita, que està passant, que com que té una edat...
1: Trobada.
0: Té una edat, aquesta cançó, eh? No, no és pas de l'any 30, eh?
1: Doncs la morena de mi copla, no? Estrellita Castro.
0: Endavant.

0: Doncs abans amb el pas doble no teníem, feia falta.
1: Teníem trucades?
0: Una ha marxat i l'altra està aquí.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Hombre, Quima. No hi pensava pas amb la
0: Quima. Bona tarda.
1: Hola, Quima.
2: Bona tarda. Bueno, mira, jo volia posar aquesta cançó, La Senyora.
0: Ai, senyora, molt bé.
1: És molt
0: maca. Molt maca, eh?
2: Sí, aquesta... la Rocío, que és la Rocío.
1: Rocío Jurado, sí.
2: Bueno, doncs la dedico a tothom que escolta. Jo, mira, la Maria Cinta, l'he trucat alguna vegada, ella no me sent.
1: No, no, té que demanar telefònica que li...
2: Ella sí que me sent, però nosaltres no que no la sentim. Ara.
0: Per què ha d'anar amb el paraigua dalt del terrat o
2: no,
0: sortir al balcó?
2: No, s'ha de canviar el mòbil, el telèfon.
1: Això, sí, que m'agafi un mòbil bo.
2: Perquè ella ens sent, però nosaltres no.
1: No, no.
2: Perquè jo l'he trucat i hem de deixar-ho.
1: Ah, doncs...
0: Ai, alguna cosa haurem de fer.
1: Ara, com la replegui, sí, ja l'hi faré passar. Perquè...
2: podrà comunicar bé.
1: Molt bé.
2: Bueno, doncs, la dedico a tothom, eh?
0: Gràcies, Quima.
1: Quina cançó?
0: Senyora,
1: qui voldràs escoltar?
0: Sí. Senyora.
1: La setmana que ve, qui vols escoltar?
0: Ah?
1: La Núria Feliu o la Guillermina Mota?
2: Sí, ara no pensava... La Núria Feliu, mira, jo volia l'altra,
0: la Guillermina.
2: La Guillermina, però bueno, com que tothom és
1: no,
2: la
1: Núria... No, però
2: aquesta, si aquesta per tothom.
1: Bueno, molt bé, doncs vinga.
2: Vinga, bona tarda.
0: Adéu, adéu. Veiem?
1: Sí, hola. Hola. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Hola. Ara sí que és la Montserrat de Sant Pere.
0: Ah, sí.
1: Veus com la conec? Com
3: i hem començat i totes les cançons són de Bernades.
0: Ai, aquest en Joan, escolta.
1: Perquè tinc el mòbil i la gent me truca, no, amb el WhatsApp me la demanen.
0: Ai, escolta, et cobrarem un tant, eh?
1: Ja ho saps. Si vols fer-ho així, te cobrarem un tant. La Montse,
3: quina... Jo per la setmana que ve, si us puc escoltar, la Núria Feliu.
1: També la Núria Feliu.
0: Molt bé.
3: I llavors, aquesta del Cereza Rosa.
1: Molt bé, Montse.
0: Molt bé, Cereza Rosa.
1: Montse, encantats d'escoltar-la.
0: Podem cantar-la un rato, també, eh?
1: Sí. Joan, com era?
0: A duo?
1: Com feia, com feia? Ara me'n recordo com feia.
0: Aquel Cereza Rosa floreció.
1: Aquel Cereza Rosa floreció.
0: Això mateix, més o menys. Val.
3: Molt bé. Estem intentant que farem ploure.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja convé.
0: Molt bé.
1: Vinga.
3: Vale.
0: Vinga.
3: Per vosaltres i per tothom que escolta la ràdio, perquè molta gent no sé qui som.
0: Ja. Molt bé,
1: moltes gràcies. Mica en mica coneixent. Vinga, adéu.
0: Adéu. Molt bé, doncs
1: ara
0: tenim...
1: Ara sí que posarem Algo se fue contigo, perquè l'ha demanat en Salvador Massó.
0: Algo se fue contigo, no?
1: Sí, per dedicar-li a en Jaume i la Julita, sempre perquè és, sí, són família seva, però també la dedica en Joan i la Roser, a nosaltres,
0: carai,
1: i tots
0: els
1: que solta la ràdio.
0: Molt rebé.
1: Doncs vinga, algo se nos rompió, ah, no? Se nos rompió
0: algo
1: l'amor.
0: Algo se me fue contigo.
1: Algo se me fue contigo.
0: No m'emboliquis.
1: Ai, mira, m'ha fotut un lío aquí. Algo se...

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs nosaltres seguim aquí amb aquestes cançons de la nostra convidada, la Rocío Jurado, i aquesta vegada escoltarem Se nos rompió l'amor, que l'ha demanat l'Àngel Droc per dedicar-li a en Marc Massaguer i les seves amigues.

0: tanto usarlo, pero nosotros la radio no se nos romperá porque estamos aquí poniendo canciones de todas de estas antiguas.
1: Oye, qué bien hablas el castellano.
0: Con acento.
1: Con acento andaluz.
0: Ara posarem aquesta que és tan sol·licitada. Eh?
1: Quina?
0: Demi Roussos. Ens cantarà Morir al lado de mi amor. Mira, l'ha demanat en Francesc Llopart per demanar dedicar-li a la seva senyora, amb l'Enric, amb la seva senyora de l'Enric, en Joan i la Roser, amb en Salvador. També l'ha demanat l'Anna Fernández per les seves amigues i en Marc. També l'ha demanat la Mercè i en Joaquim de Can Verdú per dedicar-lo a tots els oients de Ràdio Tordera.
1: Tothom es vol morir al costat de l'amor, eh?
0: Oi? També l'Àngels.
1: Romeo i Julieta, total.
0: També l'Àngels Roc.
1: També?
0: També l'ha demanada. O sigui, tota aquesta gent s'han apuntat a Demi Roussos.
1: Tu, i el que no té l'amor aquest, amb qui s'ha de morir, sota una barca?
0: No pot morir, fins que el trobis.
1: Ah, mira, amigo. Quin avantatge.
0: És un avantatge, això. Vinga, doncs, escoltem Demi Roussos.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
5: La tarda és record.
6: I ara recordarem, doncs, que el senyor Joan Chapallins ha demanat una cançó de la Rocío Jurado, i aquesta és Lo siento, mi amor, dedicada per tothom.
7: Doncs lo siento, mi amor.
6: Lo siento, de verdad.
7: Se nos rompió el amor.
6: No, no.
7: Lo siento, mi amor.
6: Lo siento, mi
7: Tenim
6: amor.
7: Tenim de tot, eh?
6: És que aquí és todo amor i fue contigo.

0: Déu-n'hi-do, el que arriba a dir que s'adona una confessió total, eh?
1: Això li diuen a l'Ortega Cano, al torero, eh?
0: Suposo.
1: Es va casar, suposa? Es va casar primer amb el boxejador, amb el Carrasco,
0: jo
1: no?
0: Jo crec que aquell tenia molta força i molta vitalitat.
1: Clar, qui?
0: Carrasco.
1: Carrasco? Tenia... Va tenir un fill, no? O
0: sí,
1: una filla?
0: Sí, que tenia molta força, molta vitalitat. I ara està dient en aquest altre, que dius tu.
1: En Cano.
0: En Cano li està dient això.
1: La va embolicar total.
0: Bueno, però llavors sí. No sentia res. No. Estava fred. Com l'escarxa.
1: Com l'escarxa. Aquí, l'escarxa.
0: Sí, sí.
1: El rocío de la mañana. Sí.
0: I ara sentirem en Sepúlveda. No. Perquè ens l'ha demanat l'Enric López per també dedicar-lo a en Francesc i la... Maria Àngels, també en Joan Madrid i la seva senyora, en Salvador Romans.
1: I jo? També, sí. També l'he demanat jo, aquesta? Sí.
0: No, te la dedica a l'Enric López.
1: Ah, i moltes també... gràcies, Enric López. Em sembla que sé qui és, eh?
0: Sí, és un noi molt trempat.
1: Sí,
0: també l'ha demanat la Maria Maresma, per les seves amigues i per la Quimeta Puig, i també l'ha demanat la Montse de Sant Pere.
1: Ah,
0: per tant,
1: bé, doncs.
0: Per tots ells,
1: sí, sí.
0: I també per mi, que m'agrada molt, la Cerezo Rosa, i a tu també.
1: I per mi, i tant.
0: Jorge Sepúlveda.
1: Això, tot això recorda el Clement Tic, que políem aquell terrazo d'allà
0: sí.
1: Sense passar-hi la...
0: I no miràvem mai en l'aire.
1: Eh?
0: I no miràvem mai en l'aire.
1: En l'aire ja hi havia gent que mirava.
0: hi ha gent que mirava baix.
1: Molt bé, doncs. Quan usted quiera, caballero.
0: Tira.

0: qué triste, maco, ¿eh?
1: Molt bé,
0: que si la vida me alejó de ti, ¿eh? El fil del recuerdo perduró, que maco.
1: Molt maco, i més que és el temps de les cireres, ¿eh? Som el temps de les cireres, són molt bones. Jo la setmana passada vaig comprar unes de bonic.
2: Si tengo
1: que morir... Ah, què poses? Ara es posen Daniel Russos, l'altra vegada. Pues, mira, ara saps què hem de dir? Que no hem dit qui patrocina el programa, eh?
0: Oh, i el sorteig.
1: El sorteig que hem de fer.
0: Ai, mare de Déu, quanta feina.
1: 17 persones que participen en el sorteig d'avui. N'hi han 5 que són de les xarxes socials. Molts han demanat la Núria Feliu i un de les xarxes socials ha demanat la Guillermina Mota i dues trucades i dos amics meus que ha demanat la Guillermina Mota. Però la Núria Feliu en té 10 persones que volen escoltar la setmana que ve la Núria Feliu.
0: Ah,
1: i això ho patrocina el restaurant Camierra.
0: Ja saps el que toca,
1: una paella per dues persones.
0: Bufa.
1: Obert, del dimecres al diumenge. El dissabte i el diumenge és a la carta. Eh? I heu de trucar per fer les vostres reserves al 643-044-289. Doncs ja, sí que si vols, paguem el sorteig ara.
0: Sí, i tindrem temps de dues cançons, si són curtes,
1: sí.
0: I ja està.
1: Primer posarem Com una ola.
0: Com una ola,
1: sí.
0: Com una ola.
1: Te dono temps de pensar el número.
0: Aquesta dura 4 minuts i alguna cosa. Mm. Bueno, ja veurem què passa.
1: Ja, vale. Ah. Bueno, però ara que hem dit el número...
0: Vols que et digui jo el número?
1: Clar.
0: Mira, com que tenim un 14 que corre per Catalunya,
1: sí.
0: El lleó, 14, posa el 14.
1: Ai, què dius ara?
0: Home, mira, pues,
1: jo dic que
0: havia... què vols que et digui?
1: No, jo dic que n'hi havia 17, eh?
0: Bueno, doncs pues, no m'he pas passat.
1: Quin número has dit?
0: 14.
1: Ah, 14, bueno, doncs mira, has donat la sort a la Montse de Sant Pere.
0: Mira.
1: La Montse de Sant Pere anirà a menjar una paella.
0: Si vol.
1: Si no vol, que ens deixi el tiquet, que anirem tu i jo. Vinga, doncs ja està.
0: Ha sigut premiada.
1: Està premiada la Montse de Sant Pere.
0: Molt
1: rebé. Doncs ara anem per aquesta cançó que ens ha demanat el Salvador Massó. La dedica a tots nosaltres.
0: Com a una,
1: com a una ola. I a veure si... És que li agrada anar a mar, però no sap nadar.
0: Ah, llavors es mira les onades.
1: Es mira les oles, i ara ve una, i ara ve una altra.
0: No, masses de cop no, eh?
1: No.
0: Vinga.
1: Com una ola ja té prou.
0: Com una ola.

0: com una ola. I ara posarem, per tancar el programa i ens despedim, posarem Senyora, ens l'ha demanat la Quima de Canet, i també hi afegim doncs l'Anna Fernández i en Marc Massaguer, perquè ja no tenim temps de posar més cançons.
1: No tenim temps perquè acabarem pam.
0: Justos. I entrarà...
1: Ens acomiadem i tot, no? Sí. Doncs adéu-siau, que vagi bé.
0: Que ve. Ah, no, mira, un moment. La setmana que ve la Núria Feliu.
1: Ah,
0: ha
1: doncs,
0: guanyat 10 vots i Guillermina Mota 3.
1: Doncs molt bé. Doncs...
0: Tindrem la Núria Feliu.
1: Adéu-siau, que... Adéu-siau. Salut per tothom.
0: Salut, salut.
1: Senyora.
0: Senyora.

0: Bé, avui ens hem oblidat de dedicar-li, com sempre, a la nostra gran amiga, la Maria Dolors Oliveres.
1: Sempre si és a temps.
0: Vinga, doncs, per tu. Cuida't també.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. Això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dimecres 10 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i us acompanyaré durant aquest vespre en un programa que compta que tenim veus de protagonistes. I per saber exactament de qui seran, anem a conèixer l'alineació que tindrem en el dia d'avui. Vinga, va, comencem!

Vinga, va, anem a comentar-vos tot el que tindrem en el dia d'avui. És que avui ens visiten els jugadors del Club Patí i Tordera, ens visiten Max Martós, en Pau Carbonell, dos jugadors que ja ens havien visitat, però com a novetat també ens visita el capità, en Pau Muñoz. Doncs que amb ells parlarem una mica tot el balanç de la temporada i també bé, de tots aquests rumors que van sorgir la passada setmana. I que si no heu vist la tertúlia, us recomano que l'aneu a veure perquè té bastanta coseta a comentar i que es portarà a parlar en els propers dies i setmanes i fins i tot mesos. Qui sap? Amb això acabarem el programa d'avui. Avui una mica més curtet perquè aquesta entrevista doncs, ja veurem que serà ben completeta. Vinga, anem a conèixer ara sí que sí doncs, l'actualitat general del dia d'avui, d'avui dimecres, 10 de juny, amb la visita del Papa a Barcelona i ja va venir a Madrid, però avui no parlarem d'això, anem a parlar d'esport, exactament, una mica del Barça. Vinga, va!

Vinga, com us comentava, parlem del Barça i és que no farà efectiva l'opció de compra sobre Rashford i l'anglès s'esborra. Tot i que oficialment l'extrem té contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny, l'Internacional ja no ha deixat rastre del Futbol Club Barcelona a les seves xarxes socials. El Futbol Club Barcelona tenia data de límit el proper dilluns 15 de juny per fer efectiva la compra de Marcus Rashford, fixada en 30 milions d'euros, tal i com van pactar el club blaugrana i el Manchester United l'estiu passat. El Barça no té la intenció de fer-la efectiva, ja que després de tancar el fitxatge d'Anthony Gordon fa dues setmanes, la seva prioritat ara és aconseguir el nou per substituir a Robert Lewandowski, amb Julián Álvarez com a gran prioritat. Coincidint que el Barça se l'hagi traslladat ja que no farà efectiva la seva compra, malgrat que no descarta contractar-lo amb altres condicions més endavant. L'internacional anglès ja ha esborrat a la seva biografia de les xarxes socials qualsevol vincle amb el Futbol Club Barcelona. El conjunt barceloní encara preveu fer-se amb Rashford, però per això abans s'han de donar algunes circumstàncies. En primer lloc, que el club tanqui l'arribada d'algun nou, amb Julián Álvarez com a gran candidat. D'altra banda, que hi hagi alguna sortida a la part de dalt. Rafinha se sent temptat novament i molt fort per Aràbia, mentre que Ferran i Rooney també compten amb pretendents. I finalment, que l'anglès i l'United accedeixin a renegociar a la baixa les condicions pactades prèviament. Només així, el Barça es podria plantejar la continuïtat del davanter anglès. També es parlava de Julián Álvarez en aquesta setmana. Just ahir es va fer oficial que el Real Madrid

havia presentat una oferta de 150 milions per Julián Álvarez, i que era aquesta oferta que Florentino Pérez havia promès que faria durant la seva candidatura a la presidència. Ara aquí, ve rumors, i us ho plantejo. Creieu que ha fet aquesta jugada realment per pujar el preu i que sabia que aquesta oferta anava cap a Julián Álvarez i que no el comprarien? O creieu que realment hi ha un altre jugador que el Madrid vol comprar per 150 milions d'euros? Perquè aquí es plantegen les dues opcions. Una, la primera que us comentava, per a pujar el preu al Barça per al jugador argentí, o l'altra, per vacilar una miqueta també, o és que la jugada de Florentino era que, òbviament, ha complert la seva paraula. Havia dit que plantaria una oferta de 150 milions i ho ha fet. A l'altra banda, és que potser no és el que la gent s'esperava, però la seva paraula l'ha complert. L'Atlètic de Madrid, que va contestar també amb altres comunicats, també rient-se una miqueta de tota l'oferta. El Madrid també es volia riure del Barça, però que al final tot ha estat amb un no-res. I de moment sembla ser que si el Barça vol el davanter argentí, encara s'haurà de plantejar o haurà de fer una oferta molt millor.

0: Parlem de l'esport local i és que la jugadora del Club Petit Tordera, Maria Marès, es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb l'hoquei Club Salt després de vèncer el Club Petit Vilassana per 3-0. Maria Marès, jugadora de la base del Club Petit Tordera, va proclamar-se campiona de la Copa d'Espanya Femenina Infantil 2026 d'hoquei patins amb el Club Hoquei Salt. L'esdeveniment, disputat el 31 de maig a Astúries, ha reunit els millors equips nacionals de la categoria. L'equip va dominar la fase de grup amb contundència, assolint un ple de victòries. Tot i que la claredat inicial als marcadors, la fase eliminatòria va ser molt més complicada. I tal com ens ha explicat la pròpia Maria Marès, les fases finals van ser molt més complicades i l'exigència va ser màxima a mesura que avançava el campionat.
1: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
0: El Salt va haver de suar per imposar-se un ajustat 2-1 i aconseguir el bitllet a la gran final. El partit decisiu per títol, el conjunt gironí va tornar a mostrar la seva màxima solvència, superant el Vilassana amb un resultat de 3-0. Marès, peça clau amb l'infantil A del Club Petit Tordera i vinculada al FEM 15 de l'hoquei Salt, ha hagut de multiplicar esforços aquesta temporada.
1: Em vaig sentir molt bé dins i fora de la pista, ja que portem tota una temporada entrenant tant amb el Tordera com amb el Salt, preparant-nos per aquests tipus d'ocasions. Ara que s'ha acabat, em sento molt orgullosa tant a nivell personal com a nivell d'equip.
0: Aquesta intensa preparació física i mental li ha permès rendir al més alt nivell i gaudir de l'ocasió. Més enllà de la Copa, la jugadora destaca l'enriquiment vital que suposa una cita d'aquesta gran envergadura.

0: Vinga, vaja, amb això acabem les actualitats del dia d'avui. Ara sí que sí, anem a donar pas en els continguts del dia d'avui. Anem a conèixer com i quin balanç fan de la temporada amb Max Martos, Pau Carbonell i Pau Muñoz. Vinga, va, anem a escoltar-los.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, com us vaig avançar ahir, doncs que els jugadors del Club Petit Tordera ens visiten. Avui els jugadors són els protagonistes, ara ja, amb la temporada acabada, doncs per fer una mica de balanç de com ha anat tot plegat i del que vindrà la temporada vinent, perquè a més en el món de l'hoquei aquí a Tordera s'ha mogut bastant en els últims dies. D'això també en vindrem a parlar avui, perquè ells també ens expliquin doncs, com estan i com es senten després de tot plegat. Saludem a Max Martos. Max, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, estàs bé?
1: Ja
0: feia temps, no? Que no venies o què?
1: Sí, crec que vaig estrenar juntament amb en Nacho la secció, una acabada, i ara aquí tancada temporada.
0: Pau Muñoz, capi, sí que tu aquest any no has vingut, no?
2: Correcte, aquesta temporada m'ha sigut més difícil per tema horaris vindre, però aquí estem per tancar l'última etapa.
0: Ara. I Pau Carbonell, que també vas venir a l'última... Bueno, l'últim dia que vau venir amb els Ugei, vau venir amb en Marc Josef, tornes a tancar, eh?
3: Sí, i tant.
0: Com estàs?
3: Bueno, anar fent, molt bé.
0: Anar fent, eh?
3: Sí, fa calor.
0: Bueno, hem ficat l'aire, comença l'època de calor, comença l'estiu, que tot a cuca viu, i segur que en Max també surt com una exhalació en aquest estiu, que ja tant li agrada. Anem a parlar una mica de tot plegat. Com esteu? Primer de tot, després ja heu bueno, ara que heu acabat la temporada, no sé si respireu més tranquils, si seguiu entrenant... Com aneu? Com aneu aquests dies?
2: Bueno, doncs contents per la temporada, crec, almenys jo a nivell personal, crec que hem fet molt bona temporada, hem assolit l'objectiu i crec que hem passat les expectatives que teníem i encara ara mateix seguim entrenant més puntualment, però sobretot pel tema de Primera Catalana, que s'està jugant al play-off, i per ajudar-los ara a aquest tram final de temporada.
0: Max, comentava el tema de l'objectiu. Heu quedat a cinquens a la classificació. Em fa gràcia, Max. Cinquens a la classificació, aquest era realment l'objectiu, no?, que teníeu a dins la plantilla des de l'inici?
1: Sí, bueno, l'objectiu que se'ns posava era salvar la categoria. Però nosaltres, un cop vam veure com anava la temporada, vam dir anem a quedar el més alt possible i les últimes jornades ens vam fixar l'objectiu doncs, de quedar top 5. I ho hem fet. I de fet hem quedat a pocs punts del tercer i són equips que tenen expectatives molt més altes que nosaltres, pressupost molt més alts, condicions molt més bones, així que crec que no ens podem queixar gens de la temporada que hem fet.
0: I Pau, veniu amb una ratxa boníssima abans d'aquesta parada que vau tenir de 3 setmanes sense jugar, que vau tornar a jugar contra el Mataró, que de fet, si haguéssiu guanyat aquell partit, ostres, no sé si us imaginau alguna altra cosa.
3: Home, haguéssim tingut opcions, no?, quasi bé d'arribar fins a playoff. Vull dir, no, estava bé. També és veritat que hem anat partit a partit durant tota la temporada i, clar, hem anat veient si anàvem més cap a baix de la taula o cap a part alta de la taula, i al final hem acabat anant com cap a la part alta de la taula.
0: Arribava un moment que realment, Pau, us veieu que podíeu anar a play-off, és a dir, que potser dins del vestuari haguéssiu dit, ostres, doncs mira, sí que podem, provem-ho.
2: Home, jo crec que en algun moment de la temporada sí que hem arribat a somiar una miqueta, hem arribat al tema ascens, però sabíem que era un objectiu molt gran.
1: Jo crec que el punt així que va ser... de dir, hòstia, intentem-ho. Va ser quan vam guanyar a Manlleu, vam guanyar el Dominicos, vam empatar contra Lloret. Allà va ser un d'això. I després va venir la parada de 3 setmanes i allà jo crec que ens va putejar bastant el tema. Però allà va ser un punt que va dir, tu va, anem a guardar-li a veure si donem la sorpresa.
0: Diríeu que aquest va ser el millor moment de la temporada?
2: Sí.
3: Sí, no?
2: Sí, sí, perquè a més, comptant que aquests primers 5 partits a la primera ronda, a l'anada, els vam perdre, no vam sumar i, clar, a la segona, sumant aquests 5 partits, que a més eren els que estaven a dalt, home, és molt bon punt.
0: Home, i a més, contra el Manlleu, no? Que, bueno, no sé si ara s'ha tornat a aturar tot el tema de l'ascens que a Hockey Lliga, però en principi, que és el que ha quedat primer a la Lliga regular, deixem-ho així, perquè no sé ara qui acabarà pujant o no, però també fent 6 de 6 punts, ostres, déu-n'hi-do, no, Pau?
3: Sí, sí. Bueno, contra el Manlleu, bueno, de les dues vegades que hem jugat contra ells, pues, al final les coses que han passat han sigut pintades de cara. Però s'ho mereixen. Estaria bé.
0: Sí, creieu que han sigut els millors partits contra el Manlleu que heu jugat?
1: Sí, no?
2: Sí, evidentment.
1: Sí.
0: Us ho heu pensat?
1: No, perquè jo crec que hem tingut bastants, que hem fet molt bons partits, però no es valoren tant perquè són equips que no han quedat primer o per dalt.
0: Per vosaltres, quin seria el millor partit que heu jugat, doncs?
1: Home, jo sé, jo contra el Reus i els 17 gols.
2: Reus de Tordera.
1: O allà Reus també crec que van fer molt bon partit. Jo, els dos partits contra el Reus, crec que hem fet molt bon partit.
0: Et quedaries amb aquests, tu, eh?
1: Sí.
0: Tu, Pau?
2: Sí, jo crec que sobretot el de Reus aquí a Tordera, que jo crec que vam dominar francament bastant tot el partit i es va reflexar en el resultat.
0: Tu, Carut, que és amb el Manlleu,
3: sí, jo amb els del Manlleu.
0: Els dos, eh?
3: Sí, però a més, no sé, per l'actitud de pista també, sobretot, no sé, a mi m'aporta aquestes sensacions.
0: No sé si aneu amb l'actitud, amb aquests partits de la gent de la part alta dels equips, de, ostres, nosaltres hem de fer, els que tenen pressió són ells, no? I potser jugàveu una mica més còmodes o tot i així, doncs, estàveu també nerviosos.
2: Sí, jo crec que sobretot la pressió al final la tenen els que estan a la part alta, que sí que han de tindre una regularitat i anar sumant a cada partit. I clar, nosaltres no tindre l'objectiu com a tal de fer l'ascens, anem a jugar els partits amb no més tranquil·litat, però com més de tu a tu i sense la pressió aquesta de obligats a guanyar o obligats a guanyar, o empatar, perdó.
0: I el pitjor partit?
2: El picat, no.
1: No, jo diria Dominicos allà.
3: Ah, també.
0: Dominicos allà. Quin va ser el resultat?
1: 4-0. Sí, no vam tenir cap opció de guanyar. No. Sí, cap. Contra el Picat, aquí vam perdre 3-7, però jo què sé, anant 4-2, vam poder... No sé, però és que allà a Dominicos no vam tocar bola.
4: Va ser lamentable, el partit.
0: Però pel vostre joc o perquè veieu el Dominicos molt més superior?
3: Els altres van molt superior. O sigui, aquell partit, justament, a mi em van semblar que eren molt superiors.
1: Sí, no.
0: Hi ha hagut un punt a la temporada que heu dit, ostres, les coses no ens funcionen, no van bé?
1: Jo recordo la jornada 6, vam anar a jugar al Picat, portant 3 punts, i és 0. Clar, si perdíem, ens posàvem últims. Vam guanyar, i a partir d'allà no vam parar de puntuar. Crec que allà va ser un punt d'inflexió bastant important de cara a com ha acabat la temporada.
0: I no heu tingut cap baixada més, no?
1: No.
3: Bueno, jo crec que al principi no com a baixada, sinó que ens va costar arrencar, sobretot amb la metodologia d'encliment. Però això perquè al final érem equip nou, l'entrenador també, i havíem d'adaptar-nos, no? Pues a aquestes circumstàncies, i per això al final hem anat de menys a més durant tota la temporada, s'ha anat veient.
0: Us ha costat molt adaptar-se al seu joc?
1: Bueno, jo crec que uns més que altres.
3: Sí.
0: A qui creieu que li ha costat més dels tres?
3: Els tres.
1: Bueno, vull dir...
3: A mi, perquè no he jugat.
0: Però, bueno, clar, davant tenies molta competència.
3: Sí.
0: En aquests últims partits que has jugat, t'has sentit còmode?
3: Sí. Bueno, el primer partit que vaig jugar, estava molt nerviós. Sí, se m'aqueia l'estic. O sigui, estàvem a punt de començar i se m'aqueia l'estic de les guants. Però no, pobre, molt bé. Al final, ja sé el que hi ha amb mi i jugo bé, al final, és el que hi ha.
0: Com el van veure, vosaltres?
1: Bé, si va fer un 0.
3: Bueno, millorable, sí. És immillorable, vull dir.
0: No et van anar a marcar cap gol.
3: No.
0: Sí. I tornem al partit de l'Alpicat, aquí a casa, que potser és el que l'afició més se'n recorda de partit dolorós, a més aquí a casa, contra els coers. Ostres, què creieu que va faltar aquí? O què va passar en aquell partit? No sé si com ja ho teníeu gairebé tot fet... Ja vau dir, bueno, anem a passejar una mica, però no sé, digueu-me com ho va veure vosaltres des de dins i en Climent a la mitja per què us va estar comentant al final del partit.
2: No sé, jo crec que va ser un cúmul una miqueta de que no ens entrés les boles o no ens entrés el nostre joc i al ficar-se ells per davant i com anava el partit, doncs no vam arribar a connectar en cap moment realment amb el partit. I jo crec que per això també no vam estar donant el 100%. No sé.
1: També s'ajunta tot. Nosaltres no teníem opcions de pujar ni de baixar. Ells estaven jugant la vida per mantenir-se.
2: També.
1: Va jugar un porter que feia no sé quants anys no jugava a plata.
2: Hòstia.
1: Un porter esquerrà.
3: 40
1: i pico anys. Va fer el partit de la seva vida. Bueno, no sé. Va ser un partit molt raro.
2: Això i li van mirar totes a sobre.
1: Sí, o sigui...
3: Era molt gran també el porter aquest. Vull dir, ocupava molt d'espai.
1: Ocupava molt, sí.
0: Per tant, no creieu que... Bueno, com heu dit abans, no creieu que aquest hagi sigut el pitjor partit que...
1: No, jo en quant a joc no crec.
3: On vas?
0: Tu penses, Pau?
2: Jo crec que sí, perquè a més, si en a Tordera és un partit que haurien d'haver competit molt més. Jo crec que no per res.
0: I amb la temporada que heu fet ara, de cares a la vinent, quin és el paper o l'objectiu que teniu plantejat? Perquè jo crec que també canvia molt, no?, la categoria. En principi, doncs, pugen més equips espanyols, cosa que hi haurà més desplaçaments, veritat, si no és així, corregiu-me.
2: Sí.
0: 5, depenent del grup, o a cada grup hi haurà 5 desplaçaments a fora?
1: L'altre dia comptava i crec que eren 5 a la Lliga Nord i 4 a la Lliga Sud.
2: Sí, o algú per l'estil.
1: Sí.
0: Què espereu d'aquesta temporada?
3: Top 6 mínim, no? Vull dir, si aquest any hem sigut top 5, l'any que ve de ser...
1: Si la cosa és que depèn del grup que toqui. Depèn del grup que toqui i dels catalans que toquin, perquè, clar, pot tocar un grup com el nostre. Jo, sincerament, penso, i crec que ho pensen la majoria, que si haguéssim estat altre grup, haguéssim estat molt més a dalt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quins eren els rivals més complicats que us podríeu trobar en l'altre grup?
2: L'Igualada.
1: Va, però aquests no van pujar?
2: Ja, però t'ocupen una plaça.
1: Després hi ha Vilafranca, que és el que ha arribat a play-off, l'Espanyol, però vull dir, el Palafrugell el van guanyar aquí a Catalana. I, sí, no sé, jo crec que a l'altre grup haguéssim competit des del principi.
2: Sí.
1: I haguéssim estat a dalt i ens haguéssim cregut més que no va passar en aquest, la veritat. Però, bueno, clar, això també depèn de molts factors. Potser anem a l'altre grup i baixem, jo què sé.
2: Però, clar, la puta que vam tindre en aquest grup és que els primers partits també van ser a fora.
1: Sí, sí.
2: I anar a Galícia, partit, el tercer, un altre cop a Galícia.
1: Això sí.
2: Jo crec que també va afectar molt, sobretot a l'inici de la temporada.
0: Va afectar més això o que l'entrenador també era nou, us havíeu d'adaptar?
3: O un cúmul de tot, jo crec. Sí. Però jo, sobretot, jo crec que el viatge, perquè el viatge ens... El primer partit de viatge ens va costar molt. Però tot, adaptant-nos en allà, com arribar... Va ser bastant de xou.
1: Vam perdre la cartera de l'Eric.
3: Sí.
1: Clar, no, és que...
0: Ara, després, a la part final, ja anirem a l'apartat d'anècdotes que pugueu explicar d'aquesta temporada, però... No, no veus?
1: No, expliquen tot.
0: Et posa les mans al cap,
1: No, expliquen tot.
3: Què hem d'explicar?
1: No, ara,
3: jo no tinc res a explicar.
0: No punxaré gaire, perquè si no jo crec que la podríem liar. Però tornem al que us comentava abans, de cara a la temporada vinent. Caro has dit que era top 6 a mínim. No sé, Max, Pau, què opineu vosaltres, si ho compartiu. S'havia parlat de fins i tot aspirar alguna coseta més o ja no ho veieu tan viable?
2: Home, la intenció principal i el primer objectiu s'ha de ser realista és la salvació.
0: Creus que aquest és l'objectiu realista? O perquè, per exemple, a vegades amb les tertúlies, amb en Plàcides també comenta que ostres, s'ha de deixar de tractar del Tordera com l'equip que sempre ha d'anar a buscar la salvació i menys quan aquest, per exemple, s'havia dit que aquesta temporada també i només baixava un. Creieu que s'ha de continuar amb aquest paper o de començar a aspirar alguna miqueta més?
2: Aviam, jo crec que s'ha d'aspirar alguna més, però també s'ha de ser realistes i anar pas per pas durant la temporada. O sigui, primer de tot, començar amb la salvació i després anar escalant a poc a poc. No crec que l'objectiu principal ja directament sigui ficar-nos en el top 2 o en el top 1 per fer l'ascens. Jo crec que el primer de tot és la salvació i en base a això anar escalant a poc a poc. Perquè no som, o crec que ara mateix no estem al nivell d'altres equips com aspirant a pujar o que lliga. I jo crec que també s'ha de ser realista una mica.
0: Com ho veus, Max, tu?
1: Bueno, jo és que opino diferent, però...
0: Per això m'interessa veure els dos punts.
1: No, perquè jo soc dels que penso que sempre s'ha d'anar a mirar a dalt.
2: No, jo també.
1: I no, perquè si ens posem l'objectiu de no baixar, què passa? Doncs estem mirant més a baix que a dalt.
2: Sí.
1: I jo què sé, si l'any passat vam perdre el primer partit de Lliga, doncs dir, tu, comencem la Lliga guanyant el primer partit. Això, un objectiu, ja està. Després, anar a intentar, si hem fet aquest any 35 punts o 34, l'any que ve fer 36 o 37, mínim. I anar així, anar superant any per any. Hi haurà un moment que no ens podem superar més i que pujarem, jo què sé. I haurem de fer això, mirar el més alt possible.
0: No sé si realment amb la plantilla que teníeu fins ara, si es mantenia, que s'havia dit que hi havia gent que renovava, que ja es va parlar, però creieu que amb aquella plantilla podíeu fins i tot aspirar a entrar dins del play-off? Perquè s'havia comentat, és a dir, s'havia llançat en l'aire que la possibilitat hi era. Si aquest any havíeu estat a tocar, l'any vinent possiblement amb un dos reforços a partir de la base que partiu aquesta temporada, no sé si ho veieu viable. No sé si en el vestuari s'havia parlat també.
1: Jo crec que sí.
2: Jo també ho crec.
1: Jo crec que sí.
3: Sí, també. Final.
0: Sí. I ara?
3: Depèn dels reforços, òbviament, no? Vull dir...
1: Depèn de com quedi tot. No sabem què passarà.
0: Es va comentar, no?, ja la setmana passada que... Bueno, de fet, tu, Max i Pau, heu renovat?
1: Sí.
2: Sí.
3: Sí, sí, jo també.
0: Ah, vale, no havia sortit.
3: No, però...
1: És que no li era de la foto en el capullo.
3: No, perquè no m'ha penjat encara a l'Insta, però sí, sí.
0: Ah, podria dir que Pau Carbonell ha renovat?
3: Sí, sí.
2: Primícia, eh?
0: I amb la marxa de Ma Josef, que ja no sé si es pot confirmar ja o no, però...
1: Sí, sí,
0: però
1: bueno.
0: Com ja ho vam dir, que tot si no, està, que pot marxar. Aspires a jugar més minuts la propera temporada?
3: Va, aspiro a tenir els minuts que siguin, i si no són els que són, no són tots o no són cap, al final me quedo el Tordera només per la... Bueno, anava a dir per comoditat, però no, no és per comoditat, és perquè l'ambient on estic, pues, al final és el que m'agrada i el que busco, i el que no tinc cap ganes de, jo què sé, de marxar. Ah, no sé com ofereixin 2.000 euros. Si no m'ofereixen menys de 2.000 euros, res. Aleshores...
0: Ens has portat la més la samarreta.
3: Sí, sí. No, l'he portat. Està bé, no?
0: Sí, no, ens agrada.
3: Està bé, està bé.
0: Així, no, t'abans de preguntar si era una indirecta o no per la propera temporada.
3: No, òbviament no.
0: Ah, vale.
3: Jo no tinc cap intenció ni de, jo què sé, ni de voler jugar el 100% dels minuts, perquè, evidentment, no puc, perquè les meves condicions físiques, pues, la veritat és que cada dia són més decadents. Vull dir, si no em faig mal amb una cosa, em faré mal amb l'altra. I és evident que tota la temporada sencera no la puc fer. Però, bueno, m'agradaria, eh? I potser sí que la podria fer, però no sé. Tinc els genolls una mica ja vells. Però no.
2: Està cascat,
3: però, a veure, però els minuts que he tingut, la veritat, no ho he fet. Vull dir, no m'he trobat amb ni malament, o sigui, no m'he trobat ni amb dolors, ni que ho hagi fet extremadament malament, aleshores.
0: Mm-hmm. No sé si els tres, per dir-ho d'una manera, en un cert punt estigueu tocats emocionalment després de tot el que s'ha mogut a la plantilla, que encara no s'ha pogut tancar, encara no sabeu ben bé com estarà la temporada vinent. No sé si això també us ha afectat una mica a la moral.
1: Bueno, sí, quan en Josep ens va comentar aquesta opció,

primer de tot, demanar-vos perdó perquè l'entrevista que durava gairebé el doble, gairebé durava aquests 40 minutets de programa, però que l'enregistrament de l'àudio ha fallat i no s'ha deixat d'escoltar així de sobte. Demanar-vos totals disculpes, ha sigut un error que tècnic d'aquí del material. Que bé, en resum, sort que aquest primer tros és on feien realment el balanç, després sí que era una mica més... Més riures, no? Més a destacar una mica d'anècdotes de la temporada, com han viscut i què esperen per la següent, i sobretot això, riures, que ens ho passem d'allò més bé aquí en el show dels esports. Sabem que bé, és una gran llàstima que no haguem pogut tenir aquesta xerrada al complet, tornar-vos a demanar disculpes. Ja els farem tornar a venir si fes falta i si ho demaneu. Els tornarem a fer venir doncs, per xerrar, que s'escolti bé i ho tinguem tot al complet. Donar-vos les gràcies per l'oportunitat, donar-vos les gràcies per haver estat aquí, tornar a demanar disculpes per aquest error. Ens veiem demà més i millor amb la tertúlia, que prometo que s'escoltarà sencera i que no està allí. Vinga, va, ens veiem demà. Moltíssimes gràcies i bon vespre.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Ara ens anem a sota terra. Anem a fer un viatge profund a la mina del Niñín.

0: especial de la visita de Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 11 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó 14 culmina i tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats, però també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugura el certamen. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Com sempre, doncs, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria, la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que talla a hores d'ara també un carril de circulació en sentit sud, que a hores d'ara deixa un quilòmetre de lentitud en direcció Tarragona. També pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara ja tenim força intensitat, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per altra banda, tenim retencions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara, la ronda litoral deixa retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta i la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Horta. També tenim retencions arreu del Vallès, concretament a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, però també al punt de Montornès en direcció Tarragona. Retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, d'un quilòmetre també en direcció Barcelona. Pel que fa a la C58, retencions ja des de Sant Quirze, com és habitual, però també pel Llobregat, on hi ha una entrada complicada amb intensitat de la circulació per la A2 i la P23, amb 4 quilòmetres i mig de retencions intermitents des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença aquest dijous amb força núvols encara enganxats a les comarques de Barcelona i sud de Girona. De fet, núvols que les últimes hores i encara en aquests moments deixen algun ruixat, però cada vegada més aïllat, bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes pluges han d'anar marxant, les clarianes molt més nombroses a les comarques de Ponent, del Pirineu i de Tarragona, amb una mica més de vent i amb una temperatura que sí que ha descendit, ha baixat. L'ambient és força fresquet respecte ahir al matí. En canvi, la tarda acabarà escalfant una mica més que la del dimecres. Ja tornarem a arribar als 30-32 graus a l'Ebre i també a Ponent, i aquesta tarda amb l'obertura de moltes clarianes. El cel serà molt diferent que no pas a hores d'ara, ja diem, en aquestes comarques barcelonines, sobretot on tenim el cel més carregat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família

0: ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
1: Amb el cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: Amb aquestes paraules, el papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. El papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
3: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
4: Otro.
3: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
5: Uns 8.000 fidels han rebut el papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
1: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
5: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: Un dels actes del dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i a tot l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses com la Montse.
6: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: Obrim ara Crònica Política explicant-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la vida del diàleg, per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
8: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
9: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
7: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
10: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
9: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
7: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Palacídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
11: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia han centrat altres proves de les proves que s'han fet aquest dimecres. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabades. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Gairebé un quart de vuit del matí, l'Ajuntament de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, demanarà la declaració d'emergència per la devastació provocada per la riuada de fa tot just una setmana. Tots els ponts i passeres, excepte un, han quedat malmesos o han desaparegut, com el pont de la Molina. Ara, centenars d'arbres caiguts, roques, sorra i vegetació s'acumulen a la llera de la Riera a l'espera dels ajuts per poder-ho netejar. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de Televisió del Berguedà.
12: En molts punts, l'aigua va saltar per sobre de la carretera, descalçant-la i arrossegant tota mena de material. El resultat és la destrucció total o parcial d'11 ponts i passeres. Així, aquest és l'estat del pont de Montclús, partit per la meitat, descalçat en els pilars i amb desenes d'arbres que van bloquejar el pas de l'aigua pels ulls, provocant una presa i augmentant la pressió del riu. El pont medieval de Sant Martí de Merlès també ha patit les conseqüències de la riuada, quedant descalçat del pilar dret de la banda de Santa Maria, on l'aigua va passar per damunt de l'arc central de més de 4 metres d'alçada. L'alcaldessa de Santa Maria de Merlès, Sara Costa, s'ha reunit avui amb la resta de municipis de la comunitat de la Riera de Merlès per declarar zona d'emergència tota la llera del riu.
13: Són ponts necessaris de pas habitual dels veïns del municipi. Per més que tinguin altres vies d'accés, ens trobem ara aviat amb la campanya d'estiu que han de passar maquinària grossa, que per alguns d'aquests passos no poden passar. Llavors necessitem poder reconstruir aquests ponts com abans millor.
12: I la neteja no és un tema menor. La Riera de Merlès és un dels espais més visitats a l'estiu per banyistes d'arreu. La riuada ha canviat la morfologia de la riera. S'han desplaçat roques de grans dimensions, s'han creat nous cursos fluvials i l'enorme quantitat de brancada que ha quedat submergida han convertit la Riera de Merlès en una trampa per als banyistes. Per això l'alcaldessa ha anunciat que demanaran prohibir el bany fins que no s'hagi netejat tota la riera.
0: Unes fortes precipitacions que també van afectar de ple l'accés al torrent de la Cabana a Camp de Bànol, que ha quedat gairebé impracticable, just a les portes de la temporada d'estiu, quan hi ha més afluència de banyistes. El consistori ja està treballant en la redacció d'un informe per valorar el cost de totes les afectacions. Va morir fa 2 anys i denuncien que la causa judicial no ha avançat. Familiars i amics d'en Marc, el jove de Begur, que va morir treballant el maig del 2024, s'han concentrat als jutjats de la Bisbal d'Empordà per demanar que la justícia actuï. Més informació amb Joan Parareda, de TV Costa Brava.
14: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolidor. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. A més, ho feia sol i en apnea.
15: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club. Ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
16: Por lo menos fa declaracions en els responsables de l'empresa on treballava el meu fill, com a mínim. Ens estan desapareguts, no han donat la cara, no sabem res, està tot aturat.
14: Els fets van succeir al maig del 2024, quan el jove es va fugar mentre fixava les boies del Club Nàutic Sarriera. Denuncien que Inspecció de Treball ja tenia coneixement que el jove havia fet aquella tasca l'any anterior. La defensa assegura que hi ha missatges on la direcció del club els felicitava per fer la feina. El següent pas, si res canvia després d'aquests 2 anys, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: I la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur, si hi ha vacants. L'ús del transport públic continua creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'X30, que aquest dimecres ha estrenat recorregut per tenir més capacitat i absorbir l'augment de passatgers. Més detalls amb Andrea Martínez, d'ETB.
17: La línia X30 allargarà el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorporarà autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels 2 municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària, ho explica l'alcaldessa de Sant Feliu i l'alcalde de Sant Just.
18: Sobretot ens quedarà com a bus llançadera, que és una de les diferents necessitats que hi han hagut durant al llarg dels anys.
19: Permetrem arribar fins a la plaça de Pere Dot a Sant Feliu i millorar la connexió tant amb el cap de Sant Feliu i també amb l'estació de tren de Renfe.
17: La freqüència de pas es mantindrà cada 15 minuts els dies feiners.
0: Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies, fins al 19 de juliol, en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als 16ens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria a la Fonteta. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Fall, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
20: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, i intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre contra l'Olympiakos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. Avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic, Fran Fernández, diu que arriben en un bon moment.
21: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de futbol del 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. Xisco Campos és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El club grana, que ja perfila la propera temporada, també ha presentat Tomeu Nadal com a director esportiu, que més enllà de l'ascens situa l'objectiu en recuperar la identitat. Ens amplia la informació des de TAC12, Jordi Pazos.
22: L'exporter i ara director esportiu ha optat per llegir el seu full de ruta d'arrencada. Humilitat, esforç, presa de decisions i tenir clar què vol ser el Nàstic.
23: Vinc a treballar. Escoltar, aprendre decisions i a construir un projecte amb una idea molt clara. Que el Nàstic torni a ser un equip competitiu, amb identitat i ambiciós. Crec que l'objectiu inicial, i ja li he dit al Xisco, ha de ser guanyar el primer partit de Lliga. A partir d'aquí, pues, a veure l'equip fins on pot anar, òbviament. Si poden quedar entre els sis primers, millor.
22: Quan Tomeu Nadal defensava la samarreta del Nàstic, els resultats eren molt millors, però hi havia molta menys gent a la grada.
23: Els equips que tenen més èxit normalment són de la mà de l'afició. Jo crec que és importantíssim que l'afició estigui amb nosaltres, que estigui amb l'equip i a partir d'allà pues, aconseguir els objectius.
22: És la primera experiència a primera fila de Tomeu als despatxos i després de formar part de la Secretaria Tècnica del Castelló, on va assumir galons al filial.
0: Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten en la fira. Ens ho expliquen des de Tàrrega Televisió.
1: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
2: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
1: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai a la innovació i al compromís social. Ens en dona els detalls el David Navarro.
3: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
4: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
3: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
24: La xarxa de comunicació local.
25: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: El diccionari Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
28: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
27: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
24: La xarxa de comunicació local.
29: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa explicant-vos que el papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir aquest matí cap a les Canàries amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música de gran espectacularitat davant del temple que ha tancat l'acte central de la visita de Lleó XIV coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. De seguida analitzarem la simbologia d'aquesta visita del papa, des de les seves paraules, els seus gestos i posada en escena. Ho farem en conversa amb Marina Fernández, directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 11 de juny. Lleó XIV tanca d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval, de Barcelona, ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic, amb un total de 48 seleccions. És l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I la 46a edició de Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. I per tancar la portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. I pel que fa al temps, el dia comença encara amb força núvols, enganxats a les comarques de Barcelona i al sud de Girona, uns núvols que poden deixar algun ruixat, encara, al llarg del matí. Això provocarà que en aquestes primeres hores del dia l'ambient sigui més fresc que en jornades anteriors. De cara a la tarda, però, s'espera un lleuger augment de temperatures amb moltes clarianes generalitzades arreu del territori i amb el termòmetre tocant els 30-32 graus a l'Ebre i a Ponent.
5: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Acaba la visita del papa a Barcelona i també a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, acomiadaran aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també que Salvador Illa faci balanç de la visita del papa un cop acabi l'acte de comiat.
6: Sí, Helena, és així. En primer lloc, estem a l'espera des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat a l'arribada del papa, que s'espera per d'aquí uns minuts, perquè el seu vol hauria de sortir d'aquí una hora aproximadament, a les 8:30 del matí. I sí, un cop el papa ja estigui en el seu destí, ja estigui volant cap a Gran Canària, on continuarà el seu viatge oficial a Espanya, el president Illa, després d'aquesta cerimònia de comiat, farà balanç de la visita del papa a Barcelona. Barcelona i Catalunya. Això sí, hem d'esperar a que el vol del Papa hagi enlairat i estigui ja en destí a Gran Canària. Aquesta és la situació en aquests moments. Som a l'espera a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona de l'arribada de Lleó 14, que posa punt i final a dos dies de visita a Barcelona i Catalunya, una agenda atapeïda que l'ha fet visitar dos dels punts singulars de la cultura espiritual, patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Doncs mantenim viva aquesta connexió, Anna, perquè ens puguis anar explicant al llarg d'aquest informatiu què passa aquí a l'aeroport fins que marxi el Papa Lleó XIV. Gràcies per aquesta última hora. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya. La inauguració de la nova torre, que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí, l'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música. Tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
7: Del cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
8: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans d'aquest acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i, de forma més personal, ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
9: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
10: Otros.
9: ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? Dios quiere que haya pobres y ricos. ¿Por qué hay tantos abuelos solos y son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El Papa Lleó XIV ha visitat també el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho explica en Marc Dalmau.
11: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
7: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
11: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: I un altre dels actes d'aquest dimecres que havia generat més expectació era la visita al centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires. I és que aquesta ha estat la primera vegada que un papa visita una presó a Catalunya i també a l'estat espanyol. Lleó XIV ha pogut parlar i escoltar persones recluses, com la Montse.
12: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
0: El papa Lleó XIV ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Per analitzar què ha comunicat realment amb els gestos, amb la veu i amb la imatge, ens acompanya ara Marina Fernández. Ella és directora de Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia.
0: Lleó XIV no és un papa, ens diuen, que acostumi a improvisar, però aquí ho ha fet. El balcó de Montserrat, les salutacions espontànies, l'ús del català després de la polèmica. Aquests gestos què indiquen del moment que viu i del lideratge que vol transmetre?
13: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es la evolución de un papa que casi casi podemos decir está en prácticas, porque lleva nada más que un año en el cargo. Empezó mucho más jerárquico, mucho más serio, mucho más matemático, si queremos expresarlo así, que es lo que es, es un papa matemático. Pero durante estos días que está en nuestro país y durante la visita a Barcelona le hemos visto dejarse llevar mucho más, le hemos visto emocionado en muchas ocasiones, le hemos visto cercano y le hemos visto muchos gestos espontáneos.
0: Els seus discursos han girat al voltant de la pau, de desarmar l'agressivitat, fugir també de la polarització, va dir els polítics al Congrés, però més enllà de les paraules, què ha comunicat amb el to, el ritme, la gestualitat i fins i tot la manera d'adreçar-se a la gent?
13: Pues vuelvo a utilizar la palabra espontaneidad y le vamos a añadir también cercanía. El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Y me consta que en el Vaticano están muy satisfechos con la imagen que se está transmitiendo de su santidad durante este viaje.
0: Quin papa hem vist aquests dos dies, especialment a Catalunya, per acotar una mica? Em refereixo a la imatge que ha projectat a través de la vestimenta, la sobrietat, la manera d'escoltar i la seva presència pública. En què s'allunya el papa Lleó XIV de Joan Pau II, de Benet XVI o fins i tot del papa Francesc?
13: Yo creo que la mayor diferencia la podemos establecer con el papa Francisco, porque Francisco fue una revolución comunicativa en el Vaticano. Utilizaron procedimientos que no habíamos visto hasta ese momento. Incluso pudimos apreciar un cambio en la etiqueta papal, en la ropa que utilizaba el Papa. León vuelve a vestirse de papa, más en la tradición de Juan Pablo II o de Benedicto. Ha modificado algunos de esos cambios que introdujo, que quiso introducir Francisco, pero eso no quiere decir que sea un papa alejado, un papa retirado tras los muros del Vaticano, que no está pendiente de la actualidad. Todo lo contrario, la agenda del Papa, esa visita, por ejemplo, ayer a la cárcel en Barcelona, nos habla de un Papa que es muy consciente de los problemas sociales, aunque lleve la mufeta roja.
0: Vostè ara ens parlava, en aquest cas concret, de la visita a Can Brians, però hi ha algun altre moment concret, una pausa, un gest, un canvi de to, que li sembli especialment significatiu?
13: Yo creo que Es muy importante cuando, aunque parece una anécdota que se queda ahí en lo divertido, en lo anecdótico, ¿verdad? Pero cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Marina Fernández, doncs gràcies per ajudar-nos també una mica a interpretar allò que a vegades no veiem a simple vista. Bon dia i gràcies.
13: Un placer, gràcies per invitar-me.
29: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Són 7:45, abordem ara la crònica política per explicar-vos que Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ha estat només 3 dies després que el Papa Lleó XIV demanés precisament des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
15: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
16: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
14: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
17: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
16: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
14: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
18: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop acabats. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà públic fins al proper 23 de juny. Molt pendents i amb l'ull posat a l'aeroport del Prat, amb aquest comiat el Papa Lleó XIV, que ha de marxar de Catalunya, de Barcelona, d'aquí uns instants. De moment, en aquest aeroport ja hi ha arribat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el ministre de Transports, Jordi Hereu. Quan això vagi succeint, quan això vagi avançant, us ho anirem explicant. De moment, també us diem ara que en l'àmbit laboral la plantilla de Nissan vota aquest dijous el preacord assolit entre els sindicats i la direcció, que rebaixa de 211 a 195 els treballadors afectats per l'expedient de regulació a Catalunya. Respecte a les indemnitzacions, entre altres, la direcció proposa 50 dies per any treballat pels operaris nascuts a partir de 1973 i també preveu plans de rendes pels afectats de més edat. La companyia japonesa ha assumit el compromís de crear una comissió de seguiment per analitzar possibles recol·locacions en el futur si hi ha vacants. Deu minuts per les 8. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. El Joventut, que va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir final errat per Han va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà de nou a València abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana, Youssouf Afal, assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria encaminada.
1: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència. Amb la gent, amb tot el Palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vingvari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals, el vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
2: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: El Barça ha presentat formalment la candidatura per acollir la final de la Champions de Futbol de 2029 al Camp Nou. La iniciativa és del Club Blaugrana, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Federació Espanyola. Un cop acabada la reforma, la instal·lació es convertirà en l'estadi amb més capacitat del continent. I el Barça d'handbol viatja avui cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la final a 4 de la Champions al Lanxess Arena. Els blaugranes s'enfrontaran dissabte en semifinals a l'Aalborg danès i en cas de victòria disputarien la final amb el guanyador del partit entre el Magdeburg i el Füchse Berlin. Després d'haver guanyat totes les competicions disputades aquesta temporada, l'equip vol posar la cirereta. L'entrenador Carlos Ortega veu el vestidor carregat de motivació.
3: Aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube.
0: I amb la cultura arribarem a les 8 en punt. Fira Tàrrega tindrà 57 espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debuten a la fira. Ens ho expliquen els companys de Tàrrega Televisió.
4: Un ampli ventall de propostes entorn del leitmotiv Celebrem, que reunirà artistes consolidats i talents emergents amb l'espai públic com a escenari principal. Més de la meitat dels espectacles seran gratuïts i 20 dels gairebé 60 estrenes absolutes.
19: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents, geogràficament parlant i culturalment parlant. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics.
4: La fira és per a la participació de més de 1.200 professionals de 300 entitats d'arreu del món i al seu torn la llotja comptarà amb una cinquantena d'exposicions. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts.
0: Comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Cruïlla del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Ens en dona més detalls el David Navarro.
20: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
21: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
20: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Número 1. Codi alfanumèric que identifica els additius alimentaris autoritzats dins de la Unió Europea.
5: A moltes etiquetes dels productes alimentaris que comprem al supermercat hi trobem aquesta E dels additius alimentaris, que també pot dir-se codi E. Número 1, o codi, abans de la lletra E, que és la inicial d'Europa i que va seguida de 3 o 4 dígits, s'hi indica la classe funcional de l'additiu en qüestió. Humectant, acidulant, escumejant... Tot plegat és perquè sàpigues que s'ha avaluat en termes de seguretat i eficàcia i que és segur per a l'ús en aliments dins dels límits que marquen les normatives europees.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El papa culmina la visita a Catalunya abans de sortir en els pròxims minuts cap a les Canàries. L'avió que l'ha de traslladar en la següent fase del seu viatge apostòlic a Espanya ja està preparat per rebre'l a l'aeroport del Prat, on anirem tot seguit en directe. El president de la Generalitat, Salvador Illa,

0: Salem a Notícies en Xarxa d'aquest dijous 11 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Lleó 14 culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i a atendre els desvalguts. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I de la cultura destaquem que la 46a edició de la Fira Targa comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. 3 minuts els que passen de les 8, hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
1: Bon dia, Helena. Es pot dir que han tornat a retencions habituals en plena hora punta en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Així, avui sí que en general tenim força volum de trànsit. És cert, sense grans incidències, però no és ben cert que va especialment carregada la ronda litoral de Barcelona. En sentit Llobregat hi ha retencions entre Sant Adrià i la zona de Ciutat Vella. I en sentit contrari també aturades entre Zona Franca i la Barceloneta. Per tant, és cert, com et deia, que la ronda litoral especialment carregada amb retencions destacades en tots dos sentits de la marxa. També destaca una jornada més l'autovia A2 carregada en diversos trams, zona de Pallejà, Sant Vicent dels Horts, més endavant Sant Joan d'Espí, Cornellà. Per tant, l'autovia A2 ha recuperat les aturades habituals en sentit Barcelona. I a l'extrem nord, la C58 segurament és l'autopista aquesta hora més carregada, també tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat, perquè està interrompuda la circulació a les línies R5 i R50 entre Monistrol i Sant Vicenç de Castellgalí per l'atropellament d'un animal. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Comença el cel carregat a molts indrets, però acabarà blau, eh?
2: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, ja es comencen a obrir clarianes també on teníem més núvols fa poca estona. Núvols que, com no, han plorat. Han deixat anar pluja en alguns indrets. On més hi ha plogut, tampoc gaire, s'ha de dir, ha estat al Vallès Occidental. En algunes viles del Vallès Occidental o també, per exemple, al Barcelonès. Tot això va esqueixant, però els núvols encara aquest matí seran una mica més freqüents i més presents, sobretot a les comarques metropolitanes i del sud de Girona, aproximadament des del Fluvià i el Ter cap al sud. En canvi, gran part de les comarques de Tarragona, de Lleida, del Pirineu, l'Alt Empordà, ja tenen moltes clarianes, però hi fa una mica més de vent. Per tant, més sensació de frescor. La matinada i el matí estan sent una mica més freds que no pas ahir al matí. En canvi, la tarda d'avui acabarà sent molt amable, molt agradable, molt oberta, molt tèbia, molt suau, més càlida que ahir fins i tot. Tornarem a fregar els 30-31 graus a l'ombra, a les comarques de Ponent i les de l'Ebre. I aquesta tarda ja amb aquest cel blau, on veiem aquests núvols foscos a hores d'ara, per exemple, a Girona i Barcelona. Per tant, la cosa anirà netejant amb el pas de les hores. Helena, ho anirem seguint a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs a les 8:05 entrem en matèria un cop tancada la portada. Acaba avui la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya i aquest matí Lleó XIV volarà cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa i el ministre d'Indústria Jordi Hereu, entre altres persones,

0: Personalitats acomiaden aquest matí el pontífex a l'aeroport de Barcelona, on ja hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. S'espera també, però, que Salvador Illa faci balanç de la visita del papa un cop acabi l'acte de comiat i el papa ja voli, com dèiem, cap a Gran Canària.
1: Sí, Helena, bon dia. El sèquit de religiosos que acompanyen el papa ja són dins l'avió i a pista esperen el president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per acomiadar el papa Lleó XIV, que ha d'arribar aquí en uns minuts a la terminal corporativa de l'aeroport de Barcelona. En aquests moments ja arriba la comitiva, entre ells el cotxe que transporta el papa Lleó XIV, que acaba avui aquests dos dies de visita a Barcelona i Catalunya. L'avió del papa ha de sortir d'aquí uns minuts, a partir de les 8:25. Un avió que el transportarà, el traslladarà fins a Gran Canària, des d'on continuarà el seu viatge oficial a Espanya. Ha estat una agenda atapeïda, la de Lleó XIV, que ha visitat els dos punts singulars de la cultura patrimonial i cultural de Catalunya, com són ara la Sagrada Família, també l'abadia de Montserrat. Després del seu pas per Madrid, ara continuarà el seu viatge oficial a Espanya des de Gran Canària. Helena, en aquests moments hem vist com ha arribat la comitiva del papa. Lleó XIV sortirà d'aquí uns minuts des de l'aeroport de Barcelona i en destí a Gran Canària. Acaben dos dies de visita tant a Barcelona com a Catalunya.
0: Doncs sí, Anna, mentre començaves ja a explicar-nos aquest comiat, darrere teu ja venien totes els vehicles que solen acompanyar el papa abans de la seva entrada. Doncs segurament policies i també, evidentment, els seus guardaespatlles. Doncs gràcies, Anna, estem atents a aquest comiat, en aquest punt on estàs tu, que estàs a fora. Intentem, doncs, nosaltres... entrarem ja amb les nostres càmeres, amb les càmeres que ens ofereixin aquesta imatge, ara sí, en directe ho veiem, com ja totes aquestes autoritats, aquests policies, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, cotxes oficials de guardaespatlles que acompanyen el papa Lleó XIV, doncs això, just a la pista de l'aeroport, on ja estarà el seu, on posarà ja el seu punt final aquest viatge oficial a Catalunya, a Barcelona, on a peu de pista, ho vèiem fa uns instants, també ja l'estan esperant, doncs, totes les autoritats, a peu de pista amb la catifa vermella ja desplegada. Doncs hem vist el president de la Generalitat, en Salvador Illa, també hem vist el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, hi havia també l'alcalde de Barcelona, com no, en Jaume Collboni, hem vist el president del Parlament, en Josep Rull, i també a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, així com altres membres de representants de forces i cossos de seguretat. En aquests moments el papa baixa ja, li han obert la porta del vehicle, d'aquest vehicle oficial que ha fet servir en moltes ocasions durant la seva estada aquí. Està saludant en aquests moments el president de la Generalitat, intercanviant unes paraules, segurament doncs valorant una mica aquesta estada, l'agraïment de Lleó XIV aquí a Catalunya, que hagi volgut venir a Catalunya, que hagi volgut fer també aquest esforç considerable, tot i la polèmica d'entrada, de parlar en català. En aquests moments, doncs, passa d'alguna manera revista el papa Lleó XIV a les diferents autoritats en aquesta catifa vermella que van trepitjant, custodiada doncs per diferents joves militars que fan d'alguna manera doncs això, la custòdia al papa, acompanyant-lo en aquest passeig cap a l'avió on el portarà a Gran Canària. Aquest papa Lleó XIV que continua aquest viatge on la immigració a la illa de Gran Canària, a les illes doncs, de Gran Canària en general, serà el punt neuràlgic de la seva agenda, la immigració en concret. És el colofó final d'aquesta visita a Espanya. Alguns experts hi veuen un cert paral·lelisme amb el que va fer El papa Francesc, recordem-ho, que va visitar Lampedusa, dues de les grans portes d'entrada de la immigració a Europa. En aquests moments ha saludat l'arquebisbe de Barcelona, en Joan Josep Omella, altres persones, doncs, de l'Església, altres bisbes, arquebisbes, que també doncs, li han volgut donar el seu comiat, també forces i cossos de seguretat, en aquest cas el cap de Mossos d'Esquadra, diferents personalitats, insistim, de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, d'Espanya. Dir-vos, doncs, això, que Gran Canària s'espera que el papa presideixi una missa multitudinària, diuen, davant del mar, aquest mar que és via d'arribada i que ha estat també sovint massa sovint frontera i cementiri. El gest és clar, el papa vol situar quan arribi, està clar, a Gran Canària, el focus en el drama migratori del sud d'Europa. En aquests moments el papa saluda a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i ara ho fa a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Una visita que ahir tenia doncs, el seu colofó final amb aquesta benedicció de la Torre de Jesús, coronant aquesta Sagrada Família, que va acabar amb un espectacle que tothom ha lluat, un espectacle visual impressionant, amb jocs de llums, drons, dibuixant el rostre d'Antoni Gaudí, i que això va ser acabar amb un impressionant castell de focs artificials. Ha saludat també en aquests moments el president del Parlament, en Josep Rull, abans ho feia amb el delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ara ho fa el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en representació del govern d'Espanya, intercanviant també unes paraules, agraint, insistim, aquesta visita, que entenem que ha estat satisfactòria i del qual en sentirem les paraules i la valoració d'aquí uns instants de Salvador Illa, que quan el papa ja estigui dalt de l'avió i marxi rumb a Canàries, doncs segurament que això en farà un balanç, l'escoltarem atentament i us ho emetrem en directe. Darrers instants, doncs, de Joan de Lleó XIV, de Lleó XIV, del papa Lleó XIV, aquí, a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb les últimes salutacions, els últims comiats, d'una visita que ha estat històrica, perquè feia 15 anys que un papa no visitava l'estat espanyol, tampoc a Catalunya, recordem-ho que va ser Benet XVI qui va venir la darrera vegada amb una missa de consagració de la Sagrada Família. Pujant ja l'escalinata de l'avió, en Lleó XIV, quina mania em dir-li Joan Pau II, és Lleó XIV, que s'acomiada, ara sí, està ja a punt d'entrar a l'avió, saludant la tripulació també que el portarà cap a Canàries, ara sí que ja és a dintre de l'avió, un avió que és de la companyia Iberia, però que té l'anagrama, l'escut del Vaticà. Sol ser així, diuen que quan està en un territori en concret, qui cobreix aquests viatges solen ser les companyies locals, les companyies del país. Acaba de pujar ara tota la seva comitiva. Evidentment, el papa Lleó XIV no viatja sol, té una llarga comitiva i, per tant, és evident que totes aquestes persones també ara estan pujant a l'avió. Últims passos ja, últims escenaris d'aquest viatge que també va ser un bany de massa, recordem-ho, un bany de masses al matí a Montserrat amb la presència de 8.000 fidels, on Lleó XIV es va encomanar a la Moreneta en una imatge icònica del pontífex, una imatge que també segurament passarà a la història, al cambril de la Verge, i des d'on va agrair als catalans aquesta capacitat integradora. Un quart de nou, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara ho apuntàvem, ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que en uns minuts, com us estem explicant, marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre, que converteix la basílica en l'església catòlica més alta del món, era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra, després d'una missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple, Antoni Gaudí. L'acte va concloure amb un espectacle de llum i música, i tot plegat ho repassa en Lluís Mata.
2: Ben cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha venit i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex, que arrencava amb la passejada en papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
0: Abans de l'acte central a la Sagrada Família, Lleó XIV ha visitat la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval de Barcelona. El Papa ha posat l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables i s'ha reunit amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Aquestes associacions han donat a conèixer les dificultats que tenen en el seu dia a dia. El pontífex ha respost a aquestes persones i de forma més personal, i ha contestat un nen que viu al barri, el Renzo, que li ha plantejat qüestions ben difícils de respondre.
4: Me gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá. Otro. ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos? ¿Por qué hay personas que les pasan cosas malas y a otros no? ¿Por qué hay tantas personas que viven en la calle? ¿Dios quiere que haya pobres y ricos? ¿Por qué hay tantos abuelos solos si son tan importantes? Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
0: El Papa Lleó XIV, també us ho comentàvem, ha visitat el monestir de Montserrat, un dels punts més simbòlics de la seva visita a Catalunya. El pontífex ha pregat davant la Moreneta, s'ha trobat amb la comunitat benedictina i ha rebut l'escalf dels prop de 8.000 fidels congregats al monestir. Ens ho amplia en Marc Dalmau.
5: Uns 8.000 fidels han rebut el Papa Lleó XIV a Montserrat en una de les visites més esperades de la seva estada a Catalunya. El pontífex ha participat en la pregària del Rosari i ha compartit una trobada amb la comunitat benedictina. Un dels moments més solemnes ha sigut quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai, i amb aquesta música de fons el pontífex ha venerat la Moreneta. Des de Montserrat, Lleó XIV ha llançat un missatge de respecte amb tothom, de pau i de concòrdia.
2: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
5: Entre les autoritats que necessita l'acte hi havia el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, el conseller de Justícia, Ramon Espadaleu, o el ministre de Transports, Òscar Puente. Aquesta era la segona visita de Lleó XIV a Montserrat, ja que hi havia estat abans de ser nomenat papa.
0: El Papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el Papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: El Papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de sus gestos, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del Papa. Cuando el Papa hace por dos veces ese gesto de Six Seven, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un Papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
0: Nou minuts, els que falten per arribar a dos quarts de nou. Més enllà del viatge i de la visita de Lleó XIV, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta a trets d'un home aquest dimecres al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets ha deixat la pistola amagada a la plaça de Gala Placídia. Allà, una dona l'ha trobada i ha avisat la policia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat, tot i que ha reclamat prudència a l'hora d'analitzar els fets i esperar que es conegui més informació. També ha demanat més presència policial i que es canviï la llei per penalitzar encara més la tinença il·legal d'armes.
7: Jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. En la jornada d'ahir es va preguntar als alumnes sobre el paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, i també van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, sobre el final de les creences tradicionals. Biologia, disseny i tecnologia van centrar altres de les proves. Els resultats d'aquests exàmens estan disponibles en format PDF un cop s'hagin acabat. La publicació de les notes provisionals, però, no es farà fins al proper 23 de juny. Avui comença el Mundial de Futbol. La cita arrencarà aquest vespre amb la cerimònia inaugural i el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà durant 39 dies fins al 19 de juliol en diverses seus repartides pels Estats Units, Canadà i Mèxic. És l'edició amb més participants de la història. Un total de 48 seleccions lluitaran per aconseguir el títol que arriba en mans de l'Argentina, campiona de la darrera cita a Qatar. Els combinats estan repartits en 12 grups, en els quals els dos primers classificats i els 8 millors tercers passaran als setzens de final. Espanya, que competeix en aquesta primera fase amb Cap Verd, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, debutarà dilluns contra el conjunt africà. I el Joventut va perdre la pròrroga a la pista del València en el debut a les semifinals de la Lliga ACB. El conjunt verd i negre va caure per 118 a 117 en un duel ajustat fins al final. Els de Dani i Miret van tenir el triomf a tocar, però un triple de Pradilla en el tram final va empatar el marcador a 105 i va forçar el temps extra. La igualtat es va mantenir fins al final, quan un tir errat per Han, al final ja, va deixar el primer punt de l'eliminatòria al Roig Arena. Ara, tots dos conjunts es tornaran a enfrontar demà, de nou a València, abans que la sèrie es traslladi a l'Olímpic. I el Barça juga avui el segon partit de les semifinals al Palau contra el Tenerife. Després de la contundent victòria de dimarts, els de Xavi Pasqual volen repetir sensacions i sumar el segon triomf abans que la sèrie es traslladi a les Canàries. El pivot blaugrana Youssouf Afol assegura que tornaran a jugar amb la mateixa intensitat per deixar l'eliminatòria ben encaminada.
8: And what I expect for tomorrow is to play with the same.
9: Demà hem de jugar amb la mateixa energia, amb la mateixa intensitat, perquè crec que ahir això va fer la diferència.
8: The crowd, with all the palau,
9: amb la gent, amb tot el palau, amb nosaltres. I crec que intentarem fer el mateix o més, intentar obtenir la victòria.
8: Try to get the W.
0: No hi haurà cap català a la final de la Champions femenina de waterpolo. El vigent campió, el Sant Andreu, va caure als penals a la semifinal contra el Ferencváros hongarès. Les de Javi Aznar havien anat per davant al marcador durant gran part del partit, però l'empat en el tram final va forçar la tanda. Tampoc va guanyar el Mataró, que va perdre amb l'Olympiacos grec per 12-14. Les del Maresme disputaran demà contra el conjunt andreuenc el partit pel tercer lloc. I avui comença la Final Four masculina amb l'Atlètic Barceloneta lluitant pel títol. Els mariners afronten el repte de proclamar-se campions d'Europa per segona vegada amb la baixa destacada de Vince Vigbari. L'equip s'enfrontarà a les semifinals al vigent campió, el Ferencváros hongarès. El tècnic Fran Fernández diu que arriben en un bon moment.
10: El equipo llega con mucha confianza y con tranquilidad. Hemos hecho un buen año, el equipo está alegre y por lo tanto eso nos hace muy peligrosos. Creo que es el primer año que la Final Four está muy abierta. Cualquiera de los cuatro equipos puede salir campeón. Ferencváros es el actual campeón y nosotros queremos robarle la corona.
0: La 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una seixantena d'espectacles d'artistes consolidats i talents emergents. De 10 a 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen. Gràcies a una aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega, Fira Tàrrega oferirà gratuïtament 7.000 entrades que fins ara eren de pagament i en rebaixarà el preu d'altres. Amb això, un 60% dels espectacles seran gratuïts. La Ludwig Band, els Pets, Marc Pujol o Salvador Sobral són alguns dels artistes que actuaran a la nova temporada de l'Auditori de Girona, que ha presentat les 48 propostes artístiques ja tancades, tot i que al setembre se n'anunciaran de noves. No faltaran les propostes familiars, com l'actuació del grup El Pot Petit.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Exercici a casa per a gent gran.
14: L'exercici regular és fonamental per mantenir la mobilitat i la independència a mesura que envellim. La fisioteràpia pot proporcionar rutines adaptades a les necessitats de les persones grans, ajudant-los a realitzar exercicis segurs a casa per millorar la força, l'equilibri i la qualitat de vida. A més, l'activitat física regular pot prevenir caigudes i altres problemes de salut comuns en aquesta etapa de la vida.
12: Salut Activa.
15: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: No hi ha dubte que els anys passen per tots, això és un fet, no hi ha més. Llavors, el que sempre recomanem nosaltres és moure's. Moure's per totes les edats. Encara més quan som grans, ja que les articulacions, per un fet, es van deteriorant. Nosaltres, com a fisioterapeutes, recomanem molt l'activitat física. És important moure'ns i no tornar-nos sedentaris. L'OMS ens recomana fer 30 minuts d'exercici al dia, com pot ser caminar o agafar la bicicleta, moure's en general, perquè això el que ens ajudarà és que a la llarga reduirem la tensió arterial, millorarem la circulació sanguínia, evitarem l'osteoporosi i en general engreixarem les articulacions.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Papa és a punt de sortir rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat després de tancar la seva visita de 2 dies a Catalunya. Lleó XIV ha posat, doncs, el seu punt i final, ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu viatge apostòlic en què és previst que reforci el seu missatge social vinculat a la situació de col·lectius com els migrants i les persones més desvalgudes. Un espectacle multitudinari de llums, drons i música davant de la Sagrada Família ha servit per tancar l'acte central de la visita de Lleó XIV amb la benedicció de la Torre de Jesús, tot plegat coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans de l'homilia, el pontífex s'ha agenollat davant de la cripta de l'arquitecte que l'Església reconeix com a venerable, un gest inèdit per una condició prèvia a la beatificació. Lleó XIV culmina d'aquesta manera una agenda d'actes a Catalunya que l'han dut també a oficiar un rosari massiu a l'abadia de Montserrat i a visitar la presó de Brians 1 en un acte inèdit a l'Estat. A la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona ha fet una crida a evitar la solitud dels més grans i atendre els més desafavorits. Analitzarem tot aquest fons social en conversa tot seguit al plató del Notícies en Xarxa amb Cristina García, secretària general de Càritas Diocesana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al carrer de Balmes de Barcelona, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'autor dels fets havia amagat l'arma i ha estat una veïna qui l'ha trobat. És el segon tiroteig mortal en menys d'una setmana a la ciutat. Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. La publicació de les notes provisionals es farà el pròxim 23 de juny. Doncs comprovarem en directe com van els nervis d'aquest últim dia d'exàmens en connexió amb una de les seus on comencen en breus minuts les proves a Reus. Dels esports, avui comença el Mundial de Futbol amb el primer partit a les 9 entre la selecció mexicana i la de Sud-àfrica. La competició es disputarà fins al 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Amb un total de 48 seleccions, és l'edició amb més participants de la història. L'Argentina arriba com a vigent campiona després d'haver aixecat el trofeu a Qatar. La selecció espanyola debutarà dilluns. I en cultura, la 46a edició de Fira Tàrrega comptarà amb una 60ena d'espectacles d'artistes consolidats i també talents emergents. Del 10 al 13 de setembre hi participaran fins a 56 companyies, 33 de les quals debutants. La companyia catalana Kamchatka inaugurarà el certamen.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, acaba la visita del Papa a Barcelona i Catalunya i Lleó XIV ja és a punt de volar cap a Gran Canària per continuar el seu viatge oficial a Espanya. El president Salvador Illa és a punt de comparèixer per valorar la visita, n'estem molt pendents, mentre s'ultimen els preparatius abans que l'avió s'enlairi. A l'aeroport de Barcelona, on hi tenim ja el Marc Núñez i l'Anna Ruiz, que ho estan vetllant. Bon dia, Anna. Quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix?
2: Bon dia, Helena. L'avió que ha de traslladar el Papa Lleó XIV cap a Gran Canària per continuar allà el seu viatge oficial a Espanya rodeja per la pista des d'aquí, des de l'aeroport de Barcelona, a punt d'enlairar-se cap a Gran Canària. Les autoritats i càrrecs institucionals que han estat aquí a l'aeroport del Prat per acomiadar el Papa després de 2 dies de visita a Barcelona i Catalunya van abandonant aquesta terminal corporativa del Prat. Ja ha sortit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ho ha fet la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, i estem a l'espera que el president Salvador Illa comparegui també aquí a la terminal corporativa del Prat per fer balanç, una lectura, una interpretació política i institucional d'aquests 2 dies de visita del Papa tant a Barcelona com a Catalunya. Recordem que durant aquests 2 dies un tapait programa de visites litúrgic, cultural, polític i institucional han traslladat el Papa a 2 dels punts singulars de la cultura patrimonial, artística, espiritual de Catalunya, com són ara la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Així que, Helena, a l'espera que l'avió que trasllada el Papa des de Barcelona fins a Gran Canària per continuar aquest el seu viatge oficial a Espanya s'enlairi d'aquí uns minuts des de l'aeroport del Prat, perquè aquest avió ja està rodant per la pista, insistim, les autoritats i càrrecs institucionals s'han anat abandonant la terminal corporativa on ens trobem en aquests moments i som a l'espera que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui davant els mitjans de comunicació en una breu compareixença per poder fer balanç o una interpretació política i institucional de la visita del Papa.
1: Doncs ràpidament ens traslladem cap a aquesta mateixa seu on estàs tu, però a l'interior, perquè en aquests mateixos moments ha de comparèixer ja en Salvador Illa per fer això, el que dèiem, un balanç d'aquesta visita. L'escoltem en directe. Doncs la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ha posat el punt final de la visita del Papa a Catalunya, que, com dèiem, en uns minuts ja està volant, de fet, marxa cap a les Canàries, en uns minuts s'enlaira l'avió, suposem que aquesta hora ja està enlairant-se i marxa cap a les Canàries. La inauguració de la nova torre que converteix la Basílica en l'església catòlica més alta del món era l'acte central del viatge del pontífex a casa nostra. Després d'una missa, doncs, de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte del temple Antoni Gaudí, l'acte va concloure amb un espectacle de llum i música espectacular. Tot plegat ens ho repassa en Lluís Mata.
3: Del cor agraït, lloem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
4: Amb aquestes paraules, el Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Ha estat en un acte ja fora de la basílica, durant el qual ha escampat aigua beneïda a la torre des de la façana del naixement. La cloenda ha comptat amb la participació de l'Escolania de Montserrat i del públic convidat. Ha estat un espectacle de llum i so, tant dins com fora del temple, sota la mirada d'Antoni Gaudí, que feia acte de presència, dibuixat per drons al cel. Les llums també han format una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Un castell de focs artificials sortint de les torres de la basílica ha tancat l'espectacle. Ha estat el punt final a l'acte central de la visita del pontífex que arrencava amb la passejada amb papamòbil pels carrers propers a la Sagrada Família, aclamat per milers de fidels. Ja la basílica s'ha convertit en el primer papa que ha visitat la cripta on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, reconegut per l'Església com a venerable, pas previ a la beatificació. També dins el temple, el Sant Pare ha celebrat una missa solemne de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
1: El papa Lleó XIV que ha deixat dos dies intensos a Catalunya, plens de gestos, d'improvisacions i missatges que van molt més enllà del protocol. Marina Fernández, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments, en destaca l'espontaneïtat i la proximitat, allunyat, això sí, de l'estil més informal del seu predecessor, el papa Francesc. Fernández assegura que amb aquesta actitud, Lleó XIV ha mostrat una imatge propera a la ciutadania, connectada a la realitat i còmplice amb la joventut. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
5: El papa, a través de sus palabras, pero sobre todo a través de su gesto, se ha mostrado muy cercano, muy accesible, muy emocionado. Creo que no ha quedado un bebé por recibir esa bendición del papa. Cuando el papa hace por dos veces ese gesto de 6-7, que nadie sabe exactamente qué significa, pero que está muy de moda entre los jóvenes, nos está diciendo que es un papa que está en el mundo, que está en la realidad social, que está escuchando a los jóvenes. Nos está contando que en esta ocasión el Vaticano habla latín, pero también habla Instagram, y esto es muy importante.
1: Doncs tornem a recuperar la compareixença de Salvador Illa, president de la Generalitat, que sembla que ara el so és molt millor. L'escoltem.
6: Serena, però també molt clar i molt explícit missatges en relació a què significa ser tolerant, amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento molt identificat, no? Pues acabo de despedir al Papa León XIV. Le he deseado un feliz viaje, le he deseado una feliz estancia en esta última etapa de su viaje a España, en este caso en las Islas Canarias, y le he agradecido la visita que ha tenido estos días aquí en Cataluña. Le he agradecido su comprensión y sensibilidad hacia la realidad catalana, y también le he agradecido los mensajes que desde aquí ha lanzado no solo a la sociedad catalana, sino al mundo, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía mundial, ¿no? Creo que los mensajes que ha lanzado nos reafirman en ser Cataluña una sociedad tolerante, abierta, que valora la diversidad, que acoge, que trabaja en favor de la justicia social, ¿no? Y creo que también han sido unos mensajes muy inspiradores, ¿no? En el sentido de reafirmarnos en esta ambición colectiva que tenemos como catalanes, ¿no? Ayer desde la Sagrada Familia, desde Cataluña, desde Barcelona, se iluminó el mundo, y creo que eso también nos permite dimensionar en su justa medida el papel de Cataluña, ¿no? Cataluña vuelve a contar tanto en Europa como internacionalmente. Insisto, todavía nos emocionan las imágenes de ayer noche, cómo desde Barcelona y desde Cataluña se iluminó con mensajes de esperanza, ¿no?, al conjunto del mundo, ¿no? Por tanto, una elaboración muy positiva de este viaje. Muy agradecidos al Papa León XIV por el tiempo que nos ha dedicado.
1: Doncs una primera valoració, ja ho sentíeu en directe, del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, a Catalunya, durant aquests dos dies. Temps hi haurà, segurament, per valorar-ho amb més calma, amb més deteniment, amb més profunditat, però d'entrada ja sabem una mica quin és el balanç que en feia el president de la Generalitat. I és que ahir a la tarda el papa Lleó XIV va voler escoltar també de molt a prop la realitat social del Raval. A la parròquia de Sant Agustí es va reunir amb més de 90 entitats que treballen cada dia amb persones en situació de vulnerabilitat. I tres d'aquestes entitats, entre elles Càritas Diocesana de Barcelona, van intervenir directament per explicar-li quina feina fan. La veu de Càritas en aquesta trobada va ser la de la seva secretària general, la Cristina García, que avui ens acompanya a l'estudi. I amb ella aprofitarem també per comentar, si tenim temps, una mica, la memòria anual que l'organisme social de l'Església va presentar dijous de la setmana passada. Cristina, García, bon dia, i bon. Gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
1: Disculpa una mica aquest entrebanc, sí, perquè els directes ja saps que a vegades són els que ens condicionen, eh? Com va anar la reunió amb el papa? Podries tu també fer un balanç, una mica com feia ara el Salvador Illa? El van veure especialment distès, afable, fent broma. Tu que hi eres, com el vas veure i què us va transmetre de prop?
7: Doncs la veritat va ser una trobada molt emocionant i molt propera. L'havíem preparat amb moltíssima il·lusió, no? Una oportunitat de, doncs, que les entitats socials de la diòcesi de Barcelona puguem poder disposar d'aquest espai amb el papa, doncs ens feia una il·lusió tremenda. I vam trobar un papa, doncs, molt proper, molt interessat amb el que fem, i també ens va felicitar per la nostra tasca i ens va encoratjar a continuar treballant, doncs perquè ja l'hem sentit diverses vegades durant aquests dies, la importància de la dignitat humana, de posar la persona al centre, de no posposar la caritat, no? I és un missatge que ens va traslladar.
1: Què vas veure que li preocupa molt? Perquè un dels titulars que hem fet és, sobretot a la gent gran, no? Va ressaltar molt, va posar molt el punt, si més no els periodistes és el que hem destacat també de les moltes coses, eh? Però una d'elles és això, no deixar al marge la gent gran, no? Encara que no siguin els nostres avis, deia, la gent gran no pot quedar sola, no? És una de les coses que a vosaltres com a Càritas us preocupa, però que ell també va posar molt l'accent en aquest extrem. Què us va demostrar, què us va dir, què és el que vas veure que a ell li preocupa realment?
7: Sí, arrel de la carta que li va llegir el nen, el Renzo, clar, ell li preguntava també sobre la soledat de la gent gran, no? I ell ens va transmetre la importància d'acompanyar la gent gran, de no deixar-los sols. Al final va dir que els avis, no?, tot sovint es fan càrrec dels nets quan els pares treballen, i després quan ells es fan grans, doncs la importància també de retornar-los aquest temps, aquesta dedicació, aquest amor que ells sempre ens donen als més joves, no? I sí, va ser molt, molt, molt emocionant la part de les preguntes que li feia el nen al papa, i com ell, de forma molt natural, li va anar responent, també va baixar a saludar-lo personalment. Va ser un moment molt entranyable.
1: Una experiència, doncs, positiva per vosaltres també, testimonial. Sí. Quan llegim la memòria de Càritas, i ara entrem ja una mica en matèria amb aquesta memòria que vau presentar la setmana passada, la fotografia és molt dura, Cristina. Deixa clar que avui tenir feina no garanteix estabilitat i que l'habitatge s'està menjant el poder adquisitiu de moltes famílies. Quina és la realitat que més us ha colpit d'aquest 2025 que ja hem deixat enrere?
7: Sí, durant aquest 2025 hem acompanyat més de 63.000 persones a la diòcesi de Barcelona. Ens preocupen molts àmbits, però estem veient que cada cop més hi ha una pobresa més relacional, de manca de vincles, de manca de xarxa, quan a Càritas constatem la importància de la comunitat, no? Ahir el papa ho va dir, va parlar del treball en equip, no? Quan responia al Renzo amb el tema del futbol, no? Que deia que li va preguntar si li agradava el futbol, i ell va dir que va ressaltar parlant del futbol la importància del treball en equip, no? I nosaltres ho veiem a Càritas, no? La importància de quan les persones es senten escoltades, recuperen molt més fàcilment la confiança i la capacitat de projectar el futur. Llavors ja hem vist això, no? Que degut a molts aspectes que, com doncs, l'aïllament també social que provoquen les tecnologies portades a un extrem, no? I altres aspectes, doncs, que hi ha cada cop més aïllament social quan hauria de ser el contrari. També ens preocupa molt el tema de l'habitatge, no? El 75% de les persones que acompanyem no tenen un habitatge digne.
1: I són 3 de cada 4
7: famílies, sí. I per això també la roda de premsa vam ressaltar la importància d'aprovar la llei de sensellarisme, no? Porta molts mesos que s'està treballant i cal aquest any, esperem que aquest any finalment es pugui tirar endavant.
1: En quin punt està aquesta llei? Perquè aquesta és una de les preguntes que li volia fer. El sensellarisme està desbordat, segons unes dades d'Insocat. 18.000 persones estan en aquesta situació a Catalunya. És un 80% més que ara fa 10 anys. Com està? Està encallada encara al Parlament? Em deies que aquest any, aquest 2026, espereu que sí. Es pugui aprovar aquesta llei?
7: Sí. Penseu que nosaltres, en els darrers anys, les persones que tenem en sense llar s'han duplicat en els darrers 2 anys. Per tant, és un tema que ens preocupa molt, i si està encallada, estan fent diferents...
1: Què s'hi està fent?
7: Sí, s'estan fent diferents tràmits, però no acaba d'en sortir-se'n, la veritat.
1: I per què no? Ho teniu clar, per què no?
7: Doncs perquè, bueno, creiem que falta aquest consens polític, com amb els grans temes de país, no? Que cal un consens polític i una voluntat política, doncs, per tirar-ho endavant, posar-ho com una prioritat sobre la taula, no? I en aquests moments creiem que no és una prioritat del govern.
1: Del govern, o hi ha algun altre partit polític que estigui posant pals a les rodes?
7: Concretament... és en general bueno, és els partits, els parlaments que hauria de tirar endavant i no ens estem en sortint.
1: És a dir, que de moment això no sembla una prioritat per al govern o pel país de Catalunya. Càritas, ens ho deies, ha acompanyat fins ara més de 3.000 persones en el procés de regularització. Tu ens parlaves de l'acompanyament en general, jo ara parlo de la regularització, però només la meitat, segons heu posat a la memòria, han pogut formalitzar la sol·licitud. Quines barreres real s'estan trobant aquestes persones, aquestes 3.000 que han iniciat aquest procés de regularització? Insisteixo, només 1.500 han pogut presentar de forma correcta la sol·licitud. Quines són les traves principals amb què es troben?
7: Doncs algunes, per exemple, doncs no disposen els antecedents penals, no? Que aquests que els han de demanar als seus països d'origen, doncs estan costant en arribar aquests papers, no? I també, doncs, altres tràmits de documentació que cal requerir, que estan requerint, que no estan arribant.
1: Hi ha dues coses, Cristina, d'aquest tema, d'aquest procés de regularització, que a mi m'han cridat especialment l'atenció. Una, que moltes famílies s'estan endeutant per poder-se regularitzar, i després, un altre tema que també m'agradaria que em comentessis és la invisibilitat dels infants en aquests processos. Què vol dir que els infants estan quedant fora del radar administratiu? A veure si podem respondre aquestes dues qüestions.
7: Sí. El tema dels infants, no? Realment és molt important poder regularitzar els infants, perquè és el futur, no? de la nostra societat, no? I és molt important que tot el nucli familiar pugui tirar endavant aquest procés de regularització. Val? I l'altra pregunta, perdona?
1: Sí, l'altra pregunta era l'endeutament de moltes famílies que per poder regularitzar...
7: Clar, nosaltres ens vam donar compte que quan començàvem el procés de regularització, doncs aquestes moltes persones, ja per l'angoixa de no poder tirar endavant de no arribar a temps a regularitzar, ja s'havien endeutat per poder poder garantir aquesta regularització, no? I llavors els trucàvem des de Càritas, persones que nosaltres atenem, per dir-los, no? Doncs per ajudar-los en aquest procés, i ja s'havien compromès econòmicament amb
1: altres, alguna gestoria,
7: amb gestoria, o amb algun... sí. I realment, bueno, sap greu, perquè algunes persones han fet un endeutament molt important per poder-ho tirar endavant.
1: Doncs, Cristina García, no tenim més temps avui, t'agraïm moltíssim la teva presència aquí, que ens hagis fet, si més no, 5 cèntims d'alguna d'aquestes coses que tant us preocupen i que tant treballeu, i des de fa tants anys, perquè Càritas, evidentment, teniu molt temps de feina i molts anys que fa que la feu. Gràcies, doncs, per estar amb nosaltres avui.
7: A vosaltres, moltes gràcies.
8: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Tercer i últim dia aquest dijous de les proves de la selectivitat. Avui serà el torn per a matèries com llengua i literatura catalanes, matemàtiques aplicades a les ciències socials, química o història de l'art. Per saber com es presenta aquesta darrera jornada d'exàmens, ens desplacem ara fins a Reus, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Rovira i Virgili, i tenim a la Clara Marchiegui i el Jordi Olària, companys de Canal Reus. Jordi, bon dia. Quin ambient respiren els estudiants en aquest darrer dia de la selectivitat? No sé si hi ha gaires nervis o ja estan més tranquils.
9: Bon dia, companys. Jo crec que podríem parlar de nervis a la baixa. Com dèieu, és la tercera jornada d'aquestes proves d'accés a la universitat per a uns 45.800 estudiants d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, en instituts i campus universitaris com aquest campus Vallissens de la URB on som ara. Si examinen, com dèiem, des de dimarts, acabaran avui aquells exàmens en total 35 matèries diferents en funció de les que escollin i del batxillerat que hagin estudiat en el cas de que ho hagin fet. També hi ha alumnes de mòduls. Tot plegat, com dèiem, ja han superat dos dies, s'enfronten al tercer amb nervis a la baixa en un any en què hi ha hagut rècord d'inscrits, d'alumnes inscrits arreu de Catalunya, i en què la novetat principal ha sigut l'ús de detectors de dispositius electrònics de manera aleatòria a tots els centres on s'han fet proves d'accés a la universitat. Ho explicava, de fet, un dels presidents de tribunal d'aquest campus, el Vallissens de la URB, volíem dir, que les proves han anat bé i que, a més, tot i que hi havia aquests detectors, no han hagut de fer-se servir gaire.
10: Ha anat molt bé, com sempre, sempre hi ha nervis, algun estudiant que s'equivoca d'aula, de tribunal, però tot es pot solucionar. I sí, hem tingut alguna errada en algun examen, però també ho vam solucionar ràpid. Han estat molt, vull dir, curosos els estudiants. És a dir, no hem detectat un ús així molt excessiu ni de ningun tipus de la IA. Sí que hem fet al principi de cada examen, recordem les instruccions que no podem fer servir.
9: Unes proves d'accés a la universitat que acaben avui, han començat, comencen de fet d'aquí a uns minuts a les 9 del matí amb l'examen de català, l'última de les assignatures troncals que quedava, i dues sessions més d'examen en funció de les assignatures escollides entre un ventall de 10 matèries. Tot plegat, tenint en compte aquest ventall de matèries per examinar també de les carreres que volen fer i del BAT que hagin cursat, quan hem preguntat als estudiants com els havien anat i quins nervis tenien avui, opinions per tots els gustos.
11: Bé, bastant bé. L'important és que ja s'està acabant, que avui ja és l'últim dia, però de moment bastant bé.
12: Sí, alguns exàmens una miqueta més difícils que altres, però bueno, en general bastant bé.
11: Periodisme.
12: Jo, si tot va bé, pedagogia.
11: Sobretot matemàtiques és el pitjor, però bueno, avui el tenim, a veure com va.
13: Molt bé, menys mates del científic. Mates del científic va ser molt malament.
14: Bueno, una mica de tot, alguns millor i alguns pitjor, però en general bastant bé.
15: Fisioteràpia.
16: I jo pedagogia.
9: Tot plegat culmina avui, com dèiem, per a 45.800 alumnes d'arreu de Catalunya, 4.500 dels quals al camp de Tarragona, un alumnat que sabrà el 23 de juny en primera instància quines notes ha tret d'aquestes proves d'accés a la universitat i que després d'un període de revisió quedaran definitives el pròxim 7 de juliol.
1: 5 minuts només, els que falten ara mateix per arribar a les 9. Gràcies, companys. Aquestes proves de selectivitat que avui s'acaben. Nosaltres també estem a punt d'acabar aquest Notícies en Xarxa, recuperant d'alguna manera el nostre principal argument informatiu. El Papa ha sortit fa pocs minuts rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, després de tancar la seva visita de dos dies a Catalunya. Lleu XIV ha estat rebut a peu de pista per personalitats institucionals i eclesiàstiques, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, l'alcalde de Barcelona també, Jaume Collboni, i l'arcabisbe de la ciutat, Joan Josep Omella. El pontífex continua així el seu periple, el seu viatge apostòlic després de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família de manera molt espectacular, com un acte central que va deixar a bona part de la ciutat, però també segurament a bona part del país i del món bocabadat. Doncs d'aquesta manera posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui. Un dia més els agraïm la confiança, l'haver estat aquí pacients amb nosaltres i us esperem demà a partir de les 7 del matí. Demà ja és divendres. Adéu-siau, que vagi bé. Bon dia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dijous 11 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 18 graus centígrads. Avui han hagut alguns plugims a primera hora del matí que ja no s'han de repetir al llarg del dia. Repassarem l'actualitat informativa amb el nostre company Lluís Sabater, repassarem les portades dels diaris encara protagonitzades per el Papa i la inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família. Píndola d'opinió avui amb en Carles Andreu, també parlant del Papa. Repassarem informació de servei d'avui dijous, com ara que falten 10 dies només ja per l'estiu. Les efemèrides informatives i musicals completen aquesta hora de la revista de l'informatiu que comença a Tordera. Sàpiguem l'última hora informativa amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Tordera intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves

0: Maresme, Maria del Mar Fernández.
1: Sí, és molt senzill i estem pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir una... tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant.
0: Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics. Habilita un nou espai de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència en serveis com l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge o el Servei Municipal de Psicologia. En Pere García, regidor de Comunicació i Transparència.
2: I amb la voluntat, doncs, de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu, doncs, de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
0: I el nostre poble mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible. El sector forestal reunit a Girona visita una sureda al municipi per conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Ho valorava Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
3: Però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
0: Esports, el Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions. Aquest dissabte la rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i primer equip, sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Un informatiu, n'estarem pendents com cada dia de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, avui amb l'apartat d'efemèrides, a la segona part de l'informatiu. Tot plegat, us ho expliquem a les 10.
4: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents. Fins després.
0: Fins després.
4: L'avanç informatiu que ens porta a les 9 i 3 minuts. Nosaltres ara us proposem música.
5: Quand nous chanterons le temps des cerises, des guerres aux signes.

Comencem amb la premsa generalista catalana. Avui el papa no té tant de protagonisme, sí, però que continuen centrant-se en la visita i concretament amb la Sagrada Família. L'Ara titula Lleó 14 beneix l'obra magna de Gaudí. El papa lloa la bellesa de la Sagrada Família, diu una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Veiem la imatge de la Sagrada Família amb l'espectacle pirotècnic que també va cloure aquesta celebració. Tres apunts més d'aquesta portada. Torna la guerra al Congrés després del parèntesi papal. La inflació arriba al 4% als Estats Units, rècord dels tres últims anys. Nou tiroteig a Barcelona, mor un home d'un tret al carrer Balmes. Portada de La Vanguardia, evidentment també amb imatge de la Sagrada Família, veiem també la figura de Gaudí confeccionada amb drons sobre el cel de Barcelona. Diu la Sagrada Família del Món. El papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en l'església més alta de la cristiandat. Portada pràcticament temàtica, tan sols dos apunts més. Un altre assassinat a trets en ple carrer a Barcelona. I una Espanya ambiciosa busca la seva segona estrella en el Mundial de Futbol. El periòdico també recollint en primer terme l'espectacle pirotècnic final a la inauguració de la Torre de Jesús, diu la Sagrada Família, ja apunta al cel. Lleó XIV beneeix la colossal Torre de Jesús de la Basílica en el centenari de la mort de Gaudí, l'arquitecte de Déu, segons paraules del papa. Portada pràcticament temàtica, tan sols tres apunts molt petits. Un diu que la Fiscalia admet que García Ortiz va ser informat que el seu número 2 es va reunir amb l'Eire Díez. Els Mossos emmarquen la mort a trets d'un home a Barcelona, la guerra entre narcos i la mare del nadó maltractat es va plantejar fer fora de casa el marit per no cuidar bé el nen. Completem els diaris catalans amb el Punt Avui, també amb fotografia de la Sagrada Família, en aquest cas amb imatge més allunyada, on podem veure tota la gent que es va acostar amb diferents lluminosos. Diu, alçant la mirada pel català. La reacció de la societat civil impregna de català la visita del papa Lleó XIV. Parla també de la cara fosca de Barcelona. Un tiroteig, el segon en quatre dies, a plena llum del dia, posa més dubtes sobre la seguretat a la ciutat. Ens n'anem cap a Madrid. Portada del Mundo diu que la Fiscalia d'Ortiz implica a la cloaca per salvar a Sánchez. Leire Díaz i l'advocat imputat, Jacobo Teijelo, es van reunir almenys dues vegades amb la mà dreta de l'exfiscal general Diego Villafañe. Les trobades van ser a la seu de la institució, però no figuren en el llibre de visites i anticorrupció no en va estar informada. Fotografia de portada també per la pirotècnia final a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diu Beneïda Sagrada Família, signe de concòrdia d'Espanya. Són paraules del papa. Execució sumària en el carrer Balmes amb Barcelona blindada. Fotografia del cadàver de la persona assassinada en ple carrer a Barcelona. Un home amb casc ciclista mata a un vianant d'un tret al cap en ple centre davant d'una comissaria i a només un quilòmetre del recorregut papal. Es va assegurar de la seva mort i va llançar la pistola quan fugia d'un policia. És el sisè ajust de comptes per arma de foc aquest any. Tormenta per les llars, una inflació rècord i les cases que s'encareixen tres vegades més que els salaris. Crema Belfast després de l'atac amb un ganivet d'un refugiat sudanès a un home. Les enginyeries copen el 70% del top 20 de les carreres amb més oferta de feina. Canviant de diari, l'ABC diu que la Fiscalia va començar a fer coses, entre cometes, després de reunir-se Leire amb el dos de García Ortiz. La fontanera del PSOE va tranquil·litzar l'aleshores advocat de Coldo i li va assegurar que el Ministeri Públic faria cas als seus escrits quatre dies després de la trobada amb Villafañe.
Imatge també pels focs artificials a l'inauguració de la Sagrada Família. El Lleu 14, diu l'ABC, beneeix la torre que culmina la Sagrada Família. Celebren una multitudinària missa que la Basílica de Gaudí sigui un signe d'unitat i concòrdia per tot Espanya. Finalment, acabem la premsa generalista amb la portada del diari El País, que destaca la seva portada. En aquest cas, intentem recuperar la portada que ens ha desaparegut, la teníem a punt per repassar. Anem a repassar, com dèiem, la portada del diari El País, que també veiem en imatge a la Sagrada Família. El titular del dia, però, d'aquesta portada, diu que Zapatero demana que Estats Units dissipi els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació. L'expresident sol·licita al jutge dades sobre un mòbil intervingut el 2021. Sánchez atribueix els seus problemes a que és incòmode per les èlits mundials. Fotografia de portada, com dèiem, per la Sagrada Família, diu el Papa, inaugura el nou sostre de Barcelona. Una explosió de violència racista sacseja a Irlanda del Nord. Grups radicals cremen autobusos, cotxes i cases. Entrevista al líder de la França insumisa, Jean-Luc Mélenchon, diu al final la disputa serà entre els feixistes i nosaltres. En esports, en el Mundial 2026, una passió universal per l'últim duel entre Messi i Cristiano. Mèxic, Estats Units i Canadà acullen una competició marcada per la tensió geopolítica, l'ampliació a 48 seleccions i la recerca de noves estrelles. I fins aquí el més destacat a les portades de la premsa generalista. Anem ara a repassar els titulars del dia de la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu, amb imatge del trofeu del Mundial de Futbol, diu la joia busca amo. Arrenca la primera Copa del Món amb 104 partits per decidir el campió. Amb l'Argentina de Messi defensant el tro i França, Espanya, el Brasil i Anglaterra entre els candidats. El diari Esport diu el primer de l'Alamin, l'últim de Messi. Fotografia pels dos futbolistes i al mig el trofeu de la Copa del Món. El Mundial més global de la història amb 48 seleccions i 104 partits arrenca avui en el mític Estadi Azteca. Mèxic i Sud-àfrica protagonitzaran el partit inaugural a les 9 de la nit. La selecció argentina defensa el títol davant la candidatura d'altres grans favorites, entre elles Espanya. Mundo Deportivo mostra en portada Lamine Yamal amb la samarreta espanyola. Diu el primer de Lamine. Mèxic-Sud-àfrica dona el tret de sortida a un certamen colossal. Una roja molt blaugrana vol bordar una altra estrella de la mà del debutant Geni de Rocafonda. A Madrid, l'AS mostra en portada una dona disfressada d'esquelet a l'estil de Halloween, en aquest cas amb connotacions també mexicanes, diu espectacle mundial, amb fotografia d'aquesta dona acompanyada de pilotes i també del trofeig del Mundial. Un Mèxic-Sud-àfrica obre el primer torneig en 3 països amb 48 seleccions i 104 partits. El marca amb un mosaic de les banderes dels països participants. Diu, estem units. Avui arrenca el Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, que ha de servir com a impuls de concòrdia en un planeta cada vegada més deshumanitzat. I completem la visita al quiosc amb la portada de Cinco Días, que diu que Alemanya llença el seu propi caça amb Airbus al capdavant. El pla agrupa 8 companyies per construir un avió de combat més senzill. L'Economista diu que Loteries redueix els seus beneficis per primera vegada des del 2020. La companyia factura gairebé 11.000 milions, però baixa els seus resultats un 10%. I finalment, Expansió destaca que Indra i Airbus miren a SAP per salvar el cas europeu. La Unió Europea agilitza tràmits per promoure més projectes de defensa. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Fem una pausa musical, tornarem amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Un quart i mig de 10 del matí hem repassat els titulars locals, també els generals, els esportius, els econòmics. Moment ara per reflexió. En aquest cas, ens la porta des de Madrid el nostre enviat especial, en Carles Andreu, que ens parla del català del Papa.
1: Bon dia, Tordera. El Papa s'ha fet entendre perfectament en català, i aquesta vegada no dient un parell de frases de cortesia, sinó en passatges complets. No ens hauria de sorprendre. Té una primera llengua, que és l'anglès, i, de fet, una segona llengua, que és el castellà del Perú. És políglota i domina diverses llengües amb fluïdesa. També té coneixements de quichua, llengua materna d'uns 5 milions de peruans, i en aquesta llengua també ha dit misses. Sap molt bé que si una persona parla amb una altra en una llengua que comprèn, li arribarà al cap, però si li parla en la seva pròpia llengua, li arribarà al cor. Segur que el Papa ho sabia molt bé i no calia recalcar-li que aquest era el cas dels catalans quan ens parlen en la nostra llengua, que també era la llengua en la que en Gaudí resava. La benedicció final de la Sagrada Família s'ha fet tot en català, com acabem de veure. Barcelona, cap i casal de Catalunya, és insuperable quan sap que el món la mira. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per teu article d'opinió. Arribarem al punt de 2:15 del matí amb més música.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.

0: otras son els nens i nenes d'ahir 5 padrona Tordera. Jo em dic Tomeu.
1: Hola, jo me dic Martina.
2: Hola, jo me dic John.
3: Bon dia, jo em dic Lia.
4: Bon dia, jo em dic Tessa.
5: Bon dia, jo em dic Marc.
6: Bon dia, jo em dic Biel.
7: Hola, bon dia, jo em dic Vanessa.
8: Bon dia, jo em dic Aleix.
9: Bon dia, jo em dic Karen.
10: Bon dia, jo em dic Ala.
11: Bon dia, jo em dic Oliver.
12: Bon dia, jo em dic Pol.
13: Bon dia, em dic Liam.
14: Hola, bon dia, jo em dic Martina.
15: Ai, mia.
16: Hola, bon dia, jo em dic Pau.
0: Aquests últims... aquests mesos... aquests últims mesos hem fet el projecte sobre l'aigua. Voleu saber què hem après?
1: L'aigua és molt important. L'aigua és molt important per la nostra vida. La fem servir per netejar, per nedar, per regar plantes, per cuinar i per beure.
2: També tenen alguns animals marins que viuen a l'aigua del riu o del mar.
3: Les plantes necessiten aigua per viure, sals minerals, aire i l'energia del sol.
4: Les plantes agafen l'aigua i les sals minerals de sota terra gràcies a les arrels. Passen per uns petits tubs que n'hi ha a la tija i arriben a les fulles.
5: A la fulla necessiten l'energia del sol i l'aire per fer el seu propi aliment.
6: També hem après que és el cicle de l'aigua. L'aigua, quan s'escalfa, es comparteix en vapor i puja cap al cel. Això es diu evaporació.
7: Quan puja cap al cel, s'arda freda i se converteix en núvols, això se diu evaporació.
8: Condensació.
9: Després va quan plou, cau gel o neva, això es diu precipitació.
10: Aquesta aigua arriba al riu o a sota terra i després va fins al mar. Llavors torna a començar el cicle de l'aigua.
5: Hem vist que l'aigua que ens arriba a casa nostra ve de la potabilitzadora. És un edifici on netegen l'aigua.
6: Poder netejar l'aigua que s'ha per la sorra i li tiren una mica de clor perquè no es faci mai bé.
12: L'aigua és molt important per nosaltres i hem d'intentar no malgastar-la.
13: Per estalviar aigua tenim que tapar l'aixeta quan ens rentem.
4: També hem après que és
15: que és millor que ens dutxem, que ens banyem a la banyera, perquè si no gastem més aigua.
17: Ja heu vist el que hem après del projecte. Ara us deixarem amb els altres companys. Esperem que us hagi agradat.

0: Hola, avui altres som el segon grup i us explicarem el que hem fet a les colònies. Hola, jo em dic Luca.
1: Hola. Hola, jo em dic Iria.
2: Hola, bon dia, jo em dic Pons.
3: Hola, bon dia, jo em dic Zai.
4: Hola, bon dia, jo em dic Júlia.
5: Hola, bon dia, jo em dic Pau.
6: Hola, bon dia, jo em dic Lucas.
7: Hola, bon dia, jo em dic Alejandro.
8: Hola, bon dia, jo em dic Neuen.
9: Hola, bon dia, jo em dic Héctor.
10: El dilluns i el dimarts, la setmana passada, vam anar de colònies a la casa de Puig de Balanyà.
11: Fa uns dies vam trobar un mapa a la classe que portava al Parc de l'Amistat i allà hi vam trobar un cofre.
12: A dintre del tresor, a dintre del cofre, hi havia una carta de la capitana Mestral.
13: La capitana Mestral necessitava el tresor per arreglar el vaixell i seguir navegant per als mars.
14: A la casa de colònies van fer diferents proves per convertir-nos en pirates i ajudar la capitana Mestral. I finalment van trobar el tresor.
15: A les colònies on se van passar nyanyal. Van dormir en lliteres.
16: Els que estaven a baix dormien de tres en tres.
17: Per acabar us direm un poema de les hores. A la una surt la lluna, a les dues menjo prunes. A les tres no diguis res.
18: A les quatre fem teatre, a les cinc de flet no en tinc. A les 6, un bon pastís. A les 7, peu a galeta. A les 8, el pa ja és cuit.
19: A les 9, em bec una. A les 10, aixeco un peu. A les 11, el llit s'esfonsa. A les 12, tot s'esbotza.
20: Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
21: Adéu!
22: Adéu.
23: Adéu.
24: Adéu.
25: Yuppie.

0: Les escoles a Ràdio Tordera. Cada dijous a 2:15 del matí i a 2:15 de la tarda, escolta els alumnes i professors de Tordera. Des de P3 fins a l'institut, cada setmana un curs diferent de cada una de les escoles del nostre poble presenten el seu programa a Ràdio Tordera. Les escoles a Ràdio Tordera i a radiotordera.cat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La setmana passada, a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
1: Dijous 11 de juny de 2026 s'instal·len nous desfibril·ladors a Roca Rossa i el segon camió dels bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibril·ladors es troben repartits per tot el terme municipal. Maria del Mar Fernández és tècnica de Creu Roja a l'Alt Maresme.
3: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona els pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir una... tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant.
1: Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics. L'Ajuntament habilita un nou portal de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència. Escoltem el regidor Pere García.
4: I amb la voluntat, doncs, de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania.

0: Rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i el primer equip sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: El temps de moment avui ve marcat per aquests núvols abundants amb els quals hem començat la jornada. Fins i tot arriben a deixar algun petit ruixadet molt puntual, una possibilitat de precipitacions que ens acompanyarà com a molt fins avui a mig matí. Després, els núvols cada cop més prims, començant pel sud de la comarca i acabant al nord, i aquesta tarda ja només tindrem núvols alts, mitjans, per tant, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Amb unes temperatures que avui les mínimes han pujat una mica, les màximes també seran lleugerament més altes, i en general amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i a l'estat del mar. De cara a demà s'espera un dia majoritàriament assolellat, amb temperatures mínimes que podrien encara baixar una mica a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia pujaran.
0: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals com la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb l'apartat d'efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. Escoltem Elisabet Mejías.
1: La setmana passada a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades a urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
0: El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a la incorporació dels romanents pressupostaris de l'any passat. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu. Després que en els darrers dos anys s'hagi intervingut a Masmura i Sant Daniel, el calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat seran Tordera Park i Terra Brava. D'altra banda, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics. La urbanització de Rocarrossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos dels bombers voluntaris seran els dos punts nous de la llista. Un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria. Ho explicava la tècnica de Creu Roja a l'Alt Maresme, Maria del Mar Fernández.
2: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir una... tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li, hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contensa, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
0: Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal i estan preparats per salvar vides.

Avaluar és el primer pas per millorar. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament de Tordera ha impulsat un nou sistema d'enquestes per mesurar el grau de satisfacció i l'eficiència dels serveis que presta. Aquesta iniciativa s'emmarca en la consolidació de les cartes de serveis

0: uns instruments vius que no només informen sobre l'oferta municipal, sinó que revisen periòdicament per garantir una administració de qualitat eficaç i propera. Les cartes de serveis tenen com a finalitat principal apropar l'administració als veïns i veïnes, garantint el seu dret a una gestió de qualitat. El regidor de Comunicació i Transparència, Pere García, explica l'objectiu d'aquesta mesura.
1: Hem posat a disposició dels ciutadans diferents enquestes per poder valorar, en aquest cas, 4 serveis públics: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge i el Servei Municipal de Psicologia, perquè són els 4 serveis amb els que hem estat treballant la carta de serveis, doncs que és un instrument que defineix doncs quins serveis s'estan prestant des de l'Ajuntament, quins són els deures i els compromisos per part de l'administració i dels ciutadans, i amb la voluntat doncs de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania, amb l'objectiu doncs de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
0: Durant tot el mes de juny, la ciutadania podrà accedir al nou portal de valoració per deixar la seva opinió sobre 4 serveis municipals: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge i el Servei Municipal de Psicologia. El consistori fa una crida a la participació, recordant que la veu dels usuaris és una peça clau per construir un model d'administració més transparent, àgil i adaptat a les necessitats reals del municipi. La Confederació d'Organitzacions de Civicultors d'Espanya, de la qual en forma part el Consorci Forestal de Catalunya, ha celebrat a Girona la seva Assemblea General, en què el sector ha analitzat els reptes de la gestió forestal sostenible per mantenir la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de generació dels boscos, de manera que puguin complir les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials. En el marc de la trobada s'ha fet una visita a una sureda a Tordera, per conèixer de prop la gestió forestal d'aquest tipus de bosc i les tasques que s'estan fent de cara a l'imminent inici de campanya de lleva del suro. Aquesta activitat té especial rellevància tant en l'indústria surera com amb l'ecologia i l'economia local. El secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, assegurava que el suro és un producte amb molt potencial i, a més, el català està considerat de molta alta qualitat.
2: Que són boscos densos, nosaltres tenim boscos de muntanya amb creixements molt lents, al sud d'altres regions és en zones de devesa, creix més, per tant els anells, els suros són més amples, el nostre suro, això li dona unes característiques especials, té una densitat molt més alta, vale? I això fa que sigui especialment bo, segurament és el suro de més qualitat pel tapament de vins tranquils. No? A nivell de producció, potser som de l'ordre, no som una part petita, però potser som de l'ordre, no recordo si seríem de l'ordre del 5%, puc passar la dada del suro mundial, però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
0: Aquest model de gestió a llarg termini no només preserva el paisatge i la biodiversitat, sinó que també impulsa l'economia local, demostrant que és possible equilibrar producció i sostenibilitat al Montnegre i Corredor.

Tot i que inicialment ja es va fer una rua el mateix dia de l'ascens del primer equip del Club Futbol Tordera a segona catalana i dels juvenils, l'entitat es guardava un dia per poder celebrar conjuntament amb els veterans, que també van aconseguir l'ascens aquesta mateixa temporada, i aquesta festa, que tindrà lloc aquest dissabte, posarà punt i final per a tots els conjunts del Club Futbol Tordera. Per tal que ningú es perdi cap detall d'aquesta jornada festiva, l'entitat ha dissenyat un programa d'actes que s'estendrà durant tota la tarda i nit de dissabte. A 6:45 serà l'hora de trobada al Camp Municipal d'Esports, tot i que la rua començarà a 7:00. La rua dels campions anirà direcció a la plaça Lluís Companys, passant per davant del Parc de la Sardana, després pujaran al camí ral direcció a l'Ajuntament, on es preveu arribar a 9:15 aproximadament. Per finalitzar, al balcó del propi Ajuntament es faran parlaments, amb els quals parlaran jugadors, en Ricard Grau, president del Club Futbol Tordera, i l'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Així doncs, el Club Futbol Tordera tancarà la temporada oficialment amb aquesta rua, on reconeixen l'esforç dels veterans pel seu ascens, però també l'equip juvenil i el primer equip pels títols de Lliga i també d'ascens de categoria.

0: La consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes i coneix els projectes de futur de l'equipament. Ens ho explica en la següent crònica des de Televisió La Selva, Paula Fernández.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes, un espai que s'ha consolidat com un dels principals referents científics i turístics de Catalunya. Durant la visita, els responsables de la Fundació Cal Faust hi han presentat el projecte de futur del jardí, que l'any passat va batre el seu rècord històric amb més de 235.000 visitants i que està ultimant un nou pla director per preservar-ne el patrimoni arquitectònic i natural.
2: Tenia el compromís de visitar el Jardí Botànic des de feia molts mesos. Vàrem estar amb el jardí justament en l'època de sequera, quan jo vaig estar com a consellera i prèviament també, i he volgut agrair doncs, tota la preservació que han fet d'aquest patrimoni i de tot aquest coneixement i sobretot, com els deia, aquest trasllat que estan fent de tot aquest coneixement acumulat cap al món acadèmic, per suposat, però també a la societat. El nombre de visitants em deien que estem en xifres històriques, rècords, i per tant és molt important la feina que es fa des d'aquí per traslladar aquest coneixement de la natura, dels nostres paisatges a la societat.
3: Estem treballant per poder presentar aviat un pla director del patrimoni, sobretot arquitectònic i paisatgístic, perquè tenim un conjunt d'edificis noucentistes que mereixen aquesta atenció. No podem restaurar elements patrimonials doncs, de qualsevol manera i ho hem encarregat amb un equip d'especialistes en modernisme i noucentisme que són els que determinaran doncs, quines coses s'han de mantenir, com s'han de mantenir, etc.
1: La jornada ha conclòs amb una visita pels diferents espais del jardí, on la consellera ha pogut conèixer sobre el terreny tant el valor paisatgístic i patrimonial de Mar i Murtra com la tasca de conservació i recerca que s'hi desenvolupa. Amb prop de 2.750 espècies vegetals procedents dels 5 continents, el jardí afronta ara una nova etapa marcada per la consolidació del seu projecte científic i la preservació d'un llegat que, més d'un segle després de la seva fundació, continua atraient visitants d'arreu del món.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Malgrat de Mar engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ens ho explica des d'Ona Malgrat a Javi Méndez.
4: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del Bicatalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per...
0: Efectivament, aquesta no és la crònica que ens arribava des de Malgrat. El que sí que anem a conèixer és la previsió del temps que ens aporta en Joaquim Serra el temps per aquest dijous i de cara també les properes jornades.
5: Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 8 al 14 de juny. Fa un any explicàvem que la policia local de Tordera recordava la importància de complir l'ordenança de mascotes per garantir la convivència i el benestar animal al consistori i iniciaria en aquest sentit una campanya informativa. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, anunciava l'inici d'una campanya per recordar l'obligació de censar els gossos i recollir també els seus excrements.
1: Recollim moltes mostres? Sí. Quin és el problema? Doncs que no coincideixen amb les dades que tenim recollides. Llavors tenim un problema de que s'ha de censar el gos. Ja ara aviat començarem una campanya en la que explicarem doncs, que s'ha de censar el gos i que s'ha de recollir les excrements, que la majoria de la gent ho sap, perquè malauradament la persona que té el gos censat coincideix, però bueno, són aquestes persones que a vegades, i aquí és on hem d'actuar nosaltres, i hem fet aquesta campanya, i fer més pedagogia, i si cal doncs, fer la pedagogia de la sanció, que malauradament és la que al final acaba funcionant. Al final, si controlem els cens, controlem els abandonaments, evitem els abandonaments, i per tant millorem el benestar de l'animal. Vull dir, al final és una cadena que si ho fem tots bé, ningú ha de patir per res.
0: Fa un any explicàvem també que el 061 era la única via per a consultes telefòniques els caps de setmana al CAP Tordera. El telèfon de l'ambulatori, com ja passava la majoria del territori, quedaria desactivat els caps de setmana i festius. Marc Masvidal, persona que gestionava les guàrdies del CAP Tordera durant els caps de setmana, explicava els motius d'aquests canvis.
2: En principi el que intentem és una reorganització dels serveis per oferir la millor atenció possible. I, de fet, ja existeix un servei des del 061, que és el 061 Salut Respon, que pot donar resposta doncs, a tota aquesta demanda que ara mateix està entrant en els centres d'atenció primària en horari d'atenció continuada i que habitualment nosaltres, en nit i cap de setmana, tampoc podem donar una sortida a determinades demandes i que, en canvi, a través del 61 sí que poden filtrar exactament segons el motiu de consulta i que podem donar una millor resposta. Aleshores, el que hem de tenir en compte és que, en principi, mentre el 112 és un telèfon que seria per resoldre situacions d'emergència que requereixen una intervenció immediata, ja sigui no només de professionals sanitaris, sinó també de bombers i policies, i el 061 està més orientat a resoldre dubtes, consultes o problemes de salut que no és una emergència, o també quan una persona no sap a quin centre sanitari s'ha de dirigir en cas que la situació no és una urgència immediata, o per evitar desplaçaments, o un temps d'espera innecessari, i així tampoc sobrecarreguem el sistema sanitari.
0: Ens situem al 2021, fa 5 anys, Bernat Costes, el tordarenc nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat. El tordarenc Costes es mostrava satisfet i il·lusionat d'aquesta nova etapa on podria desenvolupar una gestió més política de la que realitzava fins a aquell moment.
3: Doncs amb moltíssima il·lusió i moltes ganes. Jo fins ara estava fent funcions de cap de gabinet del vicepresident Aragonès. Ara, president, ens separa una nova etapa en la qual també es volia donar un nou aire a les relacions entre el govern i el Parlament i a la gestió de les comissions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i que el president m'hagi encarregat aquesta funció és un honor i moltes ganes de posar-nos-hi i de fer servir el govern i el país tan bé com sapiguem.
0: Aquell mateix any, el 2021, la policia local informava d'una participació en diferents cossos d'emergència en el rescat d'un ciclista que havia perdut la consciència després de patir un accident a la zona de la Torre de Miralles. En bombers s'havia evacuat la persona ferida, veïna de Malgrat de Mar, fins a una zona més accessible. Posteriorment s'havia traslladat a l'Hospital de Can Roti. Anem cap al 2016, fa 10 anys. Ja estaven en marxa les noves oficines de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Tordera. Així ho avançava el regidor de promoció econòmica, aleshores Marc Unió.
4: com que l'atur és un problema molt important d'aquest país, hi ha molts recursos orientats a programes d'aquest tipus. De fet, tot això que expliquem no és més que una mica amb la filosofia aquella d'abans, de dir, anem a col·laborar amb entitats que es dediquen a això, anem a col·laborar amb altres administracions, o sigui, anem a estirar el màxim de recursos. I el que ens trobem ara és que molts programes o moltes oportunitats que tindríem de fer accions d'aquest tipus ens quedem fora pel fet de no tenir un espai adequat per poder-ho fer. Tenir un club de la feina com Déu mana, tenir una aula de formació específica per això, amb unes mides concretes que puguem homologar, i això a mi personalment em genera molta frustració, perquè veus que van sortint convocatòries de programes, d'ajudes, etcètera, etcètera, i no hi podem arribar-hi perquè, insisteixo, malgrat ser el segon municipi del Maresme en atur, no tenim un espai mínimament preparat per afrontar aquest problema. Llavors, el que fem és ajuntar totes les coses que ja tenim, que en són moltes, molt dispersades, a la biblioteca, a l'Emili Vendrell, en alguna escola, que estem allò també al límit, i anem a fer un espai on puguem promocionar encara més aquest tipus d'activitats.
0: Fa 10 anys també coneixíem que la Diputació de Barcelona destinaria uns 45.000 euros per combatre la pobresa energètica a Tordera, així ho explicava la presidenta de la mateixa Diputació aleshores, Mercè Conesa.
5: Davant aquest bloqueig a què ens aboca aquesta sentència del Tribunal Constitucional, la Diputació avui respon, i avui respon de manera consensuada, amb un pla de 15 milions d'euros perquè els ajuntaments i els consells comarcals puguin destinar la cobertura de les necessitats socials bàsiques també a les finalitats que en última instància garanteixin aquesta resposta d'urgència a les persones en situació de crisi, aquelles persones que necessiten doncs, poder pagar factures de les empreses subministradores o aquelles persones que necessiten una sortida habitacional. Per tant, avui no podem, com a alcaldesses i alcaldes, acceptar excuses. Les alcaldesses, els alcaldes, avui no volem excuses davant l'emergència social, l'emergència habitacional, i per això som els primers des del món local a posar els recursos propis per tal de poder atendre aquesta demanda.
0: Ens situem cap al 2011, fa 15 anys, l'Ajuntament de Tordera tancava un mandat agraint la feina feta pels 7 regidors que a partir d'aquell dia deixaven el consistori. El regidor Marc Unió havia agraït l'oportunitat brindada per treballar pel municipi de Tordera.
6: En primer lloc, agrair l'oportunitat que se'm va brindar en el seu moment, tenir la possibilitat de treballar pel poble des de l'Ajuntament, que al final és una de les parts que segurament marca molt la vida del municipi, juntament doncs, amb la vida de les entitats i, evidentment, de cada persona individualment, que al final és el que fa bellugar el poble. Agrair aquesta oportunitat sincerament perquè és una cosa doncs, que no passa cada dia, no tothom té l'oportunitat de seure's aquí, i en aquest sentit en Bernat va començar amb 21, jo vaig començar amb 20, gairebé 21, doncs amb 20 anys poder dedicar-me o poder contribuir, millor o pitjor, això cadascú jutjarà de la seva manera, però pel poble doncs és una oportunitat que agraeixo moltíssim. I després també agrair l'oportunitat i després agrair també la gent que m'he trobat pel camí, companys de la taula de plens, companys de govern, els treballadors de l'Ajuntament, que sovint també amb els polítics són persones que se les jutja molt fàcilment i molt directament amb uns prejudicis que potser en algun cas poden estar fonamentats, però d'on fe diria que la majoria de gent que treballa en política i treballa a l'administració ho fa amb ganes, ho fa amb il·lusió i ho fa sobretot amb això, amb les ganes de donar un servei doncs, als seus veïns, als seus conciutadans.
0: Per la seva banda, el regidor Rafael Matas assegurava fa 15 anys que el Tordera d'aquell moment era molt millor, que s'havia trobat 12 anys abans, quan havia entrat per primera vegada al consistori.
7: Després de 12 anys, quan vaig començar, només deia que la meva pretensió tan sols era aconseguir que la meva filla, doncs, després d'aquest temps que hagués estat a l'Ajuntament, tingués un poble millor. crec que passats els 12 anys la meva filla i també els meus dos fills, per tant, els fills dels torderencs hauran vist assolit aquest repte i el tordera que avui deixem és millor que fa 12 anys. Amb aquesta premissa només agrair a tots plegats, a tots els companys, o més que companys, jo penso que amics, regidors que han estat al meu costat durant aquests 12 anys, encapçalats durant tots 12 anys i uns quants més per en Joan Carles, que ha estat un plaer treballar al seu costat. També els companys de l'oposició, per mi mai heu estat enemics els que esteu ara ni els d'abans. Tots venim aquí per treballar i fer feina. Els treballadors i tècnics de l'Ajuntament, per mi també més d'un d'ells ja són amics per mi, la qual cosa fa 12 anys. I és el mateix que deia sovint després d'haver jugat molt de temps a futbol, que el que havia aconseguit després d'haver pagat de jugar a futbol tan sols era tenir amics. En aquí em passa el mateix. Després d'aquests 12 anys de regidor, després de feina feta, errors possiblement també, el que de ben segur m'emporto és l'amistat de molta gent que fa 12 anys no tenia.
0: La regidora del Partit Socialista, Sílvia Verano, havia valorat positivament l'experiència d'estar de l'Ajuntament i de poder treballar pels ciutadans de Tordera.
8: Primer de tot, voldria donar les gràcies al Josep Romaguera per haver confiat en mi i haver-me donat l'oportunitat de treballar pels ciutadans i ciutadanes de Tordera. Voldria aprofitar aquesta oportunitat, tal igual que ha fet l'alcalde, per posar en valor la feina d'un polític o d'un regidor. Treballar pels teus veïns i veïnes, ja sigui des del govern o des de l'oposició, és una de les feines més maques, més importants i més enriquidores que una persona pot fer. Ser regidora ha estat un honor, però ser regidora i representant d'un partit d'esquerres i progressista com el PSC, que mira pel benestar de tots i totes i pel que moltes dones i homes han lluitat per fer aquesta societat més justa, més igualitària i més lliure, ha estat un orgull enorme. Dir als meus companys de grup que ha estat un plaer treballar al seu costat. Per últim, fer un agraïment a la resta de regidors del consistori i donar l'enhorabona als nous regidors i regidores que prometran el seu càrrec en el proper ple.
0: Continuem amb acomiadaments. El regidor de MAT, de Moviment Alternatiu per Tordera, Albert Turón, també deixava el plenari destacant el projecte impulsat pel seu grup durant aquells darrers 8 anys. Eren paraules l'any 2011.
9: Però sí que personalment volia, com ja han fet també els altres regidors, no? Però especialment nosaltres que engegàvem un projecte propi, no? Com era el Moviment Alternatiu, i que quan hi ha una cosa d'aquestes al principi pues, requereix un esforç important, doncs el fet que la gent diposités la confiança en nosaltres i ens permetés pues, durant aquests 8 anys, no? Primer amb en Jordi i en Pitu i els últims 4 amb mi mateix i en Pitu també, doncs poder-nos seure en aquesta taula i poder representar-los pues, ha sigut un gran honor, una experiència molt enriquidora. Esperem que hagi estat també, sempre quedarà el regust de que les circumstàncies no han permès contribuir de la manera que nosaltres hauríem volgut, però esperem que les nostres contribucions que hem pogut fer durant aquests anys pues, hagin sigut de profit. I res més, agrair a tothom que ens ha permès seure'ns en aquesta taula, amb tothom amb qui hem coincidit durant aquest camí, i esperonar sobretot els que seuran en aquesta taula a partir de dissabte.
0: El regidor d'Esquerra Republicana, Bernat Costes, havia manifestat també l'honor que havia representat per ell formar part de l'Ajuntament durant aquells 8 anys i defensar la figura del polític.
10: He tingut l'honor de ser el primer regidor de la història del meu partit a l'Ajuntament de Tordera en temps modern i és d'aquelles qüestions que sempre porta molt a dins, i la sensació d'acabar aquest període amb plegant i que no em substitueixi un sinó dos regidors del meu partit, doncs home, sempre és una satisfacció molt gran. Però voldria acabar també amb un agraïment molt sincer a totes aquelles persones que de sempre i dia a dia superen això que deia fa uns instants l'alcalde de la refracció permanent a la política. Hi ha molta gent que veu amb distància, amb preocupació, amb recel la política, però hi ha gent que supera aquesta distància, que supera aquesta refracció, que supera aquest recel, i fins i tot hi ha alguns que potser més agosarat del compte fan el pas que hem fet els que pleguem avui o els que es queden, de fins i tot posar-se a la llista electoral, sortir escollits regidors i ser representants de la ciutadania. A tots aquells que estiguin dubtant o que es plantegin de si compensa o no compensa fer el pas, que no dubtin més. És un honor immens i una satisfacció molt gran el poder ser veu d'un grup de persones a la taula de plens de l'Ajuntament, ser veu de la ciutadania del teu poble a la sala de plens de l'Ajuntament.
0: Una jornada, aquella del 2011, del juny del 2011, on Joan Carles García era reelegit alcalde amb els vots de Convergència i Unió. García tenia previst signar en els propers dies els decrets per repartir les regidories i les tasques de govern dels nous regidors. Joan Carles García havia sigut reelegit a través dels 9 vots que li atorgaven la majoria absoluta. Recordem el moment fa 15 anys.
11: L'escrutini, doncs, dona el següent resultat. Vots emesos, 17. Vots en blanc, 2. Vots nuls, cap. Vots a les candidatures. Senyor Josep Romaguera i Ferrer, 4 vots. Senyor Joan Carles García Cañizares, 9 vots. Xavier Martín de Diego, 2 vots.
12: D'acord amb el resultat de la votació, queda proclamat alcalde electe de Tordera per haver obtingut els vots de la majoria absoluta del nombre legal de regidors d'aquesta corporació, el senyor Joan Carles García i Cañizares.

0: senyor Joan Carles García i Cañizares, accepteu el càrrec d'alcalde d'aquest ajuntament per al qual heu estat elegit per voluntat del poble i d'aquest consistori?
1: Sí, accepto.
0: D'acord amb el mandat legal, us convido a prendre possessió del càrrec d'alcalde, tot pronunciant la fórmula de jurament o promesa establerta per als càrrecs públics.
1: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Tordera, per la qual he estat escollit per voluntat popular, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya.
2: Amb aquest record, per tant, de l'any 2011, nosaltres que tanquem avui l'apartat d'efemèrides, com sempre, fent memòria, recordant fets que succeïen una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com sempre, gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. El Papa s'ha fet entendre perfectament en català, i aquesta vegada no dient un parell de frases de cortesia, sinó en passatges complets. No ens hauria de sorprendre. Té una primera llengua, que és l'anglès, i, de fet, una segona llengua, que és el castellà del Perú. És políglota i domina diverses llengües amb fluïdesa. També té coneixements de quichua, llengua materna d'uns 5 milions de peruans, i en aquesta llengua també ha dit misses. Sap molt bé que si una persona parla amb una altra en una llengua que comprèn, li arribarà al cap, però si li parla en la seva pròpia llengua, li arribarà al cor. Segur que el Papa ho sabia molt bé i no calia recalcar-li que aquest era el cas dels catalans quan ens parlen en la nostra llengua, que també era la llengua en la que en Gaudí resava. La benedicció final de la Sagrada Família s'ha fet tot en català, com acabem de veure. Barcelona, cap i casal de Catalunya, és insuperable quan sap que el món la mira. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
3: Hola, què tal?
2: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi a parar doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
3: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Uh-huh. Llavors, això, en concret, diguem, pues sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò uh-huh. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs, aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
2: Mm-hmm. Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no és optativa,
3: sí,
2: que dèiem abans.
3: Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida de la roba des de fa molt de temps.
2: Molt de temps.
3: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social, perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo també podien crear ocupació, també podrien generar, uh-huh. diguem-ne...
2: A part d'ajudar a persones que necessitin...
3: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
2: amb unes certa... garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament,
3: exacte.
2: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
3: Exacte, allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i té, li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
2: Sí,
3: això és una de les coses que varia. Hi ha molts de taronja,
2: hi ha de verds,
3: hi ha de liles, fins i tot en algun. Vermells.
2: Carai.
3: Vermells, sobretot dominen els vermells.
2: És a dir, no és
3: vermells.
2: Com allò de que el verd és el del vidre.
3: Correcte. Perquè
2: no tenim aquesta associació de colors, eh?
3: Perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests, la gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica doncs, amb aquesta...
2: Per això aquesta disparitat de colors.
3: Aquesta disparitat de producte dintre del
2: d'allò. Tornem a Catalunya. Hem dit que Reviste està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
3: sí.
2: ciutats.
3: Sí.
2: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, sí. i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot d'intentar de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
3: Roba de la llar,
2: sabates, complements, bosses, cinturons, sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits, que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
3: Sí, sí, perquè de fet el que han volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara, perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan ara ja tenim un llit, no?, de metro 80. Però, no, aquesta tendència...
2: Escolta,
3: que tenim...
2: Escolta, a veure, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
3: Bueno, si ho fas servir bé...
2: I tant.
3: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
2: Boníssim
3: problema.
2: Boníssim queda.
3: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
2: tu
3: en aquest sentit.
2: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
3: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no la utilitzem.
2: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari,
3: sí,
2: és la que utilitzem.
3: Sí, sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
2: en
3: molta roba.
2: No ho puc creure.
3: Sí, sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades, o sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
2: aquest
3: una temporada.
2: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu, El fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges.
3: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
2: Però nosaltres anem al que podem fer cadascú nosaltres des de casa nostra, i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí, on trobareu aquests contenidors tan xatxipirulis, que de lluny direu, han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu, i si no sou de Rubí, aneu-hi també, perquè ho veureu, o aneu a qualsevol dels contenidors que tenim a prop de casa.
3: Del que s'està fent a Rubí, i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
2: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos, es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar, perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
3: Exactament.
2: Fins la setmana vinent.
3: Vinga,
2: adéu.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: coordinació al Port Pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
0: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula

0: Més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora. Soc Toni López i comencem en l'aire i aquí. Passen 3 minuts de les 11 del matí i comencem aquesta nova edició de l'Ara i aquí, el magazín de Ràdio Tordera, que us acompanya cada dia de dilluns a divendres fins a la 1 del migdia. Som dijous 11 de juny del 2026 i avui obrim el programa mirant cap a Barcelona, que hi va viure una jornada que passarà a la història. Ahir, el Papa Lleó XIV, que va presidir els actes de benedicció de la culminació de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ahir es va beneir el braç que correspon a Jesús. La jornada va començar amb l'arribada del pontífex a la ciutat, on va ser rebut per les principals autoritats catalanes, espanyoles i eclesiàstiques. Des de primera hora del matí, milers de persones es van concentrar als carrers de l'entorn del temple per seguir una cerimònia carregada de simbolisme. En l'acte central va tenir lloc l'interior de la basílica, on Lleó XIV va destacar la figura de Gaudí com un exemple de fe, creativitat i perseverança. El Papa va definir la Sagrada Família com una pregària de pedra oberta al món i va subratllar la capacitat de l'arquitectura per unir espiritualitat, cultura i bellesa. Un dels moments més emotius va arribar amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, la més alta del conjunt arquitectònic i l'element que culmina el projecte original concebut per Gaudí fa més d'un segle. Ja al vespre, Barcelona va oferir una imatge espectacular. La il·luminació especial del temple, acompanyada per projeccions audiovisuals i actuacions musicals, va convertir la ciutat en un aparador mundial. Durant la seva visita, el pontífex també va tenir paraules per als joves, per a les persones vulnerables i per a la necessitat de construir una societat més justa i cohesionada. Un missatge que va anar molt més enllà de l'àmbit religiós i que ha estat àmpliament destacat pels mitjans internacionals. Sens dubte, una jornada històrica per Barcelona, per Catalunya i per una de les obres arquitectòniques més admirades del planeta. De què tenim preparat per avui? Nosaltres continuem endavant perquè avui tenim 2 hores de ràdio carregades de contingut. Durant la primera hora repassarem les efemèrides i els dies internacionals d'avui, els dies internacionals d'aquest dia. Coneixerem les temperatures que ens van deixar les darreres hores gràcies als nostres corresponsals. Obrirem la nostra pregunta de concurs i acabarem amb la molteteca. I a la segona hora, com cada dijous, pedalarem amb en Miquel Grimau, parlarem de ruta, ciclisme, mobilitat i natura i acabarem amb una entrevista a fons. Així doncs, posem fil a l'agulla. Dies internacionals del 11 de juny. El calendari ens deixa avui diverses commemoracions destacades. La més important és el Dia Internacional del Joc, proclamat recentment per les Nacions Unides per reconèixer el valor del joc en el desenvolupament dels infants i també en el benestar de les persones adultes. Entenc que aquest Dia Internacional del Joc es tracta del joc recreatiu. També se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada de sensibilització sobre una de les malalties oncològiques més freqüents entre els homes. I avui és igualment el dia del linx ibèric, dedicat a una de les espècies més emblemàtiques de la fauna de la península ibèrica. El Dia Internacional del Joc. Si hi ha una celebració que mereix una mirada especial és aquesta.

festa. Quan pensem en jugar sovint, ho associem als nens, però els experts recorden que el joc és una eina essencial al llarg de tota la vida. Jugar ajuda a desenvolupar la creativitat, la capacitat de resoldre problemes, la comunicació i les habilitats socials. En la infància és una peça fonamental de l'aprenentatge, però també en l'edat adulta contribueix a reduir l'estrès, estimular la ment i millorar el benestar emocional. En una societat marcada per les presses, les pantalles i les obligacions, aquest dia reivindica el dret a disposar de temps per jugar, compartir i gaudir, perquè al cap i a la fi, jugar és una de les formes més universals d'aprendre i de relacionar-nos amb els altres. Efemèrides de l'11 de juny. Fem ara el nostre habitual viatge per la història. Any 1509, 11 de juny. El rei Enric VIII és coronat rei d'Anglaterra a l'abadia de Westminster, iniciant un dels regnats més coneguts de la història britànica. 11 de juny de 1770, el navegant britànic James Cook arriba a la Gran Barrera de Corall australiana durant la seva primera expedició al Pacífic. 11 de juny de 1963, el monjo budista Thich Nhat Hanh s'immola a Saigon en protesta contra la persecució religiosa del Vietnam del Sud. La fotografia de l'acte esdevindria una de les imatges més impactants del segle XX. 11 de juny de 1982, s'estrena la pel·lícula E.T. l'extraterrestre, dirigida per Steven Spielberg, que es convertiria en un dels grans clàssics del cinema familiar i que encara avui en dia és recordada amb molt d'enyor. 11 de juny de 1992, Catalunya. A poc més d'un mes de l'inici dels Jocs Olímpics, Barcelona inaugura diversos trams de les rondes de dalt del litoral, unes infraestructures que transformarien definitivament la mobilitat de la ciutat i de l'àrea metropolitana. I acabarem amb una efemèride musical amb accent català. Un 11 de juny de 1976, els Rolling Stones actuaven per primera vegada a Barcelona en un concert històric celebrat a la plaça de Toros Monumental. La visita de la banda liderada per Mick Jagger es va produir en un moment de grans canvis socials i polítics, pocs mesos després de la mort de Franco i en plena transició democràtica. Per a molts joves de l'època, aquell concert va representar molt més que un esdeveniment musical. Va ser un símbol d'obertura, modernitat i llibertat. Més de 15.000 persones van assistir a l'actuació que va quedar gravada en la memòria col·lectiva dels aficionats al rock del nostre país. Aquella nit, Barcelona va viure un dels primers grans concerts internacionals de la seva història contemporània i va començar una relació especial entre la ciutat i una de les bandes més importants de tots els temps. Sens dubte, una data destacada pels amants de la música i una pàgina important de la història cultural de Catalunya. Escoltem el Rolling Stones.

0: Falta molt poquet, gairebé segons, perquè entrem en un quart de 12 del matí i nosaltres que encetem la Molta Teca. Una experiència molt gran va resultar l'avinguda del Sant Pare a Barcelona. En vam veure multituds que va moure a Madrid, però el Sant Pare venia precisament a beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família,
1: sí.
0: I venia a Barcelona. Va estar a Montserrat i tothom està flipant,
2: sí,
0: de les imatges que es van veure.
2: Preciós.
0: Però jo vaig seguir per ràdio i també feien servir frases d'Antoni Gaudí,
2: sí,
0: que eren maquíssimes.
2: Ah, val, veus.
0: I que era una premonició del que passaria. Perquè diu, una llum sortirà de,
1: sí,
0: la creu més alta de,
1: sí,
0: de la Torre de Jesús i il·luminarà el cel de Barcelona.
1: Sí.
0: Això va dir-ho abans de morir
1: això.
0: I abans,
1: sí,
0: de tot això.
1: Sí. Sí. Quan ho va fer. O sigui, ell, sí, sí. La
3: seva idea era ja aquesta.
1: La idea ja era que la torre aquesta, clar, il·luminés a Barcelona i a tots els ciutadans i a totes, o sigui, a tota la terra de Catalunya.
3: El que passa és que ell no se podia imaginar mai la cosa tan fenomenal,
1: sí,
3: que va poder passar ahir vespre.
2: Sí.
3: I que ell pogués ser al fons del cel de Barcelona, que estigués a la seva imatge mirant,
0: no,
3: com
0: ja,
3: feia,
0: ja,
3: la, com, sí, feia, com es beneia la creu. Sí. Vull dir, va
1: I
3: ser
1: quan,
3: meravellós.
1: I quan gira la cara a la torre...
0: Sí, eren drons.
3: Eren drons.
0: Sí, eren drons.
3: Sí, és de l'única manera que es pot fer un,
0: sí,
3: imatge al cel així. Sí, preciós.
2: Com feia allò de la intel·ligència...
3: Clar, és de la manera...
0: Bueno, però igual va ser fet servir, van servir la intel·ligència,
3: clar,
0: artificial
3: per fer el dibuix.
1: Però eren drons. És que després, ja, sí, quan ja es separen...
3: Queden difuminats.
0: Sí, però els drons són guiats per persones,
1: sí, clar,
0: que utilitzen un software informàtic molt important.
1: La policia. Sí. La policia.
0: Ah, va fer-ho la policia, ho saps, segur.
1: Per regla general, és la policia. Jo t'ho dic perquè al parc de la Ciutadella, que,
0: sí,
1: és on tinc la casa... està la policia moltes vegades que està amb el, que està amb l'aparell,
3: amb aquells aparets,
1: i la noia va guiant-lo i a vegades ha passat per davant de la meva casa, ha passat per davant, que diu, el toco.
3: Això el toco.
0: Bé, sí. Hem de deixar-ho un momentet només perquè tenim el repàs de les temperatures. En Joan González, bon dia, bona hora.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Joan. Què, l'experiència d'ahir la vas viure intensament o no?
4: Sí.
0: Sí? Me n'alegro, sí, sí, me n'alegro. Nosaltres també.
4: Va ser molt maco, l'altrament.
0: Sí, sí, i tant. Bé...
4: Va haver-hi un problema amb la coral, però bueno.
0: Bueno, sí, ja ho explicarem.
4: Sí,
0: sí.
4: Per tot l'altre, molt maco, eh?
0: Sí, sí. D'acord, quina temperatura van tenir ahir?
4: Mira, va ser de 23 graus 5 dècimes.
0: Ahà. Uh-huh.
4: Una mínima ha sigut de 16 graus 8 dècimes.
0: Uh-huh.
4: Ara estem a 22 graus en 3 dècimes.
0: Uh-huh.
4: Amb un 59% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 25 graus 6 dècimes. El màxim de vent d'ahir de 22,5 km hora. I la pluja que tinc registrada jo avui són 2 dècimes.
0: D'acord.
4: Que veig aquí en el programa... Sí. Ahir van caure també 8 dècimes.
0: Van ploure 8 dècimes.
4: Sí, ahir.
0: Sí, sí.
4: Ahir 8 dècimes i ara 8, tu vas... Això s'ha tallat a les 6, quart de 7, avui.
0: Uh-huh. Sí, sí. A vegades plou de nit i no ens assabentem fins al dia següent.
4: Estem dormint. Si no fa un ruixat molt fort, no assabentem de la pluja.
0: No la sabem escoltar. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan González, una forta encaixada i demà tots tornarem a empaitar.
4: D'acord.
0: Una abraçada.
4: Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Bé, doncs aquesta era la temperatura que ens arriba des de Marreixac. Continuem, estàvem parlant del Sant Pare, estàvem parlant de la il·lusió. Una altra de les coses que van dir a la ràdio és que Gaudí deia, primer és l'amor,
1: sí,
0: després és la tècnica.
3: Això va quedar escrit.
0: Va sortir en el cel.
3: Per
0: això era un visionari, perquè ell primer...
1: era l'amor.
0: primer és que Milos deia el que podia ser la Sagrada Família i després ja s'inventarien les tècniques
3: Però que l'amor és el que mou el món. Tot aniria millor, perquè pas de gràcia no és així. Però mira com ell ja ho va preveure que seria, que serien les frases més boniques.
1: I després va estar visquent, abans de morir, 2 mesos a la cripta, on està enterrat. Va estar visquent allà.
0: Que, per desgràcia, va ser atropellat per un tramvia.
3: Això ja, per desgràcia, jo crec que tothom ho deu saber. I que va ser tan poc... li van fer tan poc cas en aquells últims dies, pobre.
1: Bueno, perquè ningú sabia,
3: qui era i, evidentment, ho van deixar allà.
1: Semblava un indigent.
3: És el que anava a dir. Però com no m'ho has deixat dir, doncs no puc dir.
1: Semblava un indigent i llavors quan el van portar doncs no sabien ni qui era ni res de res.
0: Esclar.
2: Anava molt mal arreglat,
3: perquè estava tot el dia allà dintre. A la seva manera estava treballant.
0: Si ets un gran catòlic, desprendre d'allò superflu és una manera de seguir.
1: Bueno, ja he explicat abans que la casa Milà li va fer...
0: Ho has explicat a micròfon tancat.
1: Ell va fer la casa Milà. Llavors, els Milà no estaven d'acord amb com havia acabat de ser la casa. I llavors el van denunciar. I ell va guanyar
3: el pleita,
1: i llavors li van donar 100, en aquella època, 120.000 pessetes, que tot ho va donar als pobres.
0: Ah, molt bé.
1: Ell no es va quedar res.
3: Perquè ell era molt humà i...
0: Estem parlant d'una figura excepcional en tots els aspectes.
2: No s'ha parlat d'una casa que n'hi ha al costat de casa meva, al carrer de les Carolines de Gràcia.
1: Ah, sí, és preciosa.
2: És preciosa. Havia Santa Rita, que després va fer bancs.
3: Com es diu aquesta?
2: No sé què de l'Antoni, és que no me'n recordo jo, la veritat.
1: Ara l'han fet museu.
2: Museu, ara es pot veure.
1: Perquè ha estat molts anys tancada.
2: I tampoc no han parlat de la colònia Güell, de l'ermita de qui m'he casat jo.
3: Sí, la colònia Güell, però ella ja... Però la colònia Güell ja té una mica de prestigi.
1: Sí, bueno, van dir que ell va estar... O sigui, ell vivia al Parc Güell. Ell vivia allà. Mentre que estava fent tots els projectes de la Sagrada Família, ella estava visquent al Parc Güell, que allà doncs, estava amb amics i gent. I llavors, els últims 2 mesos abans de morir, va baixar a la cripta i va estar visquent a la cripta.
2: Però la colònia Güell està a Santa Coloma de Cervelló.
3: És dir, que no és pas aquesta.
1: Jo et dic a Parc Güell.
2: Parc Güell han de caminar jo, a patinar allà les columnes. M'he estrellat allà 40.000 vegades.
3: Que en aquell moment no tenia fama, no era tant com...
2: Home, però hi havia molta gent, perquè hi havia una muntanyeta de les Tres Creus.
1: Sí.
3: Perquè era un parc maco per Barcelona, que llavors sí que gaudia la gent de Barcelona.
1: Sí.
3: És ara que no pot gaudir. Ara tan sols van els turistes.
1: No, ara si no pagues no pots entrar.
3: I els turistes són...
2: Bueno, ara ja fa molt. Quan van treure Santa Rita, que està al costat d'aquesta casa del carrer de les Carolines, són les portes que estan en el Parc Güell. Llavors feia cantonada el príncep d'Astúries, la Santa Rita, i van aprofitar, perquè són com palmeres, és una... l'entrada, fixeu-s'hi, són com palmeres.
3: Sí, sí.
2: I estava a Santa Rita aquesta, les portes de ferro aquestes.
1: I després també una cosa que també em va agradar molt, perquè ell, clar, abans de ser papa, diu que venia molt a Barcelona, quasi cada any venia a Barcelona, i va estar aquí per les Olimpiades. Va viure les Olimpiades aquí.
3: També ho vaig llegir.
1: Ell
3: té records bonics de Barcelona.
1: Bueno, perquè ell anava molt, que per això va voler anar ahir per la tarda a la església de Sant Agustí, perquè ell és agustí. I llavors ell venia tots els anys aquí a l'església aquesta a ajudar a... Perquè aquesta,
3: és a dir, que coneix perfectament les mancances d'aquesta...
1: Perquè el Raval...
3: Per això ell s'ha preocupat tant.
1: Sí, el puesto més. Primer, aquesta església estava al carrer Comerç, al convent de Sant Agustí, i que estaven allà els agustinians. I llavors després, després de la guerra, van treure el convent, van passar a l'església aquí al Raval, i llavors el convent s'ha quedat de coses de l'Ajuntament. Vull dir, ara està... Que també és molt maco el convent de Sant Agustí.
0: Clar.
2: Avui també serà maco perquè avui va parlar, o quan arribi avui a...
3: A Canàries.
2: A Canàries.
0: Avui se'ns pujarà dels colors a tots.
2: Ja.
0: Perquè... Ja.
3: Bueno, ja. Alguns no.
2: Alguns sí.
3: Ah, alguns no se les pujarà gens ni mica.
2: Bueno.
3: A nosaltres sí que ens farà una mica. Tots els que tenim una mica de cor i som una mica humans, sí.
2: I tant.
3: Els que no, els que volen passar molt de puntetes sobre el tema... Pues, faran com si no passés res. I per desgràcia no és així.
2: Jo crec que per la gent gran, que és veritat que no podrem acabar de veure-la tota sencera, perquè encara falta. Està molt adreçada a la família.
0: Jo que pel 2028 tampoc falta tant.
2: Ah, bueno, jo espero estar aquí.
3: Bueno, jo sincerament, jo voldria ja anar ara ja.
2: Jo també.
3: Jo ara ja voldria anar. Ja tinc el síndrome d'anar a veure-la. Perquè a mi, jo he vist tantes coses tan boniques que m'han enviant en vídeos que jo ja tinc necessitat humana d'anar a veure-la com està.
2: I si aquí a Torderes es pogués fer un autocar i, clar, programat, i la gent que vulgui anar, jo m'hi apuntaria, eh?
3: Uh-huh. Bueno, doncs mira, donem idees, a veure si algú la capta.
2: Aviam si algú fa un autocar gran, bueno, gran o petit, i els que vulguem anar, ens apuntem i passem un dia molt maco, que jo ja l'he passat aquest dia amb gent d'aquí de Tordera.
3: Sí, clar.
0: Molt bé, molt bé.
3: Vinga, doncs, la sugerència queda així, això de l'aire.
0: Una bona proposta des del Molta Teca per la gent que vulgui organitzar una sortida a Barcelona i anar a veure la Sagrada Família.
3: Sí. Que s'adreci a Ràdio Tordera, no? Clar, perquè si no, com ho farem?
2: No. O aquí, amb el casal, també, que ho facin aquí.
3: Què vols dir, l'esplai?
2: L'esplai, que dic el casal l'esplai. Sí. D'on sigui, que surti un autocar... Que aviam, que també puc anar particular.
3: Mira, tens al teu costat a la presidenta de l'associació de Fibra Color? No és per nada, però aquesta idea pot ser...
2: Senyora presidenta, per favor.
3: Doncs aquesta idea potser ella la pot agafar com,
1: pues igual,
3: com a bona idea.
0: Tu ets la presidenta de l'associació de veïns de Fibra Color.
1: Sí.
0: Ho diem perquè la gent que no estigui assabentada del poble ho sàpiga.
1: Pues sí,
2: si tenen queixes ja saben on se tenen queixes.
3: No, perdona, les queixes de Fibra Color.
0: També és bo que alguns facin felicitacions.
2: Això
1: pues també. Això perquè, ningú ho fa.
0: Sí, doncs jo una vegada vaig anar al dentista, m'ho va fer tan bé que vaig demanar de fer una felicitació.
1: Clar. Pues nosaltres, bueno, jo ja ho diré més endavant, però les festes les farem el 5 i el 6 de setembre.
0: Molt bé.
1: I, bueno, espero...
3: I n'hi ha gent que no és de la Fibra que s'apunta.
1: Però sí, tothom està ben acollit.
3: I convidats, no?
1: Tothom està molt ben acollit a la Fibra, vull dir que...
0: Ahir el Sant Pare va dir que Catalunya era un país d'acollida.
3: D'acollida, sí. Justament. I ho va repetir.
1: No,
3: és curiós,
1: veritat,
3: però...
1: Eh?
3: Bueno,
1: és
3: sempre veritat, ho hem parlat,
1: dintre,
3: eh?
1: Dintre de que el caràcter català és molt, molt cap a dintre.
3: Molt sèrio.
1: Eh? Sí, molt perquè sèrio. Som molt... Però jo, mira, una vegada em va dir un senyor, i em va encantar, un senyor andalús, em va dir, os tengo que decir una cosa a los catalanes. Por ejemplo, en Andalucía, tú vas y todo el mundo te abre las puertas, pero después nadie se queda. Y los catalanes, os cuesta mucho abrir una puerta, pero cuando la abrís, es para toda la vida. I és veritat, nosaltres som així. Vull dir, sí. Ens costa perquè som més de casa, més tancats, però quan obrim una porta, és per sempre.
3: És un fet real.
1: I és d'acord. Sí. No és de per estar bé, sinó és d'acord. És de dintre que dius, tu entres a casa meva i entres...
3: És un fet real.
1: A la meva família.
3: Sí. Sí, sí.
1: Y llavors aquest senyor em va encantar perquè va dir, nosotros los andaluces a todo el mundo, venga, la fuerga y venga, todo fiesta, todo y todo el mundo, pero cuando se acaba eso, ya está, ya no hay nada más. Y vosotros os cuesta mucho abrir una puerta, pero en el momento que la abrís es para toda la vida. Dice, yo tengo muchísimos amigos catalanes que es amigos de
3: sí. Tota la vida.
2: Hi ha gent andalusa que és veritat que ho reconeix, això, eh?
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sé si ens tocarà... Jo no
0: sí, estic esperant a 12:15 per sí. Començar el Molta Teca. Heu demanat de fer una, una petita aturada per...
2: Home, és que s'ho mereix, no?
1: Em va encantar una cosa que va passar ahir, que va ser la nena cega,
0: sí.
1: Que va estar explicant als reis i al papa... com era la
0: Sagrada Família.
1: La creu. I ella
3: com anava explicant... Com ella creia que era.
1: Clar. No, no, no, no, però ell i va encantar perquè va dir nosotros los ciegos no vemos, pero con tocando tacto. Estamos, y li va fer un dibuix al Sant Papa perquè s'ho portés, per com ella veia la creu. Bueno, però ho va explicar.
3: Això no ho vaig veure. No, quants anys tenia la nena?
2: Jo l'he vist avui a la,
1: 13.
2: A la primera.
1: 13 anys.
2: Ho ha comentat la, sí, sí. La periodista, la Sílvia. Quan se li acosta la reina, li diu, quin eres?
1: Clar, sí, clar no la veia.
2: I li diu, soc la reina. Ah. I la va acariciar, la reina la acaricia.
0: Ah, molt bé.
2: Sí. Sí, no, va ser jo aquest dematí, perquè ahir, clar, la gent parlava i no podies apreciar què passava allà amb la nena, que jo la veritat sí que la tocava, que m'ho vaig pensar que estaria, però és que es veu que és cegueta total.
1: Sí,
2: pobreta.
1: Sí, sí, només que veu
0: ombres.
2: Ombres. Sí. Bueno, i sentint el Virolai, aquí bueno. S'emociona amb el Virolai.
3: Oh, això va ser ja un punt i a part.
2: Sí, jo l'he cantat molt.
3: Que te deixa la pell de gallina totalment.
1: De totes maneres, sí, el Virolai va estar molt bé el primer dia. Va estar molt bé, però ahir a Montserrat...
3: Va estar una mica...
1: No, no, a Montserrat va ser molt maco.
3: Va estar una mica massa bo.
1: Ah,
3: perquè no m'he deixat parlar Antoni de Talles sempre.
1: Perquè a Montserrat...
2: I el Sergio Dalma us va agradar amb la cançó.
1: Home, sí.
2: Home. A mi me va encantar.
3: Home, sí. El Sergio de Mis Amores, sí. Que diuen. Sí, en Sergio és que, a més amb la veu que té, sí. Espectacular.
2: Aquests nens, quines
3: maco.
2: Veus que tenen, eh?
3: Clar, sí. És que tenen veuetes de lo que són. Angelets.
1: I n'hi havia una nena.
3: Sí. No, podia, sí, potser sí que
1: una
3: sí.
1: Nena a primera fila sí. Cantava una escoleneta sí. Vull dir que ja era hora també que obrissin les portes sí, a les dones.
3: Que algunes nenes també poden fer-lo, esclar.
2: I també maco de cara al papa que amb els nens que acostaven els bebès i els nens petitets
1: a tothom
2: a tots, eh?
1: Diu sí, que, sí.
2: Va agradar
1: que
2: molt.
1: Pel matí havia agafat havia fet la d'això de la creu a 100 i pico de nens. Diu, però aquesta tarda, perquè aquesta per la tarda va ser... I a mi total. Una cosa que em va encantar, la veritat sigui dita, perquè no pensava que a Barcelona el papa tingués la rebuda...
3: L'acollida que ha tingut.
2: Sí?
1: I em va
2: sí.
1: No, jo pensava que n'hi hauria gent, però no. Però ahir per la tarda em va emocionar moltíssim des del... Mira... Des del principi que va sortir, des del Palau Episcopal, fins que va arribar al carrer Rosselló, bueno, estava tot des d'allà fins a la Sagrada
3: Família...
1: És que
3: estava previst que fos
1: així. Ple de gent, o sigui, vaig pensar...
3: Emocionada.
1: Ole per nosaltres.
2: Que són els catalans,
1: sí.
2: Que
1: ole per nosaltres.
3: Que no solament Madrid sí. És la ciutat no, més important. Que sí, que va estar molt ple a Madrid també, però aquí, pues, a veure... Sí.
1: A mi em va... Ahir, o sigui...
2: Va ser molt maco, va ser espectacular.
1: Vaig pensar...
2: Amb una paraula, ole. Per mi, espectacular tot. Mm. Jo sentada al sofà, eh?
1: Sí, sí.
2: Sopàvem tardíssim, quan se va acabar tot. Bueno, com també sopem
1: poquet. I després tenim... Jo també tinc que reconèixer que els catalans, quan tenim que fer una gran...
3: Un gran evento, ho fem amb qualitat, de qualitat.
1: Les Olimpiades van ser precioses, i el d'ahir va ser el broche d'oro, o sigui, va ser una passada... Com els caps que tenim
3: home,
1: aquí.
3: Ja ho fan...
2: De moment ha passat poc temps, potser alguna crítica tindrem, eh?
0: Sí, sempre
3: es pot millorar tot. Sí.
0: Va haver-hi problemes ahir amb el cor, perquè en l'última partitura tenien doncs, una estelada que la podien treure, va arribar
3: a
0: la policia i van ser apartats de l'acte, i se'ls va tenir retinguts una estona, que això ha molestat a molts, perquè, clar, que tu te posin un full on te tens una estelada no és culpa teva.
2: Clar.
3: No. Sí, bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar, el que diem.
0: Sempre hi ha coses que es poden millorar, sí.
2: Però
0: bueno,
2: espero que tot el que ens...
1: Però podem dir una cosa. Sí. Jo no crec que hagi hagut...
3: Això
1: més,
3: no ha embrutit la història.
1: Més històries.
0: No.
2: Espero
0: no
2: que... tanta l'emoció que hem tingut nosaltres, els catalans, els que viuen aquí, a Barcelona, com el papa s'hagi quedat amb un bon gust de boca de tot el que li han fet.
1: Se li veia.
2: Va ser preciós. És somrient, es veu simpàtic,
1: eh? Sí. Però se li veia que estava gaudint. Gaudint a... en tots moments.
3: I a l'espectacle d'ahir vespre igualment.
1: Bueno, ell estava al·lucinant, eh?
3: Sí.
1: La cara que posava era de...
2: És que al final va ser preciós. És que al final va ser espectacular.
3: A més, focs artificials des de la Sagrada Família.
1: També.
3: Cosa mai vista.
1: Sí.
3: I mai tornarem a veure-la, m'imagino.
2: Sí. Però vull dir,
3: jo com...
1: Jo plorava.
2: I que hi ha quedat llagrimó, sí. Però que preciós.
1: Jo plorava.
2: S'ha dit que la gent, que som ja grans i n'hi ha encara de més grans, se'n van...
3: Home...
2: ensenyant amb aquest bon...
3: regust de boca, no?
2: De veure... La veurem acabada, però mira quina cosa tan preciosa.
1: I la Torre Agbar, que va sortir...
0: Sí.
1: Mira el cel, tot estava
3: les... aconjuntat perquè per donar un espectacle màgic, és el que es tractava,
0: no?
2: Va ser màgic.
1: Sí.
0: Està molt bé. Doncs ara ja sí, hem d'anar cap a la Molteteca. Tenim publicitat, Miquel? Sí, doncs anem a publicitat i tornem i fem ja aquesta trencadissa i anem per temes que són...
3: De salseo.
0: De salseo, que són una mica menys seriosos.
2: Avui donem una notícia
0: que és negativa.
2: És una miqueta negativa.
3: Bueno, després farem una mica de salseo també, no?
1: A veure, dintre negativa, dintre de tot, tampoc, perquè aquesta dona, tal com estava, el millor que li ha pogut passar és...
3: Bueno, ja ho explicarà, no? L'Angie, ara després.
0: Sí, ara ho expliquem. Anem a publicitat.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: cugat.ufm.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Índola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
5: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Entrem ja, estàvem parlant de...
1: Del papa francès? Ai, perdó, del papa Leo?
2: Del papa Leo.
1: Leo.
0: Leo 14.
2: Els dimarts diu que el seu secretari li diu que l'agenda sempre la deixi lliure, perquè els dimarts ell se va a Castillo del Gandolfo, i llavors el Juan 23 va fer una piscina allà.
0: Sí.
2: I llavors ell diu que primer fa piscina, després fa el total d'això que té de bicicleta i coses així, i després munta a cavall.
1: Ah, oh, mira que bé.
3: S'ho sí. passa molt bé.
1: Mira que
2: I
1: bé.
2: El dimarts, i els dimarts...
1: Perfecte.
2: I els dimarts ell fa això. O sigui, té... El dimarts
1: és per ell. Com un dia de festa per ell.
2: És per ell, i llavors fa tot el dia esports.
0: Molt bé, molt bé.
2: Bueno,
0: es diuen cuida. Que li agrada molt el tennis.
2: També.
1: Sí, també és tenista, també, és veritat. També. Sí, és veritat. Sí.
0: I que havia practicat el futbol americà, que és una mica...
3: Que és del Madrid, eh? Això,
1: això no també, això també, eh? Sí, Angie, un bon apunte. Eh? Sí. Del Madrid, sí, sí, que li van preguntar i va quedar molt clar.
0: Ell va dir, el Sant Pare és de tots els equips del món. Sí, Robert Prevost és del Madrid.
1: Que político, sí, ¿no? Sí, que político. Aquí va estar ben bé a l'alçada de lo que s'esperava d'ell.
2: Muy buena respuesta.
1: Vinga, Angie.
3: Bueno, avui comencem amb la premsa rosa. Aviam, és veritat que feia molts anys que no se sabia res d'ella. Per la gent que ha conegut a la Cristina Blanco, era una vident molt important de la gent...
2: De la gent set.
3: Sí. I es va fer molt famosa en el programa de la Teresa Campos,
1: de
3: Dia a Dia.
2: Sí.
3: És la mare de l'actor...
2: Miguel Ángel.
3: Miguel Ángel Muñoz.
2: Sí.
3: És veritat que ara feia molts anys que no se sabia res d'ella. Jo ni sabia que estava tan malalta, perquè aquesta senyora, quan es va fer tan famosa, perquè era evident, ja t'ho dic, la gent famosa, va tindre la mala idea, diguéssim, que estava en un hotel i va robar tot de targetes de crèdit.
0: Ai!
1: Caramba, sí, li calia això?
3: Sí,
1: Li calia?
3: No calia,
1: perquè ja tenia un nivell econòmic bo, no?
3: Molt famosa... En fi, que això que va passar quan es van enterar, ella, llavors que el seu fill començava a ser actor,
1: famós,
3: que era jovenet,
1: també, no?
3: Que va començar amb el cinema, amb el Palomo Cojo, en l'any 95, 1995, ella que va fer, amb el que m'ha caigut ara, perquè això va ser per totes les televisions el que havia fet aquesta senyora, que va dir, jo me retiro i dono pas al meu fill, que ara s'està obrint un camí d'actor. Dintre de quan va veure que estava a dalt de tot i que queia a baix de tot
1: amb un pou,
3: es veu que va agafar una depressió. I d'aquesta depressió està, diguéssim, amb problemes mentals. No se parlava d'ella, jo almenys, mireu que ja us dic, que a mi m'agrada llegir la premsa rosa, jo no sabia res. I ara fa l'any...
0: Aquest nano és el que va guanyar el Masterchef de cuina?
3: Sí.
0: Ara sí tu, millor.
1: Sí, vale.
3: És el que va guanyar el Masterchef de cuina. Jo no el miro aquest programa perquè em posa molt nerviosa.
0: Jo tampoc, però...
3: Però
0: per guanyar s'ha de ser molt ràpid.
3: Aquest noi l'ha cuidat, la tata, que precisament ara deien l'altre dia, perquè la van enterrar o ahir o avui, perquè es va morir el diumenge.
0: 61 anys és molt jove.
3: Sí, era jove.
0: Sap greu, eh?
3: Tenia, es veu que alguna més enfermetat i li havien tingut que tallar una cama.
1: Ai. Se li va complicar tot bastant.
3: Llavors estava en una residència que diu que ho estava pagant, que ho trobo fantàstic, ho estava pagant el seu fill a la residència. Sí que us diré, supuestament, que aquest noi, quan va descobrir el que la seva mare havia fet, es va retirar una miqueta d'ella. I qui l'ha cuidat ha sigut...
1: Avergonyit.
3: Perquè és que ell començava a ser actor i té molt d'èxit.
1: Li va caure sobre una pedra grossa, eh?
3: I ara, precisament, que farà un any, o passa el temps tan aviat, un any o poder no tant, se li va morir la tata, que és qui l'ha cuidat sempre. Perquè era jovenet quan va passar això.
2: La tata el va criar amb ella.
1: I llavors, que se li mor la tata i ara la mama.
3: I ara la mama en poc temps.
1: En poc temps, les dues persones.
2: Però una cosa, aquesta dona va portar dues nenes,
3: sí,
2: que té dues filles,
3: adoptades.
1: Bueno, ella va fer algo bo, també,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: i se suposa que és també.
3: No, que tindria lo bo, no sé per què va tenir aquest mal moment, aquest mal pensament, perquè trobo que no tenia per què fer-ho.
1: No.
3: I li ha costat, doncs...
1: Pues mira, el seu prestigi.
3: Però ella es va fer...
1: A veure, és que fer això... És el seu prestigi, ja, sí. D'estar a dalt del cel a baixar baix.
3: Ella, com a vident, va agafar, perquè llavors també estava en pleno apogeo, a la Belén Esteve.
1: Era bona vident?
3: Bona vident, sí? Per el que diuen.
1: Per el que deien, no?
3: Per el que diuen, bueno, que era molt
2: tots els famosos
3: vident.
2: Anaven amb ella.
1: Pues se suposa que sí, sí, sí.
3: I ella va agafar...
0: Home, tots els famosos, hi haurà famosos que no creuran en l'evidència.
2: N'hi havia molts.
0: Sí, sí, això és veritat. Molts. Entre el famoseo es porta... Sí.
1: Bueno, molts, a més, això és que... a veure què me passarà. Dime, dime, què me va passar.
2: Perdona, i aquesta inclús anava als programes, o sigui, quan tenien que fer un programa nou... Li preguntaven amb ella
3: com aniria,
2: com aniria, si tiraria cap endavant o no. I n'hi havia, no me'n recordo ara qui va ser, però va sortir una vegada un, que va dir, jo vaig presentar un programa, o sigui, anava a presentar un programa i ella em va dir, no tindrà èxit, i ho vam retirar cap a fora, perquè no...
1: És a dir, que era molt bona, evident.
3: Sí, sí.
1: Si tots estaven tan esperant la seva decisió, és que ho era.
3: Va fer molta amistat per veure si veia que tornaria el Jesulín amb ella. Perquè és veritat que la Belén Esteve ha estat enamorada del Jesulín.
0: Sí, sí.
3: Jo això ho crec al 100%.
0: Per això li tens tant d'odi.
2: Sí.
1: Claro,
2: sí,
1: I a la dona més.
2: Si l'enamorada d'odio va un passo.
3: Aquí va quan el Cristo va fer el programa aquest de Chester, sí. Li va fer una entrevista i aquí ja va parlar ell, perquè a mi m'agrada això del Chester, m'agrada.
0: Sí.
3: Jo el vaig escoltar i bueno, ha fet veure que estava molt bé amb la seva mare, que poder amb el temps l'ha perdonat, perquè quan veus que la teva mare ha fet una cosa tan malament, però que cau en una depressió i que està malalta, tens que passar pàgina i de dir la meva mare i la tinc que...
0: Clar.
3: Si no, perdonar, portar-me com un fill
0: sí.
3: Bo, diguéssim. Sí, sí, sí.
0: I més si estava malalta ja
3: sí,
0: crònica.
3: Sí,
0: pues que...
3: sí. I per lo que diuen, que es veu que li ha donat un infart. Li va donar un infart aquí a la residència. També li van fer ara fa poquet una entrevista, que va amb la cadira de rodes amb la senyora que la cuidava, i que diu que sí, que estava molt contenta, que estava molt contenta de la residència que estava, que els seus fills no faltaven ni un dia que l'anaven a veure.
0: Ah, molt bé.
3: El que sí que t'he dit, que almenys jo no les he vist mai, les dues filles que té adoptives.
0: Ah.
3: No les he vist mai. Però bueno, que potser no volen sortir... No.
2: Bueno, ahir per la tele
3: van sortir
2: les fotos d'elles.
0: Ah, les fotos.
3: Sí, jo no vaig veure, doncs. I bueno, pues des d'aquí... El senyor la perdonarà, que és l'única que la pot perdonar d'aquesta cosa, que és veritat que tothom es va quedar molt... Però per què ha fet això, aquella senyora? Potser pensava que no va fer presó, això anava bé.
1: Però
3: també.
1: Que curiós que ella mateixa, siguem vidents, sí. No veiés el seu futur.
2: No, estàs equivocada. No, justament les persones que tenen... No.
3: No veuen.
2: No. No,
1: però és que me l'ha posat a ou, sí, com es diu.
2: Però no.
3: Li van fer la pregunta, com és? Pues vaya porqueria de vident que ets.
0: Sí, hi ha un acudit que diu això. Sí. Un senyor que es presenta a una casa d'una vident.
3: Sí, pica la porta.
0: Pica la porta. I la vident diu, qui és? Diu... Vaya merda, evident.
2: Sí.
3: Pobreta, no.
0: Aquí som.
1: Clar, és clar.
2: No, però és veritat que, ja veritat que els vidents sí. no veuen el que et passa a tu. Veuen el de les demés com
1: sí, sí.
2: Quan fas...
1: Sí, sí, ho sé.
2: Depèn de quines coses. Tu no pots
1: sí, sí, que no t'ho pots veure tu mateixa.
2: Els demés sí, però tu per tu no. No pots demanar res.
3: I bueno, i parlant, que també m'hi he enterat ara, i fa 7 anys, parlant de vidents, la que se va morir va ser, que també va tindre molt d'èxit,
2: la Bruja Lola,
3: que aquesta te posava la vela negra, com
2: sí.
3: Se'l fa des
1: aquesta posava... No, aquesta no feia mal d'ojo, posava la vela.
2: Te pongo la vela negra.
3: I precisament... aquella setmana s'ha sabut i ha sortit a la revista,
0: sí,
3: i tot,
0: sí, sí.
3: Que ja pobreta fa 7 anys que es veu que els fills no estan pagant el que és el ninxo, ah. I clar, si no pagues on està ella enterrada, doncs igual...
1: Però això no val gaire, por Dios.
3: Bueno, però bueno, per lo que sigui, oi? Els fills... Això, jo dic, què diuen? Perquè també es va fer molt famosa la televisió.
2: Sí, sí.
3: Va sortir en Cròniques Marcianes.
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè aquesta vida estava fent de vident, a part de vident també es reivindicava com a bruixa,
3: sí.
0: I va trucar un home jove que li va preguntar per la salut de mi abuela. I ella va dir, ui, tu abuela està muy chunga, tu abuela està muy mal, tu abuela, diu, mi abuela, hija de la gran puta, mi abuela està hace 10 anys que està morta.
2: Sí.
1: La va deixar en evidència.
0: I llavors, ella va saltar amb això de, te voy a poner dos...
2: Però
0: és que aquest mateix senyor va acabar trucant al cap de 4 o 5 mesos.
3: Sí.
0: Y le va a decir, quiero preguntar por la salud de mi abuelo. Y digo, ¿qué edad tiene? Y va a ser el que va a decir, 85 por el culo te la hinco.
1: En directe.
0: En directe.
1: Ah, sí. Por Dios, quin mal personatge.
0: Sí. I des d'aleshores és quan tothom rima 85 i 25. Oi, amb el culo.
3: No, això no seria
0: la veritat. I llavors, com a Cròniques Marcianes, se'n fotien d'ella, una mica per tenir-la contenta, la van incorporar alguns dies
1: al programa. Perquè pogués fer alguna...
3: Cròniques Marcianes...
1: Era molt... És que, a més, els personatges que sortien, donaven la nota total, Però estava bé el programa, Com programa estava molt bé.
0: No, lamentar aquest fet que mori una persona amb 61 anys.
3: Sí. Jo ja t'ho dic perquè...
0: La salut és molt important.
3: Lo més. Encara que tinguis 50 euros al monedero.
0: Sí.
3: La veritat. Jo sóc d'aquest
0: que... No, és que sense salut no te'n pots buscar la vida,
3: I tant. I tant. Et falta la salut i et falta...
2: Ja pots dir tot els cèntims que vulguis.
0: Sí.
1: Que no et compra.
3: O sigui que, ara el seu fill, suposo que...
1: Ho ha
3: tingut molt tancat, el seu fill. No ha volgut parlar molt d'aquest tema. Ara li ha tocat parlar, perquè, clar...
1: És que s'ha vist involucrat per la mort.
3: En canvi, ha parlat molt de la tata, que la troba molt a faltar, que l'ha plorat molt.
2: Perquè aquesta dona ha fet de mare.
1: És normal que parles
3: millor. Ara ens n'anem així. Continua, aviam, dit per la revista, la tita Thyssen continua estant...
1: Està fotudeta,
3: delicada,
1: sí.
3: Continua estant aquí on ell...
1: A Sant Feliu,
3: A Sant Feliu de Guíxols. Les seves filles, com estudien aquí a Barcelona, baixen a la universitat i se passen el cap de setmana...
1: Aquí amb ella.
3: Amb ella.
2: Bueno, con el, en el barco, en el Matamuà.
1: Vale, sí, bueno. Però ella no deu anar, no? Ella està fotudeta. Encara per poder baixar.
3: Ella va dir un dia que no tenia ni tants metges i que estava bé dintre del seu problema que ha passat, que estava bé, però de moment que no està disfrutant dels fills i que, i que torna a dir una altra vegada que la seva filla gran serà la que...
1: Que portarà el negoci,
3: tot,
1: no?
3: Sí. Portarà tot el problema quan ella falti.
1: Els negocis, diguem-ne, no?
3: Tots els diners i tot el problema, no? Tot lo... Que a mi m'estranya que no li donin al seu fill, que per això n'hi ha una miqueta de distància.
1: Però el fill de moment va fent la seva vida.
3: Sí,
1: i
3: el seu fill no li fa falta diners al seu fill.
1: Doncs ja està. Ella ja sap el que fa, perquè és una dona que ha tingut ben posat al cap sempre.
3: I aquí, que aquesta és la que no surt gaire, estic una miqueta angustipada, aquesta és la que no surt gaire, no me digueu que aquesta noia, per mi, per
1: exemple, no la veig.
3: Que és l'altra filla,
1: l'altra.
3: Va tindre dos bessones, per mi té una miqueta de semblança en el Borja, per mi, pels meus ulls,
1: Que són germans, home.
3: Són germans.
2: Però aquesta no s'assembla res.
3: No. I són bessones,
0: Estem mirant una revista en què apareixen les imatges, no els hi podem transmetre, és una pena.
3: Però jo aquí li trobo així, com diria una amiga meva, que era andalusa.
1: El perfil, no?
3: Allò que diu el perfil deia el corte cara.
1: No l'havia sentit mai.
3: Doncs el perfil, jo per mi, té una miqueta de retirada.
1: Bueno, millor.
3: Però bueno.
1: Vale, tot queda en casa, que és de la família.
3: Bueno, anem a parlar també que demà se'ns casa la Macoque.
0: Un altre cop?
1: Però la Macoque aquesta no estava ja casada?
2: No.
3: Es tenia que casar...
1: Estava juntada?
3: No.
1: Tampoc?
3: Tenia que casar...
2: Tenia la parella fa una mica de temps. Que passa que, com ha hagut tot el problema amb el Kiko Matamoros...
1: Ah, vale, sí, estem parlant. Angie, aquell que tu vas comentar que a mi me caies una mica...
2: Però va deixar també la boda perquè la jove es va posar malalta.
3: No va dir qui era i va dir, ho tinc, només dic que no estic per casar-me,
1: vale,
3: que sí, és el que anem la gent, ah, això ha sigut mentida, aquesta ara ja la deixarà el nòvio, no.
1: Vale.
3: I després amb el temps es va saber que la seva jove està superant una malaltia, que és una noia molt jove, la de el seu fill.
2: Que no, vale, han dit, que no, ser... no han dit quina és, no,
3: bueno,
2: no se sap.
3: Tothom se pensa el que és.
2: No, no ho sé.
3: Tothom se pensa el que és.
1: I, llavors, ara
3: i
1: sí,
3: també, ara últimament, diu que gràcies a Déu la cosa va bé, de cara a la seva jove, li ha sortit molt bé el judici, perquè com ella es va declarar que és veritat que havia fet tot això, perquè van amagar diners tant ella com el Quico, que llavors era el seu marit, i de moment s'estalvia la presó. Deien que devia molt diners. Ella ho va dir ben clar, jo he anat a fer Supervivientes, que per mi ho va fer molt bé, va guanyar molts diners i es va treure tot aquest disgust que tenia, no disgust, aquest problema que tenia,
1: tenia
3: amb Hacienda.
1: Ahà, val, sí.
3: Devia
1: tenia
3: molts
1: de pagar
3: diners. Em sembla que ara els hi ha quedat una multa per això, però no faran presó, ni ella ni el Quico, perquè el Quico també al final va dir, sí, és veritat, ho he amagat els diners que tenien per no pagar, i com han dit la veritat,
1: pues mira, pues això no es pot fer.
3: Bueno, pues
1: por lo tanto, sí, perquè mira, los que no podem, ai, que arribem justos, sí, doncs paguem.
2: Sí.
1: I doncs en aquest
2: sí,
1: cas els que poden,
2: dos
1: que poden, evidentment tenen de pagar. Sí.
0: El problema que tenen molts famosos és un tema de caix, que se'n diu, de romanent de diners, que no tenen en metàl·lic, tenen moltes
2: sí,
0: cases,
2: tenen cases i coses, però...
0: i diners en metàl·lic no en tenen.
2: Sí.
0: No en tenen tants com els de demana Hisenda, perquè guanyen molt.
2: Bueno, clar, sí, però a veure, si claro, tu tens una casa on la té ella...
3: Sí,
2: que és la millor zona de Madrid.
0: Clar.
2: Que ja estan la gent de la gent, i llavors si tu tens que pagar, perquè perdona, jo pel meu pis estic pagant impostos,
0: clar, clar,
2: vale?
0: Clar,
2: pues si jo tinc, si jo tinc una merdeta de casa i tinc que pagar equits i aquestes, tot el que sigui la d'això és un munt de cèntims, o sigui, el que val. Pues, o que la vengui, si no pot pagar,
0: clar,
2: que la vengui, clar, i llavors...
3: Bueno, doncs demà es casa. Per la setmana que ve segur que sortirà exclusiva.
2: I
3: ja us podré explicar com ha anat. Va bastanta gent, està superfeliç, fan una parella... Per mi també és espectacular.
2: Ell és molt maco.
3: I ella també, ella estava molt bé.
2: Bueno,
3: per
2: sí, però vull dir...
3: Que és veritat que fa molta gimnàstica, que s'ha operat, tot el que vulgueu, però jo la trobo entre que el tipazo que té.
2: Sí,
0: sí, clar.
3: Perquè és veritat que té un
0: sí,
3: tipazo,
0: sí,
3: és alta i esbelta.
0: Sí.
3: Pues li desitgem que li vagi bé la boda, que la disfruti, que la godeixi bé.
0: Home, clar, això
3: i per la setmana que ve...
0: Som que es casi, que els hi vagi bé. Perquè
3: sí,
0: a molts els hi va regular.
1: Sí. Va, que farem tres cites només dina avui, que l'Àngel acabi després amb la seva última pinzellada. I aquesta que diu, tu no eres l'oveja negra de la família, eres el puto lobo.
2: Hola!
1: I Dios dijo... Solo podrás beber cerveza los días de la semana que empiecen por la letra D. Y el hombre inventó el catalán.
2: Dilluns, dimarts, dimecres.
3: Ay, aquesta és graciosa.
2: Sí,
0: sí, aquesta és bona.
1: Una buena chica conoce sus límites. Una mujer inteligente no tiene ninguno. S'acabó. Han llegat la reina.
3: Bueno, direm, ho tenim que dir,
0: sí,
3: la que ha sigut àvia ha sigut la Rosario de la família Flores,
1: ah,
3: la seva filla, la
1: sí,
3: que va tindre amb
1: vale,
3: el Carlos Orellana, ha tingut una nena, una noia que no ha sortit mai... com
1: sí, sí, com la ella com, i la seva tieta, no?
3: I està superfeliç de ser àvia.
0: Clar.
3: Sí. I bueno, tota la família està molt contenta.
1: Nena?
3: Una nena,
1: vale,
3: una nena, i clar, jo pregunto, perquè clar, amb el Carlos Orellana va tindre aquesta nena, la Rosario, però després es van separar,
2: sí,
3: es van separar.
1: Sí.
3: Ell ha fet la seva vida, sí, refer la filla d'una altra senyora, té dos fills més, però que diuen que n'hi ha molt bon rotllo entre...
1: Ells dos,
3: ells dos,
1: com parella.
3: És important, com a parella. La filla va estudiar artes gràfiques, fotogràfiques i producció cinematogràfica, o sigui que
1: dintre del
3: amb
1: món,
3: les pel·lícules, sí, però s'ha vist ara una foto que estan agafadets amb la maneta de la, del bebè, perquè ja t'he dit que aquesta noia poc ha sortit a les revistes, la filla de la...
1: Bueno, perquè a ella no li deu interessar no li hagut, el famoseo ni tot el...
2: Però perdona, és que la Rosario tampoc no és que estigui massa a les portades.
0: Sí, no.
1: Està més, està més la, l'altra.
3: Sí.
2: Està i tampoc... Més.
1: Bueno, i la Lola, una mica més.
2: I la Lolita tampoc.
3: La Lolita em sembla que està una miqueta fastidiada de salut, eh?
1: L'altre dia va sortir en un programa de...
3: Sí. Bueno, està fent Tu cara me suena, està de...
0: S'ha jurat. Hem de marxar.
3: I només això, per la setmana que ve us explicaré més, perquè avui amb el Papa, que ha estat molt bé... continua el problema de l'Anabel Pantoja amb lo de la seva nena del assetjament. Veurem, espero que hagi sigut... Ai, que m'agradaria... M'adonaria tanta pena que es culpessin, que potser ell va tindre aquest mal moment de que la nena li plorava i la va sacsejar una miqueta, i que els donguin. Encara tenen 6 mesos més perquè s'estan estudiant molt. I estan super preocupadíssims per veure quina sentència els hi sortirà. Molta gent diuen que els hi traurà la criatura.
1: Home,
3: els hi
1: espero, que no.
0: Espero que no.
1: Jo
3: perquè la nena està...
0: És el pitjor que es pot fer.
3: I tant.
1: Esperem que tot vagi bé.
3: Espero explicar-vos a més aquesta història.
0: Doncs moltes gràcies, Antònia, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Angie.
0: I moltes gràcies...
1: Meli. Avui, Antoni,
0: estic fora de joc.
1: Avui està fora de joc.
0: Estic fora de joc. Vinga, una cosa, vull marxar amb només una cosa. Robert Prevost ha dit: no es pot seguir a Jesús i promoure la guerra. I Robert Prevost és Lleó 14.
1: Sí, molt senyor. Té tota la raó, ell i nosaltres, que també l'aplaudim.
3: És la veritat.
1: Sí.
3: És la veritat. Doni.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 11 de juny, les tres paraules del dia són desbrossament, avaluació, rua. Desbrossament. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions en noves campanyes de desbrossament i asfaltat i s'instal·len nous desfibriladors a Roca Rossa i el segon camió de bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal. Avaluació. Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics i es mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible a través d'una sureda de Tordera, on el sector forestal gironí ha pogut conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Rua. El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte, una rua que ajuntarà l'equip juvenil, veterans, primer equip, sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. L'avió de Lleó 14 s'enlaira des del Prat cap a Canàries després de 2 dies de visita a Catalunya. El punt àlgid del viatge ha estat la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions en noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
6: La setmana passada, a la Junta de Govern, vam aprovar la

0: 31 51 enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia amb cel amb intervals de núvols, màxima de 24 graus, demà predomini del sol, mínima de 16, màxima de 27. La dita, el maig cova l'herba, el juny la treu. Fa un any explicàvem que l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver renovava la seva junta directiva i projectava un futur amb la participació cultural. Fa 5 anys parlàvem d'un rescat i una persecució a requeriments de la policia local a les darreres jornades i fa 10 anys parlàvem de 3 ferits en un xoc entre 4 turismes a la Nacional 2 a l'alçada de Cal Coix.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Ràdio Tordera.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Bé, comencem la segona hora del programa d'avui, dijous. Com veureu, canvia la veu del presentador, però la ràdio de vegades té aquestes qüestions. Millor dit, la ràdio en directe, ja sabeu tots que això és en directe. La segona part, la segona hora, la que va de 12 a 1, doncs acostumen a haver-hi diferents entrevistes. I n'hi ha una que a mi m'aplau molt, perquè sempre quedo bocabadat amb la seva memòria i el seu coneixement de Catalunya. I realment és un plaer per mi rebre Miquel Grimau.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Molt bon dia, Miquel.
1: Extraordinari dia.

0: Ja veus, sempre.
1: Ja veus que estic aquí aterrat, com si hagués caigut d'un paracaídas, per tant, estic una mica orçaida de tot, però tu me diràs quin tema portes, que, sí, de què vols parlar...
0: Ho desenvoluparem, a més, hem entrat... a l'emissora pràcticament junts,
1: sí,
0: o dintre.
1: Sí, sí.
0: Doncs és una cosa espectacular per mi, comentarem. És un viatge llarg, és de la setmana passada, el cap de setmana passat, i el farem en dos programes, perquè és molt llarg i és molt intens. I molts de sacrificis, sobretot en bicicleta, perquè estem parlant de molt lluny. Són uns quants quilòmetres, experiències, és una festa. Bé,
1: I
0: simplement...
1: Tampoc, I tampoc vas pernoctar en algun
0: no,
1: lloc?
0: No,
1: ets un cas, no, ets
0: no,
1: un cas.
0: No.
1: Vas anar i venir el mateix dia? Bueno, el dia i nit?
0: Seguit, sí, seguit. Sí, perquè a més és que la festa va acabar molt tard. És una festa molt llarga i acaba molt de matinada. Esclar, llavors no em quedava cap altre remei. Esclar, que em podia haver quedat, però esclar, això s'ha de programar perquè ubicació, trobar algun establiment per passar la nit, poques hores de nit, perquè jo ho tenia clar, que primera hora, ara clareja, a partir d'un quart de sis, ja comença a aclarir, esclar, vull dir, era molt complicat, a més em vaig decidir molt tard, tenia de sí o sí seguir, però esclar, l'experiència és molt dura. Són molts de quilòmetres, moltes hores, de què parlem?
1: De
0: Berga. De
1: la Patum.
0: De Berga.
1: Mare de Déu, senyor, vas anar a veure la Patum?
0: És que és...
1: Déu
0: és...
1: meu, però si Berga està
0: sí,
1: a l'altra punta de
0: està
1: Catalunya.
0: Està al Berguedà, està per sobre Manresa.
1: És lluny, amb
0: més
1: cotxe.
0: Més enllà de Ripoll.
1: Amb cotxe no acabes d'arribar-hi mai.
0: I, esclar, jo no puc agafar vies ràpides. He d'anar per carreteretes i...
1: Mare
0: i un pujar i un baixar. L'experiència no coneixia, a més, el Lluçanès. Vaig haver de travessar tot el Lluçanès. I no coneixia Prats de Lluçanès. I també... vaig ser una experiència de dir l'entorn, perquè per conèixer això que has comentat, Catalunya, per tenir, has de trepitjar el territori. I has d'anar a les localitats. I has de conèixer festes, has de conèixer monuments, històries, tot això és la que et dona riquesa i la memòria. Això és el que te manté els noms. Gràcies a això. Perquè d'una altra manera me s'olvidarien també. Però això els tinc en contacte, els tinc... Perquè me'n recordo, si hi ha algun nom que a vegades tinc dificultat, que em costa, penso, aquell dia que vaig fer aquella sortida, vaig anar allà i em va bé. Normalment me va bé. Perquè sento l'experiència, el que vaig gaudir, el que vaig patir, tot el que vaig viure, me va bé. I el nom automàticament l'arrastra. I la memòria és capaç de dir, Miquel, és aquest nom. I normalment em sol funcionar, però és clar, és molt dur, diguem.
1: Abans que arribis a Berga, el Lluçanès que està al peu de Berga, abans d'arribar
0: està, sí, està en contacte, està per sota el Ripollès, o sigui, el Lluçanès està entre Osona, Ripollès, Berguedà i per sobre del Moianès. Està enquadrat en aquestes comarques, pràcticament al centre de Catalunya.
1: Perquè tu, per anar a Berga, quines vies vas utilitzar? Per quins camins?
0: És el que ara volia comentar.
1: Val.
0: Sí, per Constança. Clar, a Vic, a veure, a Vic, amb cotxe, no hi ha cap dificultat, agafes a l'eix i vas. Però clar, amb bicicleta no pots fer-ho. El tradicional de sempre. Com vaig a Osona... sempre passo per allà mateix, cap a Hostalric, Arbúcies, Coll de Rabell, Espinelves, Coll del Buc, Sant Sadurní d'Osormort...
1: Sí, deu haver-hi carreteres que són les que hi havia abans de fer l'eix.
0: Com anaves de Sant Hilari a Vic, havies de passar amb alguna d'aquelles.
1: Clar, l'eix és, podríem dir, és de Nara.
0: Sí, és un transversal que ho...
1: Però abans hi havia camins, no?
0: Sí, la carretera de Sant...
1: Aquests són els que tu utilitzes.
0: Exacte, que han quedat, que algunes estan malmeses, no es cuiden, a Sant Sadurní d'Osormort, llavors Coll de Romagats, i de Coll de Romat, Sant Julià de Vilatorta. Què passa a Sant Julià de Vilatorta? Sant Julià de Vilatorta és un bon punt, perquè aquí sí que pots dividir. Si vas cap a Vic, estàs a 4 quilòmetres de Vic. Call d'Atenes, que és el poble més entremig de Sant Julià de Vilatorta i Vic, i si vas més cap a dintre Osona, que no has de trepitjar Vic, ja te'n vas cap a Folgueroles, que l'hem comentat moltes vegades perquè per anar a Manlleu i tot això, i és on te va néixer a mossèn Cinto Verdaguer, i d'aquí ja tens Roda de Ter i ja abarca tot, ja has passat de Vic, ja estàs més enllà de Vic, ja se t'obre, doncs, Manlleu, tens més en dintre Torelló, si vols anar cap a la banda de Rupit i tot això, ja comences cap a pujar per Santa Maria que és la banda aquesta més de Collsacabra. Vull dir que hi ha totes aquestes cims, totes aquestes cingleres, doncs, vull dir, que tens tota aquesta banda que ja te'n vas cap a la Garrotxa.
1: Dures, les cingleres?
0: L'Esquirol.
1: Són dures, les cingleres, són molt altes?
0: Sí, clar. Hi ha a baix l'embassament de Sau, hi ha la vall de Sau.
1: Sí, perquè passant per l'Eix, veus que hi ha poblacions molt, molt fondes en respecte a l'Eix.
0: Clar,
1: tot això deuen ser cingleres fortes.
0: Sí, tot. Es veu des d'allà tot el que és el Collsacabra, de l'Esquirol, doncs, d'aquesta zona, i el Cabrerès, el que es diu el Cabrerès, perquè hi ha el santuari de Cabrera, també, per això diu també el Cabrerès. Doncs tot això és una vessant que quedes, que tens oberta. I llavors tens la plana, la plana després de Vic, i te'n vas cap a Manlleu, que ja és una ciutat gran, i d'aquí ja tens totes les valls i tot el que és el Bisaure, tota la zona nord, doncs, d'aquesta part de Osona, doncs, que toca amb el Ripollès. El Ripollès, i tenim la Garrotxa, que també a l'altra banda. Però, clar, això ja és molt muntanyós, eh? Ja hi ha cims, hi ha el Puigcalm, que ja són cims de més de 1.500 metres d'alçada. Doncs, clar, aquí, en aquest punt de Sant Julià de Vilatorta, doncs, havia d'anar a Vic, havia de passar a Vic, perquè per anar cap a Berga havia d'anar per aquesta banda. A Vic, Vic és creuar tot Vic i anar a buscar on hi ha una carretera, que es diu la carretera de Prats de Lluçanès, que és la que t'aporta, però aquesta carretera enllaça amb una altra, una comarcal, la comarcal 62, que fa d'eix, que arriba fins a la vessant propera, doncs, de Gironella, que és per sota de Berga. Jo havia de prendre aquesta després de deixar la carretera que venia de Vic. El que passa, són des de Vic Berga són 55-56 quilòmetres, però són molt durs, perquè és una carretera que té molt de relleu, és un puja i baixa constant, això minva.
1: Home, això
0: desgasta molt,
1: això et deu trencar les cames.
0: Sí, clar, perquè em desgasta moltíssim,
1: perquè tu m'estàs dient que de Vic a Berga hi ha 50 quilòmetres,
0: 55, passava. Sí.
1: I de Tordera a Vic ja n'hi deu haver
0: 60,
1: més o menys el mateix.
0: Aproximadament,
1: o sigui, estàs parlant de 100 quilòmetres.
0: Aproximadament anar i tornar són cap a uns 250 quilòmetres.
1: Però el que dèiem, amb unes pujades i baixades molt dures.
0: Que no és fàcil, no es pot comptabilitzar o quantificar, de dir, és que hi tenim alçades, perquè Berga està a 700 metres d'alçada, però abans has fet 800, has baixat a 500, has baixat per sota els 500, has tornat pujant als 600, has tornat a pujar als 700.
1: Que són aquests buits que jo veig, sí, des de la...
0: En vies ràpides, això està més suavitzat, d'acord? En carreteres d'allò no, perquè les carreteres el que porten, que vas als pobles i als llocarrets, als indrets, perquè connectin tots, les vies ràpides no. Les vies ràpides són eixos que van a tocar o capitals de comarca o ciutats grans, o que et deixen amb un... Esclar, van una altra tirada. Llavors aprofiten relleus més suaus, no puges tan sovint, i no tens aquestes baixades o aquests sots que et trobes amb les carreteres normals. Per què? Perquè, per exemple, Prats de Lluçanès, És difícil, perquè està com un cim, i tant si vens de la banda de Vic com si vens la banda de Berga, vens de baix, tens de pujar. Què vol dir això? Puges per un costat i si tornes per l'altre has de baixar. Has perdut tota l'alçada. Què vol dir? Has de tornar a recuperar l'alçada per tornar a perdre Vic.
1: Tornar a baixar.
0: Perquè Vic és un pla,
1: per tornar
0: és un
1: baix. A baixar.
0: O sigui, que és...
1: Quan arribes al cim, has de tornar a baixar.
0: Exacte, i és un constant.
1: I llavors, quan arribes a baix, torna a començar un altre cim.
0: I és un seguit, perquè això ho dic en general...
1: Això sembla el tu.
0: És molt, molt, molt complicat, molt complexa. Diguem que és que aquesta carretera, jo a Prats del Lluçanès no hi havia arribat, no hi havia passat mai. Berga sí que coneixia. Conec Ripoll, conec Manresa, però, clar, és nova, és una comarca nova. Lluçanès, que havia sigut sempre com el Moianès, el que passa que el Moianès és anterior, doncs, en capital, a Prats del Lluçanès. Era una de les capitals de comarca, una de les que... els extrems i tot això que encara em queden, però de Catalunya, molta bona part de les capitals de comarques hi he passat, en bicicleta. I, bé, era una altra fita, era conèixer, doncs, Prats de Lluçanès. Va ser dur, perquè, a més, un dia de calor, no era una calor excessiva, però sí que desgasta moltíssim, i, a més, aquest puja i baixa. El meu sentit era viure la festa de la Patum. Sabia que...
1: Surs de Tordera a quina hora?
0: Tres quarts de nou vaig sortir. No, sabia que havia d'arribar abans de les 9 del vespre, del capvespre, perquè començava en quarts de 10. A dos quarts de 10 comença la festa.
1: I quina hora arribes, a Berga?
0: Vaig arribar uns minuts abans de les 8.
1: Déu-n'hi-do,
0: sobrat. Bueno, sí, sobrat però, en l'aspecte...
1: Però devies estar rebentat.
0: Sí, no vaig arribar molt fresquet. Això ja ho sabia.
1: Perquè si poguessis donar una dutxa llavors, però...
0: No,
1: això... No la pots donar.
0: No, no, i a més, corre cuita, buscar un...
1: Menjar.
0: Un bar o alguna cosa per fer una mica de sopar.
1: Imagina't, amb tanta gent, sí, tot deu estar planíssim.
0: Sí, acabaven el pa, els entrepans on tenien, no d'allò, a fer alguna beguda, i després buscar a veure algun endoll per encarregar la bateria del... Sí, perquè si no, aquest dia m'hagués quedat... he tingut diversos aparells, bateries exteriors per recarregar, però sempre s'espatllen, sempre els hi passen coses. És una altra de les coses, perquè, esclar, assumir que vas en una festa i que no podràs fer vídeos ni fotografies perquè no tens el mòbil, la bateria carregada, és un fracàs, això. Has de buscar, abans de menjar, abans de buscar el teu àpat i el que sigui, has de buscar un punt per carregar el mòbil. Has de tenir el llavors menjaràs o no, ja t'ho buscaràs la vida.
1: Què vas, a un restaurant?
0: En un bar vaig poder aconseguir. Allà dret i d'allò vaig aconseguir, vaig poder... Sí, no va haver-hi... Esclar, tenia una hora i mitja.
1: Tenies un problema, i un problema greu, i és que la Patum, jo no hi he estat mai, però a mi imagino que deu haver-hi tanta quantitat de forasters que deuen ocupar carrers, bars, restaurants...
0: Tot
1: deu estar ocupat.
0: Vaig anar bé, perquè vaig anar a una petita placeta abans, perquè a l'interior és un carrer, és la plaça Sant Pere, on hi ha l'Ajuntament, no és gaire gran, és una placeta d'allò, però la quantitat de gent que s'agrupa a tots els carrers adjacents, tots els que porta allà, és grandíssim. Doncs diguem, doncs el recorregut ja l'hem fet, d'acord? Hem sortit de Vic, està molt bé, ho hem patit, hi ha poblacions no gaires, que siguin un pèl important, hi ha Olost, que això pertany també a Lluçanès, abans d'arribar a Prats de Lluçanès. Prats de Lluçanès vaig entrar un moment, però com que és...
1: No he estat mai.
0: Sí, queda una mica a l'interior de la carretera.
1: És petit, gran, com és? No he estat
0: bé,
1: mai.
0: Bé, tampoc, a veure, Lluçanès no és molt...
1: No, però Prats de Lluçanès
0: no està molt habitat, és una població petita, no és molt gran, però és la capital de comarca. Vull dir, és això. I està un quilòmetre i mig separat de la carretera. O sigui que has d'entrar-hi expressament.
1: Has d'anar-hi expressament.
0: O sigui, no passes de llarg i no veus. Però sí que veus tot perquè vas pujant la carretera. És una carretera que vull dir que tens una... Hi ha un quilòmetre, entre un quilòmetre i dos, hi ha un desnivell de 200 metres. O 200 i escaig. Vull dir, s'ha de fa, i allò que dius, vas... el que sí que he de dir, que això m'ho he saltat, i això ho podem comentar, perquè ho farem al programa següent, també ho explicarem, a part de... avui ens centrarem més ara al final, doncs, a la festa, doncs que vaig fer un bon àpat a Vic. Que no. Això també... no però anava malament,
1: vas carregar de proteïna.
0: Sí, bueno, i, bé, un
1: proteïna
0: menú...
1: proteïna i hidrats de carbó, sí, perquè i un, també necessitaves.
0: I un menú, sí, sí, perquè a més ho vaig dir i me van posar puré de patata i vaig anar bé. Doncs diguem que hi ha la població d'Olost i després ve a Prats de Lluçanès i llavors sí, que perquè està molt, molt al costat del Berguedà. La capital. Prats de Lluçanès està a poc d'entrar a la comarca del Berguedà, està arran. I llavors, una vegada entres, ja per sota, hi ha Gironella, que és una altra més o menys important. Doncs aquí, la carretera on jo havia de girar, està molt a prop de Gironella. I llavors sí, de Gironella ja queden els últims 7 quilòmetres per arribar, doncs, a Berga. El que passa que ve amunt, perquè aquí he anat baixant, l'últim tram, he baixat...
1: Reposaves.
0: I aquests 7 quilòmetres em van costar moltíssim, eh?
1: No dius que baixaves?
0: No, aquesta ja era pujada.
1: Ah, era pujada.
0: Sí, a la part de Gironella, que vas cap a...
1: Ah, val, que baixaves.
0: No, venia de la baixada i ja pujava, sí, perquè queda més
1: perquè
0: amunt.
1: Perquè a Berga queda alt.
0: Sí, vas de guanyar dels 600 aquell... metres, 700 metres.
1: Té
0: està
1: el famós
0: 700
1: mirador aquell que
0: sí,
1: té...
0: Sí, veia.
1: Que aquell mirador deu estar alt, no?
0: Sí, no, clar, això és el que és el poble. Mm. Les carrers ah, d'això, sí. Però clar, va més amunt el terme.
1: Mare de Déu de...
0: Sí, ja una Mare de Déu, sí. El que passa que ara jo tampoc no...
1: És un mirador espectacular,
0: sí,
1: perquè té una vista
0: molta cosa,
1: espectacular.
0: Hi ha molta
1: sí.
0: cosa. De... Home, Berga, a veure, jo hi havia passat en bicicleta. Inclús d'anar, això he dit, de Ripoll a Manresa, ho vaig una vegada. Però, esclar, no m'hi havia aturat mai. Els carrers... són molt macos, estan molt bé, és un poble que està molt ben conservat, que, bé, hi ha cases de tot tipus, però els carrers són complicats, són estrets, són d'allò, però un geogràfic molt important, a part que estàvem plens de gent i això aquest dia, clar, no té res a veure el que és la normalitat, no? I sí que vaig donar compte, doncs, que pujava i que se me va fer molt llarg. Em va costar. Era...
1: Normal.
0: Sí, clar.
1: Portaves...
0: Ja, portava moltes hores, clar.
1: Portaves quasi 15 hores de bicicleta.
0: A les 9 del matí fins als 8 del vespre, són moltes hores. Són moltes hores i, esclar, vulguis o no vulguis, marca, no? Desgasta. Una vegada, doncs, això, doncs, és el que hem comentat, per fer una mica d'àpat, un entrepà, que em sembla que vaig agafar el darrer. Llavors teníem biquinis... vaig menjar, perquè jo també tenia una mica de gana, i dic, com que ja no sé quan tornaré a menjar, sí que portava uns petits entrepans jo en la motxilla, i ja
1: però
0: una mica de cosa.
1: Els volies conservar sí, per sí, si tenies
0: però, clar,
1: alguna emergència.
0: Havia de guardar-los per més endavant, per si tenia necessitat, perquè, clar, jo no sabia si esmorzaria l'endemà o com aniria, i encara què faria.
1: T'emportes alguna vegada algun suplement alimentici? Mai. Només menjar.
0: Productes energètics i begudes energètiques no prenc. Hi ha molta química, ja ho he dit, cadascú que faci el que vulgui. Mm-hmm. Sí que te dono més rendiment, però jo vull conservar dintre el patiment, a veure, controlant i tot això, els òrgans que no els estimuli tant, perquè és un estímul. A veure, tens més energia perquè, clar, fas produir més intensitat, doncs, els òrgans. Esclar, això és un patiment, al fi i al cap, però més gran que jo el que faig natural.
1: Sí, després de això és com les carreteres, que de, en el moment que ho veus tens la pujada, però després ve la baixada.
0: Exacte. Vull dir, és tot això igual, perquè, clar, si un producte aquesta energia te dona d'allò, llavors te baixa molt, molt ràpid, tens la caiguda aquesta...
1: I suposo.
0: Que, esclar, és molt, molt dur. Doncs, diguem, una vegada arribat a això, carregat el mòbil, eren, si devien ser sobre les 9, la gent ja veia que anava, doncs, pels diferents carrons, depèn de les entrades de la plaça... jo vaig agafar una, no sabia on anaria a parar, però sí, era la banda al costat de l'Ajuntament, els altres carrers anaven a l'altra banda, jo crec que vaig estar bé dintre la visió. El que passa que quan arribes a l'entrada de la plaça, no pots accedir-hi, perquè ja està plena. Oh. No hi ha capacitat. A veure, no et pots moure.
1: Estan allà com sardines.
0: Sí, pitjor, encara pitjor. Perquè llavors, quan fan les comparses i fan tota la festa, han de deixar espai al mig. Cosa que han de remarcar constantment pels altaveus, que deixin separació, com hi ha el ball de l'Àliga, com hi ha el ball dels nans.
1: La Potunda ocupa bastant d'espai, no? És grosset, oi?
0: Sí, però, és clar, són elements sueltos, no, com que no actuen tots de cop. Van buscant parcel·les i van d'allò. Llavors hi ha com un equip de seguretat que la gent, perquè no s'agolpi en el quadro o en l'espai on hi ha els diferents elements, han de fer de barrera.
1: Fan cordó.
0: Sí, fan cordó, perquè clar, la gent no s'aboca, volen tocar l'Àliga, volen... No, d'allò...
1: No la deixen tocar?
0: No, perquè clar, és que si no al final el farien caure perquè han de ballar, ha d'estar, i és molt cansat també. Els gegants també. Hi ha el ball dels gegants també, que en diferents facetes doncs ha d'actuar. I què passa? Que hi ha la Copla, ciutat de Berga, que fa la música. No és una música gravada, això tampoc no ho sabia. La Copla en directe.
1: No l'he vist mai per la tele, no? Sí, deu estar amagada a algun lloc.
0: No està, hi ha com una espècie d'escenari on te posa que la Patum és patrimoni oral immaterial de l'humanitat, que va ser el 2005 per la UNESCO, doncs hi ha com una tarima, com un escenari, i ells estan a dalt de tot.
1: Molt.
0: Llavors hi ha...
1: I és Cobla.
0: Sí.
1: És Cobla.
0: Sí, sí, és Cobla. Cobla, sí, tant. Ciutat de Berga. Sí, sí, sí. Però és que són 5 hores i mitja.
1: I quin tipus de música toca, la Cobla?
0: Són músiques de festives, totes, però molt, molt, molt seguides. La gent amb els braços...
1: De saltar i ballar, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Ho veus per la tele que salten...
0: Però... Són alegres, són músiques que enganxen.
1: Popular,
0: són
1: sí.
0: D'allò, de tot tipus, eh? N'hi ha que semblen gairebé, hasta diries, sembla una sarsuela, no? Com una mica de barreja,
1: val.
0: Tot això.
1: Festiva. Però,
0: sí, sí, festiva total, eh? I la gent segueix, salta, estira
1: sí,
0: els braços.
1: Sí, això ho veus per la televisió. Sí,
0: sí, sí, sí. Podeu d'allò. Estar allà, com ho vius, és fantàstic. Jo ho dic.
1: Contagia.
0: Sí, el que passa que jo... Esclar, primer, que estava en una paret del canto, perquè l'Ajuntament no d'allò, no va... Sí que llavors, cap al final, vaig poder posar una mica més a la plaça, perquè la gent ja, molta gent, gent que no es troba bé, vaig veure gent que les tenien d'acompanyar.
1: Perquè van una mica beguts.
0: Clar, es fan moltes barreges, es fuma... Vull dir, jo què sé, clar...
1: Hi ha de tot, no?
0: Això, la festa, és que és així. Vull dir que...
1: Passar-s'ho bé i
0: passar-s'ho
1: bé...
0: I a vegades perds...
1: Si cal.
0: Les mesures, el control i
1: sí,
0: tot això.
1: No,
0: però
1: cal...
0: És festa, clar. Qui no ha passat alguna festa i s'ha excedit i ha fet coses que no devia fer i llavors s'ha trobat malament? Bé, això passa. Vull dir, la festa...
1: No, esclar, lògicament.
0: I entre tanta gent...
1: Sense prendre res, pot passar i imagina si prens coses.
0: Exactament, exactament. Sí, o pots trobar que, potser potser, no n'hi veus o no fas d'allò, però tens a l'estómac o alguna cosa i t'has
1: sí,
0: sentat malament.
1: Sí, que
0: o potser t'has marejat. Perquè, clar, el que s'ha de dir, el que es diuen, hi ha dos episodis, dos períodes, que es diu el salt de plens. Hi ha un primer i un segon. Un es fa a la mitjanit, sobre les 12, i l'altre es fa a 2:45 de la matinada. Val? A veure, jo en aquest transcurs sí que vaig escapar-me...
1: I sempre són els mateixos allà ballant tantes hores, saltant i ballant?
0: Mare. Clar, són diferents... És que, clar, conjunt... Els músics, no sé si són d'allò, però els músics sí, perquè no sé si hi ha algú que es canvia o el que sigui, però estan allà, eh?
1: La plaça està plena.
0: I a les 3, quan vaig sortir...
1: La plaça segueix plena.
0: Sí, cap al final hi ha un mica més espai, no? Però bé, continua plena, si està bé. Perquè l'últim ball és el de Revolts, que és els dels gegants. Vull dir que és 3:45.
1: T'he tallat quan anaves a explicar sí, això de les 12.
0: Sí, a les 12, no, que es fa el del salt del primer plen, perquè això sí que és un... avisen, eh? Perquè no te'ls pots situar, és que has d'anar, per això, aquests barrets, perquè la pólvora, la pirotècnica és bestial, eh? Allò sembla... bé, no és un correfoc normal, és com un correfoc...
1: Això els que estan a la plaça ho fan.
0: Sí. Bueno, ja... O sigui, els que estan a la plaça que ho viuen, el gent en general, llavors s'incorporen com un cordó...
1: A les especialistes.
0: Sí, com un cordó que es van situant, van entrant cada una de les entrades dels carrers que van a la plaça, carregats de tot tipus de...
1: Sí, de pólvora, pirotècnica...
0: Tot això ho porten tot. A més, n'hi ha uns vestits que van protegits, que porten tots els coets i tot allò sobre el cap.
1: Mare!
0: I ho encenen. Són com antorxes. Van protegits, amb uns trajes, vull dir, que, com a espècie de fulles, no sé si són vegetals o el que sigui, per protegir-se. Sí, és com si no es poguessin veure dintre una vegetació aquests vegetals, aquestes fulles.
1: Com camuflatge,
0: sí, com un camuflatge d'allò. Doncs, però carregats tot. I arriba un moment que allò és... una guerra. Sembla tot, explosiona tot. Tota la plaça retruny. Tot són explosions. I van donant voltes i la gent no es pot quedar quieta. Perquè si no em paren tot el cordó aquest i han de seguir donant la volta. Esclar, ja van protegits. Per això hi ha aquests barrets, repeteixo, han d'anar vestits perquè, clar, es poden haver-hi cremades. I llavors, una altra mida de seguretat que tenen, que els accessos, llavors hi ha vigilància de seguretat, els tanquen. No, els que estem a dintre el recinte o
1: quedem
0: ja dintre de la plaça...
1: Dintre.
0: Quedem tancats, no podem sortir fora. Mentre dura això, no podem.
1: No pot sortir ningú.
0: I no pot entrar ningú. No pot entrar ningú. Perquè no hi hagi avalanxes. Clar, perquè, clar, aquí podria haver-hi algun incident greu.
1: Està ben estudiada, veig, aquesta festa.
0: El que passa, que sempre hi ha els típics grups que van com van i s'enfronten els guardes de seguretat, perquè jo ho vaig veure, jo vaig estar allà.
1: Van tocats, ja ho hem parlat abans.
0: I baralles... Van i d'allò que, corredisses, perquè mentre el cordó dels de seguretat hi ha una mica de forat, doncs es posen a córrer per travessar d'allò. Llavors els han de perseguir cap a dintre la plaça, els de seguretat, hi ha corredisses. Jo ho vaig viure, va semblar... Clar, és que és el que pot passar.
1: I això és el que a ells els diverteix.
0: Sí,
1: i
0: però
1: canvi...
0: clar, és un perill. És un perill. És
1: com
0: un perill,
1: ells s'ho passen
0: tot. Sí, clar. Però això, clar. Ja, sí. Doncs aquesta és la mesura. Però allò... I llavors hi ha un altre segon salt de plens, que es diu, que és a quarts de tres. Comença a quarts de tres. I bé, allò ja és l'acabament, perquè...
1: Torna a ser pirotècnica.
0: Sí, torna, repeteix. És el mateix cas que a la mitjanit. Vull dir, tot continua tot igual. Tot.
1: Vaya nit.
0: Sí. I llavors acaba amb un ball dels gegants, que es diu de Revolts, amb la música mateixa, aquesta festiva.
1: Sí, els gegants quan entren, a les 3 de la matinada?
0: Ja han fet diverses actuacions, són repeticions. L'Àliga també, perquè hi ha dues d'allò.
1: Però l'Estrella és l'Àliga, no?
0: Sí, però l'Àliga, clar, és petita.
1: Entra
0: queda al centre.
1: Surt.
0: Llavors hi ha els dragons, que també van carregats de pirotècnia.
1: Els he vist.
0: Sí, que són d'allò, que els porten i van rascant i van explosionant. I aquí, doncs, la festa, doncs, va acabar en aquí. Llavors, la setmana que ve, continuarem ja l'acabament i la tornada.
1: Miquel, si hi ha una festa desconeguda per mi i només coneguda a través dels mitjans, és la Patum de Berga. Amb la seguretat de que no hi seré, no la veuré mai en directe ni hi seré mai. A tu, avui, me la fic quasi bé, visionar en directe.
0: Amb imatges, si tens d'allò oportunitat, tindràs molt avantatge.
1: Et felicito perquè has trobat un motiu...
0: Intento, perquè són molts moments i són 5 hores i mitja, N'hi ha per explicar.
1: Mira, quan he vingut aquí a la ràdio, hi havia aquí fora uns nens petits, canalla, de, no sé, 5-6 anys. Després he vist que en Martí els ha... entrevistava de dos en dos o de tres en tres, però estaven esperant aquí fora. I doncs, no sé si són d'algun centre de dansa o... Estaven fent unes acrobàcies. de posar les mans a terra, els peus en l'aire, aquí mig de la plaça. I jo pensava, la dificultat que has tingut tu per venir de casa aquí, i ara veus aquesta canalla fent això...
0: Demostratiu de la vida.
1: T'entra una enveja, una ràbia, però escolta, escolta...
0: És tot el...
1: El món és així, fill meu. No vulguis fer gran, Miquel, perquè...
0: Va, però si podem explicar coses...
1: Perquè pots explicar coses molt maques, i avui n'ha sigut una d'elles.
0: Perfecte.
1: Ha sigut doncs, un plaer, Miquel.
0: A reveure.
2: Ràdio Tordera. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Bé, bé, ja la darrera part del programa, d'ara fins a la una. Aquesta segona hora sempre acostuma a ser, doncs, d'això, d'entrevistes, i avui he de reconèixer que vaig a fer una entrevista que no l'hauria pensat mai. Es tracta de la Carmen Tàpies Viver. Carmen, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Avui en descobriràs tu aquesta faceta amagada que tens, que jo desconeixia, però al 100%. Aquí me posen com a titular la creativitat no té edat, cert.
1: No.
0: Això és cert.
1: No. Això no és, és una cosa que
0: això
1: ja
0: no és pas tu. Mira, aquí em tens a mi, aprenent davant d'un micròfon que no m'hauria pensat mai. Mm. Avui ens acompanya una dona molt coneguda per molta gent del poble, això sí. Jo parlo de la faceta aquesta de la creativitat, però de coneguda, molt coneguda, perquè precisament la seva parella era una persona molt coneguda. Una persona creativa, activa, generosa i sempre disposada a compartir el que sap. Al llarg de la seva vida ha cosit, ha creat, ha reciclat, ha col·laborat, ha ajudat a decorar espais, ha participat en projectes sempre creatius i encara avui continua aprenent coses noves. Això tots, jo també. Actualment realitza activitats de manualitats. Col·labora amb l'Associació de Dones, on cada 15 dies comparteix un taller de manualitats. Però, sobretot, hi ha una cosa que la defineix: la seva capacitat de reunir persones al seu voltant per crear. Bueno, Carmen, doncs, siguis molt benvinguda. Si et sembla, doncs, començarem l'entrevista i tu aniràs responguent
1: a
0: l'entrevista que t'anirem fent.
1: Sí.
0: Quan la gent parla de tu, gairebé sempre surt la mateixa paraula: creativitat. Tu consideres una persona creativa?
1: Sí, crec que sí, bastant. Sí, sí. És una cosa que m'ha agradat sempre fer amb les mans, fer paper, fer coses amb roba, amb materials reciclats. Quan, qualsevol cosa me ve la idea, i amb fulles d'arbres. Jo quan veig una fulla d'un arbre, ja per mi ja és una flor, ja faig una flor. I faig moltes coses, sí. Sí, m'agrada, m'agrada. Bueno, tinc ajuda també, tinc les veïnes que m'ajuden, però sí.
0: La naturalesa humana és tan singular. Sóc incapaç de fer coses amb les mans.
1: Sí.
0: Sóc incapaç. Sóc tan inepte fent coses. I, en canvi, tu...
1: Jo, gràcies a Déu...
0: Tu és tot al revés.
1: Sí,
0: curiós,
1: jo estar sentada amb una taula davant i fer coses, el meu, m'agrada moltíssim.
0: Sóc inútil en fer coses.
1: Ara sort no tinc.
0: No, sí. Ja ho.
1: Sí, sí, sí.
0: La creativitat és una cosa que es porta dins o es pot aprendre? No. Aquesta t'ho contesto jo una mica. Tu contesta el que creguis, però jo no n'aprendré mai.
1: És una cosa que ho portes a dintre.
0: Ah.
1: El que passa que després pots anar practicant més o menys, o el pots anar estudiant, o... Bueno, clar, al meu temps no hi havia gaires coses per poder anar a aprendre. Ara n'hi ha moltíssimes, i encara estic prenent, sí.
0: I tal com està avui dia la societat i el desenvolupament de les tècniques i les tecnologies...
1: Sí. El que passa que a mi m'agrada aprendre les tècniques. I un cop tinc la tècnica presa, al meu cap, per exemple, me surt coses el que em surten. M'entens? La millor prenc i me diuen que vagi cap aquí i el meu cap me dona perquè surti cap allà. Però ja tinc la tècnica,
0: però,
1: diríem.
0: Però te'n surts, reeixis.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És una cosa... Ara es parla molt del reciclatge i de reutilitzar materials.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí
1: sí.
0: Pots donar un cop de mà a molta gent. Vosaltres ja ho feu fa molts anys, però com es fa això?
1: Pues ja et ve. Tu veus una cosa que potser una altra persona no hi donarà cap importància i tu dius, mira, això podria fer...
0: Com quina?
1: El que sigui. Mira, ja t'explicaré un cas que me va passar l'altre dia. Tu ja saps que vivim a Sant Pere i tenim la vinya allà a la vora i hi ha uns arbres molt grans. Doncs aquells arbres deixen anar fulles, no? Jo escombrava el carrer i dic, mare, aquestes fulles podries fer una flor. pues vaig anar, aquelles no les vaig fer servir, no? Vaig anar allà a l'arbre aquell, vaig agafar-les, vaig agafar-ne i vaig fer unes flors així grosses, precioses.
0: Què dius, ara?
1: Me va venir així, me va venir així.
0: Increïble.
1: Fa com a casa tinc una magnòlia i he arribat a fer unes flors precioses. Me surt.
0: Carme, tu ets un artista, eh?
1: Bueno, m'ho diuen, però no. Jo no... No sé, és una cosa que la trobo normal, m'entens? Però bueno...
0: De fet, moltes de les teves creacions han estat relacionades amb festes i celebracions.
1: Sí, sí, perquè també... També he decorat l'Eglésia de Tordera, Sant Pons, el Vilar...
0: Ah, veus, això no sabia que tu col·laboraves amb això.
1: Pues sí, mira, però, bueno, sempre amb amistats i família, eh? Vull dir que jo no mai he cobrat un euro.
0: No, no, ho entenc.
1: Vull dir, per afició, m'ho demanen.
0: Doncs la idea de què posaries sí. aquí, doncs la idea de com ho faries...
1: Sí. Llavors, la nit, el cap me volta molt i penso, ui, te poder faries així, es podria fer-ho... I a medida que vas fent, també vas creant.
0: Queda la decoració de lo que tu has... Primer has creat, però abans havies pensat.
1: Sí, vull dir que...
0: Sí que podries haver sigut decoradora ben clar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Aquí veig que pregunti pel Carnestoltes, que ha estat una de les teves passions.
1: Sí, vestits de paper, petits de guants... Vestits de... Sempre hem fet de la Sant Pere, fem la reina de Carnestoltes. I doncs allà fa molts anys que he fet els vestits. Vestits enormes, guapíssims. Sí, de paper de cel·lofant, paper... Bueno, de fesols blancs.
0: Tu agafes paper i fas un vestit.
1: Bueno, més o menys, sí.
0: Increïble.
1: Sí.
0: Jo, he vist per televisió que per allà a Lleida...
1: Allà és un altre estil, allà ja tenen...
0: Que fan concursos de vestits de paper.
1: Sí, vaig anar-hi a veure'ls, allò és per treure't el barret, eh? És preciós, allò és preciós. Vaig disfrutar-hi moltíssim.
0: Clar, perquè és el teu.
1: Ara, però és que allà... Fins al fil el fan de paper.
0: Què dius?
1: Sí. Treballen tot l'any, eh? Tota la gent, sí.
0: I quines persones intervenen?
1: Gent del poble.
0: Mestresses de casa?
1: Gent del poble, sí.
0: Increïble.
1: Allò és algo fora de sèrie. Aquí és més fantasiós, diríem. Més de volum... I, bueno, sí. Inclús la reina d'aquest any de la Tordera portava un vestit nostre. Sí, perquè tenim la neta, que és fotògrafa, i també havia de fer vestits així per... i els hi he anat fent tots i esclar, em vaig fer-ne de molt macos més bé per ella i ara van servint per la reina de Carnestoltes.
0: Increïble, jo quan ho penso és que...
1: Sí, i decorar perquè... la taula de, per exemple de Sant Pere la taula de Sant Pere
0: deu ser espectacular tu quan decores taula.
1: Això sí, també ho he fet. Ara estic pensant el que fusaré a la capella de Sant Pere, que la capella de Sant Pere hi tenim molta estimació, l'Esteve se l'estimava en bogeria, i amb honor d'ell, bueno, em fa il·lusió
0: arreglar-la. Tu segueixes el fil.
1: L'any passat li van fer una decoració molt bonica, amb uns llibres fets de... Bueno, que tenia ell.
0: Això el dia de Sant Pere.
1: El dia de Sant Pere, la missa que fan a Sant Pere. I bueno, hi vaig fent coses, sí.
0: Si parlem de paper, vol dir que utilitzes sempre materials reciclats.
1: Sí, perquè inclús un any, per Sant Jordi, vaig fer unes roses de llibres antics. De llibres antics vaig fer moltes roses per Sant Jordi. L'any passat era. Aquest any els van fer de roba, però l'any passat eren de paper, de llibres vells, d'aquells...
0: Que havien de llançar.
1: Sí, això, que els van buscar perquè fossin, ja que els llançaven, i els vàrem recuperar fent roses.
0: Sé de què va, perquè jo em trobo que de vegades me regalen un llibre i dic que és que ja no m'hi caben, sí. I em poso davant de la biblioteca per veure quin llibre llenço i... No, i aquest no, ai, aquest no, aquest tampoc, i acabo llançant-ne un o dos. I quan em volia llançar 50.
1: Sí.
0: Passa això ara amb els llibres, ningú els vol, ni a la biblioteca, ningú vol llibres vells, ningú.
1: No, ja ho sé, però si a casa està...
0: No, ningú els vol.
1: I, bueno, de moment els guardem. Sí, sí, sí.
0: Hi ha persones que quan es fan grans diuen jo ja ho he après tot,
1: no.
0: El que havia d'aprendre.
1: No, això no és pas veritat. Es pot aprendre sempre i cada dia. Sempre aprens coses noves. Jo estic aprenent encara.
0: Això es passa a tots. A mi em passa aquí, a aquesta casa.
1: Sí.
0: A casa, sí, cada dia sí, tinc que aprendre coses noves.
1: Sí, sí. M'agrada molt aprendre i reconec que hi ha molt per aprendre.
0: Aquí m'han apuntat que també fas ceràmica.
1: Sí, ara faig un curset de ceràmica que m'encanta. Perquè el que m'agrada molt és la creativitat. O sigui, que me deixin fer una mica el que jo vull. Aquell noi molt trempat i molt, bueno, molt...
0: Però és d'aquí Tordera?
1: Bueno, viu a fora, però bé...
0: Ah, ve ensenyar aquí.
1: Era fill d'aquí.
0: I ve ensenyar.
1: I, bueno, bé, i sí, vaig tenir la sort que em va poder agafar. I ara faig coses que, bueno, potser no seran tan maques com si les anés a comprar a la botiga, però són fetes meves.
0: Tu fas, agafes el fang, aquella màquina que jo he vist alguna vegada que pedalen i així, i amb les mans li dones
1: no,
0: la forma...
1: No, ara és una tècnica diferent.
0: Val, explico, explico.
1: No fem amb allò...
0: Com ho feu?
1: Que dona volta, sinó que el fang ja ve fet, ja ve preparat. El fang només s'ha de planar i s'ha de polir. I llavors tu fas la figura que tu te surt. Bueno, jo ja dic, la que m'ensenyin, no, la que me surt. I llavors allà pots fer virgueries.
0: I una vegada li has donat la forma com el...
1: Llavors ho han de coure.
0: I com ho fas?
1: Llavors aquell noi té uns forns...
0: Per tu no. No pots fer-ho a casa.
1: No, a casa no. Això aquell noi ja ho cou...
0: Perquè et falta el forn.
1: I després com està cuit, un altre dia que hi vaig, llavors ho pintem.
0: M'ho
1: ensenya de pintar, que és un historial, eh?
0: M'imagino, sí.
1: Sí. I també hi fem dibuixos amb plantes naturals. Ara mateix faig unes coses amb unes fulles d'olivera, no fulles branques d'olivera, les calquem allà, llavors les pintem, es torna a fer una altra cuita... I ja està, un cop pintat i cuit, ja està, la peça feta.
0: Val, però estàs limitada a fer-ho a casa si no muntes tota una espècie de taller per fer-ho.
1: Sí.
0: Necessites
1: sí,
0: com un talleret
1: petit.
0: Sí, això
1: a casa és impossible.
0: Val.
1: De comprar un forn i tota la història, no. No. Vull dir que ell ja ens ho cou, sí.
0: Però hi ha una cosa que ens crida especialment l'atenció. Ens has explicat que el garatge de casa teva... passa una cosa força especial. Què passa en el garatge de casa teva?
1: Bueno, el garatge, esclar, és allà on allò faig les coses, els labors i de tot. És com una mica de talleret, una mica de talleret. Aquelles cases tenen el garatge, que és una mica enganxat amb la casa, però és independent, diríem, no? I me va anar molt bé perquè allà vaig fer una mica de taller i llavors a la casa quedava... molt independent i l'Esteve podia fer tenir el seu despatx i ell feia la seva i jo la meva i clar, ja les veïnes allà venien i van, doncs va fem m'ajuden, elles m'ajuden i bueno, i n'hi ha que venen a treballar, perquè els faig treballar, jo allà tothom els hi dono canya
0: els hi dones feina
1: sí. Però n'hi ha que venen a passar el rato. Hi ha un veí també que ha quedat sol i estava malaltó i doncs mira, ve allà un rato, passar el rato i bueno, sempre hi ha un o altre. Inclús ve una noia a fer-me massatge a les cames perquè tinc problemes de cames i me diu, Carmen, aquí has de posar una porta giratòria perquè és un continu, casa sempre és gamma i tanquis. Sempre ve gent i m'agrada molt. No m'agrada anar a les altres cases, però m'agrada molt que la gent vingui a casa.
0: Moltíssim
1: m'agrada.
0: Mentre tu estaves...
1: I ara, gràcies a Déu, m'ha donat molta vida.
0: No, i tant.
1: No tenia l'Esteve.
0: Home, ha sigut molt dur el que has passat.
1: M'ha ajudat molt i m'està ajudant.
0: És dur el que has passat.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és el més dur que pot passar.
1: Sí, sí, sí.
0: Què volia dir jo?
1: Sí, perquè érem una parella molt benvinguda i encara que fóssim grans, mira, no sé, estàvem molt bé.
0: Oh, és quan no es necessita un més que de l'altre, no?
1: No em falta res, ni la família ni els amics, i bueno, ja et dic, a casa acompanyada, però falta puntal.
0: Sí. Com m'explicaves això del garatge, He pensat que potser s'hauria de canviar la denominació de lo que és un garatge, perquè tu, el teu garatge és un taller...
1: Com un talleret.
0: Un taller tal, que creatiu i tal, però és que en garatges han nascut les grans invents moderns d'aquest temps, el de Apple, el de la digitalització. N'hi ha hagut tants que han començat amb un garatge, que dius, potser li hauràs de canviar la definició de garatge,
1: potser,
0: no?
1: Potser sí, potser sí, però bueno, de moment, pues, jo a l'edat que tinc ja, bueno, puc pas fer gaires grans coses més. Sí.
0: Bueno, ja vas explicar més o menys què hi passa dintre del teu garatge. Aquí, si us poseu algun nom especial, com us...
1: El jovent, ens diuen les abueles.
0: Ah, esclar, les abueles.
1: Les
0: abueles,
1: ja. Dins abueles, ens diuen abueles.
0: Val, val.
1: Sí. Val. Bueno,
0: no, que és un taller, és un taller en el que tu imparteixes coneixement. Això és evident.
1: Bueno, mira, també serveix per passar una mica l'estona i ens ho passem bé.
0: Tu dius que les manualitats hi són, però són gairebé una excusa. Una excusa sí. Per què?
1: Bueno, per reunir-se. Més que tot per reunir-se. I de dir que fem alguna cosa. Hi ha dies que fem i hi ha dies que no fem, no pensis. I és que anem, que fem molta feina, perquè s'ha de fer. Però hi ha dies que bueno, també xerrem una mica de lo que passa. Bueno, a vegades els dic, no teniu res per explicar, i així es passem el rato.
0: Potser hauries de demanar a l'Ajuntament que et munti una porta, de, com tu deies, giratòria, perquè, esclar, per el que veig...
1: Ja no estan desavantats, ja, a vegades em fan broma.
0: És un centre d'acollida, pràcticament, no?
1: Bueno, mira, a casa sempre estan benvinguts, la gent. Jo no tinc mai un no per la gent. Vull dir, sigui com sigui, més grans, més petits, més... tothom.
0: Quin descobriment estic fent en tu. De vegades apareix gent que ni tan sols fa manualitats. Això doncs, és normal, no? Bé, ja ho has dit, bé passar estona...
1: Sí. Bé... A vegades hi ha persona que té més habilitat i persona que no tant. Però, bueno, si tenen una mica de voluntat, n'aprenen, eh?
0: Però la gent torna.
1: Sí, sí,
0: per
1: sí.
0: Què torna?
1: Perquè els deuen sentir bé, suposo, perquè si no, no tenen cap obligació de venir. Però i tant, això fa temps que dura, eh? Vull dir que fa anys.
0: Sí. Però el que estàs explicant fa anys.
1: Sí, fa anys, sí. Des que em vaig jubilar més que tot, més l'edat que tinc, imagina't si fa anys. Sí.
0: Tu creus que les manualitats poden ajudar emocionalment a les persones?
1: Sí, sí. Sí, perquè hi ha persona que necessita de vegades parlar amb algú i esbravar-se una mica.
0: Ho compararies amb una teràpia?
1: Sí. Sí, perquè a vegades, si tu vols, parlaràs amb una persona que no t'agradarà gaire, i no, però hi ha vegades, si pots parlar amb persones que confiïs una mica, et recompensa molt, sí. Jo crec que sí.
0: Participes sí. Amb l'Associació de les Dones en com... a taller de manualitats,
1: sí,
0: els
1: sí,
0: ajudes sí. Amb això?
1: Ara cada 15 dies fem un taller i, bueno, i cada vegada fem una cosa diferent. Senzilletes, perquè, clar, no podem fer coses grosses, però sempre se n'en van amb alguna cosa, amb una flor o... Bueno,
0: hi ha alguna cosa que t'agradi especialment d'això que feu en el casal de les dones?
1: M'agrada com veig que marxen contentes. M'entens? Com veig que...
0: Que elles s'ho han passat bé.
1: Que s'ho han passat bé, doncs llavors jo estic satisfeta. No necessito res més que això.
0: Tens 86 anys, m'han apuntat aquí.
1: Sí.
0: I continues fent coses que sí. Molta gent... Que molta gent jove no... Quin és el teu secret?
1: El meu secret...
0: Deus tenir una salut de ferro.
1: Aixecar-me amb la idea de que tinc que fer alguna cosa. Que tinc de fer coses, perquè si no, la millor vegada no em aixecaria. Però amb la idea de que tinc que fer coses i que tinc de moure...
0: Estàs obligada...
1: I me veig obligada a fer el que jo voldria fer, doncs jo trobo que això m'ajuda moltíssim. M'ajuda moltíssim, sí, sí.
0: Si et trobessis amb algú de la nostra edat, Jo sóc més gran que tu encara, eh?
1: Sí, no, jo sé, és l'edat de l'Esteve.
0: L'edat de l'Esteve.
1: Sí.
0: Què li diries a algú que pensa que és massa gran per començar una activitat nova?
1: Li diria que no té raó, que pot fer moltes coses, moltes. Que s'ha d'apuntar amb algú, s'ha de mirar a trobar solucions en moltes coses, sí, sí, sí. Pot, no es pot quedar una casa sentat al sofà, no.
0: Tu coneixes molt bé això, els treballs manuals, la creativitat, ho coneixes tot, però no coneixes la ràdio, jo la conec molt. I és impecable amb el temps. Mira quina hora és. Hem de parar.
1: Ai. Bueno, mira.
0: Avui hem començat parlant de manualitats, però hem acabat parlant de coses molt més importants. De creativitat, d'amistat, de companyia i de portes obertes. Aquesta última m'agrada molt, perquè al capdavall les manualitats poden decorar una casa, però les persones són les que donen vida als espais. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Carmen. Ha sigut un plaer.
1: Gràcies a vosaltres. Per
0: ha sigut una sorpresa, ha sigut un plaer, i suposo que per molts dels nostres oients, perquè, vulguis o no, el barri de Sant Pere està allà, però si això ho hagis fet al centre del poble, però estàs al barri de Sant Pere i potser
1: sí,
0: hi ha molta gent que
1: ho
0: desconeixia com ara jo.
1: Sí, però també tinc coneixença amb la gent del poble igualment.
0: Ja, no vull dir que no tinguis coneixença. Mm. Que coneguin les teves habilitats
1: sí,
0: amb
1: no,
0: aquest tema.
1: Sí, no, hi ha de gent que ho saben, sí, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Dit tot això, doncs aquí ho deixem.
1: Bueno, no pensava pas qui fossis tu, avui.
0: No, he estat
1: improvisat,
0: de venir corrent. Improvisat.
1: Ja te sento ja a vegades.
0: He hagut d'improvisar avui.
1: Sí, però bueno,
0: aquí ho deixem, ja ens passen 2 minutets de la una, ho lamento, ens hem passat una mica, però és que el tema era interessantíssim. Esperem que el programa d'avui hagi sigut agradable pels nostres oients i dir-los els que els hi dic sempre, que si avui els hi ha agradat, demà encara més. Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
4: La setmana passada, a la Junta de Govern vam aprovar la contractació

0: Ciutadana per millorar els serveis públics. L'Ajuntament habilita un nou portal de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència. Pere García, regidor de Comunicació i Transparència.
1: I amb la voluntat de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
0: Tordera mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible. El sector forestal reunit a Girona visita una sureda al municipi per conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Escoltem a Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
2: Però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
0: El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte. La rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i primer equip sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dijous i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
3: El temps de moment avui ve marcat per aquests núvols abundants amb els quals hem començat la jornada. Fins i tot arriben a deixar algun petit ruixadet molt puntual, una possibilitat de precipitacions que ens acompanyarà com a molt fins avui a mig matí. Després, els núvols cada cop més prims, començant pel sud de la comarca i acabant al nord, i aquesta tarda ja només tindrem núvols alts, mitjans, per tant, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Amb unes temperatures que avui les mínimes han pujat una mica, les màximes també seran lleugerament més altes, i en general amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i a l'estat del mar. De cara a demà s'espera un dia majoritàriament assolellat, amb temperatures mínimes que podrien encara baixar una mica a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia pujaran.
0: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
5: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
6: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques es transformen en un espai de calma, creativitat i relaxació.
7: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
6: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
7: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Ara, les venes se m'han endurit tant que ja no em sento batre la sang. Ara, només recordo, i recordar no és viure altra vegada. Estem a dimecres 9 del vespre i això

Decepció. Malalties de l'ànima no maten. N'agonitza hom llarg temps, més ai, no en mor. Per dolor, les parets del cor no esclaten, sols els ulls són qui esclaten en greu plor. Més les llàgrimes cruels que els ulls enceten, del cor no trauen la infernal caramó. Mullen ses fibres que eixamplant s'abaten, i així hi cap més dolor dintre del cor. Ai del mesquí que en hora maleïda per ésser naix dels sentiments traït. La mort mateixa en fuig i en fuig la vida. Viu per provar amb desificiós neguit que si els desigs de l'home són sens mida, també el cor pel dolor és infinit. Maria Agulló.

Si l'home té por de caminar, que no deixi la mà de la mare. Si té por de caure, que segui. Si té por d'un accident, que deixi el cotxe al garatge. Si li fa por d'enfilar-se per les muntanyes, que no es mogui del refugi. Si té por que el paracaigudes no s'obrirà, que no salti. Si li fa por la tempesta, que no llevi l'àncora. Si tem que no sabrà fer-se la casa, que es quedi amb els plànols. Si té por d'equivocar-se pel camí, que s'estigui a casa. Si tem l'esforç, el sacrifici i l'esdevenidor, que plegui de viure i poruc, que es tanqui i s'arrupeixi. D'aquesta manera podrà sobreviure, però no serà un home, que és d'homes arriscar raonablement la vida. Podrà fer veure que estima, però no en sabrà gens, perquè estimar és poder i voler arriscar-la, la vida pels altres, per un altre. Podrà engendrar, però no serà pare ni mare, que ésser pare o mare és com la grana en terra, acceptar el risc suprem de perdre la vida perquè neixi l'espiga. Michel Coist.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 130278.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

He après a fer el camí austera i sola, sense que ningú curi el meu pas, sense l'amic sincer que t'aconsola i sense repenjar-me en un fort braç. He fet el meu camí ben poc segura, a voltes cautelosa i vacil·lant. El món és enganyós, la vida dura, però he anat caminant i caminant. I m'ha batut el llamp i la tempesta, i la pols he menjat de molts camins. I han passat dies llargs, sense festa de l'amor correspost que porto a dins. I he seguit caminant, perquè la vida no es detura ni par un sol instant. El cor tinc fet de plom i estic ferida, però camino encara endavant. I a la fi del camí tot reconforta. He vist que no em calia cap bastó, perquè així, caminant, m'he tornat forta. I ara sé avançar sola. Per què no? Pilar González Fàbregas.

esperanza. La esperanza que alumbra el camino.

0: Radio Turdera.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Dedicada al president Lluís Companys, aquesta poesia que porta el títol El president no és mort. No digueu que ell és mort. No mor la losa, ni el gra de blat, ni el roserà florit. Digueu tan sols que el president reposa en els braços materns, amorosit. No digueu que ell és mort. La mort és cosa dels homes sense arrels en l'infinit. Digueu tan sols que té la boca closa i la cançó de l'herba sobre el pit. No digueu que ell és mort. La mort seria perdre's en el no-res. I aquell que un dia caronà la pàtria amb el seu peu nu i es feu pols amb la terra que la ferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra, i aquesta terra ets tu, i ets tu, i ets tu. Ventura Gassol.

Resistència. Després de cada cop, la força. Després de cada cop, la calma. Després de cada cop, l'esperança. Després de cada cop, l'afany de lluita. Només espero que la meva força, la meva calma, la meva esperança, el meu afany de lluita, siguin constants, tan constants, si més no, com els cops que m'empaiten. Lluís Miquel, Montaner i Sicart.

I fins aquí el temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

Soc la Teresa i això és Música per tu. Farem viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. La música amb la que us veu enamorar. Comencem amb I See a Little Player, de l'Aretha.

60, 70, 80. A vegades em passo, cap enrere, però són tan maques. És que si jo us posés totes aquestes cançons tan maques... Vinga, va, continuem. Aquesta és preciosa, de l'Aretha Franklin. És parlar d'una noia maca, el Little Player. Aviam, Stevie Wonder ens cantava allò de I just call it to say hello.

que hem de dir que és una cançó preciosa que posteriorment es va fer per la Mujer de Rojo, la pel·lícula de la Mujer de Rojo. No m'enrotllo.

Ai, per aquells temps Paul McCartney també ens cantava Ebony and Ivory. Deu ser un joc de paraules. Aviam. Aviam.

Ja ho he averiguat. Ja sabeu que a vegades em poso que jo vull saber. No és un joc de paraules. O sigui, us vaig a dir exactament, és una cançó de Paul McCartney que, i de Steve Wonder. La lletra ve a dir ébano i marfil, conviuen en perfecta harmonia, un al costat de l'altre, amb un teclat de piano. Oh, senyor, per què no ho fem? Tots sabem que la gent és igual a on sigui que anem. Hi ha bé i hi ha mal en tothom i amb tots. Aprendrem a viure quan aprendrem a donar. Uns a altres el que necessitem per sobreviure. Junts vivim. Ébano i marfil conviuen en perfecta harmonia. I així continua, i és una lletra preciosa. Us convido a escoltar-les, que sapigueu anglès, i a buscar la lletra en castellà, perquè és preciosa. Des d'aquí demano a algú que sàpiga anglès que vingui a donar-me classes particulars, perquè ja em fa vergonya. Jo m'espavilo una miqueta, però en petites coses. I ja a vegades m'agradaria saber més. Què carai? Bueno, continuem. The Temptations cantaven Miguel, mi chica, la meva noia.

recordeu que Música per tu podeu demanar vosaltres la cançó que voleu escoltar escrivint al WhatsApp de Radio Tordera al 611-481-381, 611-481-381. Si voleu dir el vostre nom, estupendo. Sobretot, sobretot, quina cançó voleu escoltar. I si va dedicada a algú, o simplement perquè us agrada, o perquè, com dic sempre, l'heu ballat esbojarradament amb una amiga, o acarameladament amb un amic. Ei, aquí us he agafat, eh? Simplement perquè us agrada, perquè quan la sentiu us poseu a ballar sols, o us poseu a cantar-la, o us recorda vells temps. No teniu que donar tantes explicacions. El nom de la cançó i perquè m'agrada. O m'expliqueu més coses, que a mi m'agrada que me les expliqueu. El WhatsApp de Radio Tordera, el 611-481-381. 611-481-381. Avui tenim una, però la posarem dintre d'un parell de minuts. I ara anem amb una mentre busco les peticions, que en aquest cas són dues cançons, i diu que posi la que vulgui de les dues. Pues no, vaig a posar les dues. Home, i tant, el que em demana algú ho té, faltaria més. Anem amb Don't Stop, per vosaltres.

Bueno, aquest para, no para, no paris, no paris, fes el que vulguis. Anem amb una cançó preciosa. Aquesta és una miqueta d'amor, eh? Ja us vaig avisant. John Paul Young es cantava L'amor està a l'aire, que també la canta la Tina Charles. Però en aquesta ocasió la canta el John Paul Young, Love is in the air. L'amor està a l'aire. Toma. Un estiu d'amor.

Bueno, pues ara algú tindrà la sort de que li posi el que m'ha demanat. Aquesta persona ens ha enviat un WhatsApp, el WhatsApp de Ràdio Tordera, i el 611-481-381, 611-481-381, mira que us dono temps per agafar paper i boli. Vinga, va, agafeu-lo, vinga. 611-481-381, 611-481-381, és el WhatsApp que teniu que demanar una cançó. Aquesta persona, que no s'identifica, també he de dir-ho, cosa que no passa res, no és obligatori. El que és obligatori és que em digueu quina cançó. Diu exactament aquestes paraules. M'agradaria dedicar una d'aquestes dues cançons, que són una de les meves preferides, a qui sigui de l'horòscopo Géminis, o nascuts en juny, i a tothom. Gràcies, gràcies. Jo sóc del juliol. També m'agafo amb el juliol. A més, has agafat dues cançons precioses. Començarem amb Nothing Gonna Change My Love For You, de Glenn Medeiros. I us vaig a fer una miqueta, pues, d'espoiler. És si tingués que viure la meva vida sense tu, però a prop meu. Ostres, tu, que fort és això, eh? Ojo, eh? O sigui, és una mica la traducció, una miqueta literal de l'anglès aquest, que ja sabeu que tinc ajuda, que el meu anglès és molt dolent, però és molt dur, eh? Viure sense tu, però que estiguis a prop, vull dir, ojo, tots els dies estarien buits, les nits serien molt llargues. Amb tu veig per sempre, i veig molt clar. Podia haver estat enamorat abans, però mai vaig sentir tan fort el que sento. El nostre somni som joves i els dos ho sabem. Abraça'm, toca'm, no vull viure sense tu. Ai, ai, ai, bueno, més o menys has fet una miqueta d'espoiler i anem amb aquesta cançó que ens demana aquesta persona per als Géminis i per als nascuts al juny. Jo m'hi fico perquè soc del 3 de juliol i, bueno, quasi, quasi, eh? Bueno, Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.

maca aquesta cançó, Nada canviarà mi amor por ti. Us heu donat compte que era aquesta, eh? No us he volgut donar la pista. Gràcies a la persona que l'ha demanada. I he demanat dues, com us he dit abans. La del... Nada canviarà mi amor por ti, del Gremaderos, era del 87, i aquesta que ha demanat és del 89. És de Richard Marx i és Right Here Waiting. Que ve a dir això de... mars separats o oceans a part, dia tras dia. Ocean és més gran que un mar, eh? Un ocean. Ai, Déu meu. Un oceà, això, és que no em sortia la paraula. Escolto la teva veu a la línia, però no deté el dolor. Si et veig al meu costat, mai. O sigui, com podem dir per sempre on sigui que anem? Facis el que facis, estaré aquí esperant-te. Oh, que maca, i se m'ha trenca el cor. Estaré aquí esperant per tu. Que maca aquesta. Aquesta, com he dit, és Right Here Waiting, de Richard Marx. Vinga, anem per ell.

Bueno, tinc més informació. El Richard Marx va escriure aquesta pel·lícula a la seva dona. Va ser una carta d'amor que li va enviar perquè ella estava, era l'actriu Cynthia Rhodes i estava filmant una pel·lícula i no estaven junts, estava lluny. I mentre ella s'estava filmant, ell li va escriure aquesta carta d'amor que va convertir en cançó i que després en tindrà la sort de tindre-la com a tema principal de la pel·lícula La cama de roses, de 1996. Jo és que quan li sentia dic, això em sona, que això, aviam, que jo no sabia una d'això de la música, però em sonava moltíssim. Jo sabia que era d'una pel·lícula i he anat buscant fins que l'he trobada. Home, ja sabeu que perdura jo. Ai, que dolenta soc, Déu meu. En fi, pues, això, per què heu sentit aquestes dues cançons tan maques? Perquè algú que ens escolta, gràcies per escoltar-nos, he ficat les dues cançons amb tot el gust per a tots els Géminis i tots els nascuts al juny, tal com ens has demanat. I què ha fet aquesta persona? Escriure al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. I què ha fet la Teresa? Posar-li. No una, no, les dues cançons que ha demanat amb molt d'amor i carinyo. Així que un petonàs, gràcies per demanar cançons. I jo vull que em demaneu cançons. Aquesta a mi m'agrada més amb l'altra versió, aquesta que us vaig a posar ara. M'agrada més per Eric Carmen, però aquesta també és una versió molt maca, que és All by Myself, que la traducció literal és Solo conmigo mismo. Vull dir, imagineu-vos en anglès això, que vol dir, o sigui, jo a mi mateixa, no? En aquest cas, una història d'amor que, bueno, que m'he quedat sola i tinc que viure i tinc que passar-la. També em surt aquesta cançó, que és maca, a mi és una cançó que sempre m'ha agradat. Aquesta és la que jo he ballat amb un amor, als meus braços, enamoradíssima. A Bridget Jones, si us en recordeu, és una de les cançons de la primera pel·lícula de Bridget Jones. Vinga, per vosaltres aquesta versió de Jamie O'Neill. Venga, som-hi.

Us anava a posar una altra cosa, però no sonava. Us anava a posar l'Hontanança, que és preciosa, però no sonava. Sí que ha hagut un tall, em sap greu. Sapore di sale, preciosa. Que hay su la pelea.

els italianes tenen algo especial que t'entren, no les entens una miqueta millor que les d'anglès, però ja no és entendre-les, és com sonen. I bueno, la lletra també és important. Que carai, anem amb Toto Cotugno quan ens cantava Mia.

¡Qué maca! Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Sabor da sal, sabor da mar, sabor da tu. ¡Ah, oh, qué maca! Anem amb un català. Vinga, va. El Ivan Harsok, si ho dic bé, és el de Et prometo. Ai, que maca, que maca, que maca. Ens ha fet una segona part. Bé, us posaré un trosset. Per què? Perquè us guardo aquestes dues cançons per posar-les senceres, que em sembla que seria adequat posar-les seguides per poder entendre millor per què ha fet una segona part d'aquest amor tan maco d'Et prometo. I aquesta la voldria posar a Música per tu d'estiu, que començarà, si no m'equivoco, sobre el 24 de juny. No canviarem, continuarem sent Música per tu, simplement serà d'estiu, una mica més fresca, una mica més catalana, poder, una mica menys en anglès. Ja veurem, ja veurem. Ja sabeu que jo vaig sobre la marxa. No, què us penseu? Que arribo aquí i au? No, no, no. Algú s'ha de preparar, alguna feina s'ha de fer, però de totes maneres, a vegades també és divertit el que et passa pel cap, bum, bum. I a vegades és millor doncs, bueno, tindre una llista feta. Vull dir, hi ha maneres de fer les coses i hi ha maneres de... d'enrotllar-se com m'enrotllo jo, que crec que sóc l'única que s'enrotlla com una persiana. Bueno, en fi, a lo que vamos, nois i noies. Et prometo, seria la primera. Anem a escoltar un trosset, però només un trosset, de l'Ivan... Ai, que l'he perduda. Home, home, home, home, per favor. Ara sí que m'agafarà un atac, eh? Ara l'he perduda. Però què m'has fet, Ivan? Ivan, no em facis coses rares, perquè... vosaltres no sabeu que aquí als estudis tenim moixernons, moixerons, buixerons, com es diu això? Bueno, aquestes coses que no existeixen, vamos. Ai, Déu meu, ara sí que té la marinera. Ai, Déu meu, avui ja dic jo que tenim gamosinos aquí a l'estudi que no ens deixa fer les coses exactament com volem. No sé el que s'ha gravat, el que no s'ha gravat, s'ha anat tot en orris, així que us estava dient que l'Ivan Harsok ens ha fet la segona part d'Et prometo, la cançó que ens va fer l'any passat, preciosa, que va ser tot un èxit, i esperem que aquesta també ho sigui. De cara al programa d'estiu que comença el 24 de juny, des d'aquí, des de Ràdio Tordera, continuarem fent música per tu, per vosaltres, i farem una miqueta més de català. I us prometo posar Et prometo i aquesta que us posaré ara, que és des de lluny, que és la segona part. Us donaré més explicacions i tot això. Ara mateix estem ja quasi acabant el programa i us vull posar un trosset d'aquesta de l'Ivan, que és la segona part d'Et prometo des de lluny, per tots vosaltres, en primícia.

quasi, quasi us l'he posada sencera. O sigui que us podeu fer una idea de la segona part. Aquesta es diu Des de lluny, de l'Ivan, i esperem que sigui tot un èxit aquest estiu. Continuem amb música en català, ja dic que anem acabant. Ens queden com a molt dues cançonetes per anar acabant el programa d'avui. I n'hi han de tan maques, ai, escatarres, vull estar amb tu, vull estar amb tu.

I ara sí, anem acabant amb l'última cançó d'avui dels Buhos. Recordem que aquest any fan 20 anys i estan fent una gira d'aniversari dels 20 anys. Aquesta és molt maca, és una, la cançó dels Buhos, que no sé si està al disc que han posat dels 20 anys o no, però a mi m'agrada i us la posaré i acabarem el programa d'avui prenent la lluna.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu del 2% que manté el banc. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment, per cert, del banc són 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I Salvador Illa reivindica la figura de Lleó XIV després de la seva visita a Catalunya. El president de la Generalitat ha agraït al pontífex la seva sensibilitat cap a Catalunya i ha destacat el missatge humanista que ha transmès en els seus discursos.
3: Amb aquesta visita del papa Lleó XIV es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no?
2: La visita deixa polseguera política, això sí, per l'expulsió de 500 cantàries dels cors participants en la missa de la Sagrada Família, mentre que Lleó XIV ja és a les Canàries amb la mirada posada en el fenomen migratori. I el Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin, agilitzant la resolució dels recursos judicials. L'iniciativa l'han defensat els diputats catalans a PSC, Junts i Esquerra i ha rebut els vots a favor de PSOE, Sumar, Junts i Esquerra, entre d'altres, i en contra els del Partit Popular i Vox. La cambra catalana ho va acordar el 29 d'abril arran del cas de l'eutanàsia de la Noelia. I el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància només 4 punts, segons el CIS d'aquest mes. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies. En tercera posició se situa Vox. I continua la recerca del menor de 16 anys perdut amb una moto d'aigua en una excursió guiada per Roses. L'empresa que gestionava l'excursió va avisar a nit Salvament Marítim en veure que el jove no arribava al punt de trobada. Els equips d'emergència treballen amb un ampli dispositiu que s'estén entre Roses i Torroella de Montgrí. I avui arrenca el Mundial de Futbol a 8:15 del vespre, inauguració oficial, i a les 9 de la nit, hora catalana, jugarà el primer partit que enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 11 de juny de 2026. La tercera edició de Fira Vida Malgrat reunirà una desena de cellers aquest divendres, Ona Malgrat.
7: L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Bon Pastor entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró.
4: Un gos potencialment perillós mata un altre gos de companyia i també fereix el propietari, Jordi Pratzavalls.
8: L'animal agressor es troba ara en quarantena mentre la policia local ha denunciat la propietària per la falta de mesures de seguretat i també de documentació obligatòria.
4: Aquest cap de setmana, segona trobada de canets del món. Dani Grau.
9: Una centena de canadencs hi seran presents a Canet lo Roig, un poble de Castelló.
4: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Moon i Joan Treserres, Sergi Ferrer.
10: Enguany els guardons reconeixeran el jove talent del planter blaugrana Tomàs Tomi Marquès i la futbolista del Barça femení Clàudia Pina, després d'una temporada excel·lent.
4: I l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Mora Bertrés, Martí Capçada.
11: Així és, l'arxiu ha rebut una...

0: aquest divendres. Ona, Malgrat, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs sí, la Vila acollirà aquest divendres la tercera edició del Fira Vi, una proposta que combinarà vins de diferents denominacions d'origen, oferta gastronòmica local i també música en directe. L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit. Enguany la Fira comptarà amb 10 parades de cellers, com Mas Doix, Cava l'Origen, Mas Foraster i Ramírez de Inoriza. Entre d'altres, els assistents també podran adquirir la copa oficial de la mostra per un preu de 2 euros que els permetrà degustar els diferents vins presents a la fira. Pel que fa a l'oferta gastronòmica, hi participaran els establiments Peixos Gerard, Cafè Real, l'Aliada, Morro Chico, Aviva, El Patio i Tradis, aquest últim amb opcions aptes per a persones celíaques. La jornada també comptarà amb música a càrrec del DJ Mario Otero.
0: I un gos potencialment perillós mata un altre gos i també fereix el propietari. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Sí, és així. Dimarts de la setmana passada, un gos potencialment perillós, que segons sembla s'hauria escapat de casa seva sense morrió, va atacar un home i el seu gos de companyia mentre passejaven per un carrer de Ciutat Jardí. El gos atacava un bitxon maltès que va morir a causa de les ferides provocades, mentre que el seu propietari, un home de 84 anys, va resultar ferit greument a la mà al intentar salvar la seva mascota dels atacs del gos potencialment perillós. L'home va necessitar ser traslladat a l'Hospital de Calella, ho explica Marta López, que és sergent de la policia local de Palafolls.
3: El dia 6 van rebre un requeriment perquè assistien al SEM a un senyor propietari d'un gos que havia resultat mort al gos per l'atac d'un gos potencialment perillós. Com a resultat va morir el gos d'aquesta persona i aquesta persona es va traslladar en ambulància a un centre mèdic per les ferides que havia patit en intentar evitar la mort del seu gos.
2: Un cop va arribar la patrulla al lloc dels fets, l'animal agressor havia marxat, però gràcies a les indagacions es va poder localitzar la propietat del gos potencialment perillós i de retruc l'animal, que va ser posat en quarantena. La propietària de l'animal ha estat denunciada per no haver adoptat les mesures de seguretat necessàries per evitar que el gos s'escapés. A més, segons ha informat la policia local, doncs es va comprovar que l'animal no disposava de tota la documentació obligatòria per als gossos potencialment perillosos, com ara l'assegurança de responsabilitat civil o la seva inscripció als registres específics que marca la normativa. Segons aquest registre municipal, actualment hi ha una seixantena de gossos potencialment perillosos a Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. Canviem ara de qüestions. L'Ajuntament de Premià contracta l'agència de publicitat simulada de l'Institut, que a partir d'ara col·laborarà en campanyes municipals reals. Martí Capçada.
4: Així és, l'Institut de Premià de Mar informava ahir de l'inici d'una nova col·laboració entre aquest centre i l'Ajuntament de Premià de Mar, concretament en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting, col·laboració que s'enceta amb ocasió de la Festa Major, però la qual es vol donar continuïtat en altres campanyes de comunicació del consistori. En concret, segons explica l'Institut, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat va reunir-se fa dues setmanes amb l'àrea de comunicació de l'Ajuntament i l'àrea de cultura i festes per presentar-los un seguit de propostes creatives i campanyes dissenyades específicament per la Festa Major, accions que han impulsat i ordit des de l'agència de publicitat simulada IPM The Creative Center. Aquestes campanyes per la Festa Major, pel que diuen, són les primeres campanyes que fa aquesta pretesa aquesta precisa agenda. El treball ha de ser, com dèiem, l'inici d'una col·laboració que es vol que tingui continuïtat més enllà de la festa, perquè segons l'Institut, el mateix alcalde ha proposat que a partir del curs vinent la gent col·labori de forma activa fent propostes de campanyes reals per l'Ajuntament.

0: L'Ajuntament de Tordera intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. Mar Tres Serres.
1: Així és, l'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejíaz, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar-ne la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes

0: s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a la incorporació dels romanents pressupostaris de l'any anterior. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. El govern ha fet una distinció entre la brutícia natural, herbes i pinassa, predominant a les urbanitzacions, i la brutícia provocada per l'acció incívica de les persones, com els papers i les llaunes, més habitual al centre del municipi. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu, després que en els darrers 2 anys s'hagi intervingut a Mas Mora i Sant Daniel. El calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat siguin Tordera Park i Terra Brava. Amb aquestes actuacions, l'Ajuntament reafirma el seu compromís amb el manteniment del conjunt de tot el poble, posant èmfasi en la voluntat d'atendre també les necessitats específiques dels barris i les urbanitzacions.
1: I la ciutadania aporta propostes per fer de Caldes Estrac un municipi més sostenible. Martí Capçada.
2: Doncs sí, la Fira del Medi Ambient, celebrada a Caldes d'Estrac, va esdevenir un espai de participació ciutadana on veïns i veïnes van poder compartir idees i propostes per millorar la sostenibilitat del municipi. Durant la jornada, organitzada per l'Ajuntament amb col·laboració d'entitats i empreses, es van dur a terme mercats, tallers, jocs i activitats de sensibilització ambiental. A més, la Fira va reservar un espai específic perquè la ciutadania expressés les seves inquietuds i suggeriments relacionats amb la cura del medi natural. Entre les propostes recollides hi ha la instal·lació de més punts de reciclatge, la millora de l'accessibilitat als contenidors per la gent gran i la promoció d'hàbits sostenibles com l'ús del transport públic, la reducció dels plàstics o l'ús de bosses reutilitzables. Els més joves també van aportar idees creatives vinculades al reciclatge i la reutilització dels residus. Malgrat la diversitat de suggeriments, totes les aportacions coincideixen en una mateixa idea, que la sostenibilitat és una responsabilitat compartida que requereix conscienciació, civisme i la implicació de tota una comunitat.
1: I primera gran trobada de precampanya del socialisme maresmenc a Premià de Mar. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. La Biblioteca Martí Rosselló va acollir ahir a la tarda un Consell de Federació del Maresme obert en què es van presentar alguns dels primers candidats del partit a les alcaldies del Maresme. Segons explica la mateixa Federació Comarcal, la candidata premianenca, Luz Cànovas, va ser l'encarregada d'obrir l'acte, que va comptar amb la participació de Joaquín Fernández, secretari de Política Municipal del PSC, i de David Bote, primer secretari del PSC Maresme. En total, s'hi van presentar 16 candidatures, entre les quals la de Luz Cànovas per Premià de Mar, però també la de Rosa Martínez, candidata per primer cop a Premià de Dalt, o la Maria Llaràs, que es presenta a l'alcaldia del Masnou. Ara tots aquests candidats han de ser ratificats al proper Consell Nacional del Partit i la resta de candidatures s'anunciaran i presentaran al llarg dels pròxims mesos.
1: Gràcies. I a Canet, actuació policial per desallotjar una nau industrial del Passeig Misericòrdia. Dani Grau.
4: Sí, un dispositiu en conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i la Policia Local ha desallotjat aquest matí una nau ocupada situada al Passeig de la Misericòrdia número 5 i ha presentat també una nau abandonada del carrer Ravalet número 2. L'operatiu s'ha desenvolupat sense incidents ni de resistència per part dels ocupants. L'actuació s'ha dut a terme a primera hora del matí en compliment d'un decret d'alcaldia. El desplaçament policial ha comptat amb 3 furgones de l'ARRO, 4 vehicles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de la Policia Local, una unitat de la Policia Nacional i el suport de la unitat canina. Segons han explicat tots fons policials, una intervenció respon a motius de seguretat, ja que les dues naus presenten greus deficiències estructurals que representen un risc per a les persones. A més, els immobles no reuneixen les condicions higiènico-sanitàries adequades per ser habitades. Tot i que les dues naus han estat objecte de l'actuació, només la Passeig de la Misericòrdia estava ocupada en aquest espai i residien 13 persones que havien estat informades del desallotjament des de dimarts. La majoria ja havia abandonat la nau abans d'entrar a l'inici de l'operatiu i les poques persones que encara hi estaven han marxat sense posar en resistència. Un cop finalitzat el desallotjament, la brigada municipal ha procedit a tapiar i presentar els dos edificis. Està previst que demà comencin els treballs d'enderroc que s'iniciaran per la nau del carrer Ravalet.
1: Gràcies. I la taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,9%. Martre Serres.
0: Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes de maig, Tordera va tenir una llista de 907 persones desocupades, una baixada de 26 respecte al mes d'abril. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment hi ha, però, 68 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme, per altra banda, tanca el mes de maig amb una baixada de 506 persones. Actualment, però, en tots els pobles del Maresme hi ha 18.331 persones sense feina, el que representa un 8% de tot Catalunya. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació de Tordera.
5: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
0: La bona notícia, tot i que s'hauria de posar en context i analitzar-la, és que a Catalunya es registren ara mateix 307.627 persones aturades a les oficines de treball del país. I això fa que sigui el nivell més baix d'atur registrat des del maig de 2008.
1: I aquest cada setmana arriba la segona trobada de Canets al Món. Dani.
4: Sí, ja està tot a punt per la segona edició d'aquesta trobada, una trobada que es fa a la província de Castelló i que acull Canet lo Roig enguany i participen també Canet d'Adri i Canet Enol. Des de la nostra vila s'hi desplacen una delegació formada per una setantena de persones. Durant tot el cap de setmana es faran diferents activitats a les 10 del matí de dissabte i hi haurà una benvinguda per part de les autoritats corresponents a la capella Comunió de l'Església de Sant Miquel Arcàngel. A dos quarts de 12 del migdia hi haurà la inauguració oficial de la trobada. A les 12, el grup La Dansa de Canet lo Roig farà el Ball del Pla i després actuarà la Colla Sardanista de Canet. Després es farà un passacarrer amb la banda de música de Canet lo Roig i els gegants de la nostra vila. Després hi haurà un dinar popular i tardeo. L'endemà, diumenge, es farà una ruta històrica i gastronòmica per la vila de castellonenca. Diumenge es farà també una ruta històrica i gastronòmica, com dèiem, i la proposta ha tingut molt bona acollida, però es considera que encara s'ha de fer més pedagogia, sobretot a les escoles. Una de les propostes que es tenen en ment és la de crear una associació de canets del món que dinamitzi el projecte més enllà de les trobades anuals. Aquest cap de setmana es desvetllarà quin canet acollirà la tercera trobada, tot apunta que seran a França.
1: I la penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició dels memorials Mario Muni, Joan Treserres, Sergi Ferrer.
3: La penya solera barcelonista de Calella celebra avui una nova edició d'aquests memorials, dos reconeixements que l'entitat atorga anualment per distingir una de les promeses amb més projecció del futbol base blaugrana i la futbolista més destacada del Barça femení. Enguany, el memorial Mario Mun arriba a la seva 24a edició i distingirà el jove futbolista Tomàs Marquès, conegut esportivament com a Tommy. Segons l'entitat organitzadora del memorial, es tracta d'un dels talents amb més futur de la cantera blaugrana i amb opcions de fer el salt al primer equip en els pròxims anys. Aquest guardó, instaurat l'any 2003, reconeix el jugador amb més projecció del futbol base del Futbol Club Barcelona. Al llarg de la seva història, la Penya Solera ha premiat a futbolistes que posteriorment han acabat consolidant-se a l'elit, com Andrés Iniesta, Thiago Alcántara, Gavi, Marc Casado o el mateix Lamine Yamal. Pel que fa al memorial Joan Juan Treserres, que enguany arriba a la 7a edició, el reconeixement serà per a Clàudia Pina després d'una temporada brillant amb el Barça femení. L'atacant catalana ha estat una de les jugadores més determinants de l'equip blaugrana i ha acabat com a màxima golejadora de la Lliga femenina amb 21 dianes. Els dos memorials reten homenatge a figures històriques de la Penya Solera Barcelonista de Calella. Mario Mont va ser fundador i expresident de l'entitat, mentre que Joan Juan Treserres va exercir durant anys com a directiu i secretari, deixant una empremta molt significativa.
1: I també aquest cap de setmana arriben les festes de Sant Lluís a Palafolls. Jordi.
6: Sí, el barri de Sant Lluís de Palafolls es prepara per donar el tret de sortida a les celebracions d'estiu amb la seva festa patronal, que s'allarga entre demà divendres i també dissabte. Aquesta festa, organitzada per l'Associació de Veïns del barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i diferents voluntaris, és una de les cites més matineres del calendari festiu dels barris i urbanitzacions de Palafolls. Totes aquestes activitats es duran a terme a l'esplanada situada davant del Forroll a partir de les 8 del vespre. La jornada de divendres, per exemple, començarà amb la inauguració oficial i el protagonisme del ball, amb les actuacions del grup de sevillanes del barri, Aidil, i just després el grup de flamenco tordarenc de Maria Valderrama. La nit continuarà amb un concert tribut a l'Último de la Fila i claurà ja de matinada amb la música de DJ Kiko. Pel que fa a dissabte, l'organització ha programat la festa infantil d'Enzarte a les 8 del vespre per evitar també les hores de més calor. La gresca nocturna arrencarà a les 11 amb el grup Cacho a Cacho, que oferirà un tribut a Estopa, seguit de l'actuació de Tecno Flamenc amb el DJ local Mario Otero. Com a gran novetat gastronòmica, enguany hi haurà una food truck que servirà entrepans, croquetes i patates, mentre que el bar de l'entitat recaptarà fons per les futures activitats socials, com els tallers de decoració que fan el geriàtric local. Lídia Palazón, una altra de les responsables de l'Associació de Veïns de Sant Lluís, explicava el canvi d'ubicació i horari de l'activitat infantil i la presència de food trucks durant les actuacions musicals per causa del sol. Aquestes festes no són només música, sinó un espai essencial de trobada per fomentar la convivència entre els veïns del barri i els visitants de fora, que també s'acosten en aquesta primera festa veïnal.
1: I la fàbrica Centre de Dansa de Calella celebra 25 anys formant generacions de ballarins. Sergi.
3: Un quart de segle formant ballarins i ballarines, transmetent la passió per la dansa i consolidant-se com un referent al territori. La seva directora, Laia Ferrer, ha fet balanç d'aquests anys i ha recordat els inicis del projecte.
7: Jo era petita i jo tenia una terrassa a casa i jo tenia una llibreta on jo donava classes a nenes fictícies. I tenia una llibreta amb noms, amb coreografies i amb classes organitzades. I ja era petita, ja feia això. Per tant, crec que a mi m'agradava ensenyar, era instintiu i m'agradava ballar. I llavors vam fer màgia.
3: Aquella vocació per ensenyar i ballar que ja tenia de petita es va acabar convertint en una realitat professional. Un projecte que, segons explica, no hauria estat possible sense el suport de qui aleshores era regidor de Cultura, Josep Maria Jué.
7: Jo li tinc que agrair tot. Sempre que el veig li dic que tot això no seria possible si ell no hagués estat al darrere. Jo, això estava en un estat bastant, molt lluny de l'estat que tenim ara. Recordo que hi havia talls de llum constants, vull dir, era tremendo. I en aquell moment, que jo tenia 25 anys, jo somiava amb la meva escola i en Jué va dir: a la fàbrica hi haurà un espai per un espai de dansa. Ens va reunir a les quatre escoles de dansa. O sigui, encara recordo el dia que ens va seure en una taula, estava jo amb els meus 25 anys, la Mercè Penosa, la Joana Sánchez i l'Eva Torró, i ens va seure allà i ens va dir: a la fàbrica farem un espai de dansa, presenteu-me un projecte. I un dia em va arribar i em va dir: te'n vas a la fàbrica.
3: Durant aquests 25 anys, el centre ha vist passar diverses generacions d'alumnes. Alguns han acabat convertint la dansa en la seva professió, mentre que d'altres han mantingut el vincle amb una disciplina que ha marcat part de la seva vida. Actualment compta amb 9 mestres i 120 alumnes. Abans de la pandèmia n'eren 180, però van optar per reduir el nombre d'inscrits per poder oferir una atenció més personalitzada i adaptar-se millor a les necessitats de cada ballarí i ballarina. Per celebrar aquest aniversari tan especial, fa uns dies van organitzar un dinar que va reunir més d'un centenar d'alumnes i exalumnes. A més, aquest cap de setmana culminarà la commemoració amb dues gales a la Sala Mozart, dissabte a 6:45 de la tarda i diumenge a 11:45.
1: Gràcies. I l'Arxiu Municipal de Llavaneres incorpora 15 pel·lícules històriques de Josep Móra Bertrés. Martí.
2: Correcte. L'Arxiu Municipal de Llavaneres ha rebut la donació de 15 pel·lícules de format de 8 mil·límetres procedents del fons personal de Josep Móra Bertrés. Les filmacions enregistrades entre els anys 1969 i 1977 documenten diversos aspectes de la vida quotidiana, les celebracions populars i l'activitat econòmica del municipi durant la dècada dels 70. Entre el material conservat destaquen especialment les imatges de la fàbrica textil de la família Móra, considerada les úniques filmacions conegudes fins ara d'una de les indústries més importants de la història local. Aquestes imatges aporten un testimoni excepcional sobre una activitat econòmica que va tenir un paper destacat en el desenvolupament de Llavaneres. La donació complementa el material que Josep Móra Bertrés ja va cedir a l'arxiu l'any 2010 i contribueix a enriquir una miqueta més el patrimoni documental i audiovisual del municipi. L'Ajuntament ha agraït la generositat del donant i ha aprofitat l'ocasió per animar la ciutadania a conservar i compartir les pel·lícules antigues que pugui tenir per casa, amb l'objectiu de preservar la memòria col·lectiva i evitar així la pèrdua de documents de gran valor històric.
1: I el llibre La Terra Torna es presenta aquest divendres a l'Arxiu Municipal de Malgrat. Ona de Malgrat.
8: Correcte, aquest divendres l'Arxiu Municipal acollirà la presentació del llibre L'Etern Retorn, obra de l'escriptora Masdiga Esmaautà. Aquesta jornada, que se celebrarà a les 7 de la tarda, forma part del cicle Donem suport als nostres autors, organitzada per Òmnium al Maresme. L'Etern Retorn és una ficció basada en experiències reals que viuen diferents dones migrades rifenyes que es troben en una constant sensació d'estar entre dos mons, és a dir, el nou estat que les acull i l'enyorança del seu país origen. El llibre també és una representació i crítica a situacions que viuen les persones migrades, com el racisme i les dificultats en els tràmits de regularització. El col·loqui de divendres anirà a càrrec de la mateixa autora i també el filòleg i lingüista Andreu Bosch.
1: I la Colla de Gegants de Premià de Mar ha organitzat un assaig obert aquest dissabte a la tarda a la Casa de la Festa de Can Manent. Martí.
2: La iniciativa vol apropar l'activitat gegantera a la ciutadania i captar nous membres de cara als actes de la Festa Major. L'activitat està oberta a qualsevol persona interessada en el món dels gegants, que podrà provar de portar-los, conèixer el funcionament de la colla i informar-se sobre les diferents maneres de col·laborar amb l'entitat. Didac Domínguez, cap de colla, explica que la proximitat de la Festa Major fa especialment necessari incorporar noves mans per garantir la participació de totes les figures en els actes previstos.
9: En algun acte han de sortir tots els gegants i per tant necessitem mans i per això doncs, també busquem a gent del poble que vulgui venir a portar els gegants o a col·laborar de diferents maneres, tant sigui portant els gegants o qualsevol persona que també vulgui aprendre a tocar la graia per tocar amb els gegants o a fer de suport, col·laborant.
2: A més de portar gegants, les persones interessades també poden participar en altres àmbits de l'activitat de la colla, com ara formar part dels grallers o donar suport en l'organització de les sortides i els assajos que es duen a terme al llarg de l'any. L'assaig obert es farà dissabte a la tarda a Can Manent i no requereix inscripció prèvia.
1: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. A molt estirar, després ja n'hi haurà més precipitacions i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir, amb vents que bufaran molt fluixos. En general, aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i també pels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa. I quan tornem, avui és dijous i com cada dijous toca parlar de moda amb la Judit Jiménez per descobrir com fer bé una maleta per anar de vacances. En parlarem amb ella tot seguit després de la pausa. Fins ara!
11: La xarxa de comunicació local.
12: En 7.1 FM.
13: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
14: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
17: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
16: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
17: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ràdio Tordera.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Molt bé, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Avui fem el repàs a les xarxes socials amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal, Gemma?
3: Molt bé, comencem pel Maresme, endavant.
4: Sí, exacte. Mira, doncs ens fixarem en l'article de la revista Capgròs de Mataró, que destaca doncs, la nova aplicació per descobrir l'arquitectura del Maresme a través de rutes geolocalitzades. L'aplicació Rutes, així es diu, impulsat per el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, inclou, per exemple, itineraris dedicats a Josep Puig i Cadafalch o també al modernisme a la nostra comarca, entre d'altres. De fet, ja es pot descarregar tant per Android com també per iOS.
3: Molt bé, i si mirem més enllà, al món què passa avui?
4: Doncs, òbviament, Gemma, avui hem de parlar de la inauguració de la Torre de Jesús, que per part del papa Lleó XIV es va inaugurar tot just no fa ni 24 hores. Un acte que va projectar de nou la ciutat comtal al món i que molts comparen amb l'acte d'inauguració de les Olimpíades del 92. Els més crítics asseguren que, últimament, la imatge de Barcelona quedava deteriorada i que aquest acte, cobert per molts de diaris i televisions d'arreu del món, doncs ha ajudat a millorar la imatge que fora d'Espanya, a nivell mundial, es té de Barcelona.
3: Doncs esperem que així sigui. I el tema curiós del dia.
4: Doncs mira, subhasten una bossa de mà de pell de tiranosaure feta a partir de fòssils. Us explico. Els dissenyadors diuen que és el primer producte fet de cuir T-Rex i que asseguren que es pot obtenir cuir sense matar cap animal viu. Una bossa de mà feta amb col·làgen derivat de fòssils de Tyrannosaurus rex amb cuir cultivat al laboratori es va subhastar aquest dijous a París a la casa de subhastes Gichelo amb un valor estimat d'entre 300.000 i 500.000 euros segons els dissenyadors. L'objecte vol simbolitzar un pont entre la biologia antiga i el disseny de luxe. Volen demostrar que el futur del cuir de luxe no ha de dependre de matar animals per les seves pells.
3: Curiós, tu pagaries aquesta quantitat de diners per un objecte, perquè al final un bolso no és un bolso.
4: Mira, ja tens el T-Rex aquí queixant-se rere fons. No, jo no ho pagaria, no sóc molt amant dels articles de luxe. Poder per l'apartat únic, això que doncs, intentant doncs, no matar animals per obtenir les seves pells i passar-ho a través d'un laboratori, s'hauria d'estudiar, però no, sí. No ho pagaria, Gemma.
3: Caríssim, ens ha semblat molt, molt car. Jordi, digues.
4: No, t'anava a dir, ara tenia la xifra aquí, entre 300.000 i 5.000 euros, sí. Òbviament, molt car, sí.
3: Molt, molt, molt, molt. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
4: Doncs precisament amb aquesta notícia que projectava Barcelona a nivell mundial i que doncs, ens va agradar moltíssim tot l'acte, us pregunto si vau seguir la visita del papa a Barcelona i en concret doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. No sé, Gemma, si vas tenir ocasió tu després de l'Ona Maresma, això sí, de poder veure alguna imatge.
3: Sí, alguna cosa vaig veure per la televisió i sí que és cert que molta gent estava enganxada veient doncs, aquesta retransmissió i bé, sí, em consta que molta gent ho ha vist.
4: No, la veritat és que, ostres, l'acte va ser impolut, per mi. Vull dir, la veritat és que, com dèiem, ens vam tornar a projectar una miqueta al món i jo sóc un dels que em recordava, per exemple, a la gran inauguració dels Jocs Olímpics, la Barcelona 92.
3: Doncs Jordi, gràcies. Això és el que estem preguntant avui a l'Ona Maresma. Fins ara.
4: Fins ara, gràcies.

0: avui parlem amb Lluís Barri, que després de 16 anys deixa el Club de Lectura Llibre Obert, un projecte cultural consolidat a Calella que es reuneix a la Biblioteca Can Salvador de la plaça. En parlem amb ell tot seguit. Endavant.
1: Bé, doncs avui tornem a tenir a l'estudi aquí de Ràdio Calella Televisió a Lluís Barri. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bona tarda.
1: Sobretot perquè després de 16 anys coordinant el Club de Lectura Llibre Obert de Calella, poses el punt i final a aquesta etapa. El primer que et vull preguntar és com et vas acabar involucrant en aquesta etapa, en aquest projecte?
2: Bé, jo havia assistit a diferents clubs de lectura. Bàsicament, comencem pel principi. Quan aquí a Espanya no havien arribat encara, un dels primers llocs que es va fer un club de lectura va ser a La Llopa, a la llibreria La Llopa. Carai. Jo en aquells moments treballava allà. I arrel d'això, una de les persones que treballaven amb nosaltres va proposar això. I vam fer un club de lectura que va durar 10 anys. Van anar passant diferent gent i tal, però va durar 10 anys. Llavors, a partir d'aquí, tenia ja el costum aquest, i va haver-hi un moment en què la Dolors Llavall, que era la directora de la biblioteca, em va proposar si volia portar el club de lectura de la biblioteca. I vam fer una tria entre els que hi eren per posar-li nom. I el nom que a mi em va semblar genial, però a banda d'això va ser un nom que va tenir diferents... Va guanyar la votació, per dir-ho d'alguna manera, era el Club de Lectura Llibre Obert, que és una imatge fantàstica.
1: Recordes aquelles primeres sessions com eren exactament?
2: Bé, no han diferit gaire de les d'ara. És a dir, què és un club de lectura? Un club de lectura ve a ser una sèrie de gent que es posen d'acord amb llegir un llibre, el mateix, tots, en un temps determinat. Normalment es fa una vegada al mes. Però pot ser, bueno, això depèn de la disponibilitat o de la voluntat dels participants. En aquest cas, tots els de les biblioteques de la Diputació i d'altres estaments es fa un cop al mes. Llavors, doncs, bé, llegim una vegada al mes i posem en solfa, per dir-ho d'alguna manera, posem en solfa tot el que pensem cadascú de nosaltres del llibre, que és bo perquè hi ha pensaments o visions molt diferents. En ocasions tothom va més o menys a vist la mateixa línia, però sempre hi ha algú que veu o al revés, o li sembla, i per tant pregunta. Això és la qüestió bàsica i fonamental d'un club de lectura.
1: De fet, ho parlàvem fora de micros, que seria com una espècie de cinefòrum, si parléssim de pel·lícules,
2: exacte,
1: o sèries,
2: exacte,
1: no?
2: Sí,
1: d'això de posar,
2: sí,
1: en comú pel·lícules o sèries,
2: sí, sí,
1: que entenc al final que la literatura és un dels arts, no?, que deriva a la vida real, deriva a l'actualitat, deriva a la història, clar, llavors entenc que hi hagi molts punts de vista en els clubs de lectura, però de fet hi ha una pregunta que em ronda pel cap, que al final els que som lectors, no? Jo l'últim llibre que he llegit, per exemple, és La Metamorfosi de Kafka,
2: sí,
1: l'he llegit a casa, sol, llavors, per mi, clar, llegir és una activitat solitària, per mi, però en el cas de... Bueno, i acabar de llegir un llibre m'ho guardo tot, no? En el cas del club de lectura, no sé com veus... no sé què canvia en la lectura quan poses en comú les coses, perquè al final jo, doncs, no m'hi veuria en un club de lectura perquè sóc molt de tot per mi, no? Molt solitari.
2: A veure, què en traiem la gent de que anem allà? Pues podem veure perfectament punts de vista diferents. Més o menys la teva pregunta anava per aquí, una mica, podem veure matisos, podem clarificar, és a dir, quan llegim sols a casa, disfrutem molt, evidentment, però tenim tendència a fer una idea del que ens ha semblat o dels sentiments que ens ha fet viure o reviure aquest relat. Quan ho posem en comú, moltes vegades és és molt interessant veure la diferència que cadascú ha trobat en el, entre cometes, significat del llibre. Primer de tot, l'autor escriu un relat amb una voluntat, a vegades no té voluntat de que anem cap allà, a vegades ens fa anar més o menys cap a un lloc, però, evidentment, mai el que llegeix perdó, el que escriu veurà, haurà vist la història de la mateixa manera que els lectors. I normalment cada lector té la seva visualització, té la seva vista del que és el tema.
1: Em passa amb l'art, eh? Quan vas a museus i mires quadres, fa poc he sigut al Prado, no?
2: Sí.
1: I quan veus els quadres del romanticisme, estàs al costat d'una persona que veu doncs, el quadre d'una forma i tu el veus d'una altra. No? Llavors ho poseu en comú i ho comenteu. No? Que això és, al final és lo maco de les coses.
2: Sí.
1: No?
2: És això. Tots parlem del mateix llibre, la mateixa novel·la, i a veure, a mi m'ha semblat això, a mi m'ha semblat allò. I et dic, primer de tot, aprofites per veure idees, visions que tu no has vist, i també a vegades per... Jo m'he trobat amb gent que diuen, no he pogut acabar el llibre, més d'una vegada. I llavors diu, però veus, m'ha agradat perquè així he entès per allà on te volia, allà on te volia anar l'autor, o allà on no he pogut arribar jo.
1: Ara m'agradaria entrar una mica al tema de lectura, més que el club de lectura, en tema de lectura, no? Perquè sovint es diu que últimament, avui en dia, doncs es llegeix menys, ja sigui perquè o no agrada o perquè no hi ha temps, que són moltes de les excuses que dona a vegades la gent. Jo et vull preguntar des de la teva experiència, bé, al final has viscut envoltat de llibres, com veus, m'agrada molt a més definir-ho d'aquesta manera, no? Com veus la salut de la lectura?
2: Bé, jo crec que sempre es llegirà. El que passa que jo ho veig així, un malalt, així una mica... Ho veig una mica malalt. M'explico. Evidentment no puc jutjar tothom, però sí que és cert que cada vegada la visió del món és molt més gràfica, molt més d'imatges i molt menys de lletres. Tots estem acostumats, i més ara que hi ha, que tots estem a les xarxes socials, que tot és ràpid, tot és en el moment, i tot és curt. No es fa res llarg, perquè, fixeu-vos-hi, a tots ens ha passat, però veieu que la gent no aguanta més de 2 minuts.
1: No hi ha temps.
2: Hi hagi temps o no ho aguantis, perquè el tema és que et desacostumes a aguantar. Llavors, què passa? Que, evidentment, la lectura és un procés llarg, que tu pots fer a trossos. No fa falta que llegeixis 3 hores cada dia. No, pots llegir mitja horeta, o pots llegir un dia 3 hores i un altre dia mitja hora. Però realment és un procés en què t'has de concentrar. I a mi em dona la impressió que en el món que estem vivint ara, cada vegada som més incapaços de concentrar-nos. És una paraula una mica així, però...
1: Sí, totalment. És cert.
2: Vull dir que jo em sembla que va per aquí. Sé que no desapareixerà, perquè com a mínim quedarà el reducte, sempre queda un reducte, però en general anem cap a un món molt més visual.
1: Però també et dic, fer un parèntesi, que el fet de llegir va derivat del futur, de l'estudi, no? D'avançar la vida. Llavors, òbviament no desapareixerà el tema de la lectura.
2: No, clar.
1: Llavors, et vull preguntar al final, a mode de resum, amb què et quedes d'aquests 16 anys?
2: Bé, primer de tot, dues coses bàsiques. La primera és haver llegit molts llibres, que alguns no els hauria llegit, i us explico. Jo he participat, evidentment, amb l'escollir els llibres que llegiríem. Ho hem fet moltes vegades d'acord amb les directores que hi ha hagut a la biblioteca, però moltes vegades els he proposat jo. Però sí que és cert que a vegades no. I una de les coses que jo he fet és no repetir cap autor. Per què? Perquè si trobem un autor que ens agrada molt, doncs endavant. Tenim tot el temps, tenim les biblioteques, tenim les llibreries per anar-ne a comprar. I així n'hem descobert un altre. Per tant, hem descobert o he llegit molts autors diferents. I la segona de les coses amb les que quedo és la gent que he conegut. Ha passat... hi ha hagut gent que han estat anys, vull dir... però han anat passant gent, a vegades perquè... o perquè gent que han vingut de fora i han tornat a marxar, gent que, pel que sigui, té una temporada que pot fer-ho i després no, per qüestions de feina, o per qüestions de que alguns s'han fet avis i llavors ens toquen nets, aquell dia en concret. Bé, queda una mica així, però el tema va per aquí, que...
1: Molt bé,
2: això seria el segon motiu.
1: Doncs, Lluís, gràcies per venir a parlar d'aquesta etapa. Sabem que quan es tanca una etapa se n'obre una altra, diuen, a seguir avançant en aquest camí i amb un bon futur.
2: No, i tant, moltes gràcies. Jo desitjo un gran futur ple d'alegries i emocions en els que continuïn, que perquè continuaran, i a la persona que faci de coordinadora també, vull dir que, però per la meva banda jo crec que, 16 anys. Jo la gent, quan m'ho deia, no, perquè 16 anys crec que està bé. Hem Perfecte. De donar pas a gent nova.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.

0: I tot seguit, quan falten pocs minuts per arribar a les 4 de la tarda, ens fixem en què passava, doncs, a tal dia com avui. Però primer, el que fem és felicitar els famosos que avui fan anys. Amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Avui, de qui és l'aniversari?
1: Doncs mira, avui felicitem l'11 de juny a l'aclamat actor nord-americà que va donar vida a l'icònic i estimadíssim personatge de Tyrion Lannister a la sèrie de Joc de Trons. També felicitem a l'actor Shia LaBeouf, o no sé si tu el coneixes, Gemma, i ho saps pronunciar millor.
0: LaBeouf.
1: LaBeouf, molt bé. Doncs Shia LaBeouf...
0: M'ho he inventat, una...
1: Pot ser. Que és un actor nord-americà conegut pels seus... LaBeouf, sí, doncs LaBeouf. Conegut pels seus papers a la saga de Transformers, Indiana Jones i també el regne de la calavera de cristal o Distúrbia.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells i de fet també hem de dir que formen part del signe de Géminis, no? Géminis, bessons.
1: Correcte, bueno, això ho sabràs tu millor, però em fio de la teva paraula.
0: Perfecte, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
1: Doncs és el Dia Internacional del Joc per visibilitzar el dret dels infants a jugar de cara al seu creixement i també benestar. I a més és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata per sensibilitzar una miqueta més a la població sobre aquesta malaltia. I, per acabar, el Dia Mundial del Funcionari Judicial per reconèixer la seva tasca.
0: Perfecte, Dia Internacional del Joc, Dia Mundial del Càncer de Pròstata per visibilitzar, doncs, la malaltia i també Dia Mundial del Funcionari Judicial. Martí, d'aquests tres dies internacionals, a quin t'afegiries avui per celebrar-lo?
1: Home, de cara a la importància, a veure, els tres són estan bé, et diria que a vegades diem coses una miqueta xorres de dies internacionals, però avui trobo que els tres tenen el seu què, però em quedo amb el del càncer de pròstata, ja que és lluitar per una causa que, per desgràcia, molta gent pateix.
0: Perfecte, Martí. Com sempre, tu ets bona persona, eh?
1: Home, no em quedaré amb el Dia Internacional del Joc a venir el del càncer de pròstata. O sigui, més
0: Perfecte.
1: Aviat ho trobo de mala persona, algú que no escollís aquest.
0: I tant, i tant. Tal dia com avui, què passava?
1: Vinga, ens anem 107 anys enrere, l'any 1910, que va néixer l'oceanògraf francès Jacques-Yves Cousteau, convertit en el més famós del món. I us preguntareu per què? Doncs perquè va canviar completament la manera en què la humanitat veu i entén els oceans. Abans d'ell, el fons del mar era un gran desconegut i ell el va portar directament a les pantalles de televisió de milions de llars. A bord del seu famós vaixell, a l'anomenat Calypso, va recórrer el planeta gravant la vida marina.
0: Molt bé, doncs, gran tasca i important la que va fer en Jacques. Tal dia com avui, però de l'any 2013, què recordem?
1: Doncs recordem que l'artista experimental James Blake guanya una gran rellevància internacional amb el llançament del senzill anomenat Retrograde, inclòs el seu àlbum Overground, cançó electrònica i de soul minimalista, que parla sobre la vulnerabilitat, el refugi emocional i la por a retrocedir o caure en vells hàbits enmig d'una relació personal. A grans trets, la cançó explora el concepte de retrograde, que s'utilitza com una metàfora de fer un pas enrere a la vida, de tornar a moments de confusió, aïllament o bé de recaure en conductes del passat. La cançó és considerada una de les obres mestres del post-dubstep i el R&B alternatiu gràcies a la seva capacitat de transmetre una profunda sensació de buit i alhora de calidesa.
0: Doncs va, l'escoltem una mica, que crec que no l'hem escoltat mai, i la comentem.

0: Xula, eh, aquesta cançó, Martí?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que molt maca. Sí que és veritat que és d'aquestes cançons que potser et poses per reflexionar i per entrar una mica cadascú en la seva pròpia dimensió, eh?
0: Jo la posaria per un sopar, per exemple, un sopar amb amics, no? Com una música d'ambient. Crec que encaixaria molt bé amb una playlist de Cena con Amigos.
1: Sí, jo potser et diria més un sopar romàntic, o sigui, amb amics no... Bueno, clar, depèn de quins amics, però jo m'agrada més alguna més marxós.
0: Quina música posaries en un sopar amb amics?
1: A veure, és que t'he de dir que el concepte ficar música en un sopar estant amb amics ho trobo una mica estrany, ja que precisament jo si estic... És una mica el mateix que quan estàs amb els amics sopant i la meitat estan amb el mòbil, que dius, ostres, precisament hem quedat per menjar, per posar-nos al dia i per parlar, però si va sonant música de fons... Ara bé, si és per un copeig o alguna cosa abans de sortir de festa, doncs, òbviament, música més animada, típica...
0: Però jo sí que ho veig, eh? Un sopar amb amics, amb música de fons, perquè, clar, si esteu tot en silenci, només
1: home,
0: falta
1: no
0: beneir la taula.
1: Però home, ja l'intenció no és pas estar en silenci. A veure, t'ho compro, eh? O sigui, entenc el que em dius. L'únic que simplement, per com jo percebo les relacions d'amistat, doncs sí que poder se'm faria una mica feixuc, però entenc que es pot fer agradable, també.
0: I un sopar romàntic, li posaries música o no?
1: És que tampoc, o sigui, el que passa és que és molt de pel·lícula, la típica imatge així d'un sopar amb música de fons i això, però jo et diria que mai a la meva vida ho he fet, perquè no ho sé, o sigui, em sembla estrany no ficar música de fons quan estàs compartint espai amb algú i estàs parlant i tot. Bueno, no ho sé, això va a gustos, eh?
0: No sé. Bé, en qualsevol cas, nosaltres us deixem amb aquesta cançó que bé has explicat, Martí, Retrògrad, de James Blake, i tornem de seguida. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara, Gemma.

0: always told me put yourself first. I don't really fall in love with women, man, cause love hurt. I hit a couple broads, I can't lie, I put my dick first. Now you running around playing payback and that shit hurt. I should've treated you better.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
3: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
10: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
2: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
10: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
11: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
12: Notícies en xarxa.
13: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rourelló. 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Aquest matí el port d'Arguineguín, a Canària, Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen en l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El Pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
14: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
13: I justament en relació a la qüestió de la immigració, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny, recordem-ho, les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir els requisits. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de les entitats del tercer sector a Catalunya.
15: Tot i que no era un requisit
1: sortit per aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i per tant és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
13: I el govern ha començat a desplegar l'eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per reduir la càrrega i la continuïtat del combustible. Els primers treballs s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés les muntanyes de Tivissa i Vandellós. I l'Ajuntament de l'Escala ha presentat un estudi pioner a Catalunya sobre la capacitat municipal dels habitatges d'ús turístic. El document recull que la localitat és la sisena del país en nombre d'aquest tipus d'allotjament, però que més de la meitat dels propietaris no en fa ús, tot i comptar amb la llicència. Els encarregats de l'estudi han descrit aquesta modalitat d'allotjament com l'ADN de la destinació i ara proposen al consistori algunes recomanacions de tipus més quirúrgic.
15: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
16: Molt bé, seguim a l'Ona Maresma. Tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi. Jordi, què ens expliques avui?
17: Doncs mira, Gemma, avui ens situem a l'any 1985 amb polèmica per la rehabilitació d'una església al municipi d'Arenys de Mar. 200 signatures es presentaven al rector d'Arenys de Mar en contra del projecte de rehabilitació de l'església parroquial de Santa Maria, redactat per el regidor d'Urbanisme, Miquel Fanés. L'estudi, a més de l'arranjament de zones ruïnoses del temple, doncs preveia la supressió de la capella del Santíssim i l'ampliació del cor, que era suspès a la nau central. Amb les signatures lliurades al rector Martí Amagat, s'especificava el fet que havia motivat la mobilització popular. Expressem la nostra absoluta disconformitat amb les reformes previstes a la capella del Santíssim Cor i al cor de la nau central, que suposem que es tracten de mers exercicis especulatius sense cap més transcendència, així de contundents. El projecte presentat i signat per el regidor d'Urbanisme Arenys de Mar, Miquel Fanés, estava centrat en les dues actuacions sobre l'edifici. Així, en primer terme i de forma urgent, es preveia la restauració i l'arranjament de la zona deteriorada de la parròquia, com les teulades, el campanar i les parets de les naus afectades per l'aigua i les humitats. Com a segona part, i més a llarg termini, es preveia una remodelació de l'espai interior de l'edifici que per al regidor era tan senzill com adequar Santa Maria als usos d'una parròquia moderna. L'escrit es va tenir en compte ja que aquell mateix vespre el rector Martí Amagat va portar les assignatures al Consell Parroquial, que era qui havia de donar el vistiplau al projecte de Miquel Fanés, encara que l'última paraula la tenia la Direcció General del Patrimoni per ser la parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar, un monument nacional, Gemma.
16: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
17: A tu, gràcies.

0: no hi són i llavors és quan jo he d'aprofitar.
1: Totalment.
0: Imagina't,
1: si encara queda una mica.
0: Encara falta una mica, sí.
1: Sí, tindrem paciència. Judit, quan preparem una maleta, quin diries que és l'error més habitual que acostumem a cometre?
0: Doncs mira, jo penso que el que has dit tu abans, que intentem endur-nos a tota la casa a sobre per marxar potser una setmana o dues, no? Fixa't que normalment tot el que ens enduem mai fem servir. O sigui, m'ha passat milers de vegades d'agafar una maleta i dir això per si de cas, això per si de cas. I al final acabes trobant el look ideal, que acostuma a ser un short molt còmode que tens,
1: sí,
0: el de confiança, amb un top i vas amb l'uniforme d'estiu.
1: Total.
0: Tota l'estona, saps? Mm. I, bueno, és el que em passa a mi cada any, eh? Però, bueno, jo no desisteixo. I sí, la manera de fer la maleta també depèn de com viatgem. Si viatgem amb avió, sempre ens limitem una mica més, perquè normalment anem amb cabina o portem una maleta, però, bueno, encara que portis una maleta gran, tampoc t'has d'encarregar allà totes les coses de la teva vida. I si vas en cotxe, jo en cotxe, quan viatgem en cotxe, que m'agrada molt fer road trips, aquí sí que m'esplaio.
1: Clar. Hi ha més espai,
0: perquè,
1: no?
0: Perquè, clar, tens més espai. Pots dir, mira, tinc la part de la sabata i ja ho poses en tipus un sabater. La part de la roba, la maleta. Després tens una que és la cosa de higiene personal. L'altra que no sé què. Llavors és com, uau, va superbé.
1: Per no pecar i endur-nos masses coses, quines són les peces bàsiques pel que fa a la roba que creus que no haurien de faltar en una maleta?
0: Mira, jo penso que hauríem de fer com quan ens ensenyen a fer les motxilles pels nens quan se'n van de colònies, que això és molt interessant, per dies. Mm. O sigui, tu penses, me'n vaig 5 dies, me'n vaig 10 dies, necessito 10 mudes, si no tinc disponibilitat de netejar la roba, que a vegades passa.
1: Clar.
0: Doncs, o necessito 5 mudes. Doncs, idealment, en el món ideal, et fas els teus xurritos, no? Roba interior, amb la part que vulguis de top, la part de pantaló, no sé què, fas un per cada dia. I jo sempre m'agrada emportar-me dues coses, més per si de casa em taco o si em surt un imprevist que dic, mira, és que això m'agrada molt i m'ho vull endur, saps? Que igual després no m'ho poso, però faig això normalment. El que sempre hem de dur és, evidentment, si ens anem a la platja, doncs dur la roba de bany, això no t'oblidis. Tenir clar si on vas hi ha tovallola o l'has de dur la teva. Això també és una altra, perquè com te'n vagis a la platja i no tinguin tovalloles que a sobre hagis de comprar o si portar-ho tu... Per sort, ara els pareos són bastant fins i els podem plegar bé, però si has de donar tovallola se t'ocupa un quart de maleta.
1: Ja.
0: Les tovalloles de platja són molt gordites. Llavors, jo sempre penso que el que hem de pensar és on anem i a raó d'on anem, si anem amb avió, el que et deia, la roba que és més feixuga, la que és més emprenyadora, portar-la posada. I la roba que és la que és més lleugereta i que ocupa menys, doncs la maleta.
1: Jo he vist vídeos d'aquest tema que dius, no? De dur la roba posada. He vist gent que porta... Clar, ara potser a l'estiu no, no? Però quan és hivern o fa més fred...
0: Jaqueta. Sí,
1: jaqueta sí. Sobre jaqueta. I d'aquesta manera jo... te'n pots endur més.
0: Clar, jo quan volava, que anava habitualment a Canàries, a l'hivern, tot i que vas a 26 graus o 24 graus, a base en 15... Però si te'n anaves a l'interior, que feia una miqueta més de fresqueta i vés d'anar amb jaqueta, jo ja ho duia. Per anar a l'avió, l'anorac, la jaqueta, la sudadera, no sé què, i tot això ho portava a sobre,
1: clar,
0: saps?
1: Clar,
0: i són tres o quatre coses. I vas allà i després t'ho fas de servir de coixí a l'avió i ja està. Però tal qual, eh?
1: Si tenim poc espai, hi ha algun color, doncs, a part del blanc i el negre, no?, que són els més bàsics, però que acostumin a combinar més fàcilment que d'altres?
0: El color beige, el color... Sí, els colors torradets, els colors pastel, no?
1: Uh-huh.
0: El color vermell també combina molt bé, normalment, ha de ser que vagis... Vamos, el verd caqui també és un color bastant combinable, que el pots fer servir molt. Però, bueno, el problema que no el tindrem ara, perquè ara és l'estiu, i estic segura que totes a la bossa hi portem els nois bermudes i les noies shorts i vestidets.
1: Clar.
0: Que això es plega i pots dur un ventall de roba que al·lucines. Clar, aquí també entra el problema. On vas? Vas a una casa? Clar, si tu tens ja casa por ahí, te'n vas allà, tu ja tens un mini algo allà, aquella casa. Sempre ens acostumem a deixar la tovallola, no sé què, saps? Qui ho té? Si no, doncs has de vigilar de no pecar, de dir, va, m'enduc la planxa del cabell, m'enduc el secador, m'enduc no sé què, perquè t'emportes mig electrodomèstics de casa, que al final després tampoc cal, saps?
1: Totalment.
0: Segons on vas. Vull dir que és una miqueta de fer llista, jo penso que hem de fer llista i anar fent vestit shouting, check, saps? I ja està. Sobretot no oblidar la farmaciola, que això és el més important al final, I el tema de la roba, doncs això, portar

0: No, ah, bueno, una altra cosa que a mi em passa, no sé si a tu també. Clar, les sabates i el calçat.
1: Clar.
0: Perquè dius, va, què porto? Igual vas tot l'estiu amb unes xancles d'aquelles tipus Birkenstock, o com es digui, que les dos tires, saps?
1: Sí.
0: I vas la mar de còmoda amb allò ja i no et posa res més, eh? Però clar, si és que si a la nit vull sortir, vull anar una miqueta més al peu arreglat, o si vull anar a un festival, jo a un festival me'n vaig amb bambes, ja t'ho vaig explicar.
1: Sí.
0: Doncs sempre, que si una bamba, que si no sé què, clar, això és un problema també. Per anar a l'avió no, perquè et poses el més gros, però l'altre ja també s'hi vas posant, quan més vas guardant i més vas posant, més espai vas menjant. Llavors s'ha de pensar molt bé a veure què farem, quin tipus de vacances portem, si són unes vacances tranquil·les, si són de descans, si són d'anar a fer trekking, si són d'anar, saps? Perquè depèn del que sigui, doncs hauràs d'adaptar-la a una cosa o a l'altra.
1: Un altre tema. Què creus que és millor? Portar peces bàsiques i afegir complements per anar com variant el look? O més aviat portar com roba més concreta, un vestit per aquest dia, un altre per un altre? Saps què vull dir?
0: Sí, i tant. En el meu cas, jo recomano que es portin peces que puguin ser molt combinables entre si. O sigui, no del vestit concret, sí, si tu tens un vestit concret que t'agrada molt i saps que te'l posaràs a la nit, doncs ja agafa'l. Però després agafa coses que tu sàpies, doncs dius, tens unes bermudes que són de color beige o són de color, el que parlaves abans, no? Ratllades en blau i blanc, i saps, o blau marí, si saps que tens el top mariner i pots combinar també amb el top blanc, i després podràs combinar aquests dos tops també amb una faldilla texana llarga que tens amb el tall davant. O podràs, doncs tot això, pensar ja la possibilitat de looks que tens, perquè a vegades és que amb 5 prendes pots fer 7 combinacions diferents. O més, eh? Mira el que et dic.
1: Mira, precisament, ja que m'has donat aquest número, de fet, tenia una pregunta per tu, que és que si només ens poguéssim emportar 5 peces de roba, per exemple, si anem amb avió i no hem pagat la maleta, hem de dur
0: Vale.
1: aquella motxilla, no?, que la posem a sota del seient, del nostre
0: Sí.
1: seient. Quines peces serien 5?
0: Vale, a part de la que portes posat, eh?
1: Sí.
0: Jo et dic, tu de posat has de portar alguna cosa que sigui ja, com si pensessis que on vagis faci una mica de mal temps, o sigui, algo llarg, que faci una miqueta més abrigadet, que no faci calor, però a l'avió no et molestarà. Si vols el texà de torn o el pantaló llarg de vestir de torn, saps, amb un top i una dessuadora, o la tejana, això ja ho portes posat i et treus un marrón de sobre, vale? Ja tens 3 peces que són claus. Pantaló ample de arreglar, un top xulo i una texana, perquè la texana ens salva la vida a la nit. Sempre ho dic, eh? Sembla que sigui que tingui un rotllo jo amb els de les fàbriques de dènim. I les 5 prendes, doncs mira, jo diria, tiraria per, si anem a la platja, una camisola o un vestidet d'anar de platja, el traje de bany l'hem de posar, comptem com a prenda, ja són dos. Tres, jo posaria una bermuda que sigui còmoda, un top i després un vestidet.
1: Perfecte, ja tenim les cinc
0: Clar,
1: peces.
0: i a més tens un top que portes posat que et pots combinar també, saps? I el que et deia, pots combinar-ho tot al final.
1: Perfecte, perfecte,
0: Sí.
1: Judit. Doncs, com sempre, vols afegir alguna cosa més?
0: Doncs que qui tingui la sort que marxi de vacances, que ens ho faci saber, ens ho digui. A mi m'agradaria molt que la gent ens digués coses per les xarxes.
1: Sí, on van, no?
0: I on van? Que així ens fan una mica d'enveja. I si tenen alguna pregunta, com sempre dic, si tenen alguna pregunteta de que tenen algun dubte de què endur-se o què portar o el que sí que ho diguin, que li diem.
1: Jo, Judit, tinc moltes ganes d'anar a Canàries. Alguna recomanació que em facis d'alguna
0: Oh,
1: illa?
0: home, jo conec molt Tenerife i Lanzarote. Són
1: Vale.
0: totalment diferents. Tenerife és molt maca, el nord és molt escarpat i molt tipus Madeira i el sud és més sec. I Lanzarote és més tota volcànica, com si estigués a la Lluna, però és preciosa, és molt calma.
1: Vale,
0: Llavors, no
1: perfecte.
0: sé, ja t'ho explicaré, ja t'ho
1: Molt
0: explicaré.
1: bé, doncs prenc nota. Moltes
0: Vinga,
1: gràcies.
0: que
1: Fins
0: vagi
1: ara.
0: molt bé, adeu.
1: Entre les diferents propostes d'una nova edició del Fem Palafolls que es farà al municipi maresmenc a partir del 26 de juny, hi trobem també la desfilada de moda i també el Fora Stocks. En parlem amb en Jordi, la nostra propera convidada.
2: Ja fa uns dies l'Ajuntament de Palafolls ens comentava tota l'organització d'una nova edició del FEM Palafolls. Òbviament, no podem oblidar parts imprescindibles d'aquest FEM Palafolls, com és la desfilada de moda que tindrem aquell divendres o també el Fora Stocks. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, és l'Adriana Barba, la tenim aquí al davant. Adriana, molt bona tarda, benvinguda.
3: Bona tarda, què tal, Jordi?
2: Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos un any més, i és que ja tornem a tenir aquí el FEM Palafolls. la festa que dona inici a l'estiu al nostre municipi i, òbviament, des de la Fundació no podeu faltar amb dos peces imprescindibles, com dèiem, i que tant ens agraden, eh?
3: Sí, a més, bueno, moltes gràcies, primer de tot, perquè sempre recolzeu no només el que fa la Fundació, sinó l'Àmbit Social, llavors és part som part de la comunitat i així sempre ens ho feu veure també i estem molt contents doncs, d'estar aquí i poder explicar una miqueta el que tindrem aquest any.
2: El que dèiem, no pot faltar la desfilada de moda, ara anirem per parts, però per fer un resum així en plan general, tornarem a tenir desfilada de moda i el Forest Talks.
3: Exactament, començarem amb la desfilada el divendres 26, que és el tret de sortida per aquest Fem Palafolls, que també tots estem esperant aquest any, i ja l'endemà doncs, el Forest Talks, que aquest any ve amb bastantes novetats.
2: Mm-hmm. Una proposta que, com dèiem, ja no pot faltar i que suposo que vosaltres també deveu tenir marcat al calendari i que té diversos objectius, tant pel públic que ve com els usuaris de la Fundació del Molí d'en Puigverd, que en aquest cas també entenc que deuen esperar amb candeletes, però que també treballen de balena.
3: Ostres, i tant, sí, perquè a més al final són dues activitats que, clar, nosaltres les veiem allà un dia en el calendari, d'alguna manera doncs passa molt ràpid, però com tu bé deies, nosaltres treballem tot l'any per això, perquè també el producte amb el que treballem requereix una manipulació que no es fa en dos dies, sinó que es fa en molts mesos. I vaja, al final aquests dos actes acaben sent una celebració també de tot el que s'ha treballat durant l'any. Però vaja, que és algo que fem amb moltíssimes ganes, perquè a veure, Palafolls és el nostre poble i també el que et dèiem, un dels nostres valors és la comunitat. Llavors, quina millor manera de fer comunitat que donant el tret de sortida aquest Fem Palafolls.
2: Anem una mica a pams. Una de les activitats que sempre s'omplena és la desfilada de moda. Com tu ens has marcat el calendari, Adriana, és una de les primeres activitats d'aquest Fem Palafolls que es farà, si no m'equivoco, perquè no tinc el programa davant, però crec que es torna a fer la gespa del casal d'avis.
3: Exacte, correcte.
2: Que ens heu preparat una miqueta. Posa'ns en situació.
3: Doncs, a veure, cada any la gent ho gaudeix molt, però hem de dir que especialment aquest any crec que encara ho gaudirem més.
2: I heu posat encara molta més energia, si era possible, eh? I moltes més ganes.
3: Diguem de manera com molt, molt col·loquial, que som bastant flipats en aquest sentit, i cada any ens li posem encara més ganes, si cap. Darrerament ja ho anem fent de manera temàtica, cada any la desfilada té una temàtica, i aquest any farem una cosa que fa molt temps que tenien ganes d'organitzar.
2: Que no em vols anunciar per el que et veig.
3: No, perquè també tinc ganes que la gent estigui atenta a les xarxes d'Àmbit Social Palafolls, però deixo aquí un parell de pistes.
2: Vinga.
3: Aquest any ens centrarem en un musical que és molt mediterrani i que porta molta alegria i molta festa.
2: Si em permets estirar una miqueta més del fil, jo crec que el que sí que em pots explicar és que m'ha dit un ocellet que tindreu la participació, per exemple, d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa, tant d'un apartat com de l'altre, eh? Per tant, tindrem música en directe i dansa en directe.
3: Exacte, sí, seguirem una miqueta el fil del que ja vam encetar l'any passat, que va ser fer col·laboracions. Teníem moltíssimes ganes de col·laborar amb el MIT, que a més tenen estudiants de música i de dansa amb molta il·lusió i molt bons. Llavors, els estudiants que hi ha allà, doncs, liderats pels seus professors, faran aquesta, bueno, ens aportaran música en directe, sempre contextualitzat dintre de la temàtica d'aquest musical, i també dansa.
2: Adriana, i el que sí que ja és una tradició és que ens mostrareu, crec que és la nova temporada de tot el que vindrà a les diferents botigues outlets que tenim a Palafolls, no?
3: Exacte. Igual que sempre tindrem doncs, desfilada de looks més casuals, looks més de platja, looks de nit. Llavors, tot això serà doncs, amb la roba dels nostres outlets, amb la qual està molt bé, perquè a vegades un va a les botigues i no sap com combinar-se les coses, i la desfilada doncs, ens serveix també molt per tenir aquesta visió. També, doncs, clar, és una cosa que ja fa molts dies que anem preparant, perquè preparar tots els looks perquè quedin bé, doncs tampoc és fàcil, no? Però tothom ho està fent amb moltíssima il·lusió. I una de les novetats en aquest cas que també hi haurà és que hem obert la nova botiga de Red Point,
2: sí,
3: que estarà oberta ja tot l'any, no només en temporada estival, i també hi tenim la marca de Massana i la marca de Guaix. Llavors, aquest any, doncs també hi haurà desfilada amb productes d'aquestes tres cases.
2: Noves marques, i models que ja coneixerem d'un any a l'altre, perquè sí que és veritat que una de les coses que més ens agrada és que són els propis treballadors i treballadores de la Fundació que d'alguna manera es transformen en models per un dia, no?
3: Exacte, sí. També quan dic que al final és com una festa per nosaltres i també una manera com de posar en valor i honrar tota la feina, no, doncs, que tot el nostre equip fa durant un any, doncs és per això també. Les persones es converteixen en models per un dia i és molt bonic, es viu amb molta il·lusió i bé, des d'aquí també doncs gràcies a totes les marques que col·laboren amb nosaltres. M'he oblidat de dir-te que també hi haurà desfilada amb productes de Gisela, que també és una marca nova
2: recent, que tenim aquí a Palafolls també.
3: Exacte, recent aterrissada aquest any. Llavors, vaja, estarà molt bé i a més dintre d'aquest ambient festiu.
2: I aquesta entrevista tenia una dualitat. Primerament, òbviament, que ningú es pensi que els cobrarem entrada per veure aquesta desfilada, entrada gratuïta, i que d'alguna manera aquests aplaudiments s'agraeixen també un cop passin tots els models i les models. Però dèiem que anem cap al Fora Stocs, en aquest cas serà aquell dissabte, però perquè també hi ha diferents novetats. Què ens pots explicar, Adriana?
3: Exacte. La gran novetat d'aquest any és que no serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocs, i és que al final ho fem doncs a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs d'escoltar, no?, i de tenir com més
2: present el que la gent us deia, no?, suposo.
3: Exacte, sí, més comoditat, doncs també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat, anem a explorar-la. Llavors, en aquest cas, agrair també des d'aquí a l'Ajuntament que doncs ens ha facilitat, no? Bueno, en vàrem parlar amb ells i ens van dir, ostres, doncs sí, fem-ho al teatre, al final és a davant, realment la localització més enllà d'això no es canvia perquè és això, just a davant d'on ho fèiem sempre, i clar, tindrem un espai climatitzat. Llavors això és molt important, no només per les persones que venen a gaudir d'aquest Fora Stocs, sinó també pel nostre equip que està allà treballant tot el dia.
2: El que sí que canvia és que estareu treballant sota sostre, això també s'agraeix, que la gent que hagi d'esperar també per fer cua, perquè ara parlarem dels diferents torns, perquè sí que és veritat que el teatre té una capacitat una mica més limitada de si ho féssim a fora, però en aquest cas, per contra, crec que el que heu fet és ampliar torns, no?
3: Correcte, sí. L'aforament és més reduït que quan ho fèiem, que quan ho hem fet a fora, però, com tu bé deies, hem ampliat torns, amb la qual cosa, en la totalitat, l'aforament continua sent el mateix. Els torns, us informo, seran sempre d'una hora, igual que ho hem fet amb tots els Fora Stocs. Llavors nosaltres tanquem, repostem, la qual cosa és molt important de comentar, perquè a vegades algú es pensa que si no ve a les 10 no té roba, no? Nosaltres treballem ja tot l'any també perquè anem dividint com tot el producte
2: entre
3: que tenim.
2: Entre els diferents torns, eh?
3: Exacte, llavors, entre torn i torn tenim nosaltres una mitja hora per tornar a posar producte i que tothom tingui les mateixes oportunitats. Llavors, els torns seran a les 10 del matí, a les 11:30, a la 1, a les 2:30, a les 4, a les 5:30 i l'últim torn a les 7. Llavors, clar, hi haurà menys aforament, però hi haurà més torns. També tenint en compte que serà un espai climatitzat i que, al final, menys aforament també significa més comoditat per comprar.
2: Sempre buscant aquest confort, com dèiem, tant de treballadors com també dels usuaris que agafa la seva entrada, i dic que agafa la seva entrada, ara en parlarem, per aquest Fora Stocs. Sí que és veritat que en uns dies les entrades seran a la venda, suposo que ho anunciareu a través de xarxes, Adriana?
3: Correcte, Jordi. Sí, estem treballant ja en la comunicació i en posar les entrades a la venda. Segurament estaran ja entre dijous i divendres. Si la gent ens segueix a outlet.social/Palafolls, que són les nostres xarxes, allà trobarà ja un link també a Instagram que pot anar a les entrades. Com sempre, és a partir de la plataforma d'Intràpolis, és una manera molt fàcil de treure les entrades, 2 euros de reserva que van per una entitat social del poble.
2: Parlem d'això precisament perquè des de ja fa, crec que un parell d'anyets, si no m'equivoco, hi ha un conveni que aquests 2 euros, com dèieu, va a una causa solidària.
3: Exacte, sí. Nosaltres, tots els forestocs, els 2 euros de l'entrada, van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important, perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls, ja vàrem firmar, doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes, doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
2: Quina millor opció, com sempre, per visitar el Fora Stocks. Si més no, recordeu que en un parell de dies les entrades surten a través de les xarxes socials Outlet Social Palafolls, si no m'equivoco, llavors que la gent no es quedi sense la seva entrada, perquè després direm, oi, és que el torn que jo vull no en queden. Clar, és que ens hem esperat com 4 sí. o 5 dies. Llavors, más vale prevenir que curar, no? Que ni diuen en castellà,
3: exacte,
2: Adriana.
3: Sí.
2: Com sempre, felicitar-vos per la feina que feu i ho enllaço amb el que dèiem al principi, no només amb aquesta desfilada, no només amb aquest Fora Stocks, sinó durant tot l'any aquesta feina que poder no és vist tan visible, però que aneu fent a moda de formigueta també cada any. Adriana Barba, cap de comunicació de la Fundació Privada del Molí d'en Puigverd, gràcies avui per ser amb nosaltres.
3: A vosaltres, gràcies per recordar-nos sempre amb totes aquelles coses que se'ns acudeix fer des de la Fundació.
1: Moment de repassar la pregunta del dia. Jordi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs mira, preguntàvem si seguíeu la visita del Papa tot just ahir, fa 24 hores, i no en traurem l'aigua clara, Gemma, perquè la balança no s'ha decantat ni cap un costat ni cap a l'altre, com a mínim el que diuen els nostres oients a través de les xarxes socials. Recordem que hi havia dues opcions, sí, va ser un gran espectacle, aquests serien dels meus, per entendre'ns, i no m'interessa, seria l'altra opció, totalment negativa. Doncs 50-50, eh?
1: Perfecte, molt bé, Jordi. Fins ara. Gràcies.
2: Gràcies.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera,
7: la xarxa de comunicació local.
8: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
9: I avui parlem de datisme, la discriminació per raó d'edat, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres. Per fer-ho ens acompanyen la Lluïsa Montsoriu, tècnica de benestar social, la Pepa Bossi i la Azucena Izquierdo, per reflexionar amb elles plegades sobre els prejudicis que encara afecten a la gent gran, Martí.
10: Doncs sí, Gemma, avui a l'Ona Maresme parlarem una miqueta sobre l'edatisme, coincidint amb una jornada de sensibilització a Sant Andreu de Llavaneres per poder reflexionar una miqueta sobre els prejudicis envers la gent gran, i aquesta jornada, de fet, és demà. Per parlar d'això i més, tenim amb nosaltres a la Lluïsa Montsoriu, la tècnica de benestar social, a la Pepa Bossi, de l'associació Senior Place, i la Azucena Izquierdo, també de l'associació Senior Place. Així que donem la benvinguda. Benvinguda, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Bé, comencem l'entrevista per situar una miqueta qui no conegui o no tingui l'eco suficient sobre l'edatisme, amb què ens expliqueu exactament què és i per què és tan important parlar-ne avui en dia.
11: L'edatisme és una discriminació per raó d'edat. Això és el que diu el diccionari, diu la RAE. Però en realitat és molt més. L'edatisme és una barrera invisible que afecta a molts aspectes de la població, no només a la gent gran, però que ara ens centrem en la gent gran.
10: Has dit una cosa molt interessant, que és invisible. Per què creieu que és tan difícil detectar-la de cara a la gent gran?
13: Pues perquè està molt normalitzada i integrada amb les persones, i aleshores s'ha normalitzat, però no és algo normal.
11: No hauria de ser-ho.
13: No tindria que ser.
10: Per
13: això és invisible.
10: Clar. Alguns d'aquells estereotips que diguéssiu que són els més habituals que pateixen les persones grans, quins detectaríeu o destacaríeu per sobre dels altres?
12: Jo crec que pensar que una persona, per al fet de ser gran, no té determinades capacitats o que ha perdut capacitats a la seva vida, a nivell cognitiu, a nivell físic...
10: Clar, hi ha molts aspectes en els que suposo que hi involucra. Molts cops ens centrem en el benestar més dels joves o d'això, però quines conseqüències pot tenir aquesta discriminació amb el benestar, autoestima o inclús la participació social de les persones grans?
11: Crec que hi ha una conseqüència de salut mental, realment. Mm. Vull dir, l'edatisme, aquesta discriminació el que fa és que al final hi ha un aïllament social i això afecta el dia a dia.
10: I per parlar de tot això, de fet demà, com hem dit a la introducció, hi ha les jornades llevaneres que heu organitzat. Per què o com neix la idea de fer aquesta jornada?
12: Això neix arrel d'un congrés que organitza la Diputació contra l'edatisme, que és el primer congrés que s'organitza contra l'edatisme i per treballar aquest concepte a nivell local i a nivell de l'administració. I llavors tots els ajuntaments ens hem afegit a aquesta campanya. La Diputació ha donat una subvenció als ajuntaments de la comarca del Maresme i d'altres comarques de Catalunya i organitzem aquesta jornada per treballar aquest concepte i sensibilitzar a la població en relació a l'edatisme, no?, que hi ha.
10: I per animar tothom que ens estigui escoltant, per fer-ne 5 cèntims, si és possible, quins continguts o eines es treballaran durant aquesta sessió? O jornada, millor dit.
13: Bueno, la jornada està organitzada... la primera part és una part formativa per explicar què és l'edatisme, que molta gent no sap el que és, donar dades... A més, una cosa que no se sap és la tercera causa de discriminació. Després hi haurà un espai de debat sobre el tema de l'edatisme i també després hem organitzat una gamificació per unes dinàmiques lúdiques per treballar l'edatisme i que la gent, a través de les dinàmiques, siguin conscients dels prejudicis que tenim envers les altres persones. Aleshores, bueno, és una forma de treballar. I bueno, aquí no s'escapa ningú, tots tenim prejudicis i és una manera de donar-te compte, de ser conscient i de com canviar aquesta mirada.
10: Envers una mica amb tot això que ens expliqueu de les jornades, què espereu que s'emportin els participants després d'aquesta experiència? Amb quin pensament o amb quina reflexió principal us agradaria que s'hi quedessin?
11: Bueno, jo principalment... que siguin conscients de que allò va amb tothom, vull dir, perquè de vegades passa, edatisme, això no va amb mi, o jo no tinc aquests prejudicis. No, analitzem una miqueta, mirem-nos interiorment i veiem què fem, quina infantilització de vegades en el nostre dia sense adonar-nos fem cap a la gent gran, quin tipus de comunicació fem servir. O sigui, principalment el que volem és això, és dir... Un moment, anem a pensar que això no se salva ningú, anem a interioritzar-ho i a partir d'aquí doncs detectem què és l'edatisme en el nostre dia a dia.
10: A l'hora de preparar aquesta entrevista amb el meu company, ens ha sorprès molt el lema que té la jornada, que per qui no el sàpiga és "no em pesen els meus anys, em pesen els teus prejudicis". És un lema potent. Què busqueu transmetre amb aquest lema?
12: Bueno, precisament el que comentàvem abans, no? Que les persones grans tenen les seves capacitats com una altra persona, que no és gran, que té una altra edat. Llavors, parla d'això, no? Que no són els anys els que realment et treuen les capacitats, sinó que les tenim allà, no? Siguem de l'edat que siguem i les persones grans tenen les seves capacitats.
10: I què recomanaríeu que pot fer qualsevol persona per detectar o combatre l'edatisme en el seu dia a dia? Ja que potser, no sé, potser m'equivoco, però hi ha gent que no se'n dona ni compte, però doncs que prengui consciència d'aquest problema.
13: Bueno, pues mira, per prendre consciència, primer un mateix ha de...
11: És com fer una reflexió personal, no?
13: Sí,
11: és dir, posar-te davant del mirall. És com posar-te davant del mirall.
13: I exigir que la persona amb la qual interactues, que t'està millor tractant d'una forma edatista, pues donar-li eines i obligar a canviar. És que al final ens hem d'anar obligant a canviar aquesta manera. És que és l'única manera, perquè per molta formació i per molta teoria, si no ho apliquem i no exigim, no hi haurà el canvi. M'explico?
10: Està clar, està clar. Vull dir, com a societat hem d'anar avançant, hi ha coses que hem d'anar millorant i de fet, jornades com les que organitzeu ens són de gran ajuda. I parlem també d'un tema potser generacional. Com creieu que podem fomentar les relacions entre generacions per trencar precisament aquests estereotips amb l'edatisme?
12: Jo crec que s'estan fent coses, sí. Perquè hi ha tallers intergeneracionals de gent jove en gent gran. De fet, l'altre dia es va fer un. No?
11: Sí, el Llavaner és molt interessant, molt perquè vam estar nosaltres també i vam assistir, molt interessant.
12: Per treballar, els joves fan una formació i després ells formen a gent gran, i anava, en aquest cas era una formació relacionada amb totes les estafes que hi ha per internet, no? Les comunicacions, els fakes, no? Sí. Com detectar-les. Molt interessant, perquè acosta, no? I després la gent jove, que és la que de vegades té més prejudicis cap a la gent gran, diu, ostres, doncs sí que saben, no? Perquè saben agafar un mòbil, no? I es miraven, m'estan preguntant coses, i saben què és el ChatGPT, i m'estan preguntant per...
13: Es va crear un bon clima, eh?
12: Sí, va ser molt bonic. Va ser interessant, veure la relació que establien la gent gran amb la gent molt jove, perquè eren alumnes de tercer d'ESO.
10: Doncs mira, ara precisament aquesta reflexió ve ad hoc amb la pregunta una mica del millón, diria jo, a veure què n'opineu. Però creieu que com a societat estem avançant cap a una visió més positiva amb el que fa l'edatisme, o diríeu que més negativa?
11: No, positiva.
13: Més positiva.
11: Molt més positiva.
13: Molt més.
10: Amb què ho heu notat? Amb què diríeu que ho heu vist, això?
11: Bueno, primer perquè les generacions de gent gran, que les noves generacions que pugen, ja demanen una altra cosa. I ja, la manera de posicionar-se també és diferent. I la manera de relacionar-se és molt més directa. I això realment es nota. Es nota i demanen altres coses. La cosa està canviant.
12: Abans parlàvem, no?, que no és el mateix les persones grans d'ara, del 2026 amb 80 anys, que les persones grans del 1993.
10: Clar.
12: Una persona de 80 anys al 93 no era la mateixa que una persona del 80 anys al 2026, que està com més a prop de les altres generacions, ha viscut molts canvis al llarg de la seva vida, no? Ha viscut una dictadura, ha viscut molts canvis tecnològics, ha viscut canvis en relació a la llibertat d'expressió.
13: La mirada cap a la dona, perquè
11: sí, clar, aquesta és una altra, i la globalització.
10: Clar, teniu raó amb aquesta reflexió, que estem parlant d'una generació que ho ha viscut pràcticament tot. És a dir, bueno, no sé jo a veure si hauré arribat a viure tant, però clar, suposo que això ho dificulta una mica, o no sé quina reflexió faríeu vosaltres envers aquest tema. Bé, tot això i més ho trobarem a les jornades, que recordem que es celebren demà a Sant Andreu de Llavaneres, i tractarem aquests temes que creiem que s'ha de conscienciar la gent. Però també dins de la mateixa campanya hi haurà una xerrada final a finals de mes, al casal de la gent gran de Llavaneres. Així que no sé si ens en voleu fer 5 cèntims a l'Ona Maresma o voleu esperar, dir-ho, més endavant.
11: No, la xerrada és una xerrada oberta, es farà al casal de gent gran i està tothom convidat. Esperem que puguin assistir, perquè a més a més hi haurà una visió una mica diferent si ho compares amb les jornades de demà, perquè la visió de la xerrada al casal de gent gran és interactuar directament amb la gent gran. I aquí en tindrem moltíssima informació de primera mà.
10: Doncs bé, em sap greu, noies, que s'ha acabat el temps i, mira, em passaria xerrant i més quan és sobre una causa així, però Lluïsa, Pepa, Azucena, gràcies per aportar el vostre granet de sorra amb aquesta causa i ens escoltem més endavant a veure si ens torneu a visitar per les xerrades aquestes
11: quan vulgueu. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
10: Molt bé. Adéu.

0: I avui aprofitem també per parlar amb l'Albert Batlle, de gent d'Estrac i primer tinent d'alcalde de Caldes Estrac i responsable de les àrees d'urbanisme, promoció econòmica i patrimoni històric, entre d'altres competències municipals. Martí.
1: Doncs sí, Gemma, avui entrevistem a l'Ona Maresma l'Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldetes i regidor d'Urbanisme, Promoció Econòmica, Patrimoni Històric, entre altres regidories. Així que donem-li la benvinguda al programa. Bona tarda, Albert.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, a punt per l'entrevista, que avui bàsicament t'hem convidat ja que estem entrant de ple a la temporada d'estiu i volem saber una miqueta com s'ha preparat Caldes d'Estrac per aquests mesos que es consideren de màxima afluència.
2: Bé, Caldes d'Estrac, deixem precisar, Caldes d'Estrac i no Caldetes. Eh?
1: Ah, mira, doncs deixem interessant precisar, perquè deixem... a mi em van dir que en deien Caldetes.
2: No, sí. No, en diuen Caldetes i en diem Caldetes, però erròniament, o sigui, el nom del municipi és Caldes d'Estrac. Caldetes era un barri antic que hi havia al costat de Caldes d'Estrac, era un barri d'Arenys, de mar, estic parlant de fa 150 anys, que, malauradament, des d'aquest punt de vista, el seu nom predomina fins i tot l'autèntic, és el de Caldes d'Estrac. És una lluita permanent de fa molts anys, en l'època de la República ja hi va haver-hi controvèrsia, no hi entrarem ara, però que sapigueu que d'alguna manera defensem i el nom autèntic propi genuí és el de Caldes d'Estrac.
1: Doncs mira, ja va perfecte començar així perquè a mi em soluciones un dubte que sempre... No. Jo no soc d'aquí.
2: Haig de reconèixer que fins i tot els caldencs moltes vegades ens referim al municipi dient Caldetes, però si hem de ser rigorosos i com a diguem, institució municipal que estic aquí representant, doncs m'haig de referir al poble de Caldes d'Estrac.
1: Perfecte, doncs...
2: Llavors, el poble de Caldes d'Estrac, de cara a l'estiu, que com diu la dita, tota cuca viu, intentem, doncs, posar el màxim d'adequació a totes les instal·lacions del municipi. En aquest sentit, podem dir que aquest estiu tindrem segurament tots els mòduls de la platja, del parc i del mercat municipal en funcionament, cosa que feia molt de temps que no passava. Les platges s'estan treballant, s'estan adequant, s'estan millorant els seus serveis, el servei de neteja, diguéssim, de recollida de residus, el servei de vigilància i prevenció, que s'ha fet conjuntament amb els altres dos municipis, és a dir, de les tres viles, és a dir, per primera vegada diguéssim, el sistema de vigilància el portarà a càrrec una empresa a tots tres municipis, i per tant doncs, podríem dir que estarem en condicions de que la temporada estiuenca doncs, funcioni correctament. És a dir, és una obvietat, cal desviar de cara al mar en aquest sentit, i per tant les instal·lacions i totes les dependències que d'alguna manera depenen de l'Ajuntament estaran doncs, en perfecte estat de funcionament.
1: Un tema que sempre està sobre la taula i que sovint genera interès és el de les guinguetes. Una miqueta, ens podries dir com està la situació actual d'aquest 2026?
2: Bueno, ho acabo de dir, el que passa és que he fet servir l'expressió mòduls, però mòduls i guinguetes podríem dir que és el mateix. A la platja de Caldes n'hi han quatre que són d'obra, és a dir, que són permanents, no són de temporada, com passa amb els altres municipis. Aquestes guinguetes estan subjectes a concessió. La última que quedava per adjudicar, estem en ple procés d'adjudicació, doncs es van publicar les bases, s'ha fet una convocatòria, s'han presentat ofertes i ara, diguéssim, la mesa de contractació està en el procés de selecció i, per tant, podem dir que la temporada estiuenca, de manera immediata, doncs ja tindrà les quatre guinguetes en funcionament. El parc municipal, que n'hi ha cinc, doncs també estaran totes en funcionament, cosa que també feia molts anys que no passava, i el mercat municipal, estem parlant d'una història, jo diria, d'èxit, en el sentit de recuperació de la seva activitat. Fa poc va haver-hi una nit de tapes que va omplir de gent tot el recinte. A més, com a novetat molt important, aquest any instal·larem, s'està en procés d'execució, aire condicionat, perquè les persones que hi treballen i les persones que el visiten doncs, puguin estar-hi en condicions. De fet, tindrà l'excepció de refugi climàtic, també. Doncs, és a dir, diríem que els mòduls guinguetes estaran tots en funcionament de manera immediata.
1: Albert, parlem d'un dels projectes més destacats del municipi i és el futur del centre cívic de Can Manau. En quin punt diries que es troba?
2: Bueno, jo diria que estem a la fase final de la tramitació. No vol dir que... És a dir, no podem parlar d'una immediatesa de setmanes, però jo penso que per després de l'estiu a Festa Major, potser, o més o menys, no m'atreviria a dir-la amb una data exacta, podríem estar pensant, en qualsevol cas, dintre de l'any 26, segur, estaríem pensant en que ja estigués en funcionament. S'ha anat tramitant tots els passos necessaris. Val a dir, i vull ressaltar-ho especialment, que aquest no és un projecte només d'un govern, és un projecte de poble, és a dir, s'ha consensuat, s'ha treballat a nivell de tots els grups municipals, que tots hi estan d'acord. S'ha constituït una comissió de seguiment formada per tots els portaveus, que són els que van d'alguna manera determinant els passos a seguir. Ara estaríem a la fase de que ja hi ha hagut l'informe favorable per part de la Generalitat de Catalunya. En els propers dies doncs es procedirà a la signatura de la compra-venda i, per tant, passarà a ser propietat municipal. Immediatament entrarem doncs, a fer-hi les reformes necessàries, els retocs, perquè és una instal·lació que ja de per si reuneix forces condicions, i per tant estaríem ja parlant d'una fase, no diré que final, però gairebé final, que pensem que és un tema molt important que la ciutadania ens demanda. És a dir, molta gent de molts àmbits diferents, quan ens troben pel carrer, quan tenim oportunitat d'anar a algunes reunions amb ells, ens ho diuen: escolta, el centre cívic necessitem un espai per poder fer converses, per poder fer, no sé, reunions, per poder fer manifestacions artístiques, etc, etc. I per tant és un local que té les dimensions que té, evidentment no és una gran instal·lació, però és suficient, molt suficient, per poder fer l'activitat que en aquests moments pensem que Caldes necessita.
1: Molt bé, anem una mica pim-pam perquè ens doni temps a encabir-ho tot. També s'està treballant en el pla de protecció del patrimoni. Per què diries que és important que Caldes d'Estrac disposi d'aquest document?
2: Mira, és molt important perquè Caldes d'Estrac té un patrimoni, la paraula i la seva paraula s'ho diu, històric, de molt de temps, no? Vull dir, quan encara ningú anava a estiuejar, doncs Caldes va ser un dels pioners a nivell estatal. Jo sempre dic que, de la mateixa manera que el nord va ser Santander i Biarritz, a Catalunya van ser Sitges i Caldes d'Estrac, no? I, per tant, hi ha un important patrimoni arquitectònic a conservar. De fet, Caldes ja disposava d'un pla de protecció que es va redactar i aprovar l'any 1995, per tant, ja feia molt de temps, i ara estem en fase d'elaboració i aprovació d'un nou pla. Aquest pla inclou un catàleg amb totes les finques que són, diguéssim, que s'han de protegir, amb quins són els elements d'aquestes finques que són necessaris, i això és un procediment que s'ha fet en els últims temps. Diguéssim, s'ha redactat un pla per part d'un equip tècnic que ha finançat la Diputació de Barcelona. Ara estem en fase de consulta amb els grups municipals i la idea és que en el proper ple del municipal del mes de juliol es pugui ja aprovar inicialment. Això voldrà dir que aquest pla es posarà, diguéssim, a disposició de la ciutadania en general. Probablement farem algun acte públic de presentació i potser alguna iniciativa més perquè tothom pugui dir la seva. Vull dir, la idea és que aquest pla ha de ser el que ha de preservar la identitat caldenca dels propers 20 o 30 anys, i per tant és un tema important, molt important, que requereix, per una banda, una elaboració tècnica que ja s'ha fet gràcies a la Diputació, i requereix sobretot la participació de tota la ciutadania perquè sigui, doncs, això el millor possible.
1: Hi ha molts més temes a tractar, el que és que tenim el temps comptat, queda un minutet, per tant et donaré una mica l'espai perquè ens puguis dir quins són ara mateix els principals reptes que consideraries que té Caldes.
2: Bé, aquests que acabem de dir per mi són bàsics. Tenim altres iniciatives que estem posant sobre la taula, el tema de recopilació de textos històrics, que és una novetat que jo crec que s'ha de potenciar perquè representarà poder preservar també això que dèiem, el patrimoni. Tenim projectes o intervencions de gran calat, com són els que afecten el municipi però també els municipis veïns, com són la regeneració de les platges, la conservació amb els espigons, la pacificació de la Nacional 2, amb la possible desaparició o no del viaducte. Nosaltres pensem que sí, i després el soterrament de la Riera, que són els grans temes de tota, diguem-ho així, de tota la vida de Caldes que estan pendents, no? A part d'això, doncs anem avançant amb tot el tema d'atenció social, perquè considerem que és important, a l'escola, que aquest any compleix precisament els seus 50 anys, doncs estem també en procés de reforma i d'adequació. Aquest estiu hi haurà obres importants que executarà el Departament d'Educació a instàncies de l'Ajuntament, però també de l'Associació de Pares, i per tant, bueno, estem en aquest procés que jo penso que és molt, molt, molt important de que Caldes faci un salt de qualitat cap endavant, no? És a dir, el govern actual, que potser, bueno, sí, 3 anys, doncs ens hem dedicat molt a fer aquestes activitats, com per també hi ha la reparació i reforma del cementiri municipal, que també feia molt de temps que s'estava esperant, doncs ens hem dedicat a fer aquest tipus d'obres, però també, diguéssim, a posar al dia les estructures, les infraestructures, la maquinària municipal. Estem fent la valoració dels llocs de treball del personal, és a dir, estem fent processos que són, diguem-ne, interns, però que també són molt necessaris per el que dèiem abans, posar Caldes al dia, no?
1: Doncs perfecte, Albert Batlle, primer tinent d'alcalde de Caldes d'Estrac i no Caldetes. Merci per venir avui amb nosaltres a l'Ona Maresma.
2: Moltes gràcies a vosaltres i us animem a seguir en aquesta feina de divulgació que molt, ens va molt bé per tots plegats.
0: I nosaltres acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Lluís Barri. Adeu, fins demà.
3: Soc en Lluís Barri, m'encanta molt llegir i avui us vull recomanar Tubular Bells de Mike Oldfield.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Ho fa per contrarrestar l'augment de la inflació a la zona euro, que se situa al 3,2% interanual, molt per sobre de l'objectiu que té el banc del 2%. La causa principal és la guerra a l'Orient Mitjà i l'augment del preu del petroli. L'augment en aquest cas és de 25 punts bàsics i deixa els tipus en un 2,25%. I l'Ajuntament de Barcelona creu que la ciutat ha superat amb nota la visita del Papa i fa un paral·lelisme amb l'èxit dels Jocs Olímpics. Així ho ha apuntat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, que ha fet un balanç al funcionament dels dispositius municipals.
9: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota gràcies al paper de tots plegats. I per tant, aquest agraïment a la ciutadania també ha hagut de patir les conseqüències que sempre es produeixen no desitjades, les molèsties.
8: I avui, últim dia de la selectivitat que ha tingut com a protagonista a primera hora l'examen de català, una de les proves on habitualment costa més que els estudiants treguin bona nota. Aquest any la prova ha inclòs preguntes al voltant d'un text de microplàstics, una reflexió a partir d'un conte de Pere Calders o un exercici per identificar varietats dialectals a la llengua. En general, els alumnes que han fet la prova avui al Tecnocampus de Mataró han trobat que l'examen era prou assequible.
10: Me l'esperava potser una mica més difícil, anava amb una mica de por, però sobretot la part de literatura i així, jo crec que se m'ha donat prou bé.
11: Era bastant similar als models d'anys anteriors i la comprensió lectora ha sigut bastant fàcil, jo crec que els sinònims es podien trobar bé.
8: La policia local de Pals ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses. Salvament Marítim ha confirmat que el cos ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, a tocar del terme municipal de Begur, sobre 3:45 de la tarda. De moment, els cossos d'emergència segueixen buscant el jove, que va desaparèixer, recordem-ho, ahir a la nit. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 10:45 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I la processionària impacta per primera vegada en hàbitats de més de 1.500 metres d'altitud. En aquest cas és el Ripollès. Les afectacions cada cop són més grans i altituds més altes. A Vilallonga de Ter hi ha alguns boscos comunals a la zona de Lladura que han quedat completament arrasats per aquesta eruga i l'Ajuntament es planteja què fer. Més enllà de les afectacions, el consistori veu que pot ser una oportunitat, ha dit també, per recuperar els prats de pastura.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, com esteu? Després d'un temps de pausa, tornem a ser aquí, als estudis de la xarxa de comunicació local, per encetar la 13a temporada radiofònica del concurs lingüístic més engrescat de la llengua catalana, el Picalletres. Jo sóc la Tina Forés i avui m'estreno com a presentadora del Picalletres Ràdio. 13a temporada, déu-n'hi-do! Podem dir que el Picalletres és un concurs veterà. I això ens omple d'alegria i ens fa pensar que som afortunats de tenir un programa com aquest. Estem molt contents de retrobar-vos i jo especialment il·lusionada de començar aquesta nova etapa picalletraire amb tots i totes vosaltres. No esperem més i donem el tret de sortida a aquesta nova temporada. Som-hi! Tenim amb nosaltres ben preparats dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Voleu conèixer els primers concursants de la temporada? Anem, doncs, cap a Reus i cap a Premià de Mar.
2: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb en David Fernández, que ens parla des de la nova ràdio de Reus. Com estàs, David?
3: Hola, què tal? Bé, a punt per començar a lletrejar.
1: Perfecte, doncs digue'ns qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran.
3: Doncs avui ens acompanyen tres joves que ja tenen moltes ganes de començar amb una mica de nervis, que venen del col·legi La Presentació, i si et sembla, doncs que es presentin elles mateixes.
1: Vinga.
4: Hola, jo em dic Lucía i m'agrada molt jugar a bàsquet.
5: Hola, jo em dic Carlota i m'agrada molt fer dansa.
6: Hola, jo em dic Lia i a mi m'agrada molt patinar.
1: Molt bé, doncs us saludem afectuosament als oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem nosaltres ara cap a Premià Mèdia, de Premià de Mar. Marc Rodríguez, com estàs?
7: Molt bon dia, Tina. Doncs molt bé, amb moltes ganes de participar d'aquest Picalletres. Tinc aquí a tres alumnes que han vingut a gaudir d'allò més i a passar-s'ho molt bé. Te'ls presento.
1: I
7: el
1: tant.
7: Primer concursant és en Josep.
8: Hola, sóc en Josep i m'agrada molt tocar violí.
7: També tenim a l'Arnau Lloret.
9: Hola, sóc l'Arnau i m'agrada molt la robòtica.
7: I a l'Arnau Torres.
10: Hola, sóc l'Arnau i a mi m'agrada molt programar.
1: Molt bé, nois, benvinguts a vosaltres també i us desitgem també el millor. I com sabeu, la tradició d'aquest concurs marca que no podem començar sense saludar la persona que avaluarà la participació dels nostres concursants, la nostra jurat. Jurat, benvinguda a aquest primer programa. Ets per aquí preparada, oi?
11: Hola, Tina, gràcies. Benvinguda a tu també al Picalletres. Segur que en gaudirem molt. Sí, estic ben preparada i emocionada també per començar aquesta...

0: Comencem.
1: A lletra ja.
0: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànims que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb el col·legi La Presentació. Preparada, Lucía?
2: Sí.
0: Doncs, temps. Rodona.
2: R-O-D-O-N-A.
0: Absurd.
2: A-B-A-S-U-R-A-T.
0: Porció.
2: P-O-R-S-C-I.
3: És una C.
0: Carlota. Cibada.
4: C-I-B-A-D-A.
0: Penjat.
4: P-E-N-J-A-T.
0: Rutina.
4: R-U-T-I-N-A.
0: Països.
4: Pa.
3: És una P.
0: Lia. Tolerar.
5: T-O-L-E. Jaminada.
3: És una sola L.
0: Molt bé, nois. Col·legi La Presentació. Heu fet un total de 5 encerts que us donen un total de 500 punts. Molt bé, per començar. Felicitats. És el torn ara de l'escola a 6. Preparat, Josep?
6: Sí.
0: Molt bé, doncs, temps. Elegant.
6: E-L-A. E-G-A-N-T.
0: Reclam.
6: R-E-C-L-A-M.
3: Es diu C-S.
0: Arnau Lloret. Cinturó.
7: C-I-N-T-U-R-O amb accent tancat.
0: Certesa.
7: C-E-R-T-A.
3: És una E.
0: Arnau Torres. Escrit.
8: E-S-C-R-I-T.
3: És C.
0: Escola 6, en aquest cas heu fet un total de 2 encerts que us donen un total de 200 punts. Doncs passem de seguida a la prova següent.
9: L'intrus.
0: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només caldrà que contesti un, d'acord? Vinga, doncs comencem amb el col·legi La Presentació. En el vostre cas, les paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Sequestrar, apreciar, constipar.
4: És la primera, no és sequestrar, és segrestar.
3: Molt rebé, correcte. En català, del fet de tenir algú aïllat dels altres, reclòs contra la seva voluntat, agafat per exigir-ne un rescat, se'n diu segrestar i no sequestrar. Molt bé.
0: Molt bé, nois, doncs ja teniu 200 punts al sac. Torna ara per a l'escola a 6, a veure si ho feu igual de bé. Les vostres paraules, en aquest cas, són pica, tregua, finca.
8: Tregua és la incorrecta, és treva.
3: Molt bé, també en català la suspensió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra o també la interrupció temporal d'una activitat o d'un treball es diu efectivament treva i no tregua.
0: Molt bé, doncs l'escola 6 també suma aquests 200 punts en el seu marcador i totes les dues escoles heu sumat, per tant, felicitats a tots dos. Tornem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el col·legi La Presentació. Carlota, temps. Escudella.
4: E-S-C.
3: S, no C.
0: Lia, trontollar.
5: T-R-O-N-T-O-L-L-A-R.
0: Meticulós.
5: M-E-T-I. C-U-L-O amb accent tancat, S.
0: Adrenalina.
5: A-D-R-E-N-A-L-I-N-A.
0: Esportiu.
5: E-S-P-O-R-T-I-N-A.

0: Assalariat.
1: A, S, A.
2: Són dues S's.
0: A escola, la presentació, en aquest cas heu fet un total de 3 encerts que us donen un total de 600 punts. Molt bé, felicitats. I ara és el torn de l'escola a 6. Preparat, Arnau Lloret? Vinga, sí. Doncs, temps. Abundant.
3: A, B, alta, U, D, A, N, T.
2: T'has deixat una N.
0: Arnau Torres, esfondrar.
4: E, S, F, O, N, D, R, A, R.
0: Peripècia.
4: P, E, R, I, P, M, accent obert, C, I, A.
0: Capdavant.
4: C, A, P, D, A, V, baixa, A, N, T.
0: Pianista.
4: P, I, N.
2: T'has deixat la A.
0: Josep. Missatgera.
5: M, I, S, S, E, T, G.
2: És una A.
0: Escola 6, en aquest cas també heu fet un total de 3 encerts que suma un total de 600 punts al vostre marcador. Felicitats també. I ara és el moment de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
2: En aquests moments les puntuacions són les següents. El Col·legi La Presentació de Reus ha aconseguit sumar fins ara 1.300 punts. I l'escola 6 de Premià de Mar n'ha aconseguit fins ara 1.000.
0: Molt bé, nois, aneu frec a frec, eh? De moment el Col·legi La Presentació va per davant amb el marcador, però no us adormiu perquè queden moltes proves i l'escola 6 us podria arribar a passar per davant. O sigui que seguim, continuem el Picalletres, no per ritme, següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a l'Ariox, el projecte musical de l'Ariadna Casas, que sorgeix a Cardedeu l'any 2020. Va començar a publicar música durant el confinament i ha anat seguint tots els passos per tenir una carrera sòlida i feta a poc a poc. Avui ens endinsem en el seu pop electrònic de la mà de la cançó No sé on em porta. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després només caldrà que en contesti un dels tres. Vinga, doncs, escoltem l'Ariox i el seu No sé on em porta.

0: experts, el de l'Ariox. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi la presentació. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com veu que van passant els dies la protagonista de la cançó? Aneu-vos-ho
2: pensant. La protagonista pensa que els dies passen molt lents.
3: Efectivament, escoltem-ho.
4: Veig com els dies van passant molt lents.
0: Molt bé! Llavors ja, com hem dit, teniu 200 punts al sac. Felicitats! Escola 6, a veure si ho feu igual de bé, 200 punts en joc i rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què és el que fan amb la mirada d'aquell temps?
5: S'abraça.
3: Molt bé, també, escoltem-ho.
4: Ens abracem amb la mirada d'aquell temps...
0: Felicitats, també sumeu 200 punts al vostre marcador. Molt bé, nois? Era dificilet. Per tant, felicitats a tots dos, que sumeu tots dos a les puntuacions. Vinga, seguim. Moment ara de tornar a lletrejar amb la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una. Concretament, 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el col·legi La Presentació. És el torn de la Lia. Temps. Generalitat.
2: G-E-N-E-R... A-L-I-T-A-T.
0: Alliçonadora.
2: A-L-L-I-C trencada O-N-A-D-O-R-A.
0: Al·lèrgiques.
2: A-L-G-A-M-I-N-A-D-A, E amb accent obert, R-G-I-Q-U. E-S.
0: Supersticiosa.
2: S-U-P-E-R-S-T-I-C-I-O-S-A.
0: Tafanejaria.
2: T-A-F-A-N-A.
0: Molt bé, noia. O sigui, has anat lletrejant super de dret. En aquest cas has fet 4 encerts que sumen un total de 1.200 punts. Felicitats. És el torn ara de l'escola a 6. Preparat, Arnau Torres? Temps. Agricultura.
5: A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-A.
0: Contemplatiu.
5: C O-N-T-A-P.
3: És una E.
0: Josep, agressivitat.
6: A-G-R-E-S-S-I-V-I-T-A-T.
0: Positivament.
6: P-O-S-I-T-I-V-A-M-E-N-T.
0: Neutralitzés.
6: N-E-U-T R-A-L-I-T-Z-E amb accent tancat S.
0: Internautes.
6: I-N-T-E-R-N-A-U-T-E-S.
0: Memorització.
6: M-E-M-O-R-I.
0: Molt bé, també. Aneu com una bala, lletrejant. Jo no sé si ho faria tan de pressa. En aquest cas heu encertat 5 paraules correctament, que sumen un total de 1.500 punts. Felicitats! Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: Doncs tenim un empat, atenció. El col·legi La Presentació té un total a hores d'ara de 2.700 punts i l'escola 6 en té també 2.700.
0: Mare meva, fins al final aquí amb nervis de qui serà el campió d'aquest programa d'avui, eh? Però bé, amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual haureu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. La nova ràdio de Reus, Premià Mèdia. Escollim els dos representants que faran el lletreig. David Fernández, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
8: Doncs ara s'han posat d'acord i dipositen tota la seva confiança en la Lia.
0: Molt bé. Marc Rodríguez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: Estem dirimint i ja tenim l'escollit. És en Josep.
0: Molt bé. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Premià Mèdia. Marc Rodríguez, fins ara mateix.
9: Fins ara.
0: Comença la prova al col·legi La Presentació. Estàs preparada, Lia?
10: Sí.
0: Som-hi, doncs. A la vida podem afrontar tot allò que hem de fer diàriament amb major o menor nerviosisme, amb major o menor calma interior. La mega paraula d'avui fa referència al fet d'assumir, de fer coses, sense calma, sense tranquil·litat. La mega paraula d'avui és l'adverbi intranquil·lament.
10: Intranquil·lament.
3: Molt bé, endavant.
10: INTRANQUILLAMENT.
0: Molt bé, carai, Lia, que ràpid. Una bala, per lletrejar aquesta paraula, que no era pas fàcil. Perfecte. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'escola a 6. Per tant, desconnectem de la nova ràdio de Reus. Fins després, David Fernández.
8: Fins ara.
0: Escola 6, esteu a punt? Estàs preparat, Josep?
6: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades estem nerviosos o nervioses davant certes situacions de la vida i les afrontem amb inquietud, amb tensió, és a dir, sense tranquil·litat. La mega paraula d'avui fa al·lusió precisament a aquesta qüestió. La mega paraula d'avui és l'adverbi intranquil·lament.
6: Intranquil·lament.
3: Molt bé, endavant.
6: INTRANQUILLAMENT.
3: Has dit L i és una L geminada.
0: Gairebé, Josep. Era molt complicat aquesta paraula i tenint en compte que tens poc temps també per lletrejar-la, però no et preocupis. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. David Fernández, quants punts ha apostat l'equip del col·legi La Presentació?
8: Doncs han estat molt i molt valentes i s'han jugat a tot o res, és a dir, tots els punts que tenien.
0: Per tant, 2.700 punts apostats, eh?
8: Exacte.
0: Molt bé. Marc Rodríguez, quants punts ha apostat l'equip de l'escola 6?
9: El primer Picalletres va de valents a Premià de Mar, també s'ho han jugat tot, 2.700 punts.
0: Oh, i tant que sí. Aquest programa és un programa de valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que coneguem com ho ha fet l'altre equip. El col·legi La Presentació ha lletrejat la mega paraula... Correctament! I l'escola 6 ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh. És una llàstima perquè era molt complicada, la paraula, però de totes maneres els dos equips ho heu fet molt bé, heu estat molt valents i heu anat a jugar a tot o res. Per tant, felicitats a tots dos equips. I només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Per tant, tens la paraula, jurat.
3: Som-hi amb les puntuacions finals d'aquest primer programa d'aquesta temporada. El col·legi La Presentació ha aconseguit finalment 5.400 punts. I l'escola 6 queda finalment amb 0 punts.
0: Bé, doncs en aquest cas el col·legi La Presentació és qui ha quedat guanyador d'aquest programa. Per tant, moltíssimes felicitats, col·legi La Presentació. Enhorabona, primer de tot, com esteu?
10: Gràcies.
0: Bé. Us heu passat bé?
11: Sí.
0: Sí, us havíeu preparat molt per participar en el concurs o no?
11: Sí.
0: Sí, sí. Quina és la prova que heu trobat més complicada?
10: La de lletrejar.
0: La de lletrejar, Suposo que els nivells més complicats. Volem parlar també amb l'equip de l'escola a 6, perquè malgrat perdre tots els punts, heu fet una boníssima participació. Com esteu?
12: Molt bé.
0: Molt bé.
13: I el treball que hem fet.
0: Clar, home, també us heu preparat molt i al final és el que passa. A vegades és valent i no surten bé les coses, però bueno, podeu estar molt orgullosos de la vostra participació. Us ho heu passat bé o què?
12: Molt.
9: Sí.
0: Sí? En el vostre cas, quina és la prova que heu trobat més complicada?
12: La mega paraula.
13: Sí, definitivament.
0: Sí, no? Però molt bé, us felicitem també perquè heu fet una molt bona participació. Enhorabona.
13: Gràcies.
12: Merci.
0: I ara sí, estrenem el Pica Ranking de la temporada. El voleu conèixer? Doncs jurat, quan vulguis.
7: El Pica Ranking.
3: Doncs estrenem el Pica Ranking de la temporada amb dos equips, els dos concursants d'avui, òbviament. En primera posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I en segona posició tenim l'Escola 6 de Premià de Mar amb 0 punts.
0: I ara sí, marxem. David Fernández, concursants, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
14: De res.
8: Gràcies a vosaltres.
0: I Marc Rodríguez, concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
13: Igualment.
9: Ha sigut un plaer, gràcies a vosaltres.
0: El plaer també ha estat nostre. Hem arribat al final d'aquest primer programa. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. També tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Us la recomano. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, la nova ràdio de Reus i Premià Mèdia per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. A escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu.
7: Pica Lletres, a la teva

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La setmana passada, a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades urbanitzacions.
1: S'instal·len nous desfibriladors a Roca Rossa i al segon camió de bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal. Maria del Mar Fernández és tècnica de Creu Roja del Maresme.
3: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha els carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir en compte, sobretot de la seguretat, de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant.
1: Es posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics. L'Ajuntament habilita un nou portal de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència. Pere García, regidor de Comunicació i Transparència.
4: I amb la voluntat de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
1: Tordera mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible. El sector forestal reunit a Girona visita una sureda al municipi per conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Escoltem a Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
5: Però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
1: El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte. La rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i primer equip sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dijous i per als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: El temps de moment avui ve marcat per aquests núvols abundants amb els quals hem començat la jornada. Fins i tot arriben a deixar algun petit ruixadet molt puntual, una possibilitat de precipitacions que ens acompanyarà com a molt fins avui a mig matí. Després, els núvols cada cop més prims, començant pel sud de la comarca i acabant al nord. I aquesta tarda ja només tindrem núvols alts, mitjans, per tant, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Amb unes temperatures que avui les mínimes han pujat una mica, les màximes també seran lleugerament més altes, i en general amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i a l'estat del mar. De cara a demà s'espera un dia majoritàriament assolellat, amb temperatures mínimes que podrien encara baixar una mica a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia pujaran.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi que farà el control. Però avui no és la mateixa persona, en Pons està de viatge i per tant agraeixo que en Martí l'hagi substituït. Gràcies, Martí. Bona tarda. No sé si vau fer la passejada poètica de la mirada del poeta. Va estar molt bé, a mi m'agrada molt. Aquest enllaç de poemes de l'Anna Bou i les propostes artístiques que es van fer, així com la xerrada en la que presentava en Quimaro, que ens va fer una petita enquesta, no, un comentari de text d'una mica dels poemes que en els que treballaríem durant aquesta passejada poètica. Gràcies a la poetessa per la seva generositat, per deixar-nos la seva obra, a tots els artistes i tots els col·lectius que van participar perquè es fes realitat aquesta proposta bianual que és la mirada del poeta, que molta gent aprofita per fer-se una passejada pel poble i veure diferents coses de tipus artístic. Avui, a la segona part del programa, parlarem amb l'arxivera municipal, la Mercè Torrelles, perquè aquesta setmana és la Setmana dels Arxius, és a dir, és la Setmana Internacional dels Arxius i, per tant, des d'aquí s'han programat una sèrie d'activitats i parlarem amb ella perquè ens acabi d'explicar què és el que s'ha programat per celebrar aquesta data. I en principi, com sempre, començarem amb una mica de música, escoltarem a Tietz, que seran refrescants.

Bé, doncs després d'aquesta en relació amb la música amb de tiets, continuem el programa. Suposo que heu passat molta estona davant la tele seguint la visita del Papa. Jo, la veritat, que sí. Em semblava un fet històric, independentment de si eres o no catòlica o catòlic, i en el meu cas jo sí que ho soc, i va ser molt, molt emocionant. Tot va ser meravellós, i al final, amb aquells focs artificials i en el cel, en la figura de l'Antoni Gaudí, amb les seves paraules, amb aquell gràcies, tot això, a mi em va encantar. I la missa va ser meravellosa, no sé. Bueno, jo la veritat és que em sento molt, molt orgullosa de ser catalana i barcelonina, perquè he nascut allà, i la veritat és que, bueno, va ser el que es va veure amb el Papa va ser que era una persona molt propera, que era capaç de donar la mà a tothom, que li acostaven els nens i els bebès, els nens petits perquè els beneís, i era una persona que semblava que estava còmoda, no? No se semblava una persona encarcarada, que a vegades pot ser que una persona que quan està tan llunyana com pot ser un Papa, que està, bueno, vull dir, és una persona pública, però molt important, però no, vull dir, s'acostava a tothom, parlava amb tothom, i a més quan veia alguna persona que tenia dificultats, com amb cadira de rodes, era el primer que s'acostava, no sé, la veritat és que em va encantar. I després la visita a Montserrat, amb l'Escolania, bueno, molt xulo. La idea de construir un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família, no us penseu que va ser una idea que va sorgir de l'Església, va sorgir d'un llibreter que es deia Josep Maria Bocabella, inspirat pel sacerdot Josep Manyanet, canonitzat en el 2004. Suposo que ja sabeu que és un fundador de les congregacions religioses, Congregació de Fills de la Sagrada Família, i per tant, és a dir, la seva idea va ser d'aquesta persona, que no era realment un sacerdot. Ahir, precisament, es commemorava els 100 anys de la mort d'en Gaudí, i és per això que, precisament, que el Papa Lleó en 14 va inaugurar la Torre de Jesús a la Sagrada Família, i per això avui parlarem d'aquest geni de l'arquitectura d'Antoni Gaudí i una mica també de la seva obra. I abans de continuar i explicar-vos tot qui era Antoni Gaudí i qui era i per què es va, bueno, vull dir, la idea de construir, com us he dit, va ser un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família, va ser del llibreter Josep Maria Bocabella, inspirat pel sacerdot Josep Maria Manyanet, canonitzat en el 2004. En el 1869, Manyanet va publicar l'Esperit de la Sagrada Família, on llançava la idea d'un temple a Barcelona dedicat al seu culte, i per a tal a fi va fundar el 1866 l'Associació Espiritual de Devots de Sant Josep, amb l'objectiu de recaptar fons. En el 1881, Bocabella va comprar un solar per la construcció del temple en un lloc conegut com el Poblet, prop del Camp de l'Arpa. No sé si algú sou de Barcelona, reconeixerem perfectament on està el Camp de l'Arpa, en Sant Martí de Provençals, que en aquells dies era un municipi independent que seria agregat.

a Barcelona en 1897. Barcelona, al cap i a la fi, és el conjunt d'una sèrie de poblacions diferents que es van anar unint i van crear Barcelona, perquè en principi Barcelona només era el que era el centre. Aquest terreny estava inclòs amb el Pla Cerdà de l'Eixample de Barcelona. El solar feia 130 per 120 metres, era una mica més gran que les illes, ara em sortia la paraula, les illes normals de l'Eixample, normalment de 100%, perquè en el Pla Cerdà estava reservat per un hipòdrom que finalment no es va construir. I sabeu que va costar? Bueno, ara ens posem les mans al cap perquè ens sembla molt poc, però en aquell moment que estem en el segle XIX, va costar 172.000 pessetes de l'època. Per la difusió de la labor, l'Associació de Devots va editar des de 1867 una revista anomenada inicialment El Propagador de la Devoció a Sant Josep i després va dir-se Temple, i des de 1981 en català. Des de 1895 la gestió del projecte va ser càrrec de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, una fundació canònica creada per a promoure la construcció del temple a través de donatius i iniciatives privades, perquè ja sabeu que una de les coses del que podem estar orgullosos és que és un temple que s'ha construït amb diners de tot. És a dir, és una cosa que és profundament nostra, no ha vingut aquí un constructor i ha creat això, o han estat els diners públics els que han fet això, que també haguessin estat diners nostres, però d'una altra manera. El seu president és l'arquebisbe de Barcelona. Jo ahir, quan veia tot el que estava veient a la tele, em preguntava per què l'arquebisbe de Barcelona, que sí que pensava que era el cap d'aquí, però per què estava tan involucrat amb això? I ara, clar, ara, després d'haver preparat el programa i buscar informació, veig que el seu president és l'arquebisbe de Barcelona. Per tant, era normal que, a més, se sentís com una mica el temple era una miqueta seu. Des dels seus inicis, la Sagrada Família es va sufragar amb almoines i donatius, la qual cosa va originar que en diverses ocasions les obres s'alentissin o fins i tot paressin a causa de la falta d'aportacions. Jo, quan vivia a Barcelona, vivia molt a prop perquè vivia a Horta, i per tant Horta està a prop de la Sagrada Família, i clar, jo he vist com a moltes vegades l'obra s'aturava, estava parada, i es anava construint molt a poc, perquè en realitat, vull dir, aquesta obra necessitava diners, com totes les obres, però si no arribaven, doncs s'havia de parar. En el 1891, per exemple, va haver-hi un important donatiu d'una mica més de mig milió de pessetes. Fixeu-vos el que arriba a ser en aquell moment, mig milió de pessetes, que es va abonar amb mensualitats entre 1891 i 1898. És a dir, una viuda, era l'última voluntat de la vídua Isabel Bolet, que va permetre iniciar la construcció de la façana del naixement. Però fixeu-vos de quina manera ho va fer. Ho va fer amb mensualitats, perquè d'aquesta manera no s'arribés a no es gastessin d'una manera totalment aleatòria, sinó que els que estiguessin treballant en fent aquesta obra haguessin d'administrar els diners d'una manera mensual perquè tot això anés a bon port. El projecte va ser encarregat en primer lloc a l'arquitecte diocesan Francisco de Paula del Villar Lozano, qui després de diversos projectes successius va idear un conjunt neogòtic i va rebutjar la idea de Bocabella de fer una rèplica del santuari de Loreto, perquè Bocabella en un moment determinat se'n va a Roma a parlar amb el papa que hi havia en aquest moment i va veure el santuari de Loreto i va pensar que seria una bona idea construir un santuari més o menys molt igual o paregut, però sembla ser que l'arquitecte va dir que aquesta no era una bona idea. La primera pedra es va col·locar el 19 de març de 1892, precisament el dia de Sant Josep, en la presència del llavors bisbe de Barcelona, que era Josep Maria Urquinaona, que segurament molts recordareu que hi ha una plaça que es diu la plaça Urquinaona a Barcelona, per tant està dedicada precisament a aquest bisbe. Gaudí va assistir a la cerimònia, ja que havia treballat com a ajudant de Villar en algun projecte, i en aquest moment no es podia imaginar que ell passaria a ser l'arquitecte d'aquesta obra.
perquè, vull dir, com estava allí d'ajudant, però ell no era... En realitat, quan parlem sempre de la Sagrada Família, pensem solament en Gaudí, senzillament perquè la va agafar en un moment determinat i la va continuar, però no va ser precisament el primer. Les obres no es van iniciar fins al 25 d'agost de 1883 i van ser adjudicades al contractista Macari, Planella i Roura. En el 1883, Villar va renunciar per desavinences amb Bocabella, és a dir, no s'acabaven d'entendre, ja no s'havien entès perquè ja no volia fer el de Loreto, i llavors el que va fer va renunciar i va continuar. Comptava amb l'assessorament del cèlebre arquitecte Joan Martorell i el projecte llavors es va oferir al mateix Martorell, però ell va refusar. Llavors, com que no tenia ganes de continuar l'obra, tot i que havia estat el seu ajudant, el que va ser, hi havia ja per allà un jove que acabava de fer els seus estudis d'arquitectura i senzillament estava allà ajudant, que era Antoni Gaudí, que tenia 31 anys i llavors es va fer càrrec de les obres el 3 de novembre de 1883. Gaudí, que com us deia, era l'ajudant de Martorell en diverses construccions, fet que va motivar la recomanació del recent llicenciat d'arquitecte. I encara no s'havien executat grans obres. En fer-se càrrec Gaudí del projecte, el va modificar completament, excepte la part construïda de la cripta. Durant els restants 43 anys de la seva vida va treballar intensament en l'obra, els últims 15 de manera exclusiva, a més els últims 8 mesos abans de morir va viure en el taller del temple. Aquesta dedicació tan intensa pot explicar-se més per la magnitud de l'obra, pel fet que Gaudí definia molts aspectes a mesura que la construcció avançava. I en lloc d'haver-los posat en un plans d'instruccions, no ho feia, llavors per això necessitava estar sempre a l'obra, perquè no feia maquetes, o sigui que feia, el que sí que feia fer-se maquetes, però no feia planos. Gaudí estimava que la construcció duraria segles i per això va proposar a la Junta Constructora que construïssin en vertical en comptes d'horitzontalment. Fixeu-vos, si s'hagués construït horitzontalment, quasi bé no haguessin vist res, perquè si hagués agafat tota l'esplanada, quasi bé no s'hauria. Però, en canvi, al fer una construcció de tipus vertical, doncs la cosa es va començar a aixecar i va acabar la façana de l'absis primer i del naixement després. I tot això, vull dir, i finalment aquesta va servir d'estímul i ell va dir que d'aquesta manera les futures generacions que seguissin amb ell podrien continuar l'obra. Bueno, ja us he fet una mica el com es va començar aquesta obra. I ara escoltarem una mica més de música, que penso que tenim a la Rosalia amb la Perla. Doncs escoltem a la Rosalia amb la Perla.

0: Bé, doncs continuarem una mica més amb aquest espai arquitectònic, que van passar més coses. Entre el 1908 i el 1909, no sé si heu visitat, si heu pogut tenir la sort de visitar la Sagrada Família, i ho heu fet a més amb una guia, perquè l'interessant de visitar aquest temple és visitar-lo, o quasi bé tots els monuments i totes les grans edificacions, és visitar-les amb un guia. Perquè una de les coses que a mi em va sorprendre va ser que ens van ensenyar una escola, i pensar, ostres, aquesta escola? Vull dir, amb els pupitres, hi havia els armaris, era molt xula. Doncs entre 1908 i 1909, és a dir, ja estem al segle XX, Gaudí va construint els terrenys destinats a la façana de la Glòria a les escoles de la Sagrada Família, destinades a proporcionar educació als fills dels obrers i a nens veïns del temple. Van ser inaugurades el 15 de novembre de 1909 pel bisbe de Barcelona, Juan José Laguarda i Fenollera, i la seva realització va comportar un cost de 9.000 pessetes. D'un-hi-do, el que va costar aquesta escola, 9.000 pessetes en aquella època. I aquests diners els va posar en Gaudí perquè volia que aquests nens tinguessin una instrucció, perquè penseu que els fills dels obrers, dels picapedrers i tot això no eren que guanyessin uns grans sous, que guanyaven uns sous petits. I, per tant, ell va pensar que estaria bé que aquests nanos rebessin una instrucció. Durant la vida d'en Gaudí només es va fer la cripta, l'absis i la façana del naixement parcialment, ja que només es va culminar una de les quatre torres. L'arquitecte només va arribar a veure coronada la torre de Sant Bernabé. No sé si ahir quan escoltàveu els comentaris que ens feien, a la segona ho podíem veure en català i a la primera ho podíem veure en castellà. Jo ho vaig veure en català i ens van explicar precisament això, no? Que l'arquitecte només va arribar a veure coronada la torre de Sant Bernabé. A la seva mort, ja sabeu que va morir atropellat per un tramvia, que a més, com que era una persona que no anava gaire ben vestida i feia l'aspecte de ser un pobre, quasi bé ni el van reconèixer en un primer moment, no sabien que era en Gaudí. A la seva mort, en 1926, atropellat per un tramvia, es va fer càrrec de les obres el seu ajudant, que era en Domingo Sugranyes. Durant els anys 1926-1936, el qual va finalitzar les torres que quedaven en la façana del naixement. Però fixeu-vos, ara amb la guerra, el 20 de juliol de 1936, l'endemà passat del cop d'estat que va originar la guerra civil d'anarquistes de la FAI, van incendiar la cripta, per la qual cosa es va destruir la seva major part del taller en el qual Gaudí havia treballat i on es trobaven els seus esbossos, maquetes i models. Uns dies després de la destrossa, l'arquitecte Lluís Bonet i Garí va sol·licitar que els rescatessin els fragments trencats de les maquetes que van ser guardades i restaurades perquè d'aquesta manera, vull dir, poguessin... De totes maneres, moltes d'aquestes maquetes van quedar soterrades i el que s'ha fet a vegades és construir a través de fotografies que s'havien fet o petits esbossos que l'arquitecte havia deixat. Però en realitat, trobar plànols per poder-los seguir fil per randa, això no ha passat perquè en Gaudí no tenia el costum de fer planos. I com que va morir sobtadament, és a dir, no penso que esperés la seva mort tan aviat. Bé, doncs ara hem quedat que parlaríem amb la Mercè Torrelles, però abans de parlar amb la Mercè Torrelles i mentre que podem, bueno, fem una mica de temps per trucar-la perquè hem quedat que parlarien amb ella sobre dos quarts, escoltarem una mica més de música, que en aquest cas jo em penso que tenim a la Laura Pausini, no? Sí? Bé, doncs escoltem a la Laura Pausini i més o menys anirem trucant a la Mercè Torrelles.
1: What's up, man? Oh, thanks, man. All right.

0: Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat. I xarxes socials.
4: Bona tarda, Mercè.
5: Hola, bona tarda.
4: Bueno, felicitats en principi, no?, per aquesta celebració o què? No estàs contenta?
5: Sí, és una celebració a tots els arxius, tant de Catalunya com d'arreu, que organitzem activitats per aquesta Setmana Internacional dels Arxius, que és la que estem ara.
4: Molt bé, per tant, moltes felicitats per poder celebrar una setmana internacional, perquè a més, com tu has dit, és internacional, no solament és aquí a Tordera, ni a Catalunya, ni a Espanya, sinó arreu del món, no?
5: Sí, exacte. El dia principal és va ser dimarts, el dia 9, que és el dia internacional, però els arxius ja s'han agafat tota la setmana i llavors nosaltres a Tordera doncs també ens hem animat, diguem així,
4: Molt bé.
5: Per fer diferents activitats.
4: Molt bé. Sé que el dia 9 tenia un dia de portes obertes, no? Per tant, la gent que volia visitar-ho, i tu suposo que amablement les explicaves una mica, perquè l'arxiu val la pena de visitar-lo, no? És a dir, però bueno, ara ja tenim diferents activitats, que per tant, és a dir, avui precisament a l'antic Hospital de Pobres hi havia un passi d'un audiovisual, no?, a les 11 del matí.
5: Sí, és el que fem cada setmana, Fem la sessió del grup d'amics de l'arxiu, sí. És una trobada oberta que pot venir tothom que vulgui, i llavors fem un passi de 3/4 d'hora d'imatges que estan ja dipositades aquí a l'arxiu, de manera que cada setmana les imatges són diferents. Ara estem treballant al fons fibra color, clar, llavors tenim força gent, força públic, forces amics que venen cada setmana, que s'il·lusionen, i persones noves. Avui mateix s'han incorporat dues persones que no havien vingut mai, i espero doncs que els hi agradi, que continuïn. Fem un reconeixement de totes les cares que ens van sortint a les fotografies, dels llocs. Jo em prenc nota i tot això es volca, diguéssim, en l'inventari que es va fent del fons fibra color. Però hem aprofitat, ja que era la Setmana Internacional, doncs prèviament per passar un petit audiovisual sobre un dels arxius que tenim aquí a Catalunya i el treball que es fa en l'interior dels arxius. Llavors, res, ha durat potser 2 minuts, però tots els membres que estàvem allà, totes les persones, doncs hem sentit i ens han mostrat el que és un arxiu per dintre. Esclar, els grans arxius doncs tenen molts treballadors, poden fer moltes activitats. Nosaltres aquí a Tordera és l'arxiu municipal, doncs, esclar, és més petit, fa pocs anys que ha començat, des del 2022, que, bueno, que ja té una mica de recorregut, no? Per tant, doncs, també fem activitats, però no tenen el relleu d'aquests grans arxius. Però sí que hem pogut visualitzar aquest audiovisual.
4: Bé, però, bueno, jo, m'ha fet gràcia, no?, que estiguessis treballant en Fibra Color, ja saps que jo hi visc allà.
5: Sí. Suposo... Ui, estarem temps, eh? Estarem temps, vull
4: dir
5: que...
4: És que deu haver-hi molta persones... cosa, no? Deu haver-hi molta cosa, no?
5: Hi ha moltes fotografies, llavors ara tot just anem per el 1964, visualitzant les imatges d'aquest any, no? Clar, llavors cada setmana anem fent, però esclar, si hi ha imatges, hi ha fotografies, doncs que hi surten doncs, diferents treballadors, que és un retrat de tot un grup de treballadors, o és una festa en concret allà a Fibra Color que organitzava l'empresa, i surt doncs, tot un grup de famílies, és clar, ens passem estona perquè anem mirant d'un en un, a veure si els coneixen, ens hi acostem, llavors si no els coneixen no passa res. Però si saben dir noms, sí que els anotem, i aquella fotografia, doncs el número de fotografia tal que té la seva corresponent fitxa, en allà hi anotem totes les persones que surten, per si mai doncs, algú digués, vuit d'aquest... puguis mirar l'inventari i allà et sortiria les fotografies allà on és. No?
4: Home, suposo que deu haver-hi encara... Bueno, que Fibra Color va treballar molta gent, per tant,
5: molta gent
4: encara està viva i pot reconèixer coses...
5: Sí, hi ha gent que pot, que pot col·laborar, oi tant.
4: Perquè aquí...
5: No, ens ho passem molt bé, és una trobada molt maca i ens ho passem tots plegats molt bé perquè... anem veient cares de persones que ens són familiars, ells els coneixen, donen els noms, veiem diferents indrets que també van descrivint, o sigui que tot això és una gran informació que va tota recollida.
4: No sé si tens coses de l'associació, perquè no sé, perquè calar...
5: No, de l'associació no, només és Fibra Color el que hi ha, el que és l'empresa...
4: Ja.
5: Quan es va tancar l'empresa, abans d'enderrocar-la, es va demanar permís per veure si es podia recollir. Jo encara no estava aquí a l'arxiu. Llavors es va demanar si es podia recollir tot el que quedava a l'interior. I es va autoritzar, i és el que tot això es va recollir i la biblioteca va estar custodiant, va estar guardant doncs, uns quants anys fins que es va poder passar aquí l'arxiu i aquí doncs s'ha organitzat tota aquesta documentació, tant fotografies com plànols, com documents diversos, s'ha organitzat i encara no s'ha fet la presentació. La presentació, si tot va bé, serà l'any vinent.
4: Bueno, clar, jo suposo que hi ha molta feina, no?
5: Sí, el que és organitzar el fons, que és fer la classificació, fer l'ordenació i després descriure cada peça documental, tot això ja està. Ara el que anem fent són aquestes fotografies que també ja estan totes volcades a nivell informàtic, però es descriuen més bé, perquè es busquen els noms de les persones que hi surten i llavors la fitxa queda més completa perquè pots posar noms en les cares, no? Però vull dir que no s'ha presentat. Aquest fons no s'ha presentat. Bueno. Igual, o sigui, ara en tenim 14 de fons en l'arxiu i d'aquests n'hi ha 3 que no estan presentats. I un d'ells, que és molt petit, el presentarem demà.
4: Bé, aquest és el que anàvem en realitat dintre d'aquesta Setmana Internacional dels Arxius, una presentació que jo ara, com que parlaves de Fibra Color, penso que he desviat una mica i he aprofitat
5: però bueno. Tot forma part de l'arxiu.
4: De l'arxiu, per això. Pues se queda demà a l'antic Hospital de Pobres hi ha la presentació del Fons Patrimonial Gelpí, no? És a dir,
5: sí.
4: A les 6 de la tarda.
5: Sí, sí.
4: Bé. Doncs,
5: a les 6
4: de tarda. Explica's una mica en què és el que podrem veure, si el podem visitar, quant de temps estarà allà. És a dir, veure una mica sobre aquest fons. Ui, penso que s'ha penjat, tornarem a trucar-la. És a dir, bueno, vull dir, força interessant, no, aquesta setmana dels arxius, però a més, vull dir, la Mercè ens explicava ja en el que està treballant en aquest moment, que hi veieu que està treballant en el meu barri en fibra color, i que suposo que a més en fibra color pot col·laborar moltíssima gent, perquè quasi bé tot el poble va treballar a fibra color, almenys jo quasi bé. Quan parlo amb moltes de les persones d'aquí, tothom em diu, el meu pare va treballar, o jo vaig treballar, o jo què sé, vull dir que tothom va passar en algun moment per la fàbrica, tothom va gaudir-ne de les piscines, de tot això. Bé, doncs penso que tenim una altra vegada la Mercè
5: sí.
4: aquí. Mercè, t'havíem perdut.
5: Sí, exacte, s'havia perdut la trucada, però ja tornem a estar aquí per acabar d'explicar aquestes activitats.
4: Bueno, d'acord, digues.
5: Sí, doncs és un fons molt petit perquè es composa d'un sol document.
4: Vaja.
5: Però té prou rellevància o prou importància a nivell històric i jurídic com per constituir, com per formar aquest fons, que és el Fons Jaupí. És un pergamí del 1554.
4: Bonito.
5: De la família Jaupí. Llavors, clar, és important, primer, perquè pertany a la família Jaupí, que considerem que és la nissaga més important que hi hagué a Tordera, perquè tenia moltes propietats, era una nissaga rica en possessions i en béns, i tenia un origen noble. Per tant, és important per això, però també perquè amb aquesta donació es converteix aquest document en el més antic que hi ha a l'Arxiu Municipal de Tordera. Per tant, abans dèiem que el document més antic era del segle XVIII,
4: ja.
5: Era del 1785, crec, que era un document municipal, del fons públic. En canvi, aquest és un document ja del segle XVI, o sigui que ens n'anem una mica més enrere, la qual cosa, doncs, esclar, engrandeix a l'arxiu, no? Li dona més valor per tenir documentació més antiga. Jo suposo que aniran arribant també altres documents així antics, però bueno, aquest és el primer, és un pergamí, i ens fa molta il·lusió perquè no n'hi havia cap de pergamí. Llavors és un donant, que és el senyor Oleguer Massaguer, que sola, aquest senyor és arxiver de Pineda de Mar, i ell tenia aquest pergamí, tenia diversos a nivell particular, i aquest era d'aquesta família Jaupí, llavors va determinar fer donació aquí a l'Ajuntament de Tordera, a l'arxiu municipal, perquè es pugui custodiar i estudiar degudament. Això és el que ell va manifestar, perquè es pugui estudiar i custodiar de forma adequada. Llavors, doncs, bueno, li farem aquest reconeixement a aquest donant, es farà l'acte de donació que ell signarà la senyora alcaldessa, i el donant farà el document de l'acord de donació. I després, doncs, bueno, allà també hi haurà el regidor de Cultura, també hi seré jo, que explicaré una miqueta, doncs, de què va aquest pergamí, i en acabar, doncs, farem una miqueta, passarem a veure la petita exposició que he preparat, amb un tríptic explicatiu i una mica d'aperitiu. Això és el que farem,
4: Molt bé, vull dir, molt xulo, no?, el fet de, precisament, que aquest senyor fos tan generós, no?, és a dir, que jo penso que tota la gent que treballeu amb els arxius i que veieu documents, també sou generosos, no?, perquè aquest senyor se l'hagués pogut quedar per ell, perquè si dius que era de tipus personal, el que passa que ha sigut generós i ha dit, bueno, ja que això correspon a la vila de Tordera, doncs passo a Tordera, no?, vull dir...
5: Sí. Aquí ha vingut gent, a vegades, comentant que tenen documentació, però parlen d'altres poblacions. Llavors, jo sempre els dic, porteu-ho a la població corresponent, que allà també hi ha arxiu i us ho agrairan, estaran molt satisfets de poder-ho tenir, no? Per engrandir tot aquest patrimoni documental. A veure, aquí a Tordera, esclar, prioritzem la documentació del poble.
4: Clar, com és normal, no? És a dir, nosaltres
5: sí,
4: hem de
5: sí.
4: treballar amb el nostre arxiu, amb la nostra història, amb els nostres documents. És lo normal és que treballem amb els nostres i que no ens n'anem amb una altra població, no? Recordo que l'última vegada que vam parlar que hi havia aquelles maquetes que també ens havien regalat, no?, de l'Ajuntament.
5: Sí, aquí, exacte, i són igual, eh? Si, llavors, sí, el dissabte, com que tornem a tenir matí de portes obertes, el dissabte de les 10 a la 1, sí, doncs, estan exposades les tres maquetes del senyor Isidre Julià amb el petit audiovisual que està preparat per acabar d'entendre la feina que va fer aquest maquetista que va tenir molt de valor i les persones que l'han vingut a veure doncs els hi ha agradat molt. Llavors, el dissabte com vinguin les persones que vulguin doncs acudir aquí a l'arxiu podran veure aquesta mostra de les maquetes, el petit audiovisual i també veuran el pergamí l'autèntic, perquè demà doncs el veuran amb exposició, és a dir, hi ha una petita exposició i en allà hi haurà una còpia de lo que és el pergamí, una còpia de les mateixes mides. Però si venen a l'arxiu, doncs llavors sí que el podrem
4: veure l'original.
5: L'original, exacte.
4: Molt bé, doncs Mercè, no sé si ens vols explicar res més, però la veritat és que molt agraïda com sempre perquè ens facis arribar tot el que s'està fent en l'arxiu, és a dir, tota aquesta vessant cultural, aquest ciment de la cultura que es recull en un arxiu, no?, perquè es recull totes les dades històriques del poble, no?, en diferents documents.
5: Exacte. Doncs bé, vull dir, nosaltres, també vull esmentar la meva companya, l'arxivera municipal, la Eva, que vàrem poder parlar amb aquest donant, el que ens farà donació demà, i ens va doncs, fer saber que ell volia fer la donació d'aquest pergamí, i la meva companya doncs, també va estar molt contenta. Vam estar les dues, ens vàrem trobar precisament amb una trobada d'arxivers a Mataró, i allà doncs, també hi era ell, el donant, i ens va manifestar que volia fer aquesta donació.
4: Molt bé.
5: Bé, doncs anem continuant, van arribant fons nous a l'arxiu, en tenim ja alguns de nous que estan encara tots encapsats, que s'han d'anar obrint. Jo conto que de cara al setembre, possiblement, ja en presentarem un altre.
4: Vale.
5: A finals d'any també en presentarem més. Suposo que aquests seran més petits, però ara el que ens quedarà, que és important, és el Club Bàsquet Tordera. Aquest sí que...
4: també és gran.
5: M'han sortit unes 26 capses, em sembla que és.
4: Tu n'hi do. Ja tindràs feina, no, Mercè? Per anar arxivant, per anar recopilant...
5: Sí, Fibracolor, 52 capses.
4: Duny-do.
5: Encara no s'ha presentat, eh?
4: Duny-do.
5: A part de les fotos.
4: Molt bé.
5: Però aquest fons del Club Bàsquet també és important, perquè, esclar, 26 capses... Són moltes capses,
4: sí, exactament.
5: Sí.
4: Bé, doncs Mercè, penso que ja ens has informat una mica perquè puguem celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius. Recordeu que demà a les 6 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres hi ha la presentació del Fons Patrimonial Gelpí i que el dissabte al matí de 10 a 13, a les 10 del matí a la 1 del migdia, podeu anar perquè hi ha portes obertes i podreu veure també aquest pergamí del 1554 del Fons Gelpí. Com sempre, avui ja saps quan tinguis quelcom perquè poder explicar aquí en aquests micròfons en aquest programa Això és Cultura, doncs t'esperem i agrair-te la teva col·laboració. Bona tarda.
5: Doncs molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda.
4: A vosaltres. Adéu.
5: Adéu, bona tarda.
4: Bé, doncs, com que estàvem a... No sé, jo avui voldria parlar bàsicament de Gaudí i de la Sagrada Família perquè penso que almenys ha sigut tan important aquesta data? Ens han col·locat en tot el món, és a dir, aquesta Torre de Jesús, és a dir, ens ha col·locat al món sencer, perquè els diaris, tots els diaris parlaven del que havia succeït ahir. Faig un petit resum de la vida de l'Antoni Gaudí i amb això avui acabarem el programa. Antoni Gaudí va néixer el 25 de juny del 1852, era fill d'un industrial calderer i era el menor de 5 germans, del qual només 3 van arribar a l'edat adulta, la Rosa, en Francesc i l'Antoni. Els orígens familiars d'en Gaudí remunten al sud de França, a Alvèrnia, des d'on els seus avantpassats, Joan Gaudí, era un venedor ambulant, va passar a la Catalunya, en el segle XVII. El cognom podria ser que aquest Gaudí, transformat ara en tal com està escrit, fos un escrit Gaudí, però amb i grega al final, o Gaudin, que és un cognom francès. Es desconeix el lloc exacte del seu naixement, és a dir, no es conserva el document específic i sempre hi ha assistit una controvèrsia si va néixer a Reus o si va néixer a Riudoms, perquè tots dos municipis volen ser els que van... Però resulta que el que sí que és segur és que va ser batejat a l'església del Priorat de Sant Pere de Reus, el dia després del seu naixement. Per tant, i el nom que consta ja en la seva partida de baptisme és Anton Plàcid Guillén. Anés, fos com fos, Gaudí va sentir una gran estima per la seva terra natal, la qual cosa evidenciava amb el seu gran mediterranisme. L'estada a la seva terra natal li va servir així mateix per conèixer i estudiar profundament la naturalesa, sobretot durant les seves estades estiuenques en el mas de Calderera, la casa dels Gaudí de Riudoms, i li agradava el contacte amb la naturalesa, per la qual cosa posteriorment es va fer membre del Centre Excursionista de Catalunya, entitat en la qual va realitzar molts viatges per tota Catalunya i el sud de França. També va practicar durant un temps l'equitació fins a la seva vellesa, caminava més 10 quilòmetres, per això precisament suposo que el va atropellar el tramvia, perquè mínimament ell deambulava sempre caminant. L'ambient familiar potser va ser un dels catalitzadors de la seva creativitat. Més de 5 generacions de la seva família van treballar en la manufactura de productes de coure, incloent el seu pare i els seus dos avis. Fabricaven botes gegants i, bueno, vull dir, amb això ell va treballar el coure forjat i va tenir una influència molt important per representar coses d'una manera tridimensional. El petit Gaudí era de naturalesa malaltissa, va patir reumatisme des de nen, la qual cosa li va transmetre un caràcter una mica retret i reservat. De gran es va convertir en vegetarià i a partir de les teories higienistes del doctor Ney, a causa de les seves creences i per motius religiosos, a vegades es lliurava a serveis dejunis que en un moment determinat van posar en perill la seva vida en el 1894. Va realitzar els seus primers estudis en el parvulari del mestre Francesc Berenguer, pare del qual seria un dels principals col·laboradors i després va passar als Escolapis de Reus. Va destacar en dibuix, col·laborant amb la Setmanari Arlequí, també treballar durant un temps d'aprenent a la fàbrica textil Vapor Nou de Reus i el 1866 es va traslladar a Barcelona per cursar ensenyament mitjà en el convent del Carme de la ciutat comtal. En la seva adolescència va ser pròxim socialista utòpic, realitzant juntament amb dos companys estudis, els estudis Eduardo Tota i Josep Rivera i Sans, un projecte de restauració per al monestir de Poblet que el convertiria en una persona utòpica i social. En el 1875 va realitzar el seu servei militar en l'Armada de l'Infanteria a Barcelona i va ser destinat a l'administració militar. Va passar la major part del seu temps rebaixat a causa de la seva salut, però per la qual cosa va poder continuar amb els estudis. Gràcies a això no va entrar en combat perquè va coincidir en aquestes dates en la Tercera Guerra Carlista. Va tenir lloc el trist succés de la mort de la seva mare als 57 anys, així com el del seu germà, el 25 anys metge, recentment titulat, que no va arribar a exercir. I vas cursar les estudis d'arquitectura a l'Escola de la Llotja, a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. S'ha dit que també va estudiar algunes assignatures d'història, economia, filosofia i estètica, i el seu expedient acadèmic va ser regular amb algun suspens. Gaudí es preocupava més dels preus pels interessos que de les, de les seus assignatures. En, van donar, en algun moment s'ha dit que deia que era un boig o un geni, i per pagar-se la carrera Gaudí va treballar com a delineant per diversos arquitectes i constructors. Bé, i tot això, el títol de... potser per això en rebre el títol Gaudí, amb el seu irònic sentit de l'humor, va comentar que el seu amic, l'escultor Llorenç Matamala. Llorenç diu que jo ja sóc un arquitecte. Bé, doncs una mica, he passat una mica de pressa sobre la vida d'aquest impressionant arquitecte, però penso que era el que tocava després d'aquests tres dies, dos dies tan intensos que hem tingut aquí amb en Gaudí i amb la Sagrada Família. I ara, doncs, aquí ja acabo el programa, us posaré una mica de música per acabar i, com sempre, pues, esperar-vos la setmana vinent per parlar de tots aquests temes de cultura que tan bé ens fa a tots. Bé, doncs, escoltem música i, com sempre, agrair que hàgiu estat aquí una estona amb nosaltres i rebeu un petó de la Carme. Fins la setmana vinent. Adeu.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
2: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
3: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
2: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
3: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
6: La setmana passada, a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
5: Dijous 11 de juny de 2026 s'instal·len nous desfibril·ladors a Roca Rossa i el segon camió dels bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibril·ladors es troben repartits per tot el terme municipal. Maria del Mar Fernández és tècnica de Creu Roja a Dalt Maresme.
7: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona els pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir una... tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant.
5: Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics. L'Ajuntament habilita un nou portal de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència. Escoltem el regidor Pere García.
8: I amb la voluntat, doncs, de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu, doncs, de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
5: Tordera mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible. El sector reunit a Girona visita una sureda al municipi per conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
9: Però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
5: El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte. La rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i el primer equip sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, per els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
10: El temps de moment avui ve marcat per aquests núvols abundants amb els quals hem començat la jornada. Fins i tot arriben a deixar algun petit ruixadet molt puntual, una possibilitat de precipitacions que ens acompanyarà com a molt fins avui a mig matí. Després, els núvols cada cop més prims, començant pel sud de la comarca i acabant al nord, i aquesta tarda ja només tindrem núvols alts, mitjans, per tant, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Amb unes temperatures que avui les mínimes han pujat una mica, les màximes també seran lleugerament més altes i, en general, amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i a l'estat del mar. De cara a demà, s'espera un dia majoritàriament assolellat, amb temperatures mínimes que podrien encara baixar una mica a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia pujaran.
5: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals com la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb l'apartat d'efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. Escoltem Elisabet Mejías.
1: La setmana passada a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades a urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
0: El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a l'incorporació dels romanents pressupostaris de l'any passat. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu. Després que en els darrers dos anys s'hagi intervingut a Masmora i Sant Daniel, el calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat seran Tordera Park i Terra Brava. D'altra banda, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics. La urbanització de Rocarrossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos dels bombers voluntaris seran els dos punts nous de la llista. Un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria. Ho explicava la tècnica de Creu Roja a l'Alt Maresme, Maria del Mar Fernández.
2: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha els carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contenta, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
0: Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal i estan preparats per salvar vides.

Avaluar és el primer pas per millorar. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament de Tordera ha impulsat un nou sistema d'enquestes per mesurar el grau de satisfacció i l'eficiència dels serveis que presta.

0: joves, l'oficina local d'habitatge i el servei municipal de psicologia, perquè són els quatre serveis amb els que hem estat treballant la carta de serveis, doncs que és un instrument que defineix doncs quins serveis s'estan prestant des de l'Ajuntament, quins són els deures i els compromisos per part de l'administració i dels ciutadans, i amb la voluntat doncs de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu doncs de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
1: Durant tot el mes de juny, la ciutadania podrà accedir al nou portal de valoració per deixar la seva opinió sobre quatre serveis municipals: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge i el Servei Municipal de Psicologia. El consistori fa una crida a la participació recordant que la veu dels usuaris és una peça clau per construir un model d'administració més transparent, àgil i adaptat a les necessitats reals del municipi. La Confederació d'Organitzacions de Civicultors d'Espanya, de la qual en forma part el Consorci Forestal de Catalunya, ha celebrat a Girona la seva Assemblea General, en què el sector ha analitzat els reptes de la gestió forestal sostenible per mantenir la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de generació dels boscos, de manera que puguin complir les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials. En el marc de la trobada s'ha fet una visita a una sureda a Tordera, per conèixer de prop la gestió forestal d'aquest tipus de bosc i les tasques que s'estan fent de cara a l'imminent inici de campanya de lleva del suro. Aquesta activitat té especial rellevància tant en l'indústria surera com amb l'ecologia i l'economia local. El secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, assegurava que el suro és un producte amb molt potencial i, a més, el català està considerat de molta alta qualitat.
2: Que són boscos densos, nosaltres tenim boscos de muntanya amb creixements molt lents, al sud d'altres regions és en zones de devesa, creix més, per tant els anells, els suros són més amples, el nostre suro, això li dona unes característiques especials, té una densitat molt més alta, vale? I això fa que sigui especialment bo, segurament és el suro de més qualitat pel tapament de vins tranquils, no? A nivell de producció potser som de l'ordre, no som una part petita, però potser som de l'ordre, no recordo si seríem de l'ordre del 5%, puc passar la dada del sol mundial, però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
1: Aquest model de gestió a llarg termini no només preserva el paisatge i la biodiversitat, sinó que també impulsa l'economia local, demostrant que és possible equilibrar producció i sostenibilitat al món negre i corredor.

Tot i que inicialment ja es va fer una rua el mateix dia de l'ascens del primer equip del Club Futbol Tordera a segona catalana i dels juvenils, l'entitat es guardava un dia per poder celebrar conjuntament amb els veterans, que també van aconseguir l'ascens aquesta mateixa temporada, i aquesta festa, que tindrà lloc aquest dissabte, posarà punt i final per a tots els conjunts del Club Futbol Tordera. Per tal que ningú es perdi cap detall d'aquesta jornada festiva, l'entitat ha dissenyat un programa d'actes que s'estendrà durant tota la tarda i nit de dissabte. A 6:45 serà l'hora de trobada al Camp Municipal d'Esports, tot i que la rua començarà a 7:00. La Rua dels Campions anirà direcció a la plaça Lluís Companys, passant per davant del Parc de la Sardana, després pujaran al camí ral direcció a l'Ajuntament, on es preveu arribar a 9:15 aproximadament. Per finalitzar, al balcó del propi Ajuntament es faran parlaments, amb els quals parlaran jugadors, en Ricard Grau, president del Club Futbol Tordera, i l'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Així doncs, el Club Futbol Tordera tancarà la

temporada oficialment amb aquesta rua, on reconeixen l'esforç dels veterans pel seu ascens, però també l'equip juvenil i el primer equip pels títols de Lliga i també d'ascens de categoria.

0: La consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes i coneix els projectes de futur de l'equipament. Ens ho explica en la següent crònica des de Televisió La Selva, Paula Fernández.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitat el Jardí Botànic Mar i Murtra de Blanes, un espai que s'ha consolidat com un dels principals referents científics i turístics de Catalunya. Durant la visita, els responsables de la Fundació Carl Faust hi han presentat el projecte de futur del jardí, que l'any passat va batre el seu rècord històric amb més de 235.000 visitants i que està ultimant un nou pla director per preservar-ne el patrimoni arquitectònic i natural.
2: Tenia el compromís de visitar el Jardí Botànic des de feia molts mesos. Vàrem estar amb el jardí justament amb l'època de sequera, quan jo vaig estar com a consellera i prèviament també, i he volgut agrair doncs tota la preservació que han fet d'aquest patrimoni i de tot aquest coneixement i sobretot, com els deia, aquest trasllat que estan fent de tot aquest coneixement acumulat cap al món acadèmic, per suposat, però també a la societat. El nombre de visitants, em deien que estem en xifres històriques, rècords, i per tant és molt important la feina que es fa des d'aquí per traslladar aquest coneixement de la natura, dels nostres paisatges, a la societat.
3: Estem treballant per poder presentar aviat un pla director del patrimoni, sobretot arquitectònic i paisatgístic, perquè tenim un conjunt d'edificis noucentistes que mereixen aquesta atenció. No podem restaurar elements patrimonials doncs, de qualsevol manera, i ho hem encarregat amb un equip d'especialistes en modernisme i noucentisme, que són els que determinaran doncs, quines coses s'han de mantenir, com s'han de mantenir, etc.
1: La jornada ha conclòs amb una visita pels diferents espais del jardí, on la consellera ha pogut conèixer sobre el terreny tant el valor paisatgístic i patrimonial de Mar i Murtra com la tasca de conservació i recerca que s'hi desenvolupa. Amb prop de 2.750 espècies vegetals procedents dels 5 continents, el jardí afronta ara una nova etapa marcada per la consolidació del seu projecte científic i la preservació d'un llegat que, més d'un segle després de la seva fundació, continua atraient visitants d'arreu del món.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Malgrat de Mar engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ens ho explica des d'Ona Malgrat a Javi Méndez.
4: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del Bicatalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per...
0: Efectivament, aquesta no és la crònica que ens arribava des de Malgrat. El que sí que anem a conèixer és la previsió del temps que ens aporta en Joaquim Serra el temps per aquest dijous i de cara també les properes jornades.
5: Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. Molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions, i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest, i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descargaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 8 al 14 de juny. Fa un any explicàvem que la policia local de Tordera recordava la importància de complir l'ordenança de mascotes per garantir la convivència i el benestar animal. Al consistori iniciaria en aquest sentit una campanya informativa. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, anunciava l'inici d'una campanya per recordar l'obligació de censar els gossos i recollir també els seus excrements.
1: Recollim moltes mostres, sí. Quin és el problema? Doncs que no coincideixen amb les dades que tenim recollides. Llavors tenim un problema de que s'ha de censar el gos. I ara aviat començarem una campanya en la que explicarem doncs, que s'ha de censar el gos i que s'ha de recollir les excrements, que la majoria de la gent ho sap, perquè malauradament la persona que té el gos censat coincideix, però bueno, són aquestes persones que a vegades, i aquí és on hem d'actuar nosaltres i fer aquesta campanya i fer més pedagogia, i si cal doncs fer la pedagogia de la sanció, que malauradament és la que al final acaba funcionant. Al final, si controlem els cens, controlem els abandonaments, evitem els abandonaments i per tant millorem el benestar de l'animal. Vull dir, al final és una cadena que si ho fem tots bé, ningú ha de patir per res.
0: Fa un any explicàvem també que el 061 era la única via per a consultes telefòniques els caps de setmana al CAP Tordera. El telèfon de l'ambulatori, com ja passava la majoria del territori, quedaria desactivat els caps de setmana i festius. Marc Masvidal, persona que gestionava les guàrdies del CAP Tordera durant els caps de setmana, explicava els motius d'aquests canvis.
2: En principi el que intentem és una reorganització dels serveis per oferir la millor atenció possible. I, de fet, ja existeix un servei des del 061, que és el 061 Salut Respon, que pot donar resposta doncs, a tota aquesta demanda que ara mateix està entrant en els centres d'atenció primària en horari d'atenció continuada i que habitualment nosaltres, en nit i cap de setmana, tampoc podem donar una sortida a determinades demandes i que, en canvi, a través del 61 sí que poden filtrar exactament segons el motiu de consulta i que podem donar una millor resposta. Aleshores, el que hem de tenir en compte és que, en principi, mentre el 112 és un telèfon que seria per resoldre situacions d'emergència que requereixen una intervenció immediata, ja sigui no només de professionals sanitaris, sinó també de bombers i policies, i el 061 està més orientat a resoldre dubtes, consultes o problemes de salut que no és una emergència, o també quan una persona no sap a quin centre sanitari s'ha de dirigir en cas de que la situació no és una urgència immediata, o per evitar desplaçaments, o un temps d'espera innecessari, i així tampoc sobrecarreguem el sistema sanitari.
0: Ens situem al 2021, fa 5 anys, Bernat Costes, el tordarenc nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat. El tordarenc Costes es mostrava satisfet i il·lusionat d'aquesta nova etapa on podria desenvolupar una gestió més política de la que realitzava fins a aquell moment.
3: Doncs amb moltíssima il·lusió i moltes ganes. Jo fins ara estava fent funcions de cap de gabinet del vicepresident Aragonès. Ara, president, ens separa una nova etapa en la qual també es volia donar un nou aire a les relacions entre el govern i el Parlament i a la gestió de les comissions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i que el president m'hagi encarregat aquesta funció és un honor i moltes ganes de posar-nos-hi i de fer servir el govern i el país tan bé com sapiguem.
0: Aquell mateix any, el 2021, la policia local informava d'una participació en diferents cossos d'emergència en el rescat d'un ciclista que havia perdut la consciència després de patir un accident a la zona de la Torre de Miralles. Amb bombers s'havia evacuat la persona ferida, veïna de Malgrat de Mar, fins a una zona més accessible. Posteriorment s'havia traslladat a l'Hospital de Can Roti. Anem cap al 2016, fa 10 anys. Ja estaven en marxa les noves oficines de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Tordera. Així ho avançava el regidor de promoció econòmica, aleshores Marc Unió.
4: com que l'atur és un problema molt important d'aquest país, hi ha molts recursos orientats a programes d'aquest tipus. De fet, tot això que expliquem no és més que una mica amb la filosofia aquella d'abans, de dir, anem a col·laborar amb entitats que es dediquen a això, anem a col·laborar amb altres administracions, o sigui, anem a estirar el màxim de recursos. I el que ens trobem ara és que molts programes o moltes oportunitats que tindríem de fer accions d'aquest tipus ens quedem fora pel fet de no tenir un espai adequat per poder-ho fer. Tenir un club de la feina com Déu mana, tenir una aula de formació específica per això, amb unes mides concretes que puguem homologar, i això a mi personalment em genera molta frustració, perquè veus que van sortint convocatòries de programes, d'ajudes, etcètera, etcètera, i no hi podem arribar-hi perquè, insisteixo, malgrat ser el segon municipi del Maresme en atur, no tenim un espai mínimament preparat per afrontar aquest problema. Llavors, el que fem és ajuntar totes les coses que ja tenim, que en són moltes, molt dispersades, a la biblioteca, a l'Emili Vendrell, en alguna escola, que estem allò també al límit, i anem a fer un espai on puguem promocionar encara més aquest tipus d'activitats.
0: Fa 10 anys també coneixíem que la Diputació de Barcelona destinaria uns 45.000 euros per combatre la pobresa energètica a Tordera, així ho explicava la presidenta de la mateixa Diputació aleshores, Mercè Conesa.
5: Davant aquest bloqueig a què ens aboca aquesta sentència del Tribunal Constitucional, la Diputació avui respon, i avui respon de manera consensuada, amb un pla de 15 milions d'euros perquè els ajuntaments i els consells comarcals puguin destinar la cobertura de les necessitats socials bàsiques també a les finalitats que en última instància garanteixin aquesta resposta d'urgència a les persones en situació de crisi, aquelles persones que necessiten doncs, poder pagar factures de les empreses subministradores o aquelles persones que necessiten una sortida habitacional. Per tant, avui no podem, com a alcaldesses i alcaldes, acceptar excuses. Les alcaldesses, els alcaldes, avui no volem excuses davant l'emergència social, l'emergència habitacional, i per això som els primers des del món local a posar els recursos propis per tal de poder atendre aquesta demanda.
0: Ens situem cap al 2011, fa 15 anys, l'Ajuntament de Tordera tancava un mandat agraint la feina feta pels 7 regidors que a partir d'aquell dia deixaven el consistori. El regidor Marc Unió havia agraït l'oportunitat brindada per treballar pel municipi de Tordera.
6: En primer lloc, agrair l'oportunitat que se'm va brindar en el seu moment, tenir la possibilitat de treballar pel poble des de l'Ajuntament, que al final és una de les parts que segurament marca molt la vida del municipi, juntament doncs, amb la vida de les entitats i evidentment de cada persona individualment, que al final és el que fa bellugar el poble. Agrair aquesta oportunitat sincerament perquè és una cosa doncs, que no passa cada dia, no tothom té l'oportunitat de seure's aquí, i en aquest sentit en Bernat va començar amb 21, jo vaig començar amb 20, gairebé 21, doncs en 20 anys poder dedicar-me o poder contribuir millor o pitjor, això cadascú jutjarà de la seva manera, però pel poble doncs és una oportunitat que agraeixo moltíssim. I després també agrair l'oportunitat, i després agrair també la gent que m'he trobat pel camí, companys de la taula de plens, companys de govern, els treballadors de l'Ajuntament, que sovint també amb els polítics són persones que se les jutja molt fàcilment i molt directament amb uns prejudicis que potser en algun cas poden estar fonamentats, però d'on fer, diria que la majoria de gent que treballa en política i treballa a l'administració ho fa amb ganes, ho fa amb il·lusió, i ho fa sobretot amb això, amb les ganes de donar un servei doncs, als seus veïns, als seus conciutadans.
0: Per la seva banda, el regidor Rafael Matas assegurava fa 15 anys que el Tordera d'aquell moment era molt millor, que s'havia trobat 12 anys abans, quan havia entrat per primera vegada al consistori.
7: Després de 12 anys, quan vaig començar, només deia que la meva pretensió tan sols era aconseguir que la meva filla, doncs, després d'aquest temps que hagués estat a l'Ajuntament, tingués un poble millor. crec que passats els 12 anys la meva filla i també els meus dos fills, per tant, els fills dels torderencs hauran vist assolit aquest repte i el tordera que avui deixem és millor que fa 12 anys. Amb aquesta premissa només agrair a tots plegats, a tots els companys, o més que companys, jo penso que amics, regidors, que han estat al meu costat durant aquests 12 anys, encapçalats durant tots 12 anys i uns quants més per en Joan Carles, que ha estat un plaer treballar al seu costat. També els companys de l'oposició, per mi mai heu estat enemics els que esteu ara ni els d'abans. Tots venim aquí per treballar i fer feina. Els treballadors i tècnics de l'Ajuntament, per mi també més d'un d'ells ja són amics per mi, la qual cosa fa 12 anys. I és el mateix que deia sovint després d'haver jugat molt de temps de futbol, que el que havia aconseguit després d'haver pagat de jugar a futbol tan sols era tenir amics. En aquí em passa el mateix. Després d'aquests 12 anys de regidor, després de feina feta, errors possiblement també, el que de ben segur m'emporto és l'amistat de molta gent que fa 12 anys no tenia.
0: La regidora del Partit Socialista, Sílvia Verano, havia valorat positivament l'experiència d'estar a l'Ajuntament i de poder treballar pels ciutadans de Tordera.
8: Primer de tot, voldria donar les gràcies al Josep Romaguera per haver confiat en mi i haver-me donat l'oportunitat de treballar pels ciutadans i ciutadanes de Tordera. Voldria aprofitar aquesta oportunitat, tal igual que ha fet l'alcalde, per posar en valor la feina d'un polític o d'un regidor. Treballar pels teus veïns i veïnes, ja sigui des del govern o des de l'oposició, és una de les feines més maques, més importants i més enriquidores que una persona pot fer. Ser regidora ha estat un honor, però ser regidora i representant d'un partit d'esquerres i progressista com el PSC, que mira pel benestar de tots i totes i pel que moltes dones i homes han lluitat per fer aquesta societat més justa, més igualitària i més lliure, ha estat un orgull enorme. Dir als meus companys de grup que ha estat un plaer treballar al seu costat. Per últim, fer un agraïment a la resta de regidors del consistori i donar l'enhorabona als nous regidors i regidores que prometran el seu càrrec en el proper ple.
0: Continuem amb acomiadaments. El regidor de MAT, de Moviment Alternatiu per Tordera, Albert Turón, també deixava el plenari destacant el projecte impulsat pel seu grup durant aquells darrers 8 anys. Eren paraules l'any 2011.
9: Però sí que personalment voldria, com ja han fet també els altres regidors, no? Però especialment nosaltres que engegàvem un projecte propi, no? Com era el Moviment Alternatiu, i que quan hi ha una cosa d'aquestes al principi pues, requereix un esforç important, doncs el fet que la gent diposités la confiança en nosaltres i ens permetés pues, durant aquests 8 anys, no? Primer amb en Jordi i en Pitu i els últims 4 amb mi mateix i en Pitu també, doncs poder-nos seure en aquesta taula i poder representar-los pues, ha sigut un gran honor, una experiència molt enriquidora. Esperem que hagi estat també, sempre quedarà el regust de que les circumstàncies no han permès contribuir de la manera que nosaltres hauríem volgut, però esperem que les nostres contribucions que hem pogut fer durant aquests anys pues, hagin sigut de profit. I res més, agrair a tothom que ens ha permès seure'ns en aquesta taula, amb tothom amb qui hem coincidit durant aquest camí, i esperonar sobretot els que seuran en aquesta taula a partir de dissabte.
0: El regidor d'Esquerra Republicana, Bernat Costes, havia manifestat també l'honor que havia representat per ell formar part de l'Ajuntament durant aquells 8 anys i defensar la figura del polític.
10: He tingut l'honor de ser el primer regidor de la història del meu partit a l'Ajuntament de Tordera en temps modern i és d'aquelles qüestions que sempre porta molt a dins, i la sensació d'acabar aquest període amb plegant i que no em substitueixi un sinó dos regidors del meu partit, doncs home, sempre és una satisfacció molt gran. Però voldria acabar també amb un agraïment molt sincer a totes aquelles persones que de sempre i dia a dia superen això que deia fa uns instants l'alcalde de la refracció permanent a la política. Hi ha molta gent que veu amb distància, amb preocupació, amb recel la política, però hi ha gent que supera aquesta distància, que supera aquesta reflexió, que supera aquest recel, i fins i tot hi ha alguns que potser més agosarats del compte fan el pas que hem fet els que pleguem avui o els que es queden, de fins i tot posar-se a la llista electoral, sortir escollits regidors i ser representants de la ciutadania. A tots aquells que estiguin dubtant o que es plantegin de si compensa o no compensa fer el pas, que no dubtin més. És un honor immens i una satisfacció molt gran el poder ser veu d'un grup de persones a la taula de plens de l'Ajuntament, ser veu de la ciutadania del teu poble a la sala de plens de l'Ajuntament.
0: Una jornada, aquella del 2011, del juny del 2011, on Joan Carles Garcia era reelegit alcalde amb els vots de Convergència i Unió. Garcia tenia previst signar en els propers dies els decrets per repartir les regidories i les tasques de govern dels nous regidors. Joan Carles Garcia havia sigut reelegit a través dels 9 vots que li atorgaven la majoria absoluta. Recordem el moment fa 15 anys.
11: L'escrutini, doncs, dona el següent resultat. Vots emesos, 17. Vots en blanc, 2. Vots nuls, cap. Vots a les candidatures. Senyor Josep Romaguera i Ferrer, 4 vots. Senyor Joan Carles García Cañizares, 9 vots. Xavier Martín de Diego, 2 vots.
12: D'acord amb el resultat de la votació, queda proclamat alcalde electe de Tordera per haver obtingut els vots de la majoria absoluta del nombre legal de regidors d'aquesta corporació, el senyor Joan Carles García i Cañizares.

0: senyor Joan Carles García i Cañizares, accepteu el càrrec d'alcalde d'aquest ajuntament per al qual heu estat elegit per voluntat del poble i d'aquest consistori?
1: Sí, accepto.
0: D'acord amb el mandat legal, us convido a prendre possessió del càrrec d'alcalde, tot pronunciant la fórmula de jurament o promesa establerta per als càrrecs públics.
1: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Tolera, per la qual he estat escollit per voluntat popular, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya.
2: Amb aquest record, per tant, de l'any 2011, nosaltres que tanquem avui l'apartat d'efemèrides, com sempre, fent memòria, recordant fets que succeïen una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com sempre, gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'un a 3 anys a un altre de 6 a 9. En una atenció als mitjans, el director general dels Mossos, Xavier Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés a un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions a països com ara Itàlia i Alemanya. Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però sí que ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I Lleó 14 continua el viatge per Espanya i ha arribat avui a les Illes Canàries amb la mirada posada al fenomen migratori. Avui al port d'Arguineguín, a Gran Canària, ha presidit una trobada amb voluntaris que treballen a l'acollida de nouvinguts i ha escoltat el testimoni de migrants que han arribat a l'arxipèlag. El pontífex ha agraït la feina dels que acullen i ha apel·lat a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats.
3: No són números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
2: Els creueristes representen una mitjana del 2,5% del total de turistes de Barcelona. És el que conclou un estudi del Port de Barcelona que assegura que el turisme de creuers no explica en cap cas la pressió turística estructural de la ciutat. L'anàlisi que ha elaborat juntament amb l'Associació Internacional de Línies de Creuers i la Universitat de Girona apunta que únicament en 32 dies a l'any els creueristes superen el 5% del total de visitants diaris. Més xifres. Més de 2.000 símbols de la dictadura franquista encara segueixen dempeus a la via pública a Catalunya mig segle després del final del règim, segons el Cens de Barcelona. El Parlament de Catalunya ultima una llei de memòria democràtica que disposarà la retirada de la simbologia franquista encara present a les places, als edificis i en alguns carrers. Els més coneguts són monòlits, làpides, grafits, forjats, relleus i sobretot els distintius dels carrers.

0: Sí, benvingudes una dijous més en aquesta tertúlia per parlar una mica de tots els temes de l'actualitat. Ara ja es van acabant una mica tots els esports, però tenim molt a parlar. I a més, aquí a Tordera saludem ja els nostres habituals, Joan Martín, Tomàs Vega i Plàcides. Com esteu? Tomàs, començo per tu, perquè estàs tan xerrega.
1: No,
0: l'última fira de la classe. Com estàs, Tomàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí?
2: Molt bé, i una setmana molt maca. El memorial està molt bé organitzat, com sempre, i el temps va acompanyar, i perfecte.
0: Joan Martín,
3: hola, com estàs? Estàvem escoltant, eh?
0: No,
3: que passa que hi havia aquí un repunt aquí tècnic, últimes instruccions abans de la tertúlia i... No, bé, tot bé. Molt bé, molt bé. Tu com estàs?
0: No, jo molt bé. Ja amb aquest temps ja m'està agradant més tot.
3: Sí, ara ja és un mode estiu aquí directe, eh? Vull dir, això ja fa olor a platja i xancletes.
0: Sí,
3: i...
0: queda poquet ja per tancar el show, eh?
3: Queda poquet. Alguns ens haguessin tancat abans, però bueno, s'hauran d'aguantar fins que tu diguis sí, i decideixis i ja està.
0: Sí, que això aquí m'hauran de venir sí, amb la destral, si no.
3: Com sempre.
0: Plàcides, com estàs?
2: Amb molta calor.
4: Bonjour.
0: Bonjour. Mira, és que estic fent el recopilatori
4: sí.
0: I la primera tertúlia de l'any, bueno, de la temporada, vas començar exactament igual així. Vas començar dient bonjour.
4: Molt bé.
0: Saps francès, ara? Amb el Toulouse, que va venir?
4: No.
0: No saps francès?
4: Eh?
0: No saps francès?
4: No, sé més parlar anglès que francès.
0: Parla'ns una mica anglès.
4: No, ara no pot ser.
5: Com era, vestuari?
0: Sí, com ho vas dir aquell any?
5: Aquell
0: any es va morir. Oh, va ser increïble, eh?
4: I ara hi me'n recordo.
0: Has tingut molta feina aquest cap de setmana o no?
4: Eh?
0: Has tingut molta feina aquest cap de setmana?
4: No, normal. No.
0: Normal. Bueno, amb el memorial no sé si t'han fet
4: bueno,
0: treballar molt.
4: El memorial hi anava retès per allà, però no.
0: Vull dir que
4: no tinc molta feina, no.
0: Però com ho has vist, això, tot això, del memorial?
4: Eh?
0: Com l'has vist, el memorial?
4: Home, més o menys un memorial és com cada any. Vull dir...
0: Bueno, aquest any han fet els canvis.
4: Eh?
0: Aquest any han fet canvis.
4: Bueno, es pensa que cada any han d'haver-hi canvis. Ah, sí, per exemple, que jo també ho trobo ben fet, que la presentació i la cluenda que la faig el dissabte, perquè el diumenge, clar, molts equips ja marxen, perquè ja no els hi va res, o el que sigui, i llavors, almenys, el dissabte pues, els tenen tots allà al camp. Vull dir, això és una bona idea, sí. Jo trobo que ho han encertat, sí.
0: Tu vas estar allà, Tomàs?
2: Sí.
0: Com el vas veure?
2: Molt bé, a mi em va agradar molt. I un equip que me va cridar molt l'atenció, me va agradar molt, va ser el femení del Girona, els anys que va jugar a la final, me va agradar molt aquest equip.
0: Va guanyar, de fet?
2: També els vaig veure a la final, eh? Però dic, hosti, molt bé, eh?
0: Vas veure la final pel camp o a casa?
2: Vaig veure menys la primera, els altres vaig veure al camp. La primera, la de l'Andorra, contra aquesta no. Com vaig arribar i havia acabat, però vaig veure les altres.
0: I tu vas mirar per YouTube, la primera?
2: I, però estic emprenyat amb l'àrbit que va xiular el Barça-Girona, que va anar als penals.
0: No me'n recordo qui era.
2: Bueno, no sé, m'és igual. Però resulta que no diuen que el porter quan llença en un penal ha de tindre un peu a la ratlla, el del Barça no tenia cap. Els dos penals que va aturar no, s'havien d'haver repetit.
0: Això ho pots mirar-ho per YouTube, eh? Per veure si...
2: Ja ho he dit.
0: Ah, ho està, no, però...
2: No, he tornat a veure, però a mi allà al camp em va semblar que el porter estava molt avançat i que aquest no té el peu a la ratlla, o sigui, havia d'haver tornat a repetir, o l'estat desapenava el tot.
0: Bueno, jo t'he de dir que no...
3: I ara que diu això en Tomàs, jo ara aquí llançaria una idea per de cara al proper any, ja que hi sou vosaltres, podríeu muntar una espècie de bar... No, de bar de... No de bar de barra de begudes, no. Un bar de... Que si en algun moment hi ha alguna jugada polèmica i tal, que tingués la predisposició a l'àrbit per venir allà a fer el... Que és veritat que són dos parts de 15 minuts, el partit va sempre normalment molt...
0: Va pinyó.
3: Exacte, va molt ràpid i tal, però podria ser curiós de que... de posar a disposició a l'àrbit al bar per si en algun moment hi ha algun penal, alguna cosa, això van empatats 1-1 i queden dos minuts...

0: perquè marxen ràpid i corrents i comencen l'altre partit i hem d'anar a pinyó. Només
1: clar, el tema és que...
0: Si t'hi fixes, només podíem fer una pregunta perquè ja havíem de punxar ràpid el partit que començava.
2: Clar. I si tu ves entrevista amb el Cagonya, també interessa a vegades conèixer l'opinió del que perd, no?
0: Van a pinyó, les finals. No, no donen tregua. No, Martín, tu sí que vas estar allà tot el cap de setmana, no?
1: No, el boicotejador número 1 del Memorial, com alguns em diuen, va estar des de 3 quarts de 8 del matí del dissabte fins gairebé les 1 quart de 9 del vespre, 8 i mitja del dissabte, i el diumenge, l'endemà, també, menys. Vaig marxar cap a les 7 de la tarda.
2: Tu ets el boicot.
1: Jo soc el boicot. A mi em diuen el boicot.
2: Per què? Què vas fer?
1: Bueno, això són... Una...
2: I vas quedar amb
1: no.
2: A més,
1: jo realment, perquè em diguin el boicot, no tinc cap relació de... Jo precisament no.
2: Però per què diuen això?
1: I...
2: És una conya. Jo crec que és normal.
3: Estan allà sota amb una carpa, allà ben sentats, que no els hi falta de res.
1: Bueno.
3: No donen voltes per allà al camp.
2: Estan entre les juntes, volen aigua. Què més volen?
1: La qüestió, que vam fer una bona marató. No, la veritat és que el Memorial té coses molt xules, com per exemple l'ambient que es viu en els quatre camps i les instal·lacions que acullen aquests milers de visitants que venen any rere any. I està molt bé, hi ha molt bon esperit, hi ha molt bon ambient. Jo també penso que els canvis estan ben clavats a la diana. Jo crec que la inauguració va ser... vaja... una decisió molt ben encertada, sobretot per mostrar realment el múscul que té el Memorial, que és que té moltíssima gent, i crec que les Cruendes, això, pel que han comentat, es descafeinava perquè precisament els equips que porten tot el cap de setmana i que encara els esperen moltes hores de bus, de cotxe, cap als seus llocs d'origen, s'entén que tinguin ganes de marxar a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda de Tordera, no? Per tant, si els tens els dissabte al matí... Això fa que hi siguin tots i que la gent també està fresca i ho viu d'una manera especial. Per tant, jo crec que està molt ben encertada aquesta decisió. Clar, llavors aquí ja està a veure el format o la fórmula de les finals. Hi havia gent.
0: Creus que menys, hi havia menys?
1: Hi havia menys. Home, és obvi que hi havia menys gent. Però... Déu-n'hi-do la gent que hi havia, cuidado. Vull dir, hi havia menys gent, però hi havia gent. Sembla la conversa una mica estúpida la que estic fent, però...
0: No.
1: Però, bueno, a veure quina fórmula pots buscar perquè s'acabi d'engrescar el públic fins al final, no? Però bueno, bé, jo crec que va funcionar, és un format que celebra molts anys i que les introduccions, no?, de la mascota, que no era la mascota ben bé, l'oficial ja arribarà, l'himne, no?, que es va presentar un himne, que va ser un himne que, pel que em van explicar, es va treballar gairebé 24 hores abans del torneig, que està molt bé l'himne. Imagineu-vos el gravat
0: amb estudi i amb tal. I no aquí a casa de
1: Pot ser
0: Tordera.
1: Un himne que li pots treure molt més el suc del que vas tenir, però també el presentes, no?, amb tota la gent que el pot escoltar, que... Bueno, crec que va ser tot ben adornat i l'enhorabona als organitzadors que porten molts mesos treballant-hi i, evidentment, els col·laboradors desinteressadament com nosaltres que estem allà i que, bueno, ens el reservem, no? Aquell cap de setmana ens el reservem per donar aquest cop de mà i és dels pocs anys, a nivell particular i personalment, que hi passo tantes hores, perquè sempre havia això, estat tal, marxava, tornava i juntament amb en Joan Ferrer, que va ser la meva parella de ball i la Llunçara a algunes estones també, hosti, vam estar moltes hores. Però bueno, es passa ràpid.
0: Mhm. La Llunçara, que haurà de venir alguna tertúlia amb nosaltres aquí.
1: Sí, també,
0: ara,
1: sí,
0: ja que
1: sí.
2: L'última, vam quedar.
0: Ara estava pensant l'última.
1: De fet,
2: l'última,
1: sí.
2: L'última és la setmana que ve, no l'altra, no?
0: No vulguis retallar. L'última serà la setmana de següent de la gala d'esports per fer un balanç, serà una tertúlia més tranquil·leta.
2: Però això és agost, curteta. Ja, no?
0: No serà agost, home. Que agost també, jo també vull fer les meves vacances, home.
2: On te vas aquest any?
0: Mira, encara no ho sé.
3: Tu
1: tira avall. No, segur que el juliol la Llunçara ja estarà més relaxada, es que ja no... podrà venir molt bé i segur que li vindrà molt de gust venir aquí amb nosaltres.
3: Ell no sap què fer perquè sap molt anar al poble, però tu tranquil, al poble ja el trobaràs allà mateix,
0: no es mourà.
1: Veus, jo sí que tampoc... Jo estic com en Jordi, jo no sé encara... No sé ni si em faré, imagina't. Vull dir que...
0: Està igual,
1: Ja veurem com faig les vacances, no sé.
2: O sigui, aquí a Tordera, que també s'està bé.
0: Home, i tant.
1: Sí, està bé, ara tenim...

0: una platja relativament a prop, però
1: i la piscina
0: si
1: municipal
0: podem canviar
2: una miqueta
0: si podem canviar una mica d'aire, si jo també ho agraeixo, la veritat, jo també ho
1: agraeixo. I la piscina municipal està oberta?
0: També, també, però no, i a la piscina jo també puc anar a Riells a la piscina o a un altre lloc i també me queda bé de gust. En fi,
2: que l'última tertúlia serà després de la gala de l'esport, que recordem que serà el dia 26 de juny. Els equips que pràcticament aquesta setmana ja era l'última per enviar les candidatures, per tant, si no sé si alguna junta d'algun equip m'està escoltant i que encara no envia les candidatures, les vol acabar d'enviar, perquè el jurat es reunirà la setmana vinent, un jurat que, bueno, ja ho dic així, que hem incorporat a la Junsara com a membre del jurat per aquesta...
1: Quants són els jurats? Quanta gent? Quantes persones són?
2: Són una... dues, tres, quatre.
0: Jordi, et pots tornar a repetir això? Que en el jurat, qui hi haurà?
2: Hi haurà en Xavi Manresa, en David Fernández i la Carme López, com ja era cada any.
1: Són tres, la Junsara quatre i en Passi de cinc.
0: Qui hi haurà? Qui més s'incorpora en el jurat?
2: La Junsara.
0: No, jo vull que quedi constància que la Junsara estarà en el jurat de la gala de l'esport.
2: Home, crec que s'ho mereix.
0: Sí.
2: Perquè a més,
0: sí, sí. Jo ho celebro. Jo ho celebro que la Junsara estigui en el jurat, precisament perquè veurà i notarà... Bueno, no vull dir-ho. No vull dir-ho.
2: Però jo crec que...
0: Ja s'interpel·len, qui s'ha d'interpel·lar ja s'interpel·la.
2: Vull dir, és una manera també d'agrair-li, perquè aquesta temporada l'ha fet mig d'ella.
0: Si és que precisament que la Junsara sigui una membre del jurat no significa cap problema. Cap.
1: No, si
0: al contrari,
1: si té una cosa,
0: farà la feina és una impecable, o sigui, la farà impecable juntament amb l'altre jurat, que ja sempre ha sigut des de la primera gala que tenim el mateix, per tant, jo crec que... Perdona, Joan. M'esvero. Però m'esvero perquè me fan esverar. Dit això,
3: que no tinc res,
0: fan una feina impecable. De veritat és que les gales sempre són molt objectives a nivell de premis.
3: No fan una feina impecable.
0: Per què no?
3: Perquè sempre hi ha que surten emprenyats.
0: És que d'aquesta gala sempre han de sortir emprenyats.
3: Home, si emprenyats surten emprenyats. És que en vez d'un altre, un altre amb aquells. No, això no és impecable.
0: Bueno, això perquè és el premi que passa. No, i d'altres que te us presenten.
3: Que ells ho vulguin fer impecable, però sí.
0: I d'altres que tampoc es presenten.
3: Bueno, això és una altra història.
0: Per uns motius, però que després al llarg del temps es justifiquen que sí que hi ha un àmbit personal i no objectiu per al qual l'any passat van fer el que van fer. I ho sento molt. Totalment injustificat. I un premi honorífic, com ja vam comentar fa setmanes enrere, però és que és una cosa que a mi m'ha quedat marcat en el... m'ha clavant una xinxeta, ja està. M'ha clavant una xinxeta, punt, i s'ha acabat. I l'hem passat en el premi honorífic per una sèrie d'unes circumstàncies que es van justificar. Doncs, va recollir el premi, vam fer nosaltres l'homenatge. Una persona que es mereix molt més homenatges que no només recompartir entrevistes que fan els mitjans de comunicació en aquesta persona.
1: El premi honorífic aquest any ja sap per qui serà o no?
2: No.
1: Home. Ho voten ells també? El jurat,
2: bueno, aquest? Sí, suposo que aquí...

0: he fotut la pata, però jo crec que les noies del sènior femení, per els anys que han estat i pel que han fet pel poble de Tordera, es mereixerien un reconeixement, crec jo, eh? Bueno. És la meva opinió, ara, potser que vosaltres hi penseu una altra cosa, però jo crec que és, pels anys que han fet i pel nom de Tordera, que l'han passejat per tot Espanya, jo crec que es mereixen
1: ja
0: un reconeixement. Es mereixen un reconeixement.
1: Tu ja fas el jutge?
2: A veure.
1: A veure si s'ha esculpat el jurat.
0: Estic aviam si per l'any que ve me posa.
3: L'any que ve, mira...
1: És que... Tomàs.
3: Jo no me... sí,
0: tu no vols fer això que he dit jo?
2: Podem negociar i crear un premi nou que el decideu vosaltres.
1: Que no hi ha un jurat. Que no hi ha... És
0: però
1: que
0: jo dono idees.
3: Jo només sé...
1: És que no, no, això no lliga.
3: Jo només
1: no
3: sé que
1: hi ha
3: hagut
1: no
3: una entrevista Tomà, aquesta no setmana més a Parla i Tordera, que en aquesta entrevista deia... Van dir textualment, eh? I així resumeixo l'entrevista. En Joan parlava amb el qui més coneixement tenia de tot. O més coneixença tenia de tot. I així ho van deixar anar. Dues jugadores que van venir aquí en una entrevista.
0: No, no, jo no hi estic d'acord.
3: I en Joan va,
0: per,
3: van dir...
0: Saps per què?
3: Perquè el Joan, Joan parlava no, més de coneixença de tot.
0: Però saps per què? Perquè en Joan no els hi donava la raó i nosaltres no. Per això en Joan no
1: el col·li. El Joan aquest és tu.
3: Sí, jo.
1: Pues, perquè en Joan... Estàs molt equivocat.
0: Sí. Ara?
2: Tu m'has...
1: Perquè abans, el dimarts vaig trobar la Marina. I vam estar un ratet parlant. I al final
0: te va donar la raó.
1: Me va fer entendre que per el que plegaven. I me va explicar coses que s'expliquen així, anem a dir, a mico tancat d'allò. I al final li vaig donar la raó. Si és així...
0: Ben fet.
2: Però l'entrevista també se m'han explicat molt bé, no?
1: Però a vegades, amb les entrevistes així, no es diuen el que es diu d'allò.
2: Bueno...
1: Ara,
2: hi ha coses que
1: es poden dir.
0: És que jo abans de començar t'ho he dit. Dic, abans de començar,
1: I...
0: a micròfon tancat li he dit. Dic, jo no me vaig enterar perquè han plegat. A mi no me va quedar clar.
1: I li vaig dir, si és així, ben fet el que heu fet. Ara, no t'ho diré, i perquè tinc una de fotre res, però em va convèncer. Em va convèncer, perquè aquí pots dir moltes coses, que no va dir res a l'altre món, cuidado.
2: No, si jo a mi no m'estaràs explicant res de nou.
1: Vale, però me refereixo...
3: Rectificació, no? Cartell aquí, rectificació.
1: Me refereixo que... Dic, sí, és veritat. I jo vaig reconèixer que dic, pues, és el moment de deixar-ho. Punto i pelota.
2: En Tomàs no ho té tan clar encara.
0: No, jo vaig escoltar, no sé si l'he escoltat dues o tres vegades, dic que aviam si me'n sabento ben clar, per mi que va quedar algo, que és el que ara està dient en Plàcida, que no ho volen dir, que ho van explicar, perquè a mi no em va quedar clar perquè plegava.
2: Bueno, és el que he dit, no? Hi ha coses que
1: no es
2: poden...
1: De totes maneres,
0: si hi ha alguna cosa més, vale, jo...
1: De totes maneres, aquest rato que vaig estar parlant amb ella, em va dir, és que això, allò altre, i tu, pues, escoltes i vas reciclant, i ve un moment que dius, pues, si això no ho havia pensat. És que això no... d'allò. Perquè són coses d'allò. I ve un moment que dius... Hòstia, potser sí que era un moment de deixar-ho. I em quedo amb la Marina, el que em va dir.
0: A mi s'ha creu més pel que va dir en Plàcides. Que els nanos de baix miren els de dalt. Clar, i si ara a dalt no n'hi ha...
1: A cada aquest buit...
0: És això. Jo amb això li dono la raó. Ell deia, dic, si això és estar allà... Perquè la canalla de baix diu, hòstia, jo vull estar com elles, no? I aquesta referència ja no la tenen.
1: Ha quedat aquest buit ha quedat allà i no sé si...
0: Aquesta referència no la tenen.
1: Sí, com ho resolveran, com d'això i altre. Però jo, a mi, la Marina m'ha fotut una bona explicació i li vaig comprar-li pràcticament tot.
2: Amb el temps aquest buit s'intentarà un planar.
0: Home, seria l'ideal, no?
1: Però això costarà.
2: Home, clar, s'ha d'esperar els anys, però bueno...
1: Mira, però és que has de pensar una cosa. O han de pensar una cosa. Almenys la manera que penso jo. Ara mateix, el futbol, per exemple, a Tordera, que mirem de bàsquet, ja ensenyem un moment el futbol.
2: Sí,
1: per dir un exemple, per dir alguna cosa. Això de que el Tordera hagi pujat de categoria i el juvenil hagi pujat de categoria, tu saps el que representa per la gent que et venen de per aquí dels pobles dels voltants? Fa molt, eh? Fa molt. Perquè ara mateix jo vaig així a ratos a la tarda així al camp de futbol, tu saps la gent de canalla que no conec que es ve cap? Que venen de fora, venen a provar perquè han fet aquests dies això de proves i porta allò. Així és.
0: No, i ell, el que ell, en Plàcia es va dir, té tota la raó, que hi ha pares que no són, però hi ha pares que pensen...

0: que tenen Messi i tal. Però ara hi ha altres pares, que ell ho va dir l'altre dia, que diuen, hòstia, el que m'agradaria que el meu fill arribés al primer equip. Amb això ja es conforma,
1: això és,
0: no?
1: És l'objectiu principal que ha de tenir un pare, que el seu fill pugui arribar al primer equip. Perquè has de pensar una cosa, que si canalles de 8, 10, 13 o 14 anys, si no han explotat, no exploten. M'entén el que vull dir?
2: Sí.
1: On te poden anar? Per aquí als voltants? Sí. Però què? I llavors què? Al cap d'un any, al cap d'uns anys, tornen. Per què? Perquè allò. Ara mateix hi ha canalla que, per exemple, estan jugant a altres puestos. O és que vull venir aquí perquè els meus amics estan aquí. Potser ells fan una altra activitat, no? Per dir alguna cosa. És que això dels amics tira molt, eh? Molt tira. Més del que nosaltres pensem.
2: No, i tant.
1: Eh? Això que tu vagis a la classe, vagis a col·legi d'allò, i tu facis un esport, i nosaltres facis un altre, és que... Jo vaig l'altre dia mateix, vaig parlar amb un pare. Dic, cony, que fos tu aquí? Ah, mira, el nano que vol venir a provar, perquè té els amics per aquí, que d'allò, i vinga, allò.
0: Sí,
1: tot això fa. Tira. I això representa que vol dir que el club es viu, que hi ha moviment, això de que hi hagi molta canalla que havia de marxar, per exemple, de joves, d'això, ben pujat de categoria, poden tornar a venir, e inclús gent de fora que si els pujat de categoria diuen, hòstia, ho em vaig a Tordera perquè tu no jugues a la categoria més alta. M'entén el que t'ho vull dir? I això tira molt, tira molt. I això és un bé pel club. Un club és un bé pel club i és un bé, en general, el que es representa el futbol club. M'entens? I això és bo. Ara, el que no és bo és que desapareixin els de dalt. Això no és bo perquè no hi ha referència. No hi ha referència. I això és un problema que d'allò.
0: Vull dir. És que això, sembla que no, però és molt important, eh? Tindre la referència a dalt, que no la tinguis, dir, bueno, quan acabem de juvenils, què fem? Que això és molt important,
1: això
0: de
1: que hi hagin equips que han pujat de categoria o que hagin pujat de canalla de la 20 hagi passat a preferent o el primer equip quasi d'allò, tot això llama molt l'atenció, llama molt, eh? El que no llama és que l'equip baixi de categoria, que si això, que si allò altre, que les coses no es facin bé. Llavors, una de les coses que aquí s'ha fet molt bé el que és el club és que fa tota aquesta sèrie de jugadors del primer equip, pam, i fotre'ls al hockey, al futbol base, i que entrenin. I sempre tenen una referència. Per què? Perquè són canalla. Bueno, són canalla, ja són...
2: Sí, sí.
1: Allò. Però 23, 24 anys, o el que sigui, aquesta canalla entro com els entrenadors. De tots, suposo que han après alguna cosa. I llavors, moltes coses, que per exemple, entrenen amb el primer equip, o sigui, que ja sé que potser no es poden d'allò, però bueno, llavors tenim una altra cosa, que aquell enguinyem a tots els entrenadors els hi diu el que tenen que fer cada entreno, ho tenen allà i tothom ha d'agafar el que enguinyem els hi diu.
2: Sí, és a dir, els entrenos els preparen Guillem,
1: sí,
2: dius?
1: Sí, sí.
0: Amb el fill, per exemple, sempre ho diu, ell va començar amb 5 anys aquí i es va retirar amb 33, 4 o 35, i ell diu que mai de la vida, diu, ell pensava que arribar al primer equip arribaria, però per ell és un orgull haver estat capità del club de futbol Tordera tants anys. Per ell això, diu que és una cosa que quan tenia 13 o 14 era impensable, i mira, ho va aconseguir. Per això dic que...
1: I llavors, acaba.
0: No, que me refereixo que ell... Jo portava els camps de futbol, bueno, camp de, jo he anat sempre a veure el Tordera, no? S'hi fixava molt amb en Quico, amb en Rafa Ruiz, amb en Miqui Mates i tal i qual, i em deia, era molt petit, que en penes xerrava bé. Hòstia, aquest és molt bo, eh? Aquest, per ell eren bons, tots eren bons. I bueno, doncs mira, i això és un maco que jo el portava als partits del primer equip. Ara aquí el bàsquet diu, sí, bueno, acaben d'entrenar, de jugar al partit, i què? No, hòstia, anem a veure qui juga el primer equip. I no hi ha. El primer equip no hi ha ni masculí ni femení, no?
2: No.
1: Perquè has de pensar una cosa. Has de recordar que no hi havia en Cruyff a cap Barça d'entrenador?
2: Uf, jo no.
1: Bueno.
2: Jo tampoc.
1: En Tomàs sí. Doncs des del prebenjamí fins a dalt tots havien de jugar a la filosofia d'en Cruyff. Entens? Que d'allò. I aquí a Tordera, pues, en Guillem els diu, mira, avui heu de fer aquesta, això, això i l'altre. I tots els que van a un paper. Ara que llavors ho facin o no ho facin, no ho sé, perquè cada club va a la seva.
0: No, home, perquè ell ja vigila.
1: Però ell, ell, els i tots tenen el seu Firtify i vinga, cap aquí, cap allà. I això està bé. Vull dir que està tot... Jo ho veig bastant molt, molt controlat.
2: Per vosaltres, el Club Futbol Tordera, de fet, és a dir, si haguéssiu de fer un rànquing dels equips de Tordera, el top 1 seria el futbol?
0: El futbol està arribant a uns nivells que jo pensava que no ho veuria. Increïble, d'equips, de gent... El que està tirant del poble ara mateix el Club Futbol Tordera s'ha d'agrair al cos tècnic, als jugadors, des del més petit al més gran, la junta directiva, tothom que està en el club estan fent una cosa, per mi, grandiosa. I a pols, eh? Feina, treball, treball i treball. No això que ve un Paganini i vinga, poso diners aquí. No, no, no. Això és amb esforç i esforç. I té un mèrit increïble on t'estem arribant, no?
2: Per vosaltres estaria en el top 1, eh?
3: Sí, tant per a nivell de resultats com per, sobretot, els resultats a nivell de la massa social i del que mou i envolta ara mateix el Club Futbol Tordera. A dia d'avui és l'entitat esportiva amb més generació i amb més moviment del poble. I estic d'acord amb el que diu en Tomàs, eh? Més enllà evidentment, de la planificació esportiva i una mica, doncs, el criteri, no?, i el fet de que els jugadors i jugadores es puguin estar bé. A més, aquí hi ha la junta directiva al darrere que òbviament són els qui també traguen, no?, els bons moments i els mals moments, perquè tant la junta directiva del futbol com qualsevol junta directiva de qualsevol entitat, eh? Cuidado, vull dir, està allà de manera sense ànim de lucre, al contrari, està allà perquè realment creus, no?, en un projecte que juntament, doncs, amb diferents persones de la junta puguin tirar endavant, és molt de mèrit. I a més, doncs, que tinguis aquest resultat significa que les coses estan fent bé. Més que l'aigua, és a dir...
0: Ironies moltes coses i molt bé, no? Això del Halloween, el túnel del terror, la cluenda, tot, té molta feina i ho estan fent de meravella. Això no treu que un partit molt important va marxar a Sevilla. Això no...
2: Una altra vegada, eh? Això,
0: una cosa no treu l'altra, però que per organitzar són uns cracs.
1: Ara mateix...
0: Tant en tant tenen un fallo d'aquests, però bueno...
1: Ja se'ls hi pot perdonar.
3: No, ara sí. I que hi ha moments...
0: Ara sí, perquè han pujat, eh? Si no,
3: no, no, i que segur que hi ha moments de tot, és a dir, ni tot ha de ser blanc ni tot ha de ser negre, vull dir, al final... Jo crec que cadascú té la seva manera de ser amb les idees clares que hi ha de projecte i si això es comparteix també amb la coordinació esportiva, amb els diferents coordinadors que hi ha, hi ha el projecte del futbol femení, que no l'hem d'oblidar, el projecte de l'inclusiu, hi ha moltes altres coses que això fa que obris portes. Més enllà del futbol, bueno, te podem posar exemples com, per exemple, l'Atlètic Club de Futbol Sala, el Tordera, a l'Atlètic Club Tordera, que també, doncs, déu-n'hi-do la quantitat de gent que...
2: El primer cop...
3: Que mou. Això també és important. Sí. A nivell del twirling, del vòlei, hi ha moltes entitats, dels patinatges. En definitiva, hi ha molts de clubs que mouen moltes coses. L'hoquei patins, evidentment, no te'n pots oblidar de l'hoquei patins, no? Que també, malgrat que aquí... Sí, és veritat, ha sigut una temporada que has tingut equips de totes les categories, que això també és important, que vagis recuperant massa social i que al final puguis també una mica demostrar els bons resultats que també se donen, no?, a nivell de convocatòries de les seleccions espanyoles, catalanes, que els equips han arribat a les competicions de campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, sense... Ja suposo que parlarem de l'hoquei, no?, perquè també han estat protagonistes en aquesta setmana en una entrevista, però crec que al final...
0: Una mitja entrevista.
3: Una mitja entrevista, exacte. Una mitja,
2: sí, perquè això, de 18 minuts, però...
0: Això, els aparells aquests són de segona mà i no funcionen.
1: Abans que...
3: Però que hi ha molta gent, i ara ja parles de l'esport, que dins de l'esport tordereng, que es mou molta gent amb l'esport tordereng, no?, com a etiqueta d'esport tordereng, i crec que això també és important.
1: I ara, abans de que trenquem els gels i anem cap a un altre costat o el que sigui, pues, i ara dissabte, camp de futbol, torna a haver una altra festa. Mm-hmm. Vull dir, això és l'ambient que hi ha, serà una festa de final de curs, per dir alguna cosa, tornaran a sortir els tractons, tornen a fer una cercavila, no sé quan... Més hi ha, no sé, tres equips, no menys, o jo que sé, o quatre, ja no sé. Potser saltaran...
0: Tu hi com vas?
1: Jo no pujo. Potser saltaran tractons. però me refereixo que, veus, això és lo maco.
3: Sí, dir, fas poble, fas poble.
1: Allà al camp de futbol pues, es farà una festa de final, d'allò.
0: La Cluenda, no?
1: La Cluenda, o fotre-li com diguis, com vulguis, i vinga, allà passar-se un rato bé, d'allò, la gent, superem en allà, i bueno, i llavors, pues, si se me fan una mica de ball o no sé què, no sé quantos, i llavors...
2: Hi ha algunes sorpreses, no les diguis, eh? Si les saps.
1: No tinc ni puta idea. Ah.
4: Sí, en sorpreses també?
2: Bueno, però per, hi ha més a, com a acte de cloenda de club. Això ho deia el comunicat, òbviament, sí que per tot Tordera i tota l'afició doncs, hi ha aquesta rua, sí. Que hi ha una concentració dos quarts de set en el camp de, en el camp de futbol.
1: Sí, surten del camp de futbol.
4: Fins a l'Ajuntament, no van?
2: Sí, se'n van cap a la Sardana, al parc de la Sardana, fins a arribar a la plaça de Lluís Companys, pugen al camí ral i arriben a l'Ajuntament, on hi hauran parlaments, parlaran els capitans de cada equip, també parlarà l'alcaldessa, i un cop allà, doncs hi ha més com a acte de club, hi haurà el sopar de cloenda en el camp de futbol, on en principi hi ha algunes sorpreses.
0: Molt bé. No, no, ja dic, per organització són uns cracs. Ho fan de meravella. Bueno, ara ja parlant d'això de deixar-lo lúdic, d'assumpte de fitxatges i tot això, sabeu alguna cosa o no?
2: Jo anava a obrir aquest meló, no sé si em placi de saber alguna
4: cosa. El futbol com està?
1: El futbol es va fer la feina, es va fer, bueno, la feina.
3: I què pots explicar?
0: Exacte. Però hi ha algun fitxatge nou, hi ha alguna
1: cosa? Es va fer la feina. De moment
0: alguna està... baixa?
1: De baixes ja n'hi ha, ja vaig dir a les baixes.
3: Quines?
2: No, només vas dir una?
1: N'hi ha, bueno, dues n'hi ha.
0: Un que va marxar a la Juventus, no sé què va dir, no? Aquell que va marxar,
3: sí,
0: a la,
3: bueno, la Juventus va dir.
1: Bueno, que si aquest en Cobos va jugar 10 minuts i un problema que va marxar, va fitxar la mana, que em va parir.
0: I ja ha marxat de la Juventus, de Lloret,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va fitxar la Juventus. Bueno, ell va deixar-ho clar, que se li sortia una oferta de
3: lloc. Sí, bueno, però això ja ho va explicar la setmana passada. Sí.
2: Què més?
1: Bueno, ara s'estan... És el que diem sempre, és que no estan fitxats perquè no hi ha fitxes, estan emparaulats. Bueno,
2: però qui hi ha emparaulat?
1: Pues, de moment, tots.
2: Tots, absolutament tots.
1: Tots. Menys dos. Bueno, que aquesta vegada
2: estan parlats. Tots.
1: Però en Guillem els va dir que mira, que no comptava amb ells, que si això, que si l'altre, que si d'allò, que l'altre. Però al principi, el primer equip, tots. Tots estan emparaulats.
3: Bueno,
1: tots.
3: Està bé, està bé.
2: I has vist algú que ja hagi anat pel camp que diguis, hòstia, aquest no era de l'equip,
3: Reforços, no, reforços?
1: Que hi ha un fitxatge, sí.
3: Lot,
1: sí?
3: Ja, ja ha gravat vídeos, Lot, o no?
1: No, sí, però encara...
3: No, encara no.
0: Ah, hi ha un fitxatge.
1: Sí, però, hi ha un fitxatge,
0: Però es pot dir nom o no?
1: Eh?
0: O sigui, almenys, de què juga?
1: Que jo no sé com es diu.
0: De què juga?
1: A davant, juga d'extrem.
2: D'extrem?
3: Bueno, bueno, està, sí, bé, està bé. Bueno, aviam.
1: Però jo no sé com es diu, si no és el país.
3: Ah, no?
2: No, no.
1: Home, nosaltres també fitxem estrangers,
3: Carai, sí, que haurem de parlar en anglès o què? Haurem de parlar en anglès?
2: Serà com el CEP fa uns anys, que venien jugadors dels Estats Units.
1: Serà anglès, perquè jo hi vaig de... Com se'n diu això? Com se'n diu això?
3: Representant, traductor.
1: De traductor.
2: I com li indicaràs les coses a ell?
1: Una petita viatge, ens entendrem.
3: Sí, ràpid, ràpid.
2: I han arribat ofertes per jugadors o no? Han arribat ofertes?
1: Oh, no, jo què sé, jo no... A mi no m'ha arribat cap oferta.
2: A tu no et volen fitxar?
1: A mi no m'ho vol fitxar ni Déu.
2: Hi ha algú altre, algun jugador que li hagin arribat ofertes o no?
1: Que jo sàpiga, no. Ai, bueno, que jo sàpiga. Però bé, sàpiga si ho li arriben ofertes.
0: Bueno, el cos tècnic sí que està renovat ja, no?
1: Qui?
0: El cos tècnic sí que està renovat, no?
1: No sé com està el cos tècnic.
3: Bueno, sí, en Pitu, home. No sé Pitu amb Massagú, tots aquests. En Rafa, no? En Rafa, el massatgista.
1: En Rafa segur que està renovat.
3: En Rafa també.
2: Home.
1: Els altres no ho sé.
3: Home.
2: Si no està en Rafa, se'ns ha de ser una mitja equip,
3: Sí, sí, en Rafa ha de ser-hi, home, i jo crec que en Pitu i en Massa també haurien de ser-hi. Home, no fotis, vull dir...
1: No sé, jo això...
3: Són figures importants. Bueno, haurem d'enviar un missatge a en Guillem, a veure si en Guillem deixa anar per alguna perla o alguna, a veure si tu... Potser podrem explicar això i això i això.
1: Perquè si no... Jo amb en Guillem i que es digui allò, jo no ho sé.
0: Suposo que faran com l'any passat, feia cada vegada que renovava un, tornaven posant el mòbil, no?
3: Sí, aviam,
0: renovar faran igual, no?
1: Ja vindrà tot, a poc, tu, que hi ha molt d'estiu.
3: El que sí que segur aquest dissabte és que les portes del camp estaran obertes.
2: Sí?
0: Sí, perquè en plaça ja té clau.
1: Una merda.
2: Estaran obertes?
3: I aquí ho deixo. I no diré més. Perquè aquí ja tens claus, no, tu?
1: No tinc claus.
2: Però què vols dir que estaran obertes?
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ja, que mantinc qui vulgui. Com que som tan dolents des de la Ràdio Tordera. Som tan dolents.
2: Ara ja tinc ensat.
3: Com que som tan dolents...
2: Bueno, oferim...
3: I hem d'oferir partits enfocant-nos als peus.
2: Oferim els nostres serveis, per si la gent ens necessita.
3: En fi,
2: poden arribar
3: a les ofertes. No, zero protagonisme. Zero, no, ja, però, no hauria d'haver entrat, però el que passa és que m'escalfo i...
1: A veure,
3: No vull.
0: Tu no obris melons, que encara és el que
3: és. Sí, és que Déu-n'hi-do quins melons couro. Són verds, aquests melons.
0: A veure, tu, de tant en tant, no obres una cindia i deixa't els melons.
3: Parlem dels fitxatges de l'hoquei, que aquí també hi ha teca.
1: Tu,
3: que
1: què,
3: hi ha...
1: volies, tu què volies dir?
3: Aviam, no, jo no vull dir res.
1: Que les portes del camp estiguin obertes, sí, o és que els deixin obertes a la nit?
3: Ah, això ja no ho sé, si les deixen obertes. Home, jo espero que no.
2: No, jo crec que anava més que per la primera.
3: No, jo no, deixem-ho estar.
0: Jo penso que anava ja, per en plàcid,
3: el micròfon tancat ja t'ho explicaré. I si la setmana que ve hem de fer un aclariment, ja el farem,
2: sí,
3: la setmana,
2: ja farem la setmana que ve.
3: Però jo m'esperaria la setmana.
2: No, potser no.
3: Potser m'esperaria la setmana que ve.
2: Sí, jo també.
3: Per si de cas.
2: Jo també.
3: Per si de cas, perquè...
1: O potser treuen les portes.
0: Portes obertes?
3: Sí, exacte, sí.
0: Això no és obertes.
3: Perquè la gent vagi a fer esport. Parlem d'hoquei patins.
2: Sí, parlem d'hoquei.
1: Com es menja això que diu que les portes...
3: Res, ja t'ho expliquem després, home, ja t'ho expliquem després.
2: Parlem d'hoquei.
3: No cal donar-hi més salsa.
2: Parlem d'hoquei perquè aquest cap de setmana, el primer de Catalana, el dissabte, jugarà el playoff d'ascens a Nacional Catalana per pujar a la màxima categoria autonòmica. Per tant, ostres... jugaran, oh, bé, i serà bé que si pugen, sí, sí, ostres, tenint equip el primer equip a Hockey Lliga Plata i podríem, sí, dir com el filial a la màxima categoria catalana, doncs també déu-n'hi-do. Parlant d'altres coses, bueno, ja ho vaig comentar en el programa, però demanar disculpes per la gent que va estar veient l'entrevista d'ahir en Max, en Pau i en Carbo. Es va tallar, va ser un error tècnic que es va parar l'àudio i vaig haver de tallar fins on s'escoltava tot. Per sort, per dir-ho d'una manera, just a l'inici sí que potser faltaran uns minutets, però és quan parlàvem potser les coses més interessants. Després ja era una mica més de rauxa.
0: O sigui que en l'ITV és que no l'he vist. Jo ho vaig escoltar, però no l'he vist. Està fins que
2: el que, fins el que
0: es va escoltar, no?
2: Fins el que vas escoltar. L'àudio va parar d'entrar on no havia d'entrar i ja no s'escoltava. Just es va detallar on, quan comentaven el tema de Marc Joseph, que òbviament entenen que marxi després de l'oferta que li hagi arribat, òbviament...
1: Qui marxa?
3: Per tant, confirmada la informació que fa una setmana aquí, un Mendalerenda va esbombar.
1: Però marxa.
2: Sí.
3: No? Es confirmen les informacions que fa justament 7 dies, aquí, a través d'aquest mateix micròfon que estic, jo vaig informar.
2: El que no es va escoltar, crec, va ser... Li van llançar una mica un dardo.
3: Sí?
2: No sé si un dardo, però un toc d'atenció en Beto perquè s'aclarés.
3: Encara no se sap, en Beto?
2: No.
0: Bueno, mira, va haver una cosa que em va agradar, que això veig que ja està canviant alguna cosa. Que fins ara, perquè en Plàcid ho ha dit moltes vegades també, està parlant de no baixar. Ja va haver-hi un, ja dic, no ho he vist, ho vaig escoltar. Ja hi ha un que diu que no, que hem de mirar cap amunt.
2: En Max, això, no?
3: En Max, sí, en Max és el més optimista, sí, és el més ambiciós, perdó, optimista, no ambiciós.
0: Ja hem donat un passet, què és això de comptar la categoria? Ja hem donat un passet més, diu, no, hem de mirar cap a dalt, però ja està, estupendo.
2: Òbviament, el que sí que es pot dir és que quan va acabar la temporada i amb la gent que havia paraulat la renovació estaven molt il·lusionats amb la propera temporada i veien una temporada 26-27 de bojos, però clar, ara estan tocats moralment. Sí, també van comentar això, que estan una mica tocats,
3: sí,
2: que esperaven reforços, que ells proposaven noms, que no se'ls havia dit res encara, no sabien de els havien també donat propostes, opinaven, però que encara no hi ha res tancat i que quedarà per veure, encara l'equip està ja tot obert.
0: Ja temps.
3: Home, mira, una de les que va confirmar va ser en Pau Carbonell, que ja era una de les altres renovacions que reclamàvem i que en aquest cas també es va confirmar l'entrevista, que per cert, la samarreta d'en Pau Carbonell no la veig.
2: S'ha l'abandonat.
3: Com ha renovat. Veig el penjador,
2: doncs,
3: a veure si li canvia, a veure si li donen una de nova. No. Això també, escolta, anem a demanar coses als pobres també, que diuen que samarreta, és que clar.
1: Escolta, qui és el coordinador d'aquí del hockey?
2: En Sergio.
1: I aquest s'entera d'algú o no?
2: A mi no m'ho preguntis.
3: Però suposo que es deu enterar, no?
2: Suposo.
1: Però no l'entrevistes mai, tu.
2: Bueno, jo parlo amb ell per WhatsApp. Per missatges.
1: En vez d'anar endavant, anem enrere. En vez de fitxats, es marxen jugadors.
3: Home, suposo que hi haurà reforços, no?
2: Suposo que sí.
1: Quins reforços?
3: No ho sé. Home, en Pau va dir-ho, esperem reforços a veure tard.
2: Exacte, en Pau, de fet, va dir que a la porteria ell no es veia com per jugar tots els partits.
3: Bueno.
2: Per tant, a la porteria es necessita un reforç. Es parla molt, rumors també, de que pot ser jugadors de la Pedrera, però òbviament es necessiten més reforços, ja sigui a la part de davant, que et puguin...
0: Però que han marxat dos.
3: Home, estructuralment és
0: oficial,
3: important.
0: Ah, fins ara, dos.
2: Oficial, dos.
1: Però això tot...
0: El porter i aquell que es retira, no?
2: Sí. Correcte.
1: Però això es pot allargar la llista, no?
2: Sí, home, clar.
3: Amb un mes com a molt.
2: En principi.
3: Amb un mes.
1: En principi. I que... I...
2: Bueno, un jugador i l'entrenador que queden pendents. Queda un jugador i l'entrenador pendents.
0: Que aquest és l'entrenador definitiu que se'n va.
2: Un 11 de juny, no, ho sabem,
3: Que no sapiguem si l'entrenador segueix un 11 de juny, expliquem-ho.
0: Ells sí que ho deuen saber, no? La Junta, el que pensa fer l'entrenador.
2: Els jugadors sí que no en tenen ni idea.
0: Però la Junta sí que deu saber ja com està l'assumpte, no?
2: Tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes.
3: Jo no
0: crec que ja s'ha fet alguna cosa. L'entrenador té clar que no vol continuar, ja ho hagués dit, no?
2: Bueno, potser s'ho està repensant. No ho sé. Vaig preguntar també, doncs, que si em van dir que seguien entrenant, vaig preguntar si en aquests entrenos
0: bueno,
2: estava venint en Climent.
0: A baix ritme, no? Va dir.
2: Òbviament estan entrenant a baix ritme perquè també estan ajudant el primer català a entrenar clar. Per preparar-se al partit. Vam dir que aquests entrenaments no estava venint, estava entrenant en Sergio, l'entrenador del primer català. Per tant... No sé si seguirà. Queden aquests dos dubtes, home, el màxim molt... golejador i l'entrenador.
3: Seria molt interessant que el filial estigués a Nacional Catalana. Tenen nivell, han fet una molt bona temporada, val a dir-ho, que han fet un molt bon curs i, home, la cirereta del pastís seria poder tenir un Nacional Catalana com a estructura. Jo crec que també és important que el club també hi sigui. Desitjar-los molta sort aquest cap de setmana, que home, aquest playoff, que a veure si finalment doncs, poden aconseguir a recuperar aquesta categoria. I més enllà d'això, mira, estic amb el que diu en Tomàs a nivell del discurs d'en Max. Jo crec que també al final és veritat que en Pau va ser molt realista, en Pau Muñoz, no, en Xiro, el capità, que també va ser realista, i és veritat que també estic d'acord amb una cosa que van dir, que escolta'm, que nivell en tenim. Vull dir, el tema està, o sigui, nivell el club Petit Tordera en té. S'ha carregat dues vegades el segon classificat de la categoria en les dues vegades que s'han enfrontat. Jo crec que al final d'aquí te demostra com està realment el grup i què et pot arribar a demostrar si s'exprimeix al 100%.
0: Jo per mi que no es van acabar de creure que podria haver fet alguna més. No s'ho van acabar de creure, eh? Això es va parlar també.
2: Sí,
3: bueno, sí, sí.
2: Que jo crec que sí que s'ho van creure, però clar, venies d'una magnífica ratxa, es va durar 3 setmanes a competició, bueno, ells, i aquí jo crec que els va tocar molt. Sí,
3: i crec que la clau també és superimportant, com vam comentar a l'entrevista, va ser la victòria al Picat a la 6a jornada, perquè estaves de tocat gairebé de mort.
0: Teníem el Picat i el Jolaceto.
3: No, i estàvem nosaltres en allà, que allò realment va ser el
0: que
3: va...
0: Quina remuntada,
3: sí, sí, sí, però va ser allò que va decantar la balança, perquè si aquell tren no l'agafes...
2: Per això és el que va dir Max, no? Que s'ha d'anar a poc a poc, però, per exemple, marcar-te petits objectius. Si aquest any has començat perdent, doncs el proper has de començar guanyant. I si a la primera volta vas fer X punts, doncs fer més punts que la temporada passada. Sí. I anar marcant aquests petits objectius que et permetin doncs, una
0: mica...
2: I que
0: mica... va dir que hi haurà més equips de fora de Catalunya,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí, sí.
0: Però què són per allà Galícia, Astúries, de
2: no,
0: per allà?
2: No, també hi ha de Granada.
0: Bueno, però és l'altre grup, no? Poder.
2: Sí, però no saps quin grup et tocarà.
0: Segurament al nord, no?
2: No ho saps.
3: No ho sé, no se sap encara. L'Hockey Lliga Plata és realment
0: perquè
3: és una
0: categoria... Perquè a l'Igualada estava el B, estava l'altre grup.
2: Sí, en el sud.
0: Hosti, l'altre dia dic, vaig llegir que jugaven Barça i Igualada i el vaig a veure a Esport 3 i quan vaig a la pista dic, hosti, però si és la pista del Blanes, què fan aquests aquí?
3: Sí, per el tema
0: jo
3: de
0: la... Jo pensava que estaven jugant a Barcelona sí. I vaig veure...
2: Perquè hi havia també el partit de...
0: De bàsquet, no? M'has dit?
3: Sí. Que aprofito per enviar un missatge públic de suport en Marc Torra, perquè sí que ha sigut una temporada dura, la primera que arriba i la primera que la secció es queda en blanc perquè no ha guanyat cap títol després de no sé quants anys.
0: Però,
3: llavors...
0: Com va arribar ja havia començat la temporada, no?
3: Ell va començar des de l'inici a l'estiu. Llavors, bueno, des d'aquí, escolta'm, quan es toca a fons, toca mirar cap amunt i esperem que l'any que ve el Barça torni a estar allà on ara està i puguin construir un bon projecte.
1: Si no traien pressupost...
3: Per això t'ho dic al contrari, que el Barça a veure si pot apretar altra vegada i...
0: O sigui, la final és Liceu Igualada, no?
2: Sí.
3: Molta sort als dos.
0: No, molta sort als dos, no? Molta sort a l'Igualada.
3: Sí. És que a mi el Liceu tampoc em cau malament, vull dir...
2: I res, això, i a nivell del Club Petit Tordera, doncs el que dèiem, vull dir, l'actualitat passa per aquí i aviam, no sé, jo a l'altra entrevista la veig sola, vull dir,
3: està bé i són tres veus autoritzades del vestuari, tres veus que bé, quan els escoltes realment no transmeten el que es viu a dins i bueno, i crec que al final més enllà dels rebomboris aquests que hi han i aquestes incerteses, jo crec que al final el club el que necessita és estabilitat i escolta'm, sempre hem viscut de la base, si el Nacional Catalana surt algun parell que val la pena anar cap amunt, pues mirem de lo que hi ha baix i no haver de fer fitxatges de fora.
0: Ara, no tenien clar quin havia sigut el pitjor partit, si aquell de l'Alpicat aquí o el de la Dominica d'allà,
2: sí,
0: no?
2: Per sensacions, també es mouen, per sensacions.
3: Ja.
2: No sé si voleu deixar aparcat, perquè queden a poquet temps, no sé si voleu parlar, perquè aquestes últimes setmanes, entre que Florentino ha estat escollit president i va dir que llançava una oferta de 150 milions, tothom s'imaginava que seria una bomba. Resulta que era per Julián, jo crec que era també un moviment una mica per posar valor,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte. Jo estic convençut d'això. Tens en Gonzalo, tens aquest que estava cedit al Lió, com es deia?
2: L'Hendrik.
0: Tens l'Mbappé, i ara fitxa a Julián Álvarez, això ha sigut per encarir el preu.
1: En Vinícius, en Rodrigo.
0: No, però aquest juguen a l'esquerra. No, dic l'antecentro.
1: Que dius que no te juguen a l'esquerra?
0: A l'esquerra. Del 3 o 4 ha sigut per encarir. Ara també diuen que vol aquest que estava al Manchester City, en Bernardo Silva. També, però també el vol al Barça, això és per tocar els collons.
2: Però...
1: això és per tocar els collons.
0: No, no.
2: Però...
1: ja que és igual, que... torna'ls la parella.
2: No creus que el Madrid necessita un migcampista?
0: Per això t'ho dic, que no té sentit que estàs a 150 milions amb un tio que en té... sí,
2: però són...
0: un mig centre. Jo pensava que això aniria perquè és el Paris Saint-Germain. És molt difícil treure'ls, no? En Neves i en
2: Vitinho.
0: I dic, això sí que necessito un d'aquests. Però un Julián Álvarez i 150 milions. Aquest tio no val 150 milions i pagant tres vegades.
2: No. Joan, no sé si creus que és també una jugada de màrqueting.
3: Jo, resumint, estic molt content i feliç de que el Florentino hagi tornat a guanyar.
2: Sí,
3: molt content.
0: Jo volia que guanyés l'altre.
3: És el que volia, que en Florentino seguís fent aquests patòfis, aquests... Que sí. Endavant. Ara ve Mourinho, no? Endavant, que vingui Mourinho. Seguim. No, si és que és així, és que... Vinguin.
0: Qui es triava?
3: Que vingui.
0: Això venia Mourinho, quan volien en Klopp primer. En Klopp diu que no vol entrenar.
1: Ben Pepe també.
3: Exacte, en Pepe.
2: T'ajudant, no?
3: Sí.
1: Pepe, la mà dreta. En Pepe...
2: Què n'opines tu, Plàcid, des de que l'entrenador ara sigui Mourinho?
1: Jo?
0: Home, els periodistes estan encantats, eh?
2: Encantadíssim.
0: A la sala de premsa hi ha guirigai, eh?
2: Home.
1: És que, a més d'anar endavant, anem enrere.
3: Ells van enrere, no t'allis.
0: Tothom va enrere.
1: Ell 25 anys enrere. A veure, aquest Mourinho que ha de portar amb el Madrid.
3: No, allà.
0: Aquí hi portaves?
1: Eh?
0: Aquí hi portaves?
1: Perquè no va venir ningú.
0: No, de nivell en Klopp o aquest?
1: És igual.
0: En Klopp no ha volgut aquest.
1: Per què no vol venir amb aquell vestuari d'allà? No vol venir ningú. Collons, això hauria de saber-ho, que és el Madrid.
0: I aquest Riquelme es va equivocar, els dos últims dies es va equivocar. Si no, jo crec que... No sé si no hagués guanyat, eh?
1: No, el que passa que no va tenir temps de preparar-ho més bé la
0: campanya electoral. No, però els socis van veure com va dir que tenia l'Arteta fet i un dia abans... Diu que l'endemà aniré a parlar amb en Klopp. Si tens l'Arteta fet, ara has d'anar a parlar amb en Klopp.
2: Bueno, però és aquí, en Plàcides, no va tenir gaire temps de campanya.
0: I després va dir que tenia en Raúl, en Casillas, en Hierro i no sé qui més. No els hem vist.
1: És igual. Però de moment ja té oposició, que fins ara no en tenia.
0: Sí, això ja és molt.
1: Això ja és molt. Però tornem. Tu ara creus que ha de venir aquest Mourinho, que no ha guanyat res, i a més ha hagut de pagar 14 o 15 milions per treure del Benfica?
2: 15.
1: O 15? Això és una vergonya. Amb els entrenadors que arriben a haver-hi, per què? Perquè no volen anar-hi allà. Perquè allà, per començar... direcció esportiva no hi ha ningú. Allà hi ha un senyor allà que ell fitxa aquest perquè aquest m'agrada a mi, fitxa aquest que m'agrada a mi. I llavors resulta que van entrenar allà i tots aquells jugadors que tenen allà que han costat una collonada, no n'hi ha cap que serveixi per res. O Madrid, així no farà mai res. Jo,
3: pues millor que segueixin.
1: Estic content perquè ara li surten les papeles tot arreu, perquè ara volia, no sé, volen treure una llei perquè que allà al Bernabéu puguin tornar a tocar la guitarra i els jutges han d'anar allò al Paraguai. Perquè aquest...
0: Hosti, tu vas veure que van al Papa allà al Bernabéu? Ja. Estem beneïts, tu.
2: Sí, i quin espectacle, eh? Quina comparativa entre el Bernabéu i la Sagrada Família.
1: Mare. I llavors... És que,
0: no, van anar a Modena també, tu.
1: El problema que té aquest president del Madrid és que tot allò d'allà al Bernabéu, tot allò, allà n'hi viuen gent com ara nosaltres, d'obrers i treballadors. Allà hi ha abogats, hi ha arquitectes...
0: Enginyers.
1: Hi ha gent de pasta. I que es diu, què collons ha de venir aquí aquest a tocar la guitarra?
4: És la castellana. Eh? L'àcida de...
1: Està allà no tocaran, perquè aquesta gent estan molt ben assessorats. Si s'han de costar per peles provocats tenen incendi, diu, aquí no es ve a tocar els collons de ningú. I dolent, la guitarra a la bossa.
4: A Valdebebas. Poden anar a tocar a Valdebebas si volen allà al mig del camp?
0: El problema és que l'alcalde és de l'Elèctric de Madrid. Aquest és el que...
4: Ja estem. Però si teniu la presidenta de la comunitat, que és més merengona
0: que el mateix Florentino. El que mana la ciutat és l'alcalde.
2: No, qui mana la ciutat és en Florentino, no t'enganyis. Què passa que mira... I el Barça, què li falta al Barça? Què ha de fer?
1: Al Barça li falten moltes coses.
2: Sí, al Barça li falten moltes coses.
0: Al Barça ha fitxat un que no coneixen a casa seva. Com es diu? Gordon, no?
2: Gordon, sí.
4: En Gordon.
0: És que haig de pensar en la Ginebra per recordar-me del nom.
1: És que jo abans feia els quatre de Gordons.
0: Jo dic, té nom d'una Ginebra. Llavors dic Gordon, si no me'n recordo.
1: El Barça, que si aquest, que si aquella, que si lladre, al final no fitxarà res.
2: No?
1: I més, aquest any ha de fitxar.
2: Sí.
1: Perquè l'any que ve no podrà fitxar.
2: Correcte.
1: Que si ens anem a Montjuïc, no hi haurà firti-firti.
0: Ja han marxat dos, ja, eh? Lewandowski i en Rashford.
1: Bueno. Aquest és el que t'han tret és
2: massa salarial. Bueno, Rashford encara no, no?
1: Bueno, sí, en Rashford està fora.
2: S'ha borrat. Ja ha borrat tot el seu perfil i de tot.
1: Ja està. Però què passa?
0: Sí, perquè abans havia de pagar 30 milions.
2: Doncs pues no els paguem.
1: I més, si tens aquest, el Gordons aquest... perquè el vols aquest.
2: Sí, sí.
0: Ara té el Gordon, ara falta l'Arios.
1: No, l'Arios no val res. El Griffiti, falta el Griffiti.
0: El Griffiti. Falta el Griffiti.
1: Falta el Griffiti. Però aquest any el Barça ha de fitxar, perquè l'any que no fitxarà, perquè es torna a fotre allà a la Montjuïc.
2: Bueno, però potser tindrà més calés, perquè aquesta, o sigui, jugarà tota la temporada en el Camp Nou.
1: Sí.
2: El Barça.
1: Sí, però jo estic parlant de l'any que ve. Però l'any que ve començarà la Lliga a Montjuïc.
0: Per què se'n va a Montjuïc? Per què?
1: Perquè han de posar la
2: coberta.
0: Tota la temporada o...?
2: No, mig any.
1: La primera volta.
2: Mig any.
1: Hosti, va, i tu saps el que...
0: Quin pal, no?
1: Home, tu què et penses? Allà treballa com el cap,
2: No, allà han fet una reforma sencera. Allà han fet una reforma sencera.
0: És un pal, no?, haver d'anar allà a treballar.
2: Sí, bueno, però escolta'm, nosaltres no...
1: És que
2: les obres no ho sé.
0: Jo saps que... Jo saps que són una mica grans, no volen anar a Montjuïc.
1: Pues és més còmode. Ben còmode
2: que és a Montjuïc.
1: Però és que nosaltres fem les coses en seny. Aquí els catalans tenim seny.
0: Per què no anem a jugar al Camp de l'Espanyol, tu?
1: No anem allà.
0: Al Camp de l'Espanyol. Camp de l'Espanyol, ben a
1: Montjuïc. Camp de l'Espanyol no hi cabem.
2: Exacte. No fem les obres en mitja pandèmia, quan la gent s'està morint.
0: El Papa va anar a Montjuïc, també, eh? El Papa va anar a Montjuïc, eh?
1: Sí, bueno.
4: I ben maco que va ser a Montjuïc, també.
2: També, amb escolania i tot.
1: Bueno, va, deixar-me estar el Papa. Llavors, nosaltres fem les coses en seny, fem les coses ben fetes. Si hem d'anar a Montjuïc, anem a Montjuïc. Si hem d'anar aquí, anem cap aquí. I no, allà per muntar...
0: A l'Espanyol us deixaria el camp.
1: Per muntar quatre llaunes, que heu muntat allà, que ja veus tu. Piques així i els enfonses. No, nosaltres fem les coses en cap.
0: Bueno, avui comença el Mundial, eh?
1: A mi no m'importa. Hòstia, ara que comença el Mundial, ara que és d'allà a la meseta, d'allà a Madrid, de qui serà, de quina selecció anirà?
0: De Qatar. Som de Qatar.
1: Perquè...
4: O de Portugal, som de Portugal.
2: O de França.
0: No, anem a França.
4: França
0: i Portugal.
1: No tenen cap espanyol.
2: Tu no te'l miraràs, no? Tu no te'l miraràs, el Mundial.
1: Jo no perdo el temps ni 5 minuts.
0: Home, si no hi ha res, estàs a casa i no hi ha res, hi ha futbol, doncs ho mires, no?
1: Una sèrie.
2: Ara a les 9, no? Comença el primer partit?
4: Sí,
0: l'inaugurat. Sí, però diu que pot ser que s'espera tormentes d'aquesta elèctrica, no sé què història, i podeu haurem de parar. Diu, veurem quan acabaran, això, perquè diu que hi ha moltes tormentes elèctriques d'aquestes i s'han de parar els partits, eh?
1: Jo com més que abans de començar, diu que han fotut un preu a les entrades i que no es poden assumir. 700 i 800 euros o
0: 1.500 euros una entrada.
1: Com collons vols que hi vagi una persona com ara nosaltres, com collons vols no haver un partit de futbol?
4: I tampoc hi aniríem,
2: En Joan Martín m'ha dit que anirà amb Curaçao.
1: Jo?
4: Curaçao?
0: I a més, hi havia un àrbit que no sé d'on era, no l'han deixat entrar als Estats Units.
4: És que...
1: Han fotut no sé pas quantes seleccions, que n'hi ha molts.
4: No fotem, no.
1: que encara n'hi han a jugar amb espardenyes, que no saben el que és una pilota rodona.
0: No. Curaçao, curaçao.
4: Uns no saben patinar i ara no van jugar per espardenyes.
1: Aquest que jugarà, aquests espanyols, que juguen amb el curaçao, no?
2: No, amb Cabo Verde.
0: No, Cabo Verde.
1: I un queixo.
0: I amb Uruguai.
2: Amb alguna illa per allà, no? No ho sé.
0: No, mira, el Madrid té un pivot de bàsquet que és de Cabo Verde.
2: En Tavares.
0: Tavares.
1: Bueno, deixem ser de bàsquet, ara estem parlant de futbol. Però qui diu aquests, diu, quantes n'hi han allà? És que no ho entenc.
3: Bueno, perquè és negoci, ja està, la FIFA.
1: Això
3: la FIFA...
1: és un negoci, tot és un negoci. Ara volen canviar també normes, que si d'això... Si... Tu...
3: A veure,
1: i s'ha d'estar en un mundial, això.
0: No, ja ha canviat, eh? Hi ha normes noves, eh?
2: Sí, pel mundial, sí.
1: Sí. Dient, ara per tirar un au, si estàs dos segons, l'au a favor de l'altre aquí, contrari. Si tires un corre d'això, vinga. Uf, si els jugadors pararan boits, aquell bar no pararà.
2: Vinga, va, ho deixem aquí, que si no ens quedem sense temps...
1: No, ho deixem aquí, no.
2: Què vols dir ara?
1: Que hem de marxar amb aquest art.
2: Per això, no t'estic dient que ho deixem aquí.
4: Tu hem d'anar a veure el Mundial. Va.
2: Clar, anem a veure el Mundial,
0: que són les 9, tu.
2: Joan Martín, Plàcid Estuars, moltes gràcies per ser aquí.
0: Bona nit.
2: Tomàs, ja pots deixar un dia més al calendari de la tertúlia, va, que ho estàs desitjant. Que vagi molt bé.

0: 107.1 FM.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles entre cots de Girona o Espanya. Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.

Sunset på Nu FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

i company, si vols que soni, eh? Un friscaleto! Un friscaleto! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Ei, company, si vols que soni, un saxofone! Un saxofone, cubata! Un saxofone! Un friscaleto, piti, piti, piti, piti, da, eh! Se vols que soni

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies del tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona. El darrer incident ahir mateix en ple dispositiu de seguretat del Papa que va acabar amb la mort d'un home per tret de bala al mig del carrer Balmes. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja de l'1 a 3 anys a 1 de 6 a 9. Escoltem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i per tant quan un porta una arma és perquè té com a mínim aquesta actitud d'exhibir-la i aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'1 o 2 anys.
2: Segons el departament que lidera Núria Parrón, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i armes falses. I un grup de veïns al centre històric del Vendell precisament ha presentat una instància col·lectiva a l'Ajuntament per demanar que es prengui mesures urgents davant problemes d'incivisme, inseguretat i soroll a les nits que afirmen fa temps que pateixen. A més de reactivar l'Associació de Veïns del Centre Històric, han recollit 1.350 signatures per acompanyar la instància. Pels residents, al centre tot plegat no són fets puntuals, sinó una problemàtica reiterada que diuen afecta la convivència, la tranquil·litat i la qualitat de vida. Avui que el Banc Central Europeu ha pujat 0,25 punts als tipus d'interès de referència fins al 2,25. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus estaven congelats al 2%. La decisió arriba pel context de la guerra a l'Orient Mitjà i en el moment en què la inflació a l'eurozona ha repuntat un 3,2% al mes de maig, lluny de l'objectiu del 2 que té l'organisme. Miquel Barceló presenta la nova faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta en tota mena de tècniques i materials per recórrer els grans temes de l'univers, com les criatures marines. I en marxa ja el Mundial de Futbol. Des de les 9 de la nit, hora catalana, s'enfronten Mèxic i Sud-àfrica en la primera jornada. La selecció espanyola, amb destacada presència catalana, debuta el dilluns contra Cap Verd. És la competició més llarga de la història, 39 dies, 104 partits, i participen 48 seleccions.
0: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins a l'actualitat.
4: Ràdio Tordera.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
9: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. i és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta, per si el teu antagonista li ve de gust plantar-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa, ja teniu matèria per reflexionar una bona estona. Però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula «Veu en el desert», poema simfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema simfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschider.

ben mirat, i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles McErrath.

Acabarem el programa d'avui amb una peça simfònica que vol encomanar-nos una certa alegria. La va compondre el compositor de Brooklyn, Aaron Copland, i es titula El Salón México. L'autor es va inspirar en unes melodies del folclore mexicà. Philip Ellis dirigeix la Royal Philharmonic Orchestra amb aquesta obra.

0: El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 11 de juny. Les tres paraules del dia són desbrossament, avaluació, rua. Desbrossament. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions en noves campanyes de desbrossament i asfaltat i s'instal·len nous desfibriladors a Roca Rossa i el segon camió de bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal. Avaluació. Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics i es mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible a través d'una sureda de Tordera, on el sector forestal gironí ha pogut conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Rua. El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte, una rua que ajuntarà l'equip juvenil, veterans, primer equip, sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. L'avió de Lleó 14 s'enlaira des del Prat cap a Canàries després de dos dies de visita a Catalunya. El punt àlgid del viatge ha estat la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions en noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La setmana passada a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
1: Avui és Sant Alícia i Bernabéu, és el Dia Internacional del Joc, també del Funcionari Judicial. Falten 10 dies per l'estiu i 73 per Sant Bartomeu i un dia perquè acabin els exàmens de selectivitat. Farmàcia de Guàrdia, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de por de voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia amb cel, amb intervals de núvols, màxima de 24 graus, demà predomini del sol, mínima de 16, màxima de 27. La dita, el maig cova l'herba, el juny la treu. Fa un any explicàvem que l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver renovava la seva junta directiva i projectava un futur amb la participació cultural. Fa 5 anys parlàvem d'un rescat i una persecució a requeriments de la policia local les darreres jornades i fa 10 anys parlàvem de 3 ferits en un xoc entre 4 turismes a la Nacional 2 a l'alçada de Cal Coix.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: coordinació al Port Pesquer entre bombers, salvament marítim, els agents rural també, la Guàrdia Urbana, i ara fa uns moments han arribat també Mossos d'Esquadra i estan per començar a preparar l'operatiu per buscar aquest noi de 16 anys que es va perdre ahir a quarts de 10 de la nit. Es veu que viatjava des de l'Almadrava direcció a Santa Margarida. En un moment, quan van arribar al lloc, el trobaven a faltar, van anar a buscar-lo, no el van trobar, i el més estrany de tot és que de moment ni ha aparegut el noi, però ni ha aparegut la moto. Una moto des d'un helicòpter es veu, i més aquestes motos d'aigua, que si caus comencen a girar i no es mouen del lloc.
1: Gràcies, doncs, Juan, estarem pendents d'aquesta informació. Bon dia.
0: Vale, a tu. Adéu.
1: I la consellera d'Interior presidirà aquest dijous una reunió del nivell de la cúpula dels Mossos d'Esquadra per analitzar els últims tirotejos registrats a Catalunya. L'últim ahir mateix, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, en successos relacionats amb les màfies de la droga i del crim organitzat i que ja han provocat 6 morts a trets en només 3 mesos. Des de l'Ajuntament de la capital catalana, el tinent d'Alcaldia de Seguretat, Albert Valle, reitera l'aposta per endurir les penes per aquests delictes.
2: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. Això ho hem reiterat moltes vegades. Hem sentit també les declaracions contundents que ha fet la pròpia consellera d'Interior. Avui mateix la consellera d'Interior ha citat a la cúpula del cos de Mossos d'Esquadra per analitzar aquest tema.
1: Un Valler que ha tornat a desvincular l'assassinat d'ahir del carrer de Balmes de la visita del Papa i que ha assegurat que no es van plantejar en cap moment modificar el dispositiu de seguretat i mobilitat que havien plantejat. I el Papa Lleó XIV culmina la seva visita a Catalunya i ja vola direcció a les Canàries. De fet, cap ara a les 11 és previst que arribi a la base aèria de Gando de Gran Canària, on l'esperaran el president del govern espanyol Pedro Sánchez i també el de Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats. I avui, segon últim dia, volíem dir darrer dia de la selectivitat. Durant 3 dies, més de 45.000 alumnes s'han apropat a aquestes proves d'accés a la universitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Bon dia i bona hora. Soc Toni López i comencem en l'aire i aquí. Passen 3 minuts de les 11 del matí i comencem aquesta nova edició de l'ara i aquí, el magazín de Ràdio Tordera, que us acompanya cada dia de dilluns a divendres fins a la 1 del migdia. Som dijous 11 de juny del 2026 i avui obrim el programa mirant cap a Barcelona, que hi va viure una jornada que passarà a la història. Ahir el Papa Lleó XIV, que va presidir els actes de benedicció de la culminació de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ahir es va venir el braç que correspon a Jesús. La jornada va començar amb l'arribada del pontífex a la ciutat, on va ser rebut per les principals autoritats catalanes, espanyoles i eclesiàstiques. Des de primera hora del matí, milers de persones es van concentrar als carrers de l'entorn del temple per seguir una cerimònia carregada de simbolisme. En l'acte central va tenir lloc l'interior de la basílica, on Lleó XIV va destacar la figura de Gaudí com un exemple de fe, creativitat i perseverança. El Papa va definir la Sagrada Família com una pregària de pedra oberta al món i va subratllar la capacitat de l'arquitectura per unir espiritualitat, cultura i bellesa. Un dels moments més emotius va arribar amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, la més alta del conjunt arquitectònic i l'element que culmina el projecte original concebut per Gaudí fa més d'un segle. Ja al vespre, Barcelona va oferir una imatge espectacular. La il·luminació especial del temple, acompanyada per projeccions audiovisuals i actuacions musicals, va convertir la ciutat en un aparador mundial. Durant la seva visita, el pontífex també va tenir paraules per als joves, per a les persones vulnerables i per a la necessitat de construir una societat més justa i cohesionada. Un missatge que va anar molt més enllà de l'àmbit religiós i que ha estat àmpliament destacat pels mitjans internacionals. Sens dubte, una jornada històrica per Barcelona, per Catalunya i per una de les obres arquitectòniques més admirades del planeta. De què tenim preparat per avui? Nosaltres continuem endavant perquè avui tenim 2 hores de ràdio carregades de contingut. Durant la primera hora repassarem les efemèrides i els dies internacionals d'avui. Els dies internacionals de

El calendari ens deixa avui diverses commemoracions destacades. La més important és el Dia Internacional del Joc, proclamat recentment per les Nacions Unides per reconèixer el valor del joc en el desenvolupament dels infants i també en el benestar de les persones adultes. Entenc que aquest Dia Internacional del Joc es tracta del joc recreatiu. També se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, una jornada de sensibilització sobre una de les malalties oncològiques més freqüents entre els homes. I avui és igualment el Dia del Linx Ibèric, dedicat a una de les espècies més emblemàtiques de la fauna de la península ibèrica. El Dia Internacional del Joc, si hi ha una celebració que mereix una mirada especial, és aquesta. Quan pensem en jugar sovint, ho associem als nens, però els experts recorden que el joc és una eina essencial al llarg de tota la vida. Jugar ajuda a desenvolupar la creativitat, ajuda la capacitat de resoldre problemes, la capacitat de comunicació i les habilitats socials. I la infància és una peça fonamental de l'aprenentatge, però també en l'edat adulta contribueix a reduir l'estrès, estimular la ment i millorar el benestar emocional. En una societat marcada per les presses, les pantalles i les obligacions, aquest dia reivindica el dret a disposar de temps per jugar, compartir i gaudir, perquè al cap i a la fi, jugar és una de les formes més universals d'aprendre i de relacionar-nos amb els altres. Efemèrides de l'11 de juny. Fem ara el nostre habitual viatge per la història. Any 1509, 11 de juny. El rei Enric VIII és coronat rei d'Anglaterra a l'abadia de Westminster, iniciant un dels regnats més coneguts de la història britànica. 11 de juny de 1770, el navegant britànic James Cook arriba a la Gran Barrera de Corall australiana durant la seva primera expedició al Pacífic. 11 de juny de 1963, el monjo budista Thich Nhat Hanh s'immola a Saigon en protesta contra la persecució religiosa del Vietnam del Sud. La fotografia de l'acte esdevindria una de les imatges més impactants del segle XX. 11 de juny de 1982, s'estrena la pel·lícula E.T. l'extraterrestre, dirigida per Steven Spielberg, que es convertiria en un dels grans clàssics del cinema familiar i que encara avui en dia és recordada amb molt d'enyor. 11 de juny de 1992, Catalunya. A poc més d'un mes de l'inici dels Jocs Olímpics, Barcelona inaugura diversos trams de les rondes de dalt del litoral, unes infraestructures que transformarien definitivament la mobilitat de la ciutat i de l'àrea metropolitana. I acabarem amb una efemèride musical amb accent català. Un 11 de juny de 1976, els Rolling Stones actuaven per primera vegada a Barcelona en un concert històric celebrat a la plaça de Toros Monumental. La visita de la banda liderada per Mick Jagger es va produir en un moment de grans canvis socials i polítics, pocs mesos després de la mort de Franco i en plena transició democràtica. Per a molts joves de l'època, aquell concert va representar molt més que un esdeveniment musical. Va ser un símbol d'obertura, modernitat i llibertat. Més de 15.000 persones van assistir a l'actuació que va quedar gravada en la memòria col·lectiva dels aficionats al rock del nostre país. Aquella nit, Barcelona va viure un dels primers grans concerts internacionals de la seva història contemporània i va començar una relació especial entre la ciutat i una de les bandes més importants de tots els temps. Sens dubte, una data destacada pels amants de la música i una pàgina important de la història cultural de Catalunya. Escoltem el Rolling Stone.

0: Falta molt poquet, gairebé segons, perquè entrem en un quart de 12 del matí i nosaltres que encetem la Molta Teca. Una experiència molt gran va resultar l'avinguda del Sant Pare a Barcelona. En vam veure multituds que va moure a Madrid, però el Sant Pare venia precisament a beneir la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família,
1: sí.
0: I venia a Barcelona. Va estar a Montserrat i tothom està flipant,
2: sí,
0: de les imatges que es van veure.
2: Preciós.
0: Però jo vaig seguir per ràdio i també feien servir frases d'Antoni Gaudí,
1: sí,
0: que eren maquíssimes.
1: Ah, val, veus.
0: I que era una premonició del que passaria. Perquè diu, una llum sortirà de,
1: sí,
0: la creu més alta de la Torre de Jesús i il·luminarà el cel de Barcelona.
1: Sí.
0: Això va dir-ho abans de morir
1: això,
0: i abans,
1: sí,
0: de tot això.
1: Sí. Sí. Quan ho va fer. O sigui, ell, sí, sí.
3: La seva idea era la, aquesta.
1: La idea ja era que la torre aquesta il·luminés a Barcelona i a tots els sotjatans i a totes, o sigui, a tota la terra de Catalunya.
3: El que passa és que ell no se podia imaginar mai la cosa tan fenomenal,
1: sí,
3: que va poder passar ahir vespre.
2: Sí.
3: I que ell pogués ser al fons del cel de Barcelona, que estigués a la seva imatge mirant com es beneia la creu. Sí. Vull dir, va
1: I
3: ser
1: quan,
3: meravellós.
1: I quan gira la cara a la torre...
0: Sí, eren drons. Sí, eren drons.
3: Sí, és de l'única manera que es pot fer una imatge al cel, així. Sí, preciós.
2: Quan feia allò de la intel·ligència...
3: Clar, és de la manera.
0: Bueno, però igual va ser fet servir, van servir la intel·ligència, clar, artificial
3: per fer el dibuix. Per fer el dibuix.
1: Drons. És que després, ja, sí, quan ja separen...
3: Queden difuminats.
0: Sí, però els drons són guiats per persones,
1: sí, clar,
0: que utilitzen un software informàtic molt important.
1: La policia. Sí. La policia.
0: Ah, ho va fer la policia, ho saps, segur.
1: Per regla general, és la policia, jo t'ho dic perquè al parc de la Ciutadella, que,
0: sí,
1: és on tinc la casa, està la policia moltes vegades, que està amb l'aparell.
3: Amb aquells aparets.
1: I la noia va guiant-lo, i a vegades ha passat per davant de la meva casa, ha passat per davant, que diu... El toco.
3: Això el toco.
0: Bé, sí. Hem de deixar-ho un momentet només, perquè tenim el repàs de les temperatures. En Joan González, bon dia, bona hora.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Joan. Què, l'experiència bon d'ahir la vas viure intensament o no?
4: Sí.
0: Sí? Me n'alegro, sí, sí, me n'alegro. Nosaltres també.
4: Va ser molt maco, l'altrament.
0: Sí, sí, i tant. Bé...
4: Va haver un problema amb la coral, però bueno.
0: Bueno, sí, ja ho explicarem.
4: Sí,
0: sí, sí.
4: Patolat és molt maco, eh?
0: Sí, sí. D'acord, quina temperatura van tenir ahir?
4: Mira, va ser de 23 graus 5 dècimes.
0: Uh-huh.
4: Una mínima ha sigut de 16 graus 8 dècimes.
0: Uh-huh.
4: Ara estem a 22 graus en 3 dècimes.
0: Uh-huh.
4: Amb un 59% d'humitat. Això representa una temperatura de sensació de 25 graus 6 dècimes. El màxim de vent d'ahir de 22,5 km hora. I la pluja que tinc registrada jo avui són dues dècimes.
0: D'acord.
4: Que veig aquí en el programa, sí, que ahir van caure també 8 dècimes.
0: Van ploure 8 dècimes.
4: Sí, ahir.
0: Sí, sí.
4: Ahir 8 dècimes i ara 8 dues... això s'ho té allà a les 6:15 avui.
0: Uh-huh. Sí, sí. A vegades plou de nit i no ens assabentem fins al dia següent.
4: Estem dormint. Si no fa un ruixat molt fort, no s'abentén de la pluja.
0: No la sabem escoltar. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan González. Una forta encaixada i demà tots tornarem a empaitar.
4: D'acord.
0: Una abraçada. Bon dia. Adéu, bon dia. Bé, doncs aquesta era la temperatura que ens arriba des de Mas Reixac. Continuem, estàvem parlant del Sant Pare, estàvem parlant de la il·lusió. Una altra de les coses que van dir a la ràdio és que Gaudí deia, primer és l'amor,
1: sí,
0: després és la tècnica.
3: Això va quedar escrit
0: en el cel.
1: Sí, sí.
0: Per això era un visionari, perquè ell primer...
1: Era l'amor.
0: primers virus veia el que podia ser la Sagrada Família i després ja s'inventarien les tècniques
1: sí.
0: que...
1: Sí, sí.
3: Però que l'amor és el que mou el món. Va, si va, fos sí. així, sí. tot aniria millor. Sí. Perquè a Pas de Gràcia sí. no és així. Però mira com ell ja ho va preveure sí. que seria... que serien les frases més boniques.
1: I després va estar visquent abans de morir, 2 mesos a la cripta, on està enterrat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Va estar visquent allà.
0: Sí. Que per desgràcia sí. va ser atropellat per un tramvia.
2: Sí. sí. sí. Mm.
3: Això ja, per desgràcia, jo crec que tothom ho deu saber.
0: Sí.
3: I que va ser tan poc... li van fer tan poc cas en aquells últims dies, pobre.
1: Bueno, perquè ningú sabia,
3: perquè ningú sabia qui era. I evidentment ho van deixar allà.
1: Semblava un indigent.
2: Claro.
3: Sí, és el que anava a dir. Sí. És el que anava a dir, però com no m'ho has deixat dir, doncs no puc dir.
1: Pues semblava un indigent sí. i llavors quan el van portar pues no sabien ni qui era ni res sí. de res.
0: Esclar.
2: Anava molt
1: però bueno.
2: mal arreglat,
0: perquè...
3: Bueno, perquè estava tot el dia allà dintre, sí, estava a la seva manera estava treballant.
0: Si ets un gran catòlic, desprendre d'allò superflu
2: claro.
0: és una manera de seguir
1: bueno, ja he explicat abans que la casa Milà li va fer...
0: Ho has explicat a micròfon tancat.
1: Ah, doncs mira, ell va fer la casa Milà. Llavors, els Milà no estaven d'acord amb com havia acabat de ser la casa. I llavors el van denunciar. I ell va guanyar
3: el pleita
1: i llavors li van donar 100, en aquella època, 120.000 pessetes que tot ho va donar als pobres.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí. Ell no és va quedar res.
3: Perquè ell era molt humà i...
0: Estem parlant d'una figura excepcional en tots els aspectes.
2: No s'ha parlat d'una casa que n'hi ha al costat de casa meva, al carrer de les Carolines de Gràcia.
1: Ah, sí, és preciosa.
2: És preciosa. Havia Santa Rita, que després va fer bancs.
3: Com es diu aquesta?
2: No sé què de l'Antoni, és que no me'n recordo jo, la veritat.
1: Ara l'han fet museu.
2: Museu, ara es pot veure.
1: Perquè ha estat molts anys tancada.
2: I tampoc no han parlat de la colònia Güell, de l'ermita de qui m'he casat jo.
3: Sí, la colònia Güell, sí, però ella ja...
2: Però
3: la colònia Güell ja té una mica de prestigi.
1: Sí, bueno, van dir que ell va estar... O sigui, ell vivia al Parc Güell. Ell vivia allà. Mentre que estava fent tots els projectes de la Sagrada Família, ella estava visquent al Parc Güell, que allà pues, estava amb amics i gent. I llavors, els últims 2 mesos abans de morir, va baixar a la cripta i va estar visquent
2: sí,
1: a la cripta.
2: Sí, però la colònia Güell està a Santa Coloma de Cervelló.
3: És dir, que no és pas aquesta.
2: No,
1: no, jo et dic a Parc Güell.
0: Sí,
2: no, sí,
0: va.
2: Parc Güell anda, que n'hi anà jo, a patinar allà les columnes. M'he estrellat allà 40.000 vegades.
1: Que
3: en aquell moment no tenia fama, no era tant com...
2: Home, però hi havia molta gent, perquè hi havia una muntanyeta de les Tres Creus.
1: Sí.
3: Bueno, perquè era un parc maco per Barcelona, que llavors sí que gaudia la gent de Barcelona.
1: Sí.
3: És ara que no pot gaudir. Ara tan sol van els turistes.
1: No, ara si no pagues no pots entrar.
3: I els turistes són...
2: Bueno, ara ja fa molt. Quan van treure Santa Rita, que està al costat d'aquesta casa del carrer de les Carolines, són les portes que estan en el Parc Güell. Llavors feia cantonada de Príncep d'Astúries, la Santa Rita, i van aprofitar, perquè són com palmeres, és una... l'entrada, fixeu-s'hi, són com palmeres.
3: Sí, sí.
2: I estava a Santa Rita, aquesta, les portes de ferro aquestes.
1: I després també, una cosa que també em va agradar molt, perquè ell, clar, abans de ser papa, diu que venia molt a Barcelona, quasi cada any venia a Barcelona. I va estar aquí per les Olimpiades. Mm-hmm. Va viure les Olimpiades aquí.
3: També ho vaig llegir.
1: Sí, que...
3: Sí. Ell té records bonics de Barcelona.
1: Bueno, perquè ell anava molt, que per això va voler anar ahir per la tarda a la església de Sant Agustí, perquè ell és agustí.
0: Sí.
1: I llavors ell venia tots els anys aquí a l'església aquesta a ajudar a... Perquè aquesta,
3: és a dir, que coneix perfectament les mancances d'aquest...
1: Perquè el Raval
3: per això ell s'ha preocupat
1: més,
3: tant.
1: Sí, el puesto més. Primer, aquesta església estava al carrer Comerç, al convent de Sant Agustí, i que estaven allà els agustinians. I llavors, després de la guerra, van treure el convent, van passar a l'església aquí al Raval i llavors el convent s'ha quedat de coses de l'Ajuntament. Vull dir, ara està... Que també és molt maco el convent de Sant Agustí.
0: Clar.
2: Avui també serà maco perquè avui va parlar, o quan arribi avui a...
3: A Canàries.
2: A Canàries.
0: Avui se'ns pujarà dels colors a tots.
2: Ja.
0: Perquè...
3: Ja. Bueno, ja. Alguns no.
2: Alguns sí.
3: Alguns no se les pujarà gens ni mica.
2: Bueno.
3: A nosaltres sí que ens farà una mica. Tots els que tenim una mica de cor i som una mica humans, sí. Els que no, els que volen passar molt de puntetes sobre el tema... pues faran com si no passés res. I per desgràcia no és així.
2: Jo crec que per la gent gran, que és veritat que no podrem acabar de veure-la tota sencera, perquè encara falta. Està molt de la passada família.
0: Jo crec que pel 2028 tampoc falta tant.
2: Ah, bueno, jo espero estar aquí.
3: Bueno, jo sincerament, jo voldria ja anar ara ja.
2: Jo també. Jo
3: ara ja voldré anar. Ja tinc el síndrome d'anar a veure-la. Perquè a mi, jo he vist tantes coses tan boniques que m'han anat enviant en vídeos que jo ja tinc necessitat humana d'anar a veure-la com està.
2: Si aquí a Tordera es pogués fer un autocar... i, clar, programat, i la gent que vulgui anar, jo m'hi apuntaria, eh?
3: Uh-huh. Bueno, doncs mira, donem idees, a veure si algú la capta.
2: Aviam si algú fa un autocar gran, bueno, gran o petit, i els que vulguem anar ens apuntem i passem un dia molt maco, que jo ja l'he passat aquest dia amb gent d'aquí de Tordera.
3: Uh-huh. Clar.
0: Molt bé, pues, molt bé.
3: Vinga, pues, la sugerència queda això de l'aire.
0: Una bona proposta des del Molta Teca per la gent que vulgui organitzar una sortida a Barcelona i anar a veure la Sagrada Família.
3: Que s'adreci a Ràdio Tordera, no? Clar, perquè si no, com ho farem?
2: No. O aquí, amb el casal, també, que ho facin aquí.
3: Què vas dir? L'esplai?
2: L'esplai, que jo dic el casal l'esplai. D'on sigui, que surti un autocar... Que aviam, que també puc anar particular.
3: Mira, tens al teu costat a la presidenta de l'associació de Fibra Color? No és per nada, però aquesta idea pot ser...
2: Senyora presidenta, per favor.
3: Doncs aquesta idea potser ella la pot agafar com,
1: pues igual,
3: com a bona idea.
0: Tu ets la presidenta de l'associació de veïns de Fibra Color.
1: Sí.
0: Ho diem perquè la gent que no estigui assabentada del poble ho sàpiga.
1: Pues sí,
2: si tenen queixes ja saben on se tenen que
3: dirigir. No, perdona, les queixes de Fibra Color.
0: També és bo que alguns facin felicitacions.
2: Això
1: pues això perquè, ningú ho fa.
0: Sí, doncs jo una vegada vaig anar al dentista, m'ho va fer tan bé que vaig demanar de fer una felicitació.
1: Clar. Pues nosaltres, bueno, jo ja ho diré més endavant, però les festes les farem el 5 i el 6 de setembre.
0: Molt bé.
1: I, bueno, espero...
3: I n'hi ha gent que no és de la Fibra que s'apunta.
1: Sí, però està, tothom està ben acollit.
3: Ben, i clar. Convidats, no?
1: Tothom està ben, molt ben acollit a la Fibra, vull dir que...
0: Bueno, ahir el Sant Pare va dir que Catalunya era un país d'acollida.
3: D'acollida, sí. Justament. I ho va repetir.
1: No,
3: és curiós,
1: veritat,
3: però...
1: Eh?
3: Bueno,
1: i
3: sempre veritat, ho hem parlat,
1: dintre,
3: eh?
1: Dintre de que el caràcter català és molt, molt cap a dintre.
3: Molt sèrio.
1: Sí, molt perquè sério. Som molt... Però jo, mira, una vegada em va dir un senyor, i em va encantar, un senyor andalús, em va dir, os tengo que decir una cosa a los catalanes. Por ejemplo, en Andalucía, tú vas y todo el mundo te abre las puertas, pero después nadie se queda. Y los catalanes, os cuesta mucho abrir una puerta, pero cuando la abrís, es para toda la vida. I és veritat, nosaltres som així. Vull dir, ens costa perquè som més de casa, més tancats, però quan obrim una porta, és per sempre.
3: És un fet real.
1: I és d'acord, no és de per estar bé, sinó és d'acord, és de dintre, que dius, tu entres a casa meva i entres...
3: És un fet real.
1: A la meva família.
3: Sí, sí.
1: I llavors aquest senyor em va encantar perquè va dir, nosotros los andaluces a todo el mundo, venga, la fuerga y venga, todo fiesta, todo y todo el mundo, pero cuando se acaba eso, ya está, ya no hay nada más. Y vosotros os cuesta mucho abrir una puerta, pero en el momento que la abrís es para toda la vida. Dice, yo tengo muchísimos amigos catalanes que es amigos de
3: sí. Tota la vida.
2: Hi ha gent andalusa que és veritat que ho reconeix, això, eh?
0: Sí, sí.
2: Bueno, no sé si ens tocarà... Jo no
0: sí, estic esperant a 11:45 per començar el Molta Teca.
2: Ja
0: que
2: bueno,
0: pues ja estem. Heu demanat de fer una petita aturada per...
2: Home, és que s'ho mereix, no?
1: Em va encantar una cosa que va passar ahir, que va ser la nena cega,
0: sí,
1: que va estar explicant als reis i al papa... com era la creu. I ella
3: com
1: anava explicant...
3: Com ella la creia que era.
1: Clar. No, no, no, no, però ell i va encantar perquè va dir nosotros los ciegos no vemos, però tocando estamos, i li va fer un dibuix al Sant Papa perquè suportés, per com ella veia la creu. Bueno, però ho va explicar.
3: Això no ho vaig veure. Quants anys tenia la nena?
2: Jo l'he vist avui a la primera.
1: 13 anys.
2: Ho ha comentat la periodista, la Sílvia. Quan se li acosta la reina, li diu, quin eres?
1: No la veia.
2: I li diu, soc la reina. I la va acariciar, la reina la acaricia.
0: Ah, molt bé.
2: Sí. Sí, no va ser jo aquest dematí, perquè ahir, clar, la gent parlava i no podies apreciar què passava allà amb la nena. Que jo, la veritat, sí que la tocava, que m'ho vaig pensar que estaria... Però és que es veu que és cegueta total.
1: Sí,
2: pobreta.
1: sí, només
2: és
1: que veu...
2: Ombres. Sí. Bueno, i sentint el Virolai, aquí bueno, s'emociona amb el Virolai.
3: Oh, això va ser ja un punt i a part.
2: Sí, jo l'he cantat molt.
3: Que te deixa la pell, la pell de gallina, gallina totalment.
1: De totes maneres,
3: sí,
1: el Virolai va estar molt bé el primer dia. Va estar molt bé, però ahir a Montserrat...
3: Va estar una mica...
1: No, a Montserrat va ser molt maco.
3: Va estar una mica massa bo.
1: Ah,
3: perquè no me deixa parlar Antonio Batalla sempre.
1: Perquè a Montserrat...
2: I el Sergio Dalma us va agradar amb la cançó.
1: Home, sí.
2: Home. A mi me va encantar.
3: Home, sí. El Sergio de Mis Amores, sí, que diuen... Sí, en Sergio és que, a més, amb la veu que té, sí, espectacular.
2: Aquests nens, quines
3: maco
2: veus que tenen, eh?
3: Clar, sí, és que tenen veuetes de lo que són. Angelets.
1: I n'hi havia una nena.
3: Sí. No podia, sí, potser sí. Que
1: una
3: sí
1: nena a primera fila, sí, cantava una escolaneta. Sí. Vull dir que ja era hora també que obrissin les portes, sí, a les dones.
3: Que algunes nenes també poden fer-lo, esclar.
2: I també maco de cara al Papa, que amb els nens que acostaven els bebès i els nens petitets...
1: Oh, a tothom.
2: A tots, eh?
1: Diu sí, que,
2: sí, me va agradar
1: que
2: molt.
1: Pel matí havia agafat, havia fet la d'això de la creu a 100 i pico de nens. Diu, però aquesta tarda, perquè aquesta per la tarda va ser... I a total mi una cosa que em va encantar, la veritat sigui dita, perquè no pensava que a Barcelona el Papa tingués la rebuda...
3: L'acollida que ha tingut.
2: Sí?
1: I em va encantar... Sí. No, jo pensava que n'hi hauria gent, però no. Però ahir per la tarda em va emocionar moltíssim des del... Mira, des del principi que va sortir des del Palau Episcopal fins que va arribar al carrer Rosselló, estava tot des d'allà fins a la Sagrada Família,
3: que fos
1: ple
3: així
1: de gent, ple de gent, o sigui, vaig pensar
3: emocionada.
1: Ole per nosaltres.
2: Que són els catalans,
1: sí,
2: que
1: ole per nosaltres.
3: Que no solament Madrid, sí, és la ciutat, no, més, saps?, important. Que sí, que va estar molt ple a Madrid també, però aquí, pues, a veure... Sí.
1: A mi em va... Ahir, o sigui...
2: Va ser molt maco, va ser espectacular.
1: Vaig pensar...
2: Amb una paraula, ole, per mi, espectacular tot. Mm. Jo sentada al sofà, eh?
0: Sí, sí.
2: Sopàvem tardíssim, quan se va acabar tot. Bueno, com també sopem
1: després, poquet. I després tenim... Jo també tinc que reconèixer que els catalans, quan tenim que fer una gran...
3: Evento, un gran evento, ho fem amb qualitat, de qualitat.
1: Les Olimpiades van ser, home, precioses, home, i el d'ahir va ser el broche d'oro, o sigui, va preciós ser una passada, com els caps que,
3: home,
1: tenim aquí.
3: Ja ho fan...
2: De moment ha passat, bueno, poc temps, potser alguna crítica tindrem, eh?
0: Sí, sempre, ja
3: sempre.
0: Problema,
3: sempre es pot millorar tot. Sí. Sempre.
0: Va haver-hi problemes ahir amb el cor, sí, perquè sí, en l'última partitura tenien, doncs, una estelada que la podien, sí, treure, va arribar
3: va haver-hi, sí,
0: a la policia cosa, i van ser apartats de l'acte, i se'ls va tenir retinguts una estona, que això ha molestat a molts, perquè, clar, que tu te posin un full on te tens una estelada no és culpa teva.
2: Clar.
3: No. Sí, bueno, sempre hi ha coses que es poden millorar, el que diem.
0: Sempre hi ha coses que es poden millorar, bueno, sí.
2: Però
0: bueno,
2: espero que tot el que ens...
1: Però podem dir una cosa. Sí. Jo no crec que hagi hagut...
3: Això
1: més,
3: no ha embrutit la història.
1: Històries.
0: No.
2: Espero
1: no
2: que... tanta l'emoció que hem tingut nosaltres, els catalans, els que viuen aquí, a Barcelona, com el papa s'hagi quedat amb un bon gust de boca de tot el que li han fet.
1: Se li veia.
2: Va ser preciós. És somrient, es veu simpàtic,
1: eh? Sí. Però se li veia que estava gaudint en tots moments.
3: I a l'espectacle d'ahir vespre igualment.
1: Bueno, ell estava al·lucinant, eh? Sí. La cara que posava era de...
2: És que al final va ser preciós. Espectacular.
3: Sí. A més, focs artificials des de la Sagrada Família. També. Cosa mai vista. Sí. I mai tornarem a veure-la, m'imagino. Sí.
2: Però vull dir,
1: jo plorava.
2: És que hi ha quedat llagrimó. Sí. Que preciós.
1: Jo plorava.
2: És a dir, que la gent, que som ja grans, i n'hi ha encara de més grans, se'n van...
3: Home...
2: senyant amb aquest bon...
3: regust de boca, no?
2: De veure... La veurem acabada, però mira quina cosa tan preciosa.
1: I la Torre Agbar, que va sortir...
0: Sí.
1: Mira el cel.
2: Sí.
1: Tot estava
3: conjuntat per donar un espectacle màgic, és el que es tractava, no?
2: Va ser màgic.
1: Sí.
0: Està molt bé. Doncs ara ja sí, hem d'anar cap a la Molteteca. Tenim publicitat, Miquel? Sí, doncs anem a publicitat i tornem i fem ja aquesta trencadissa i anem per temes... que són...
3: De Salseo,
0: que són una mica menys seriosos.
2: Avui sí, avui donem una notícia
0: que és negativa.
2: És una miqueta negativa.
3: Bueno, després farem una mica de Salseo també, no?
1: A veure, dintre negativa, dintre de tot, tampoc, perquè aquesta dona, tal com estava, el millor que li ha pogut passar és...
3: Bueno, acabar. Ja ho explicarà, no? L'Angie, ara després.
0: Sí, ara ho expliquem. Anem a publicitat.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera.
4: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
5: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Jesús.
1: Entrem ja, estàvem parlant de...
0: Del papa francès? Ai, perdó, del papa Leó.
2: Del papa Leó.
0: Leó, Leó, Leó.
1: Leó 14.
2: Els dimarts, diu que el seu secretari li diu que l'agenda sempre la deixi lliure, perquè els dimarts ell se va a Castell del Gandolfo, i llavors el Juan 23 va fer una piscina allà.
1: Sí.
2: I llavors ell diu que primer fa piscina, després fa el total d'això que té de bicicleta i coses així, i després munta a cavall.
0: Ah, mira que bé.
3: S'ho passa molt bé.
0: Mira que
2: bé. I els dimarts...
0: Perfecte.
2: I els dimarts ell fa això. O sigui, té... El dimarts és per ell.
0: Com un dia de festa per ell.
2: És per ell, i llavors fa tot el dia esports.
1: Molt bé, molt bé. Es diuen que li agrada molt el tennis.
2: També.
0: Sí, també és tenista, també, és veritat. També. Sí, és veritat. Sí. Sí.
1: I que havia practicat el futbol americà, que és una mica...
3: Que és del Madrid, eh? Això
0: no també, Angi, un bon apunte. Del Madrid, sí, que li van preguntar i va quedar molt clar.
1: Ell va dir, el Sant Pare és de tots els equips del món.
0: Sí, clar.
1: Robert Prevost és del Madrid.
0: Que político,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí,
0: que político. Aquí va estar ben bé a l'alçada de lo que s'esperava d'ell.
2: Muy buena respuesta.
0: Vinga,
3: bueno, avui comencem amb la premsa rosa. Aviam, és veritat que feia molts anys que no se sabia res d'ella. Per la gent que ha conegut a la Cristina Blanco, era un evident molt important de la gent...
2: De la gent set.
3: I es va fer molt famós en el programa de la Teresa Campos.
0: Ah, val, sí,
3: de Dia
0: és
3: cert. A Dia.
2: Sí.
3: És la mare de l'actor...
2: Miguel Ángel Muñoz. Sí.
3: És veritat que ara feia molts anys que no se sabia res d'ella. Jo ni sabia que estava tan malalta, perquè aquesta senyora, quan es va fer tan famosa, perquè era evident, ja t'ho dic, la gent famosa... Va tindre la mala idea, diguéssim, que estava en un hotel i va robar tot de targetes de crèdit.
0: Ai, caramba, li calia això? Li calia?
3: No.
0: No calia, no?
3: Perquè
0: ja tenia un nivell econòmic bo, no?
3: Molt famosa. En fi, que això que va passar quan es van enterar, ella, llavors que el seu fill començava a ser actor,
0: famós,
3: que era jovenet,
0: també, no?
3: Que va començar amb el cinema, amb el Palomo Cojo, en l'any 95, 1995, ella que va fer, amb el que m'ha caigut ara, perquè això va ser per totes les televisions, el que havia fet aquesta senyora, que va dir, jo me retiro i dono pas al meu fill, que ara s'està obrint un camí d'actor. Dintre de quan va veure que estava a dalt de tot i que queia a baix de tot
0: amb un
3: perquè
0: pou.
3: Et fet amb un pou,
0: sí.
3: Es veu que va agafar una depressió. I d'aquesta depressió ha estat, diguéssim, amb problemes mentals. No se parlava d'ella, jo almenys, mireu que ja us dic, que a mi m'agrada llegir la premsa rosa, jo no sabia res. I ara fa l'any...
1: Aquest nano és el que va guanyar el Masterchef de cuina?
3: Sí.
1: Ara sí tu millor.
0: Vale.
3: És el que va guanyar el Masterchef de cuina. Jo no el miro aquest programa perquè em posa molt nerviosa.
1: Jo tampoc, però... per guanyar s'ha de ser molt ràpid.
3: Aquest noi l'ha cuidat, la tata, que precisament ara deien l'altre dia, perquè la van enterrar o ahir o avui, perquè es va morir el diumenge.
1: 61 anys és molt jove.
3: Sí, era jove.
1: Sap greu, eh?
3: Tenia, es veu que alguna més enfermetat i li havien tingut que tallar una cama.
0: Ai. Se li va complicar tot bastant.
3: Llavors estava en una residència que diu que ho estava pagant, que ho trobo fantàstic, ho estava pagant el seu fill a la residència. Sí que us diré, supuestamente, que aquest noi, quan va descobrir el que la seva mare havia fet, es va retirar una miqueta d'ella. I que l'ha cuidat ha sigut...
0: Avergonyit.
3: Perquè és que ell començava a ser actor i té molt d'èxit.
0: Li va caure sobre una pedra grossa, eh?
3: I ara, precisament, que farà un any, o passa el temps tan aviat, un any o poder no tant, se li va morir la tata, que és qui l'ha cuidat sempre. Perquè era jovenet quan va passar això.
2: La tata el va criar amb ella.
0: I llavors que se li mor la tata i ara la mama.
3: I ara la mama
0: en poc temps. Persones.
2: Però una cosa... aquesta dona va portar dues nenes,
3: sí,
2: que té dues filles adoptades.
0: Bueno, ella va fer algú bo, també,
3: sí,
0: no?
3: Sí,
0: i se suposa que és també.
3: No, que tindria el bo, no sé per què va tenir aquest mal moment, aquest mal pensament, perquè trobo que no tenia per què fer-ho.
0: No.
3: I li ha costat, doncs...
0: Pues mira, el seu prestigi.
3: Però ella es va fer...
0: A veure, és que fer això... És el seu prestigi, ja, sí. D'estar a dalt del cel a baixar baix.
3: Ella, com a vident, va agafar, perquè llavors també estava en pleno apogeo, a la
0: Belén
3: Esteve.
0: Era bona vident?
3: Bona vident, sí? Per el que diuen.
0: Per el que deien, no?
3: Per el que diuen, bueno, que era molt bona.
2: Tots els famosos vident. Anaven amb ella.
0: Pues se suposa que sí, sí, sí.
3: I ella va agafar...
1: Home, tots els famosos, hi haurà famosos que no creuran en l'evidència.
2: N'hi havia molts.
1: Sí, sí, això és veritat. Molts. Entre el famoseo es porta... Sí.
0: Bueno, a més, això és que... A veure què me passarà. Dime, què me va passar.
2: Perdona, i aquesta inclús anava als programes, o sigui, quan tenien que fer un programa nou... Li preguntaven amb ella
3: com aniria,
2: si tiraria cap endavant o no. I n'hi havia, no me'n recordo ara qui va ser, però va sortir una vegada un, que va dir, jo vaig presentar un programa, o sigui, anava a presentar un programa i ella em va dir, no tindrà èxit, i ho vam retirar cap a fora perquè no...
0: És dir, que era molt bona evident.
3: Sí, sí.
0: Si tots estaven tan esperant la seva decisió, és que ho era.
3: Va fer molta amistat per veure si veia que tornaria el Jesulín amb ella. Perquè és veritat que la Belén Esteve ha estat enamorada del Jesulín.
1: Sí, sí.
3: Jo això ho crec al 100%.
1: Per això li tira tant d'odi.
2: Sí.
0: Claro,
2: I a la dona més.
0: I a la dona
2: va un passo.
3: Aquí va quan el Cristo va fer el programa aquest de Chester,
1: sí.
3: Li va fer una entrevista i aquí ja va parlar ell, perquè a mi m'agrada això del Chester, m'agrada.
1: Sí.
3: I el vaig escoltar i bueno, ha fet veure que estava molt bé amb la seva mare, que poder amb el temps l'ha perdonat, perquè quan veus que la teva mare ha fet una cosa tan malament, però que cau en una depressió i que està malalta, tens que passar pàgina i de dir la meva mare i la tinc que...
1: Clar.
3: Si no, perdonar, portar-me com un fill
1: sí.
3: Bo, diguéssim. Sí, sí, sí.
1: I més si estava malalta ja sí, crònica. Sí. Pues
3: sí, i per lo que diuen, que es veu que li ha donat un infart. Li va donar un infart aquí a la residència. També li van fer ara fa poquet una entrevista, que va amb la cadira de rodes amb la senyora que la cuidava, i que diu que sí, que estava molt contenta, que estava molt contenta de la residència que estava, que els seus fills no faltaven ni un dia que l'anaven a veure.
1: Ah, molt bé.
3: El que sí que t'he dit, que almenys jo no les he vist mai, les dues filles que té adoptives.
1: Ah.
3: No les he vist mai. Però bueno, que potser no volen sortir... No.
2: Bueno, ahir per la tele van sortir.
3: Van sortir
2: les fotos d'elles.
1: Ah, les fotos.
3: Sí, jo no vaig veure, doncs. I bueno, doncs des d'aquí... El senyor la perdonarà, que és l'única que la pot perdonar d'aquesta cosa, que és veritat que tothom es va quedar molt... Però per què ha fet això, aquella senyora? Potser pensava que no va fer presó, això anava bé.
0: Però que curiós que ella mateixa, siguem vidents, sí. No veiés el seu futur.
2: Estàs equivocada. No, justament les persones que tenen... No.
3: No veuen.
2: No. No,
0: però és que me l'ha posat a ou,
2: sí,
0: com es diu.
2: Però no.
3: Li van fer la pregunta, com és? Pues vaya porqueria de vident que ets.
1: Sí. Ai, pobreta. Hi ha un acudit que diu això. Sí. Un senyor que es presenta a una casa d'un evident.
3: Sí, pica la porta.
1: Pica la porta. I l'evident diu, qui és? Diu, vaya merda, evident.
2: Sí. Sí.
3: Pobreta.
1: No sap qui
0: som. Clar.
2: No, però és veritat que els vidents... Sí. No veuen el que et passa a tu. Veuen el de les demés com
0: sí, sí.
2: Quan fas...
0: Sí, sí, ho sé.
2: Depèn de quines coses. Sí. Tu no, per tu no pots... No
0: sí, sí, que no t'ho pots veure
2: tu mateixa. Els demés sí, però tu per tu no. No pots demanar res.
3: I, bueno, i parlant, que també m'hi he enterat ara, i fa 7 anys, parlant d'evidents, la que se va morir va ser, que també va tindre molt d'èxit, la Lola. La bruja Lola.
2: Sí.
3: Que aquesta te posava la vela negra, com
2: sí.
3: Se'l fa des
2: sí.
0: Aquesta posava... No, aquesta no feia mal d'ojo, posava la vela.
2: Te pongo la vela negra.
3: I precisament... Aquella setmana s'ha sabut i ha sortit a la revista,
1: sí,
3: i tot,
1: sí, sí.
3: Que ja, pobreta, fa 7 anys que es veu que els fills no estan pagant el que és el ninxo, ah. I clar, si no pagues on està ella enterrada, doncs igual...
0: Però si no val gaire, por Dios.
3: Bueno, però bueno, per lo que sigui, oi? Els fills... Això, jo dic, què diuen? Perquè també es va fer molt famosa la televisió.
2: Sí, sí.
3: Va sortir en Cròniques Marcianes.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè aquesta evident estava fent de vident, a part de vident també es reivindicava com a bruixa,
3: sí.
1: I va trucar un home jove que li va preguntar per la salut de mi abuela. I ella va dir, ui, tu abuela està molt xunga, tu abuela està molt mal, tu abuela, diu, mi abuela, hija de la gran puta, mi abuela està hace 10 anys que està morta.
2: Sí.
0: La va deixar en evidència.
1: I llavors, ella va saltar amb això de, te voy a poner dos abuelas.
2: No,
1: però és que aquest mateix senyor va acabar trucant al cap de 4 o 5 mesos.
3: Sí.
1: Y le va a decir, quiero preguntar por la salud de mi abuelo. Y digo, ¿qué edad tiene? Y va a ser el que va a decir, 85 por el culo te la hinco.
0: ¡Oh! ¿En directa?
1: En directa.
0: ¡Ah, sí, por Dios! ¡Quin, oh, sí, quin mal personatge!
1: Sí. I des d'aleshores és quan tothom rima 85 i 25. Oi, amb el culo.
0: Ah, clar.
3: No, això no
1: sí, sí. I llavors, com a Cròniques Marcianes,
3: sí,
1: se'n fotien d'ella,
2: sí,
1: una mica per tenir-la contenta,
2: sí, sí,
1: la van incorporar alguns dies
0: al programa, dia, perquè bueno, pogués fer alguna...
3: Oh,
0: era molt... És que, a més a més, els personatges que sortien donaven la nota total,
3: sí.
0: Però i estava bé el programa, eh? Com programa estava molt bé.
1: No, lamentar aquest fet que mori una persona amb 61
3: sí,
1: anys.
3: Sí,
1: és una...
3: sí. Jo ja t'ho dic perquè...
1: La salut és molt important.
3: Lo més. Encara que tinguis 50 euros al monedero.
1: Sí, sí.
3: La veritat.
0: Sí.
3: Jo sóc d'aquest fet.
1: No, és que sense salut no te'n pots buscar
3: tant,
1: la vida, bé.
3: I tant. Clar. Et falta la salut i et falta...
2: Ja pots dir tots els cèntims que vulguis.
1: Sí, sí.
0: Que no et compra.
3: O sigui que, bueno, ara el seu fill, pues, suposo que...
0: Bueno, el seu fill.
3: Ho ha tingut molt, molt tancat, el seu fill. No ha volgut parlar molt d'aquest tema. Ara li ha tocat parlar, perquè clar...
0: Bueno, és que s'ha vist involucrat per la mort.
3: Podem veure, en canvi, ha parlat molt de la tata, eh? Que la troba molt a faltar, que l'ha plorat
2: bueno,
3: molt.
2: Perquè, perquè a veure, aquesta
0: deies,
2: dona ha fet de mare.
0: Per lo que deies, si amb ella es
2: ha
0: va criar...
2: Ha fet de mare.
0: Sí. És normal
3: bueno,
0: que parles
3: ara ens en anem... Ui, sí. Continua, aviam, dit per la revista, eh? La Thyssen, la Tita Thyssen continua estant
0: fotudeta, eh?
3: Delicada,
0: sí.
3: Continua estant aquí on ell
0: a Sant Feliu, té, no?
3: A Sant Feliu de Guíxols. Uh-huh. Les seves filles, com estudien aquí a Barcelona, baixen a la universitat i se passen el cap de setmana
0: aquí amb ella.
2: Bueno, con el, en el barco, en el matamuà.
0: Vale, sí, bueno.
3: Perquè, el
0: però ella no deu anar, no? Ella no, està fotudeta encara per aviam, poder baixar.
3: Ella va dir un dia que no tenia ni tants metges i que estava bé dintre del seu problema sí. que ha passat, que estava bé, però de moment que no està disfrutant dels fills i que, bueno, i que torna a dir una altra vegada que la seva filla gran serà la que...
0: Que portarà el negoci,
3: tot,
0: no?
3: Sí. Portarà tot el problema quan ella falti.
0: Bueno, els negocis, diguem-ne, no?
3: Tots els diners i tot sí. el problema, no. Tot lo... Que a mi m'estranya que no li donin al seu fill, que per això n'hi ha una miqueta de distància.
0: Bueno, però el fill de moment va fent la seva vida.
1: Sí,
0: i
3: el
0: seu
3: fill no
0: seva
3: li fa falta
0: coses.
3: Diners al seu fill.
0: Doncs ja està. Ella ja sap
3: el
0: que fa, perquè és una dona que ha tingut ben posat al cap sempre.
3: I aquí, aquesta és la que no surt gaire. Estic una miqueta angustipada, eh? Aquesta és la que no surt gaire. No me digueu que aquesta noia, per mi, pels
0: Angie,
3: meus,
0: no la veig.
3: Que és l'altra filla,
0: l'altra.
3: Va tindre dos bessones, per mi té una miqueta de semblança en el Borja. Per mi, pels meus ulls, eh?
1: Uh-huh.
3: Que això
0: que són germans,
3: eh?
0: Home.
3: Són germans.
0: No,
2: bueno,
0: que
2: per aquesta no s'assembla res.
3: No. I són bessones, eh?
1: Estem mirant una revista sí. en què apareixen les imatges, no els hi podem transmetre,
3: sí,
1: és una pena.
3: Però jo aquí li trobo
1: sí,
3: així,
1: mica,
3: com
1: sí.
3: diria una amiga
0: el perfil,
3: meva,
0: no?
3: que era andalusa. Allà de dir el perfil deia el corte cara.
0: No l'havia sentit mai.
3: Pues el perfil, jo per mi, té una miqueta de retirada.
0: Bueno, millor.
3: Però bueno.
0: Vale. Todo queda en casa, sí, que és de la família.
3: Sí. Bueno, anem a parlar també que demà se'ns casa la Makoke.
1: Un altre cop?
0: Però la Makoke aquesta no estava ja casada?
2: No.
3: Es tenia que casar...
0: Estava juntada?
3: No.
0: Tampoc?
3: Tenia que casar...
2: Bueno, tenia... Sí, tenia la parella fa sí. una mica de temps. Sí. Que passa que com ha hagut tot el problema amb el Kiko Matamoros...
0: Ah, vale, sí, estem parlant. Angie,
2: va deixar...
0: aquell que tu vas comentar sí. que a mi me caia així una mica...
2: Però va deixar també la boda perquè la jove estava posant malalta.
3: No va dir qui era I va dir, ho tinc, només dic que no estic per casar-me,
0: vale,
3: que sí, és el que anem la gent, ah, això ha sigut mentida, aquesta ara ja la deixarà el nòvio, no.
0: Vale.
3: I després amb el temps es va saber que la seva jove està superant una malaltia, que és una noia molt jove, la de del seu fill.
2: Que no han dit, que no han dit quina és, no, bueno, no se sap.
3: Tothom se pensa el que és.
2: No ho sé.
3: Tothom se pensa el que és.
0: I, llavors, ara
3: I
0: sí.
3: també, ara últimament, diu que gràcies a Déu la cosa va bé, de cara a la seva jove, li ha sortit molt bé el judici, perquè com ella es va declarar que és veritat que havia fet tot això, perquè van amagar diners tant ella com el Quico, que llavors era el seu marit, i de moment s'estalvia la presó. Deien que devia molt diners. Ella ho va dir ben clar, jo he anat a fer Supervivientes, que per mi ho va fer molt bé, va guanyar molts diners i es va treure tot aquest disgust que tenia, no disgust, aquest problema que tenia, amb Hacienda.
0: Ahà, val, sí.
3: Devia
0: tenia
3: molts
0: de pagar
3: diners.
0: Hacienda.
3: Em sembla que ara els hi ha quedat una multa per això, però no faran presó, ni ella ni el Quico, perquè el Quico també al final va dir, sí, és veritat, ho he amagat els diners que tenien per no pagar. I com han dit la veritat...
0: Pues mira, pues això no es pot fer.
3: Bueno, pues s'estalviaran.
0: Por lo tanto, sí. Perquè mira, los que no podem, ai, que arribem justos, sí, doncs paguem.
2: Sí.
0: I doncs en aquest sí. cas, els que poden, els que poden, evidentment, tenen de pagar. Sí.
1: El problema que tenen molts famosos és un tema de caix, que se'n diu, de romanent de diners, que no tenen en metàl·lic, tenen moltes
2: sí,
1: cases.
2: Tenen cases i coses, però...
1: I diners en metàl·lic no en tenen.
2: Sí.
1: No en tenen tants com els de demana Hisenda, perquè guanyen molt.
2: Bueno, clar, sí, però a veure, si claro, tu tens, un, si claro. tu tens una casa on la té ella...
3: Sí, la
2: que, és la millor zona de Madrid,
1: clar,
2: que allà estan la gent de la gent, i llavors si tu tens que pagar, perquè perdona, jo pel meu pis estic pagant impostos,
1: clar, clar, clar,
2: vale?
1: Clar, clar.
2: Pues si jo tinc una merdeta de casa i tinc que pagar X i aquestes tot el que sigui la d'això és un munt de cèntims, o sigui el que val. Pues, o que la vengui, si no pot pagar,
1: clar,
2: que la vengui, clar, i llavors...
3: Bueno, pues demà es casa. Per la setmana que ve segur que sortirà exclusiva.
2: I
3: us podré explicar com ha anat. Va bastanta gent, està superfeliç, fan una parella... Per mi també és espectacular.
2: Ell és molt maco.
3: I ella també, ella estava molt bé,
2: bueno,
3: per l'edat,
2: sí,
3: que té.
2: Però vull dir...
3: Que és veritat que fa molta gimnàsia, que s'ha operat, tot el que vulgueu, però jo la trobo entre que el tipazo que té.
2: Sí,
1: sí, clar.
3: Perquè és veritat que té un
1: sí,
3: tipazo,
1: sí,
3: és alta i esbelta.
1: Sí.
3: Pues li desitgem que li vagi bé la boda,
2: ella,
3: que la disfruti, que la godeixi bé.
1: Home, clar, això
3: i per la setmana que ve,
1: suposo... Som que es casi, que els hi vagi bé. Perquè a molts els hi va regular.
0: Sí. Va, que farem tres cites només avui, que l'Angi acabi després amb la seva última pinzellada. I aquesta que diu, tu no eres l'oveja negra de la família, eres el puto lobo.
2: Hola!
0: I Dios dijo... Solo podrás beber cerveza los días de la semana que empiecen por la letra D. Y el hombre inventó el catalán.
2: Dilluns, dimarts, dimecres.
3: Ay, aquesta és graciosa.
1: Sí, aquesta és bona.
0: Una bona chica conoce sus límites. Una mujer inteligente no tiene ninguno. S'acabó. Angie, acaba, reina.
3: Bueno, direm, ho tenim que dir,
1: sí,
3: la que ha sigut àvia ha sigut la Rosario de la família Flores,
0: ah,
3: la seva filla, la
0: sí,
3: que va tindre amb
0: vale,
3: el Carlos Orellana, ha tingut una nena, una noia que no ha sortit mai... Com
0: sí, sí, com la ella o la seva tieta, no?
3: I està superfeliç de ser àvia.
1: Clar.
3: Sí. I bueno, tota la família està molt contenta.
0: Nena?
3: Una nena,
0: vale.
3: Una nena i clar, jo pregunto perquè clar, amb el Carlos Orellana va tindre aquesta nena, la Rosario, però després es van separar.
2: Sí.
3: Es van separar.
0: Sí.
3: Ell ha fet la seva vida, sí, refer la filla d'una altra senyora, té dos fills més, però que diuen que n'hi ha molt bon rotllo entre
0: ells dos,
3: que és molt important com a parella. La filla va estudiar artes gràfiques, fotogràfiques i producció cinematogràfica, o sigui que amb les pel·lícules, sí. Però s'ha vist ara una foto que estan agafadets amb la maneta de la, del bebè, perquè ja t'he dit que aquesta noia poc ha sortit a les revistes, la filla de la...
0: Bueno, perquè a ella no li deu interessar el famoseo ni tot el...
2: Però perdona, és que la Rosario tampoc no és que estigui no. massa sí. A les portades.
1: Sí. No, no.
0: Està més, està més la, l'altra.
3: Sí.
2: I tampoc.
0: Bueno, i la Lola, una mica més.
2: I la Lolita tampoc.
3: La Lolita em sembla que està una miqueta fastidiada de salut, eh?
0: L'altre dia va sortir en un programa de...
3: Sí. Bueno, està fent Tocar a més suena, sí. està de...
1: S'ha jurat. Hem de marxar.
3: I només això, per la setmana que ve us explicaré més, perquè avui amb el Papa, que ha estat molt bé... continua el problema de l'Anabel Pantoja amb lo de la seva nena del assetjament. Veurem, espero que hagi sigut... Ai, que m'agradaria... M'adonaria tanta pena que es culpessin, que potser ell va tindre aquest mal moment de que la nena li plorava i la va sacsejar una miqueta i que els donguin. Encara tenen 6 mesos més perquè estan estudiant molt i estan super preocupadíssims per veure quina sentència els hi sortirà. Molta gent diuen que els hi traurà la criatura.
0: Home,
3: els hi
0: espero, que no.
1: Espero que no.
3: Jo perquè també. La nena està...
1: És el pitjor que es pot fer.
3: I tant.
0: Però esperem que tot vagi bé.
3: Espero explicar-vos a més aquesta història.
1: Doncs moltes gràcies, Antònia, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Angie.
1: I moltes gràcies...
0: Meli. Avui, Antoni,
1: estic fora de joc.
0: Avui està fora de joc.
1: Estic fora de joc. Vinga, una cosa, vull marxar amb només una cosa. Robert Prevost ha dit: no es pot seguir a Jesús i promoure la guerra. I Robert Prevost és Lleó 14.
0: Sí, senyor. Té tota la raó. Ell i nosaltres, que també l'aplaudim.
3: És la veritat.
0: Sí.
3: És la veritat.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 11 de juny. Les tres paraules del dia són desbrossament, avaluació...
6: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
7: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Bé, comencem la segona hora del programa d'avui, dijous. Com veureu, canvia la veu del presentador, però la ràdio de vegades té aquestes qüestions. Millor dit, la ràdio en directe, ja sabeu tots que això és en directe. La segona part, la segona hora, la que va de 12 a 1, doncs acostumen a haver-hi diferents entrevistes. I n'hi ha una que a mi m'aplau molt, perquè sempre quedo bocabadat amb la seva memòria i el seu coneixement de Catalunya. I realment és un plaer per mi rebre Miquel Grimau.
1: Molt bon dia, gràcies.
0: Molt bon dia, Miquel.
1: Extraordinari dia.
0: Ja veus que estic aquí aterrat, com si hagués caigut d'un paracaídes, per tant, estic una mica orçaida de tot, però tu me diràs quin tema portes, que, sí, de què vols parlar.
1: Ho desenvoluparem, a més, hem entrat a l'emissora pràcticament junts.
0: Sí,
1: junts,
0: sí, sí.
1: Doncs és una cosa espectacular per mi. Comentarem. És un viatge llarg, és de la setmana passada, el cap de setmana passat, i el farem en dos programes, perquè és molt llarg i és molt intens. I molt de sacrifici, sobretot en bicicleta, perquè estem parlant de molt lluny. Són uns quants quilòmetres, experiències, és una festa. Bé, simplement...
0: I tampoc vas pernoctar en algun lloc?
1: No.
0: Ets un cas.
1: No.
0: Vas anar i venir el mateix dia? Bueno, el dia i nit?
1: Seguit. Sí, perquè a més és que la festa va acabar molt tard. És una festa molt llarga i acaba molt de matinada. Esclar, llavors no em quedava cap altre remei. Esclar, que em podia haver quedat, però esclar, això s'ha de programar perquè ubicació, trobar algun establiment per passar la nit, poques hores de nit. Perquè jo ho tenia clar, que a primera hora, ara clareja, a partir d'un quart de sis, ja comença a aclarir. Esclar, vull dir, era molt complicat. A més, em vaig decidir molt tard. Tenia de, sí o sí, seguir. Però, esclar, l'experiència és molt dura. Són molts de quilòmetres, moltes hores. De què parlem?
0: De
1: Berga. De
0: la Patum.
1: De Berga.
0: Mare de Déu, senyor. Vas anar a veure la Patum?
1: És que és...
0: Déu
1: és...
0: meu, però si Berga està, sí,
1: està
0: a l'altra punta de
1: està
0: Catalunya.
1: Està al Berguedà, està per sobre Manresa.
0: És lluny, amb
1: més
0: cotxe.
1: Més enllà de Ripoll.
0: Amb cotxe no acabes d'arribar-hi mai.
1: I, esclar, jo no puc agafar vies ràpides. He d'anar per carreteretes i...
0: Mare!
1: I un pujar i un baixar. L'experiència no coneixia, a més, el Lluçanès. Vaig haver de travessar tot el Lluçanès. I no coneixia Prats de Lluçanets. I també... vaig ser una experiència de dir l'entorn, perquè per conèixer això que has comentat, Catalunya, per tenir, has de trepitjar el territori. I has d'anar a les localitats. I has de conèixer festes, has de conèixer...

0: A bé, i el nom automàticament l'arrastra. I la memòria és capaç de dir, Miquel, és aquest nom. I normalment em sol funcionar. Però, és clar, és molt dur. Diguem...
1: Abans que arribis a Berga, el Lluçanès que està al peu de Berga, abans d'arribar...
0: Sí, està en contacte. Està per sota el Ripollès, o sigui, el Lluçanès està entre Osona, Ripollès, Berguedà i per sobre del Moianès. Està enquadrat en aquestes comarques, pràcticament al centre de Catalunya.
1: Perquè tu, per anar a Berga, quines vies vas utilitzar? Per quins camins?
0: És el que ara volia comentar. Per Constança. Clar, a Vic, a veure, a Vic amb cotxe no hi ha cap dificultat, agafes l'eix i vas. Però clar, amb bicicleta no pots fer-ho. El tradicional de sempre. Com vaig a Osona, sempre passo per allà mateix. Cap Hostalric, Arbúcies, Coll de Rabell, Espinelves, Coll del Buc, Sant Sadurní del Sormor...
1: Sí, deu haver-hi carreteres que són les que hi havia abans de fer l'eix.
0: Com anaves de Sant Hilari a Vic, havies de passar amb alguna d'aquelles.
1: L'eix és, podríem dir, és d'anar ara.
0: Sí, és un transversal que ho...
1: Però abans hi havia camins, no?
0: Sí, la carretera de Sant...
1: Aquests són els que tu utilitzes.
0: Exacte, que han quedat, que algunes estan malmeses o no es cuiden. A Sant Sadurní del Sormor, llavors Coll de Romagats... i de Coll de Romat, Sant Julià de Vilatorta. Què passa a Sant Julià de Vilatorta? Sant Julià de Vilatorta és un bon punt, perquè aquí sí que pots dividir. Si vas cap a Vic, estàs a 4 quilòmetres de Vic. Call d'Atenes, que és el poble entremig de Sant Julià de Vilatorta i Vic, i si vas més cap a dintre Osona, que no has de trepitjar Vic, ja te'n vas cap a Folgueroles, que l'hem comentat moltes vegades, perquè per anar a Manlleu i tot això, i és on va néixer a mossèn Cinto Verdaguer, i d'aquí ja tens Roda de Ter, i ja abarca tot, ja has passat de Vic, ja estàs més enllà de Vic, ja se t'obre, doncs, Manlleu, tens més endintre Torelló, si vols anar cap a la banda de Rupit i tot això, ja comences cap a pujar per Santa Maria que és la banda aquesta més de Collsacabra. Vull dir que hi ha totes aquestes cims, totes aquestes cingleres, doncs, vull dir, que tens tota aquesta banda que ja te'n vas cap a la Garrotxa.
1: Dures, les cingleres?
0: L'Esquirol.
1: Són dures, les cingleres, són molt altes?
0: Sí, clar. Hi ha a baix l'embassament de Sau, hi ha la vall de Sau...
1: Sí, perquè passant per l'eix, veus que hi ha poblacions molt, molt fondes respecte a l'eix.
0: Clar,
1: tot això deuen ser cingleres fortes.
0: Sí, sí, tot. Es veu des d'allà tot el que és el Collsacabra, de l'Esquirol, doncs, d'aquesta zona, i el Cabrerès, el que es diu el Cabrerès, perquè hi ha el santuari de Cabrera, també, per això diu també el Cabrerès. Doncs tot això és una vessant que quedes que tens oberta. I llavors tens la plana després de Vic, i te'n vas cap a Manlleu, que ja és una ciutat gran, i d'aquí ja tens totes les valls i tot el que és el Bisaure, tota la zona nord, doncs, d'aquesta part de Osona, doncs, que toca amb el Ripollès. El Ripollès, i tenim la Garrotxa, que també a l'altra banda. Però, clar, això ja és molt muntanyós, eh? Ja hi ha cims, hi ha el Puigcalm, que ja són cims de més de 1.500 metres d'alçada. Doncs, clar, aquí, en aquest punt de Sant Julià de Vilatorta, doncs, havia d'anar a Vic, havia de passar a Vic, perquè per anar cap a Berga havia d'anar per aquesta banda. A Vic, Vic és creuar tot Vic i anar a buscar on hi ha una carretera, que es diu la carretera de Prats de Lluçanès, que és la que t'aporta, però aquesta carretera enllaça amb una altra, amb una comarcal, la comarcal 62, que fa d'eix, que arriba fins a la vessant propera, doncs, de Gironella, que és per sota de Berga. Jo havia de prendre aquesta després de deixar la carretera que venia de Vic. El que passa, són des de Vic a Berga són 55-56 quilòmetres, però són molt durs. perquè

0: És una carretera que té molt de relleu. És un puja i baixa constant. Això minva.
1: Home, això...
0: Desgasta molt.
1: Això et deu trencar les cames.
0: Sí, clar, perquè em desgasta moltíssim.
1: Perquè tu m'estàs dient que de Vic a Berga hi ha 50 quilòmetres...
0: 55, sí.
1: I de Tordera a Vic ja n'hi deu haver...
0: 60
1: i... anava a dir, més o menys el mateix.
0: Aproximadament...
1: O sigui, estàs parlant de 100 quilòmetres.
0: Aproximadament anar i tornar són cap a uns 250 quilòmetres.
1: Però el que dèiem, amb unes pujades i baixades molt dures.
0: Que no és fàcil, no es pot comptabilitzar o quantificar, de dir, és que hi tenim alçades, perquè Berga està a 700 metres d'alçada, però abans has fet 800, has baixat a 500, has baixat per sota els 500, has tornat pujant als 600, has tornat a pujar als 700.
1: Que són aquests buits que jo veig des de la...
0: En vies ràpides, això està més suavitzat, d'acord? En carreteres d'allò no, perquè les carreteres el que porten, que vas als pobles i als llocarrets, als indrets, perquè connectin tots, les vies ràpides no. Les vies ràpides van, són eixos que van a tocar o capitals de comarca o ciutats grans o que et deixen amb un... Esclar, van una altra tirada. Llavors aprofiten relleus més suaus, no puges tan sovint i no tens aquestes baixades o aquests sots que et trobes amb les carreteres normals. Per què? Perquè, per exemple, Prats de Lluçanès és difícil perquè està com un cim. I tant si vens de la banda de Vic com si vens la banda de Berga, vens de baix, tens de pujar. Què vol dir això? Puges per un costat i si tornes per l'altre has de baixar. Has perdut tota l'alçada. Què vol dir? Has de tornar a recuperar l'alçada per tornar a perdre a Vic.
1: Tornar a baixar.
0: Perquè Vic és un pla,
1: per tornar a baixar.
0: O sigui, que és...
1: Quan arribes al cim has de tornar a baixar.
0: Exacte, i és un constant.
1: I llavors quan arribes a baix torna a començar un altre cim.
0: I és un seguit, perquè això ho dic en general.
1: Això sembla el tu.
0: És molt, molt, molt complicat, molt complexa. Diguem que és que aquesta carretera, jo a Prats del Lluçanès no hi havia arribat, no hi havia passat mai. Berga sí que coneixia. Conec Ripoll, conec Manresa, però clar, és nova, és una comarca nova. Lluçanès, que havia sigut sempre com el Moianès, el que passa que el Moianès és anterior, doncs en capital a Prats de Lluçanès. Era una de les capitals de comarca, una de les que trep els extrems i tot això que encara em queden, però de Catalunya molta bona part de les capitals de comarques hi he passat en bicicleta. I bé, era una altra fita era conèixer doncs, Prats de Lluçanès. Va ser dur, perquè a més un dia de calor, no era una calor excessiva, però sí que desgasta moltíssim, i a més aquest puja i baixa. El meu sentit era viure la festa de la Patum. Sabia que...
1: Surs de Tordera a quina hora?
0: Tres quarts de nou vaig sortir. No, sabia que havia d'arribar abans de les 9 del vespre, del capvespre, perquè començava en quarts de 10. A dos quarts de comença la festa.
1: I quina arribes, a Berga?
0: Vaig arribar uns minuts abans de les 8.
1: Déu-n'hi-do,
0: sobrat. Bueno, sí, sobrat però, en l'aspecte...
1: Però devies estar rebentat.
0: Sí, no vaig arribar molt fresquet, això ja ho sabia.
1: Perquè si poguessis donar una dutxa llavors, però...
0: No,
1: això no la pots donar.
0: No, no, i a més, corre cuita, buscar un...
1: Menjar...
0: Un bar o alguna cosa per fer una mica de sopar.
1: Imagina't, gent, sí, tot deu estar planíssim.
0: Sí, acabaven el pa, els entrepans on tenien, no d'allò, a fer alguna beguda, i després buscar a veure algun endoll per carregar la bateria del... Sí, perquè si no, aquest dia m'hagués quedat... he tingut diversos aparells, bateries exteriors per recarregar, però sempre s'espatllen, sempre els hi passen coses. És una altra de les coses perquè, esclar, assumir que vas a una festa i que no podràs fer vídeos ni fotografies perquè no tens el mòbil, la bateria carregada, és un fracàs, això. Has de buscar, abans de menjar, abans de buscar el teu àpat i el que sigui, has de buscar un punt per carregar el mòbil. has de tenir el car... Llavors menjaràs o no, ja t'ho buscaràs la vida.
1: Què vas, a un restaurant?
0: En un bar vaig poder aconseguir. Allà dret i d'allò vaig aconseguir, vaig poder... Sí, sí, no, no va haver-hi... Esclar, tenia una hora i mitja.
1: Tenies un problema, i un problema greu, i és que la Patum, jo no hi he estat mai, però a mi m'imagino que deu haver-hi tanta quantitat de forasters,
0: sí,
1: que deuen ocupar carrers, bars, restaurants...
0: Tot
1: deu estar ocupat.
0: Vaig anar bé, perquè vaig anar a una petita placeta abans, perquè a interior és un carrer, és la plaça Sant Pere, on hi ha l'Ajuntament, no és gaire gran, és una placeta d'allò, però la quantitat de gent que s'agrupa a tots els carrers adjacents, tots els que porta allà, és grandíssim. Doncs diguem, doncs el recorregut ja l'hem fet, d'acord? Hem sortit de Vic, està molt bé, ho hem patit, hi ha poblacions no gaires, que siguin un pèl important. Hi ha Olost, que això pertany també a Lluçanès, abans d'arribar a Prats de Lluçanès. Prats de Lluçanès vaig entrar un moment, però com que és...
1: No hi he estat mai.
0: Sí, queda una mica a l'interior de la carretera.
1: És petit, gran, com és? No hi he estat
0: bé,
1: mai.
0: Bé, tampoc, a veure, Lluçanès no és molt...
1: No, però Prats de Lluçanès
0: no està molt habitat, és una població petita, no és molt gran, però és la capital de comarca. Vull dir, és això, i està un quilòmetre i mig separat de la carretera, o sigui que has d'entrar-hi expressament.
1: Has d'anar-hi expressament.
0: O sigui, no passes de llarg i no veus, però sí que veus tot perquè vas pujant la carretera, és una carretera que vull dir que tens una... Hi ha un quilòmetre, entre un quilòmetre i dos, hi ha un desnivell de 200 metres, o 200 i escaig. Vull dir, s'ha de fa, i allò que dius, vas... el que sí que he de dir, que això m'ho he saltat, i això ho podem comentar, perquè ho farem al programa següent, també ho explicarem, a part de... avui ens centrarem més ara al final, doncs a la festa, doncs que vaig fer un bon àpat a Vic. Que no. Això també... No vas, anava malament,
1: vas carregar de proteïna.
0: Sí, bueno, i, bé, un
1: proteïna
0: menú...
1: Proteïna i hidrats de carbó, sí, perquè també necessitaves.
0: I un menú, sí, sí, perquè a més ho vaig dir i me van posar puré de patata i vaig anar bé. Doncs diguem que hi ha la població d'Olost i després ve a Prats de Lluçanès i llavors sí, que perquè està molt, molt al costat del Berguedà. La capital. Prats de Lluçanès està a poc d'entrar a la comarca del Berguedà, està arran. I llavors, una vegada entres, ja per sota, hi ha Gironella, que és una altra més o menys important. Doncs aquí, la carretera on jo havia de girar, està molt a prop de Gironella. I llavors sí, de Gironella ja queden els últims 7 quilòmetres per arribar, doncs,
1: a Berga.
0: El que passa que ve amunt, perquè aquí he anat baixant, l'últim tram he baixat.
1: Reposaves.
0: I aquests 7 quilòmetres em van costar moltíssim.
1: No dius que baixaves?
0: No, aquesta ja era pujada.
1: Ah, era pujada.
0: Sí, a la part de Gironella, que vas cap a...
1: Cap
0: a...
1: Que
0: no, venia de la baixada i ja pujava, sí, perquè queda més
1: perquè
0: amunt.
1: Perquè Berga queda alt.
0: Sí, vas de guanyar dels 600 aquella... metres, 700 metres.
1: Té
0: està
1: el famós
0: 700
1: mirador aquell que
0: sí,
1: té...
0: Sí,
1: que aquell mirador deu estar alt, no?
0: Sí, no, clar, això és el que és el poble. Mm. Les carrers d'això, sí. Però clar, va més amunt el terme.
1: Mare de Déu de...
0: Sí, hi ha una Mare de Déu, sí. El que passa que ara jo tampoc no...
1: És un mirador espectacular,
0: sí,
1: perquè té una vista
0: molta cosa,
1: espectacular.
0: Hi ha molta cosa. De... Home, Berga, a veure, jo hi havia passat en bicicleta, inclús d'anar, això he dit, de Ripoll a Manresa, ho vaig una vegada, però esclar, no m'hi havia aturat mai. Els carrers són molt macos, estan molt bé, és un poble que està molt ben conservat, que, bé, hi ha cases de tot tipus, però els carrers són complicats, són estrets, són d'allò, però un geogràfic molt important, a part que estàvem plens de gent i això aquest dia, clar, no té res a veure amb el que és la normalitat, no? I sí que vaig donar compte, doncs, que pujava i que se me va fer molt llarg. Em va costar. Era...
1: Normal.
0: Sí, clar.
1: Portaves...
0: Ja, portava moltes hores, clar.
1: Portaves quasi 15 hores de bicicleta.
0: A les 9 del matí fins als 8 del vespre, són moltes hores. Són moltes hores i, esclar, vulguis o no vulguis, marca, no? Desgasta. Una vegada, doncs, això, doncs, és el que hem comentat, per fer una mica d'àpat, un entrepà, que em sembla que vaig agafar el darrer. Llavors teníem biquinis... vaig menjar, perquè jo també tenia una mica de gana, i dic, com que ja no sé quan tornaré a menjar, sí que portava uns petits entrepans jo en la motxilla i ja però una mica de cosa.
1: Els volies conservar sí, per sí, si tenies però, clar, alguna emergència.
0: Havia de guardar-los per més endavant per si tenia necessitat, perquè, clar, jo no sabia si esmorzaria l'endemà o com aniria, i encara què faria.
1: T'emportes alguna vegada algun suplement alimentici? Mai. Només menjar.
0: Productes energètics i begudes energètiques no prenc. Hi ha molta química, ja ho he dit, cadascú que faci el que vulgui. Mm-hmm. Sí que te dono més rendiment, però jo vull conservar dintre el patiment, a veure, controlant i tot això, els òrgans que no els estimuli tant, perquè és un estímul. A veure, tens més energia perquè, clar, fas produir més intensitat, doncs, els òrgans. Esclar, això és un patiment, al fi i al cap, però més gran que jo el que faig natural.
1: Sí, després això és com les carreteres, que en el moment que ho veus tens la pujada, però després ve la baixada.
0: Exacte. Vull dir, és tot això igual, perquè, clar, si un producte aquesta energia te dona d'allò, llavors te baixa molt, molt ràpid, tens la caiguda aquesta...
1: I suposo.
0: Que, esclar, és molt, molt dur. Doncs, diguem, una vegada arribat a això, carregat el mòbil, devien ser sobre les 9, la gent ja veia que anava, doncs, pels diferents carrons, depèn de les entrades de la plaça. Jo vaig agafar una, no sabia on tenia a parar, però sí, era la banda al costat de l'Ajuntament, els altres carrers anaven a l'altra banda, jo crec que vaig estar bé dintre la visió. El que passa que quan arribes a l'entrada de la plaça, no pots accedir-hi, perquè ja està plena. Oh. No hi ha capacitat. A veure, no et pots veure.
1: Estan allà com sardines.
0: Sí, pitjor. Encara pitjor, perquè llavors, com fan les comparses i fan tota la festa, han de deixar espai al mig, cosa que han de remarcar constantment pels altaveus, que deixin separació, com hi ha el ball de l'Àliga, com hi ha el ball dels nans...
1: La Potunda ocupa bastant d'espai, no? És grosset, oi?
0: Sí, però, és clar, són elements sueltos, no? Com que no actuen tots de cop, van buscant parcel·les i van d'allò. Llavors hi ha com un equip de seguretat que la gent, perquè no s'agolpi en el quadro o en l'espai on hi ha els diferents elements, han de fer de barrera.
1: Fan cordó.
0: Sí, fan cordó, perquè, clar, la gent no s'aboca, volen tocar l'àliga, volen... No, d'allò...
1: No la deixen tocar?
0: No, perquè, clar, és que si no, al final farien caure perquè han de ballar, ha d'estar, i és molt cansat també. Els gegants, també. Hi ha el ball dels gegants, també, que en diferents facetes, doncs, ha d'actuar. I què passa? Que hi ha la Copla, ciutat de Berga, que fa la música. No és una música gravada, això tampoc no ho sabia. La Copla en directe.
1: No l'he vist mai per la tele, no? Sí, deu estar amagada a algun lloc.
0: No està, hi ha com una espècie d'escenari on te posa que la Patum és patrimoni oral immaterial de l'humanitat, que va ser el 2005 per la UNESCO, doncs hi ha com una tarima, com un escenari, i ells estan a dalt de tot.
1: Molt.
0: Llavors hi ha...
1: I és Cobla.
0: Sí.
1: És Cobla.
0: Sí, sí, és Cobla. Cobla, sí, tant. Ciutat de Berga. Sí, sí, sí. Però és que són 5 hores i mitja.
1: I quin tipus de música toca, la Cobla?
0: Són músiques festives, totes, però molt, molt, molt seguides. La gent amb els braços...
1: De saltar i ballar, no?
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: Ho veus per la tele que salten...
0: Però... Són alegres, són músiques que enganxen.
1: Popular,
0: són
1: sí.
0: D'allò, de tot tipus, eh? N'hi ha que semblen gairebé, hasta diries, sembla una sarsuela, no? Com una mica de barreja,
1: val,
0: tot això.
1: Festiva. Però,
0: sí, sí, festiva total, eh? I la gent segueix, salta, estira sí, els braços.
1: Sí, això ho veus per la televisió. Sí,
0: sí, sí, sí. Podeu d'allò. Estar allà, com ho vius, és fantàstic. Jo ho dic.
1: Contagia.
0: Sí, el que passa que jo... Esclar, primer, que estava amb una paret del canto, perquè l'Ajuntament no d'allò, no va... Sí que llavors, cap al final, em vaig poder posar una mica més a la plaça, perquè la gent ja... gent que no es troba bé, vaig veure gent que les tenim d'acompanyar.
1: Perquè van una mica beguts.
0: clar, es fan moltes barreges, es fuma, vull dir, jo què sé, clar... És
1: hi ha de tot, no?
0: Això, la festa, és que és així, vull dir que...
1: A passar-s'ho bé, i
0: exactament,
1: per passar-s'ho bé...
0: I a vegades perds,
1: si cal,
0: sí,
1: si
0: perds
1: cal
0: les mesures, el control i
1: si,
0: tot això,
1: no, si
0: però
1: cal...
0: És festa, clar, qui no ha passat alguna festa i s'ha excedit i ha fet coses que no devia fer i llavors s'ha trobat malament, bé, això passa. Vull dir, la festa...
1: No, esclar, lògicament...
0: I entre tanta gent...
1: Sense prendre res, pot passar i vagi si prens coses.
0: Exactament, exactament. Sí, o pots trobar que, potser potser, no n'hi veus o no fas d'allò, però tens a l'estómac o alguna cosa i t'has
1: sentat
0: malament.
1: Sí, que
0: o potser t'has marejat. Perquè, clar, el que s'ha de dir, el que es diuen, hi ha dos episodis, dos períodes, que es diu el salt de plens. Hi ha un primer i un segon. Un es fa a la mitjanit, sobre les 12, i l'altre es fa a quarts de 3 de la matinada. Val? A veure, jo en aquest transcurs sí que vaig escapar-me...
1: I sempre són els mateixos allà ballant tantes hores, saltant i ballant?
0: Mare. Clar, són diferents... És que, clar, conjunt... Els músics, no sé si són d'allò, però els músics sí, perquè no sé si hi ha algú que es canvia o el que sigui, però estan allà, eh?
1: La plaça està plena.
0: I a les 3, quan vaig
1: la sortir... La plaça segueix plena.
0: Sí, cap al final hi ha un mica més espai, no? Però bé, continua plena, si està bé, perquè l'últim ball és el de Revolts, que és els dels gegants, vull dir que... I és 3, un quart o 4.
1: T'he tallat quan anaves a explicar sí, això de les 12.
0: Sí, a les 12, no, que es fa el del salt del plen, perquè això sí que és un... avisen, eh? Perquè no te'ls pots situar, és que has d'anar, per això, aquests barrets, perquè la pólvora, la pirotècnica és bestial, eh? Allò sembla... bé, no és un correfoc normal, és com un correfoc...
1: Això els que estan a la plaça ho fan.
0: Sí. Bueno, ja... O sigui, els que estan a la plaça que ho viuen, el gent en general, llavors s'incorporen com un cordó...
1: A les especialistes.
0: Sí, com un cordó que es van situant, van entrant cada una de les entrades dels carrers que van a la plaça, carregats de tot tipus de...
1: Sí, de pólvora, pirotècnica...
0: Coets, tot això ho porten tot. A més, n'hi ha uns vestits que van protegits, que porten tots els coets i tot allò sobre el cap.
1: Mare!
0: I ho encenen. Són com antorxes. Van protegits, amb uns trajes, vull dir, que com a espècie de fulles, no sé si són vegetals o el que sigui, per protegir-se, o sigui, és com si no es poguessin veure dintre una vegetació aquests vegetals, aquestes fulles...
1: Com camuflatge,
0: sí, com un camuflatge d'allò, doncs, però carregats tot. I arriba un moment que allò és... una guerra, sembla tot, explosiona tot, tota la plaça retruny, tot són explosions, i van donant voltes i la gent no es pot quedar quieta, perquè si no em paren tot el cordó aquest i han de seguir donant la volta. És clar, ja van protegits, per això hi ha aquests barrets, repeteixo, han d'anar vestits, perquè clar, es poden haver-hi cremades. I llavors, una altra mida de seguretat que tenen, que els accessos, llavors hi ha vigilància de seguretat, els tanquen. No, els que estem a dintre el recinte o
1: quedem
0: ja dintre de la plaça...
1: Dintre.
0: Quedem tancats, no podem sortir fora. Mentre dura això, no podem.
1: No pot sortir
0: ningú. I no pot
1: entrar
0: ningú. No pot entrar ningú. Perquè no hi hagi avalanxes. Clar, perquè, clar, aquí podria haver-hi algun incident greu.
1: Està ben estudiada, veig, aquesta festa.
0: Sí. El que passa, que sempre hi ha els típics grups que van com van, i s'enfronten els guardes de seguretat, perquè jo ho vaig veure, jo vaig estar allà.
1: Van tocats, ja ho hem parlat abans.
0: I baralles... Van i d'allò que, corredisses, perquè mentre el cordó dels de seguretat hi ha una mica de forat, doncs es posen a córrer per travessar d'allò. Llavors els han de perseguir cap a dintre la plaça, els de seguretat, hi ha corredisses. Jo ho vaig viure, va semblar... Clar, és que és el que pot passar.
1: I això és el que a ells els diverteix...
0: Sí,
1: i
0: però
1: canvi...
0: clar, és un perill. És un perill. És
1: com
0: un perill,
1: ells s'ho passen pipa.
0: Ah, sí, clar. Però això, clar. Sí. Doncs aquesta és la mesura. Però allò... I llavors hi ha un altre segon salt de plens, que es diu, que és a quarts de 3. Comença a quarts de 3. I bé, allò ja és l'acabament, perquè...
1: Torna a ser pirotècnica.
0: Sí, sí, sí, torna, repeteix. És el mateix cas que a la mitjanit. Vull dir, tot continua tot igual. Tot
1: va, continua. Vaia nit.
0: Sí, sí, sí. I llavors acaba amb un ball dels gegants, que es diu de Revolts, amb la música mateixa, aquesta festiva.
1: Sí, els gegants que van entre a les 3 de la matinada.
0: Ja són, ja han fet diverses actuacions, eh? Ah, són repeticions. L'Àliga també, perquè hi ha dues d'allò.
1: Però l'estrella és l'Àliga, no?
0: Sí, però l'Àliga, clar, és petita, entra, queda al centre. Surt. Llavors hi ha els dragons, que també van carregats, sí, de pirotècnia.
1: Els he vist,
0: també,
1: els he vist.
0: Sí, que són d'allò, que els porten i van rascant i van explosionant. I aquí, doncs, la festa, doncs, va acabar en aquí. Llavors, la setmana que ve continuarem ja l'acabament i la tornada.
1: Miquel, si hi ha una festa desconeguda per mi i només coneguda a través dels mitjans, és la Patum de Berga. Amb la seguretat de que no hi seré, no la veuré mai en directe ni hi seré mai. A tu avui me la fic quasi bé, visionar en directe.
0: Amb imatges, si tens d'allò oportunitat, tindràs molta avantatge.
1: Et felicito perquè has trobat
0: Intento, perquè són molts moments i són 5 hores i mitja, eh? N'hi ha per explicar.
1: Mira, quan he vingut aquí a la ràdio, hi havia aquí fora uns nens petits, canalla, de, no sé, 5-6 anys. Després he vist que en Martí els ha... entrevistava de dos en dos o de tres en tres, però estaven esperant aquí fora. I doncs, no sé si són d'algun centre de dansa, estaven fent unes acrobàcies de posar les mans a terra, els peus en l'aire, aquí mig de la plaça. I jo pensava, la dificultat que has tingut tu per venir de casa aquí, i ara veus aquesta canalla fent això...
0: Demostratiu de la vida.
1: T'entra una enveja, una ràbia, però escolta,
0: És tot el...
1: El món és així, fill meu. No et vulguis fer gran, Miquel, perquè...
0: Va, però si podem explicar coses...
1: Perquè pots explicar coses molt maques, i avui n'ha sigut una d'elles.
0: Perfecte.
1: Ha sigut un plaer, Miquel.
0: A reveure.
2: Ràdio Tordera. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 1302 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Bé, bé, ja la darrera part del programa, d'ara fins a la una. Aquesta segona hora sempre acostuma a ser, doncs, d'això, d'entrevistes, i avui he de reconèixer que vaig a fer una entrevista que no hauria pensat mai. Es tracta de la Carmen Tàpies Viver. Carmen, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Avui en descobriràs tu aquesta faceta amagada que tens, que jo desconeixia, però al 100%. Aquí me posen com a titular la creativitat no té edat, cert.
1: No.
0: Això és cert.
1: Amb no. Això no és, és una cosa que
0: ja
1: s'hi neix.
0: No és pas tu, mira, aquí em tens a mi, aprenent davant d'un micròfon que no m'ho hauria pensat mai. Mm. Avui ens acompanya una dona molt coneguda per molta gent del poble, això sí. Jo parlo de la faceta aquesta de la creativitat, però de coneguda, molt coneguda, perquè precisament la seva parella era una persona molt coneguda. Una persona creativa, activa, generosa i sempre disposada a compartir el que sap. Al llarg de la seva vida ha cosit, ha creat, ha reciclat, ha col·laborat, ha ajudat a decorar espais, ha participat en projectes sempre creatius i encara avui continua aprenent coses noves. Això tots, jo també. Actualment realitza activitats de manualitats. Col·labora amb l'Associació de Dones, on cada 15 dies comparteix un taller de manualitats. Però, sobretot, hi ha una cosa que la defineix: la seva capacitat de reunir persones al seu voltant per crear. Bueno, Carmen, doncs, siguis molt benvinguda. Si et sembla, doncs, començarem l'entrevista i tu aniràs responguent
1: a
0: l'entrevista que t'anirem fent.
1: Sí.
0: Quan la gent parla de tu, gairebé sempre surt la mateixa paraula: creativitat. Tu consideres una persona creativa?
1: Sí, crec que sí, bastant. Sí, sí. És una cosa que m'ha agradat sempre fer amb les mans, fer paper, fer coses amb roba, amb materials reciclats. Quan qualsevol cosa me ve la idea, i amb fulles d'arbres. Jo quan veig una fulla d'un arbre, ja per mi ja és una flor, ja faig una flor. I faig moltes coses, sí. Sí, sí, m'agrada, m'agrada. Bueno, tinc ajuda també, tinc les veïnes que m'ajuden, però sí.
0: La naturalesa humana és tan singular. Sóc incapaç de fer coses amb les mans.
1: Sí.
0: Sóc incapaç. Sóc tan inepte fent coses. I, en canvi, tu...
1: Jo, gràcies a Déu...
0: Tu és tot al revés.
1: Sí, curiós, jo estar sentada amb una taula davant i fer coses, el meu, m'agrada moltíssim.
0: Sóc inútil en fer coses.
1: Ara sort no tinc.
0: No, sí. Ja ho veig.
1: Sí, sí, sí.
0: La creativitat és una cosa que es porta dins o es pot aprendre? No. Aquesta t'ho contesto jo una mica. Tu contesta el que creguis, però jo no n'aprendré mai.
1: És una cosa que ja ho portes a dintre.
0: El
1: que passa que després pots anar practicant més o menys, o el pots anar estudiant, o, bueno... Clar, al meu temps no hi havia gaires coses per poder anar a aprendre. Ara n'hi ha moltíssimes, i encara estic prenent, sí.
0: I tal com està avui dia la societat i el desenvolupament de les tècniques i les tecnologies...
1: Sí. El que passa que a mi m'agrada aprendre les tècniques. I un cop tinc la tècnica presa, al meu cap, per exemple, me surt coses el que em surten. M'entens? La millor prenc i me diuen que vagi cap aquí i el meu cap me dona perquè surti cap allà. Però ja tinc la tècnica,
0: però,
1: diríem.
0: Però te'n surts, reixis.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara es parla molt del reciclatge i de reutilitzar materials.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí pots donar un cop de mà a molta gent. Vosaltres ja ho feu fa molts anys, però com es fa això?
1: Doncs ja et ve. Tu veus una cosa que potser una altra persona no hi donarà cap importància i tu dius, mira, això podria fer...
0: Com quina?
1: El que sigui. Mira, ja t'explicaré un cas que me va passar l'altre dia. Tu ja saps que vivim a Sant Pere i tenim la vinya allà a la vora i hi ha uns arbres molt grans. Doncs aquells arbres deixen anar fulles, no? Jo escombrava el carrer i dic, mare, aquestes fulles podries fer una flor. pues vaig anar, aquelles no les vaig fer servir, no? Vaig anar allà a l'arbre aquell, vaig agafar-les, vaig agafar-ne i vaig fer unes flors així grosses, precioses.
0: Què dius ara?
1: Me va venir així, me va venir així.
0: Increïble.
1: Fa com a casa tinc una magnòlia i he arribat a fer unes flors precioses. Me surt, me surt.
0: Carme, tu ets un artista, eh?
1: Bueno, m'ho diuen, però jo, jo no... No sé, és una cosa que la trobo normal, m'entens? Però bueno...
0: De fet, moltes de les teves creacions han estat relacionades amb festes i celebracions.
1: Sí, sí, perquè també... També he decorat l'Eglésia de Tordera, Sant Ponç, el Vilar...
0: Ah, veus, això no sabia que tu col·laboraves amb això.
1: Pues sí, mira, però bueno, sempre amb amistats i família, eh? Vull dir que jo no mai he cobrat un euro.
0: No, no, ho entenc, ho entenc.
1: Vull dir, per afició, m'ho demanen.
0: Doncs la idea de què posaries, sí, aquí, doncs la idea de com ho faries...
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors la nit el cap me volta molt i penso, ui, te potser faries així, això, podria fer-ho. I a medida que vas fent, també vas creant.
0: Queda la decoració de lo que tu has, primer has creat, però abans havies pensat.
1: Sí, sí, vull dir que...
0: O sigui que podries haver sigut decoradora ben,
1: sí,
0: ben clar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquí veig que pregunti pel Carnestoltes, que ha estat una de les teves passions.
1: Sí, vestits de paper, petits de guants... Vestits de... Sempre hem fet de la Sant Pere, fem la reina de Carnestoltes. I doncs allà fa molts anys que he fet els vestits enormes, guapíssims, sí, de paper de cel·lofan, paper, bueno, de fesols blancs.
0: Tu agafes paper i fas un vestit.
1: Bueno, més o menys, sí, sí, sí.
0: Increïble.
1: Però
0: jo
1: no
0: ho he vist, jo ho he vist per televisió, que per allà, allà i damunt...
1: Amb, sí, bueno, allà russa. És un altre estil, allà ja tenen...
0: Que fan concursos de, sí, vestits de paper.
1: De paper. Vaig anar-hi a veure'ls,
0: allò, sí?
1: Allò és per treure't el barret, eh? És preciós, allò és preciós. Vaig disfrutar-hi moltíssim, moltíssim.
0: Clar, perquè és el teu.
1: Ara, però és que allà... Fins al fil el fan de paper.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí. Treballen tot l'any, eh? Tota la gent, sí.
0: I quines persones hi intervenen?
1: Gent del poble.
0: Mestresses de casa?
1: Gent del poble, sí, sí, sí.
0: Increïble.
1: Allà allò és algo fora de sèrie. Aquí és més fantasiós, diríem. Més de volum. I, bueno, sí. Inclús la reina d'aquest any de la Tordera portava un vestit nostre. Sí. Perquè tenim la neta, que és fotògrafa, i també havia de fer vestits així per... i els hi he anat fent tots i esclar, em vaig fer-ne de molt macos, més bé per ella, i ara van servint per la reina de Carnestoltes.
0: Increïble, jo quan ho penso és que...
1: Sí, i decorar perquè... la taula de, per exemple, de Sant Pere. La taula de Sant Pere
0: deu ser espectacular, tu, quan decores taula.
1: Això sí, també ho he fet. Ara estic pensant el que fusaré a la capella de Sant Pere, que la capella de Sant Pere hi tenim molta estimació, l'Esteve se l'estimava en bogeria, i amb un orn d'ell, bueno, em fa il·lusió arreglar-la.
0: Tu segueixes el fil.
1: L'any passat li van fer una decoració molt bonica, amb uns llibres fets de... Bueno, que tenia ell.
0: Això el dia de Sant Pere.
1: El dia de Sant Pere, la missa que fan a Sant Pere. I, bueno, hi vaig fent coses, sí, sí, sí.
0: Si parlem de paper, vol dir que utilitzes sempre materials reciclats.
1: Sí, perquè inclús un any, per Sant Jordi, vaig fer unes roses de llibres antics. De llibres antics vaig fer moltes roses per Sant Jordi. L'any passat era. Aquest any no, aquest any els van fer de roba, però l'any passat eren de paper, de llibres vells, d'aquells...
0: Que havien de llançar.
1: Sí, això, que els van buscar perquè fossin, ja que els llançaven, i els vàrem recuperar fent roses.
0: Sé de què va, perquè jo em trobo que de vegades me regalen un llibre i dic que és que ja no m'hi caben, sí. I em poso davant de la biblioteca per veure quin llibre llenço i... I aquest no, ai, aquest no, aquest tampoc, i acabo llançant-ne un o dos, quan sí. Em volia llançar 50.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Passa
1: sí.
0: Això ara, ningú els vol, ni a la biblioteca,
1: sí, no,
0: ningú
1: no,
0: vol
1: no,
0: llibres
1: no.
0: Vells, ningú.
1: No, ja ho sé, però si a casa està...
0: No, ningú els vol.
1: I, bueno, de moment els guardem, sí,
0: Hi ha persones que quan es fan grans diuen jo ja ho he après tot,
1: no.
0: El que havia d'aprendre.
1: No, això no és pas veritat. Es pot aprendre sempre i cada dia. Sempre aprens coses noves. Jo estic aprenent encara.
0: Això es passa a tots. A mi em passa aquí, a aquesta casa.
1: Sí.
0: A casa, sí, cada sí, dia sí, tinc d'aprendre
1: sí,
0: coses
1: sí,
0: noves.
1: Sí, sí, sí. M'agrada molt aprendre i reconec que hi ha molt per aprendre.
0: Aquí m'han apuntat que també fas ceràmica.
1: Sí, ara faig un curset de ceràmica que m'encanta. Perquè el que m'agrada molt és la creativitat. O sigui, que me deixin fer una mica el que jo vull. Aquell noi molt trempat i molt, bueno, molt, molt...
0: Però és d'aquí Tordera?
1: Bueno, viu a fora, però bé...
0: Ah, ve ensenyar
1: fill,
0: aquí.
1: Era fill d'aquí.
0: I ve ensenyar.
1: I, bueno, bé, i sí, vaig tenir la sort que em va poder agafar. I ara faig coses que, bueno, potser no seran tan maques com si les anés a comprar a la botiga, però són fetes meves. I...
0: Tu fas, agafes el fang... Aquella màquina que jo he vist alguna vegada que pedalen i així, i amb les mans li dones
1: no,
0: la forma...
1: No, no, ara és una tècnica diferent.
0: Val, explico, explico.
1: No fem amb allò... El
0: com ho feu?
1: Que dona volta, sinó que el fang ja ve fet, ja ve preparat. El fang només s'ha de planar i s'ha de polir. I llavors tu fas la figura que tu te surt. Bueno, jo ja dic, la que m'ensenyin, no, la que me surt. I llavors allà pots fer virgueries.
0: I una vegada li has donat la forma com el...
1: Llavors ho han de coure.
0: I com ho fas?
1: Llavors aquell noi té uns forns...
0: Per tu no. No pots fer-ho a casa.
1: No, a casa no. Això aquell noi ja ho cou.
0: Perquè et falta el forn.
1: I després com està cuit, un altre dia que hi vaig, llavors ho pintem.
0: M'ho
1: ensenya de pintar, que és un historial, eh?
0: M'imagino. Sí.
1: I també hi fem dibuixos amb plantes naturals. Ara mateix faig unes coses amb unes fulles d'olivera, no fulles branques d'olivera, les calquemen allà, llavors les pintem, es torna a fer una altra cuita, i ja està, un cop pintat i cuit, ja està, la peça feta.
0: Val, però estàs limitada a fer-ho a casa si no muntes tota una espècie de taller per fer-ho.
1: Sí.
0: Necessites sí, com un talleret
1: sí. Això
0: petit.
1: Això a casa impossible.
0: Val.
1: De comprar un forn i tota la història, no. No. Vull dir que ell ja ens ho cou, sí.
0: Però hi ha una cosa que ens crida especialment l'atenció. Ens has explicat que el garatge de casa teva... passa una cosa força especial. Què passa en el garatge de casa teva?
1: Bueno, el garatge, esclar, és allà on allò faig les coses, els labors i de tot. És com una mica de talleret, una mica de talleret. Aquelles cases tenen el garatge, que és una mica enganxat amb la casa, però és independent, diríem, no? I me va anar molt bé perquè allà vaig fer una mica de taller i llavors a la casa quedava... molt independent, i l'Esteve podia fer, tenia el seu despatx, i ell feia la seva, i jo la meva. I clar, hi ha les veïnes, allà venien, i van, doncs va, fem, m'ajuden. Elles m'ajuden. I bueno, i n'hi ha que venen a treballar, perquè els faig treballar, jo allà tothom els hi dono canya.
0: Els hi dones feina.
1: Sí, però n'hi ha que venen a passar el rato. Hi ha un veí també que ha quedat sol i està malaltó, i doncs mira, ve allà un rato a passar el rato. I bueno, sempre hi ha una o altra. Inclús ve una noia a fer-me massatge a les cames perquè tinc problemes de cames i me diu, Carmen, aquí has de posar una porta giratòria perquè és un continu, casa sempre és gamma i tanquis. Sempre ve gent, m'agrada molt. No m'agrada anar a les altres cases, però m'agrada molt que la gent vingui a casa.
0: Moltíssim
1: m'agrada.
0: Mentre tu estaves...
1: I ara, gràcies a Déu, m'ha donat molta vida.
0: No
1: tenia l'Esteve.
0: Home, ha sigut molt dur el que has passat.
1: M'ha ajudat molt i m'està ajudant.
0: És dur el que has passat.
1: Sí, sí.
0: Bueno, és el més dur que pot passar.
1: Sí, sí.
0: Què volia dir
1: sí,
0: jo?
1: Sí, perquè érem una parella molt benvinguda i encara que fóssim grans, mira, no sé, estàvem molt bé.
0: És quan no es necessita un més que l'altre, sí. No?
1: No em falta res, ni la família, ni els amics, i bueno, ja et dic, a casa acompanyada, però falta puntal.
0: Sí. Quan m'explicaves això del garatge, he pensat que potser es hauria de canviar la denominació de lo que és un garatge, perquè tu El teu garatge és un taller...
1: Com un talleret.
0: Un taller tal, que creatiu i tal. Però és que en garatges han nascut les grans invents moderns d'aquest temps. El d'Apple, el de la intel·ligència... N'hi ha hagut tants que han començat amb un garatge que dius, potser li hauran de canviar la definició de garatge, no?
1: Potser sí, però bueno, de moment, pues, jo a l'edat que tinc ja, bueno, puc pas fer gaires grans coses més. Sí.
0: Bueno, ja vols explicar més o menys què hi passa dintre del teu garatge. Aquí, si us poseu algun nom especial, com us...
1: El jovent, ens diuen les abueles.
0: Ah, esclar, les abueles. Abueles.
1: Comptes dins abueles, ens diuen abueles.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Bueno, no, que és un taller, és un taller en el que tu imparteixes coneixement. Això és evident.
1: Bueno, mira, també serveix per passar una mica l'estona i ens ho passem bé.
0: Tu dius que les manualitats hi són, però són gairebé una excusa. Una excusa per què?
1: Bueno, per reunir-nos. Més que tot per reunir-nos. I de dir que fem alguna cosa. Hi ha dies que fem i hi ha dies que no fem, no pensis. I és que anem, que fem molta feina, perquè s'ha de fer. Però hi ha dies que bueno, també xerrem una mica de lo que passa. Bueno, a vegades els dic, no teniu res per explicar, i així es passem el rato.
0: Potser hauries de demanar a l'Ajuntament que et munti una porta, de, com tu deies, giratòria, perquè, esclar, per el que veig...
1: Ja no estan desavantats, ja, a vegades em fan broma.
0: És un centre d'acollida, pràcticament, no?
1: Bueno, mira, a casa sempre estan benvinguts, la gent. Jo no tinc mai un no per la gent. Vull dir, sigui com sigui, més grans, més petits, més... tothom.
0: Quin descobriment estic fent en tu? De vegades apareix gent que ni tan sols fa manualitats. Això doncs, és normal, no? Bé, ja ho has dit, bé passar estona...
1: Sí. Bé... A vegades hi ha persona que té més habilitat i persona que no tant. Però, bueno, si tenen una mica de voluntat, n'aprenen, eh?
0: Però la gent torna.
1: Sí.
0: Per què torna?
1: Perquè els deuen sentir bé, suposo, perquè si no, no tenen cap obligació de venir. Però i tant, això fa temps que dura, vull dir que fa anys.
0: Sí. Però el que estàs explicant fa anys.
1: Sí, fa anys, sí. Des que vaig jubilar més que tot, més l'edat que tinc, imagina't si fa anys. Sí.
0: Tu creus que les manualitats poden ajudar emocionalment a les persones?
1: Sí. Sí, perquè hi ha persona que necessita de vegades parlar amb algú i esbravar-se una mica.
0: Ho compararies amb una teràpia?
1: Sí. Sí, perquè a vegades, si tu vols, parlaràs amb una persona que no t'agradarà gaire, i no, però hi ha vegades, si pots parlar amb persones que confiïs una mica, et recompensa molt, sí. Jo crec que sí.
0: Participes en l'Associació de les Dones en com... a taller de manualitats, els ajudes amb això?
1: Ara cada 15 dies fem un taller i, bueno, i cada vegada fem una cosa diferent. Senzilletes, perquè, clar, no podem fer coses grosses, però sempre se n'en van amb alguna cosa, amb una flor o... Bueno,
0: hi ha alguna cosa que t'agradi especialment d'això que feu en el casal de les dones?
1: M'agrada com veig que marxen contentes. M'entens? Com veig que
0: elles s'ho han passat
1: bé. Que s'ho han passat bé, doncs llavors jo estic satisfeta. No necessito res més que això.
0: Tens 86 anys, m'han apuntat aquí.
1: Sí.
0: I continues fent coses que molta gent jove no... Quin és el teu secret?
1: El meu secret...
0: Deus tenir una salut de ferro.
1: Aixecar-me amb la idea de que tinc que fer alguna cosa. Que tinc de fer coses, perquè si no, la millor vegada no em aixecaria. Però amb la idea de que tinc que fer coses i que tinc de moure...
0: Estàs obligada...
1: I me veig obligada a fer el que jo voldria fer, doncs jo trobo que això m'ajuda moltíssim. M'ajuda moltíssim, sí.
0: Si et trobessis amb algú de la nostra edat, Jo sóc més gran que tu, encara, eh?
1: Sí, no, ja ho sé, és l'edat
0: de l'Esteve. L'edat de l'Esteve.
1: Sí.
0: Què li diries a algú que pensa que...
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament intensifica el manteniment de les urbanitzacions amb noves campanyes de desbrossament i asfaltat. S'anuncia l'arribada d'una nova màquina escombradora per reforçar la neteja durant aquest estiu. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
4: La setmana passada, a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
3: Dijous 11 de juny de 2026 s'instal·len nous desfibril·ladors a Roca Rossa i el segon camió dels bombers voluntaris. Més d'una vintena de desfibril·ladors es troben repartits per tot el terme municipal. Maria del Mar Fernández és tècnica de Creu Roja a l'Alt Maresme.
5: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha als carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir una... tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant.
3: Tordera posa en marxa un procés d'avaluació ciutadana per millorar els serveis públics. L'Ajuntament habilita un nou portal de valoració amb l'objectiu de conèixer de primera mà l'opinió de la ciutadania i augmentar la transparència. Escoltem el regidor Pere García.
6: I amb la voluntat, doncs, de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, doncs ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania amb l'objectiu, doncs, de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
3: Tordera mostra el potencial del suro català com a model de gestió forestal sostenible. El sector reunit a Girona visita una sureda al municipi per conèixer de prop els treballs de la campanya de lleva del suro. Joan Rovira, secretari general del Consorci Forestal de Catalunya.
7: Però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell global.
3: El Club Futbol Tordera farà la gran rua de campions aquest dissabte. La rua ajuntarà l'equip juvenil, veterans i el primer equip sortint des del camp de futbol, passant per la plaça Lluís Companys i acabant a l'Ajuntament. Parlem del temps. Previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: El temps de moment avui ve marcat per aquests núvols abundants amb els quals hem començat la jornada. Fins i tot arriben a deixar algun petit ruixadet molt puntual, una possibilitat de precipitacions que ens acompanyarà com a molt fins avui a mig matí. Després, els núvols cada cop més prims, començant pel sud de la comarca i acabant al nord, i aquesta tarda ja només tindrem núvols alts, mitjans, per tant, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Amb unes temperatures que avui les mínimes han pujat una mica, les màximes també seran lleugerament més altes i, en general, amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i a l'estat del mar. De cara a demà s'espera un dia majoritàriament assolellat, amb temperatures mínimes que podrien encara baixar una mica a les fondalades de l'interior de la comarca, però de dia pujaran.
3: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem amb espais habituals com la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui amb l'apartat d'efemèrides. Farem memòria, recordarem fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament té previst executar un pla d'actuació per millorar l'estat de les urbanitzacions. Un dels punts centrals serà el manteniment de l'entorn. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ja s'ha formalitzat el contracte per a la realització de les desbrossades urbanes amb l'objectiu d'eliminar la vegetació excessiva i la pinassa que s'acumula en aquestes zones durant els mesos de més creixement. Aquestes batudes s'iniciaran immediatament i està previst que es repeteixin a la tardor per mantenir els espais en condicions dignes. Escoltem Elisabet Mejías.
1: La setmana passada a la Junta de Govern vam aprovar la contractació de les desbrossades a urbanitzacions i que, per tant, el contracte el vam signar aquesta setmana primers de setmana, amb la qual a partir de la setmana vinent ja comencen a fer desbrossades a urbanitzacions.
0: El consistori també ha anunciat una inversió important en neteja gràcies a l'incorporació dels romanents pressupostaris de l'any passat. En aquest sentit, es preveu que aquest mateix estiu entri en funcionament una nova màquina escombradora que permetrà reforçar les tasques de neteja periòdica. Pel que fa a la millora de la via pública, el pla d'asfaltat continuarà el seu desplegament un cop superat l'estiu. Després que en els darrers dos anys s'hagi intervingut a Masmora i Sant Daniel, el calendari d'obres preveu que les següents urbanitzacions a rebre millores en l'asfaltat seran Tordera Park i Terra Brava. D'altra banda, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics. La urbanització de Rocarrossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos dels bombers voluntaris seran els dos punts nous de la llista. Un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria. Ho explicava la tècnica de Creu Roja a l'Alt Maresme, Maria del Mar Fernández.
2: És molt senzill i estan pensats actuant en els carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contents, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
0: Més d'una vintena de desfibriladors es troben repartits per tot el terme municipal i estan preparats per salvar vides.

0: Avaluar és el primer pas per millorar. Sota aquesta premissa, l'Ajuntament de Tordera ha impulsat un nou sistema d'enquestes per mesurar el grau de satisfacció i l'eficiència dels serveis que presta. Aquesta iniciativa s'emmarca en la consolidació de les cartes de serveis, uns instruments vius que no només informen sobre l'oferta municipal, sinó que revisen periòdicament per garantir una administració de qualitat eficaç i propera. Les cartes de serveis tenen com a finalitat principal apropar l'administració als veïns i veïnes, garantint el seu dret a una gestió de qualitat. El regidor de Comunicació i Transparència, Pere García, explica l'objectiu d'aquesta mesura.
1: Hem posat a disposició dels ciutadans diferents enquestes per poder valorar, en aquest cas, quatre serveis públics: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge i el Servei Municipal de Psicologia, perquè són els quatre serveis amb els que hem estat treballant la carta de serveis, que és un instrument que defineix quins serveis s'estan prestant des de l'Ajuntament, quins són els deures i els compromisos per part de l'administració i dels ciutadans, i amb la voluntat de seguir millorant la prestació d'aquests serveis, ens és interessant conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania, amb l'objectiu de poder prendre mesures, poder millorar i seguir millorant el servei de cara al ciutadà.
0: Durant tot el mes de juny, la ciutadania podrà accedir al nou portal de valoració per deixar la seva opinió sobre quatre serveis municipals: l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Casal de Joves, l'Oficina Local d'Habitatge i el Servei Municipal de Psicologia. El consistori fa una crida a la participació, recordant que la veu dels usuaris és una peça clau per construir un model d'administració més transparent, àgil i adaptat a les necessitats reals del municipi. La Confederació d'Organitzacions de Civicultors d'Espanya, de la qual en forma part el Consorci Forestal de Catalunya, ha celebrat a Girona la seva Assemblea General, en què el sector ha analitzat els reptes de la gestió forestal sostenible per mantenir la biodiversitat, la productivitat i la capacitat de generació dels boscos, de manera que puguin complir les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials. En el marc de la trobada s'ha fet una visita a una sureta a Tordera per conèixer de prop la gestió forestal d'aquest tipus de bosc i les tasques que s'estan fent de cara a l'imminent inici de campanya de lleva del suro. Aquesta activitat té especial rellevància tant en l'indústria surera com amb l'ecologia i l'economia local. El secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, assegurava que el suro és un producte amb molt potencial i, a més, el català està considerat de molta alta qualitat.
2: Que són boscos densos, nosaltres tenim boscos de muntanya amb creixements molt lents, al sur d'altres regions és en zones de devesa, creix més, per tant els anells, els suros són més amples, el nostre suro, això li dona unes característiques especials, té una densitat molt més alta, vale? I això fa que sigui especialment bo, segurament és el suro de més qualitat pel tapament de vins tranquils, no? A nivell de producció, potser som de l'ordre, no som una part petita, però potser som de l'ordre, no recordo si seríem de l'ordre del 5%, puc passar la dada del sol mundial, però l'important és que la indústria que tenim aquí a casa nostra és una indústria líder a nivell

Tot i que inicialment ja es va fer una rua el mateix dia de l'ascens del primer equip del Club Futbol Tordera a segona catalana i dels juvenils, l'entitat es guardava un dia per poder celebrar conjuntament amb els veterans, que també van aconseguir l'ascens aquesta mateixa temporada, i aquesta festa, que tindrà lloc aquest dissabte, posarà punt i final per a tots els conjunts del Club Futbol Tordera. Per tal que ningú es perdi cap detall d'aquesta jornada festiva, l'entitat ha dissenyat un programa d'actes que s'estendrà durant tota la tarda i nit de dissabte. A 6:45 serà l'hora de trobada al Camp Municipal d'Esports, tot i que la rua començarà a 7:00. La rua dels campions anirà direcció a la plaça Lluís Companys, passant per davant del Parc de la Sardana, després pujaran al camí ral direcció a l'Ajuntament, on es preveu arribar a 9:15 aproximadament. Per finalitzar, al balcó del propi Ajuntament es faran parlaments, amb els quals parlaran jugadors, en Ricard Grau, president del Club Futbol Tordera, i l'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Així doncs, el Club Futbol Tordera tancarà la temporada oficialment amb aquesta rua, on reconeixen l'esforç dels veterans pel seu ascens, però també l'equip juvenil i el primer equip pels títols de Lliga i també d'ascens de categoria.

0: La consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat el jardí botànic Mar i Murtra de Blanes i coneix els projectes de futur de l'equipament. Ens ho explica en la següent crònica des de Televisió La Selva, Paula Fernández.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitat el jardí botànic Mar i Murtra de Blanes, un espai que s'ha consolidat com un dels principals referents científics i turístics de Catalunya. Durant la visita, els responsables de la Fundació Carl Faust hi han presentat el projecte de futur del jardí, que l'any passat va batre el seu rècord històric amb més de 235.000 visitants i que està ultimant un nou pla director per preservar-ne el patrimoni arquitectònic i natural.
2: Tenia el compromís de visitar el jardí botànic des de feia molts mesos. Vàrem estar amb el jardí justament en l'època de sequera, quan jo vaig estar com a consellera i prèviament també, i he volgut agrair doncs tota la preservació que han fet d'aquest patrimoni i de tot aquest coneixement i sobretot, com els deia, aquest trasllat que estan fent de tot aquest coneixement acumulat cap al món acadèmic, per suposat, però també a la societat. El nombre de visitants, em deien que estem en xifres històriques, rècords, i per tant és molt important la feina que es fa des d'aquí per traslladar aquest coneixement de la natura, dels nostres paisatges, a la societat.
3: Estem treballant per poder presentar aviat un pla director del patrimoni, sobretot arquitectònic i paisatgístic, perquè tenim un conjunt d'edificis noucentistes que mereixen aquesta atenció. No podem restaurar elements patrimonials doncs, de qualsevol manera, i ho hem encarregat amb un equip d'especialistes en modernisme i noucentisme que són els que determinaran doncs, quines coses s'han de mantenir, com s'han de mantenir, etc.
1: La jornada ha conclòs amb una visita pels diferents espais del jardí, on la consellera ha pogut conèixer sobre el terreny tant el valor paisatgístic i patrimonial de Mar i Murtra com la tasca de conservació i recerca que s'hi desenvolupa. Amb prop de 2.750 espècies vegetals procedents dels 5 continents, el jardí afronta ara una nova etapa marcada per la consolidació del seu projecte científic i la preservació d'un llegat que, més d'un segle després de la seva fundació, continua atraient visitants d'arreu del món.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Malgrat de Mar engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ens ho explica des d'Ona Malgrat a Javi Méndez.
4: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del Bicatalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per...
0: Efectivament, aquesta no és la crònica que ens arribava des de Malgrat. El que sí que anem a conèixer és la previsió del temps que ens aporta en Joaquim Serra el temps per aquest dijous i de cara també les properes jornades.
5: Avui la situació meteorològica que ve encapçalada per un inici de jornada amb presència de molts núvols i fins i tot s'escapa.

algun petit ruixadet. Aquesta possibilitat es mantindrà cap al centre i al nord de la comarca fins a mig matí. Molt estirar, després ja no hi haurà més precipitacions, i no només això, sinó que els núvols s'aniran fent més prims. Aquesta tarda continuarem amb alguns núvols, amb teranyines de núvols alts, però en conjunt amb un ambient força assolellat. I això el que permetrà és que les temperatures màximes avui puguin pujar una mica en relació a la jornada d'ahir. Amb vents que bufaran molt fluixos, en general aquest matí més variables, aquesta tarda ha de predominar la component entre el sud i el sud-oest, i la situació marítima ha d'estar dominada bàsicament pel marejol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà divendres, s'espera que tinguem ja un ambient plenament assolellat, amb alguns núvols però poc importants, i amb unes temperatures que aquí sí que pujaran ja de forma més clara les màximes. Les mínimes encara podrien arribar a baixar una mica, especialment a les fondalades de l'interior de la comarca. Per la seva banda, els vents continuaran demà fluixos, del sud-oest, de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, com avui, dominada pel marejol a tota la costa maresmenca. De cara al cap de setmana, dissabte i també diumenge, esperem un temps tranquil, un temps majoritàriament assolellat amb nuvolades de tarda, que veurem perquè descargaran cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, però en cap cas no esperem pluges aquí a la costa. De fet, les temperatures encara podran pujar una miqueta més entre dissabte i, sobretot, diumenge.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys ens situem a la setmana del 8 al 14 de juny. Fa un any explicàvem que la policia local de Tordera recordava la importància de complir l'ordenança de mascotes per garantir la convivència i el benestar animal. El consistori iniciaria en aquest sentit una campanya informativa. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, anunciava l'inici d'una campanya per recordar l'obligació de censar els gossos i recollir també els seus excrements.
1: Recollim moltes mostres? Sí. Quin és el problema? Doncs que no coincideixen amb les dades que tenim recollides. Llavors tenim un problema de que s'ha de censar el gos. I ara aviat començarem una campanya en la que explicarem doncs, que s'ha de censar el gos i que s'ha de recollir les excrements, que la majoria de la gent ho sap, perquè malauradament la persona que té el gos censat coincideix, però bueno, són aquestes persones que a vegades, i aquí és on hem d'actuar nosaltres, i hem de fer aquesta campanya, i fer més pedagogia, i si cal doncs, fer la pedagogia de la sanció, que malauradament és la que al final acaba funcionant. Al final, si controlem els cens, controlem els abandonaments, evitem els abandonaments, i per tant millorem el benestar de l'animal. Vull dir, al final és una cadena que si ho fem tots bé, ningú ha de patir per res.
0: Fa un any explicàvem també que el 061 era la única via per a consultes telefòniques els caps de setmana al Cap Tordera. El telèfon de l'ambulatori, com ja passava la majoria del territori, quedaria desactivat els caps de setmana i festius. Marc Masvidal, persona que gestionava les guàrdies del Cap Tordera durant els caps de setmana, explicava els motius d'aquests canvis.
2: En principi el que intentem és una reorganització dels serveis per oferir la millor atenció possible. I, de fet, ja existeix un servei des del 061, que és el 601 Salut Respon, que pot donar resposta doncs, a tota aquesta demanda que ara mateix està entrant en els centres d'atenció primària en horari d'atenció continuada i que habitualment nosaltres, en nit i cap de setmana, tampoc podem donar una sortida a determinades demandes i que, en canvi, a través del 61 sí que poden filtrar exactament segons el motiu de consulta i que podem donar una millor resposta. Aleshores, el que hem de tenir en compte és que, en principi, mentre el 112 és un telèfon que seria per resoldre situacions d'emergència que requereixen una intervenció immediata, ja sigui no només de professionals sanitaris, sinó també de bombers i policies, i el 061 està més orientat a resoldre dubtes, consultes o problemes de salut que no és una emergència, o també quan una persona no sap a quin centre sanitari s'ha de dirigir en cas que la situació no és una urgència immediata, o per evitar desplaçaments, o un temps d'espera innecessari, i així tampoc sobrecarreguem el sistema sanitari.
0: Ens situem al 2021, fa 5 anys, Bernat Costes, el tordarenc nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat. El tordarenc Costes es mostrava satisfet i il·lusionat d'aquesta nova etapa on podria desenvolupar una gestió més política de la que realitzava fins a aquell moment.
3: Doncs amb moltíssima il·lusió i moltes ganes. Jo fins ara estava fent funcions de cap de gabinet del vicepresident Aragonès. Ara, president, ens separa una nova etapa en la qual també es volia donar un nou aire a les relacions entre el govern i el Parlament i a la gestió de les comissions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i que el president m'hagi encarregat aquesta funció és un honor i moltes ganes de posar-nos-hi i de fer servir el govern i el país tan bé com sapiguem.
0: Aquell mateix any, el 2021, la policia local informava d'una participació en diferents cossos d'emergència en el rescat d'un ciclista que havia perdut la consciència després de patir un accident a la zona de la Torre de Miralles. Amb bombers s'havia evacuat la persona ferida, veïna de Malgrat de Mar, fins a una zona més accessible. Posteriorment s'havia traslladat a l'Hospital de Can Roti. Anem cap al 2016, fa 10 anys. Ja estaven en marxa les noves oficines de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Tordera. Així ho avançava el regidor de promoció econòmica, aleshores Marc Unió.
4: com que l'atur és un problema molt important d'aquest país, hi ha molts recursos orientats a programes d'aquest tipus. De fet, tot això que expliquem no és més que una mica amb la filosofia aquella d'abans, de dir, anem a col·laborar amb entitats que es dediquen a això, anem a col·laborar amb altres administracions, o sigui, anem a estirar el màxim de recursos. I el que ens trobem ara és que molts programes o moltes oportunitats que tindríem de fer accions d'aquest tipus ens quedem fora pel fet de no tenir un espai adequat per poder-ho fer. Tenir un club de la feina com Déu mana, tenir una aula de formació específica per això, amb unes mides concretes que puguem homologar, i això a mi personalment em genera molta frustració, perquè veus que van sortint convocatòries de programes, d'ajudes, etc, etc, i no hi podem arribar-hi perquè, insisteixo, malgrat ser el segon municipi del Maresme en atur, no tenim un espai mínimament preparat per afrontar aquest problema. Llavors, el que fem és ajuntar totes les coses que ja tenim, que en són moltes, molt dispersades, a la biblioteca, a l'Emili Vendrell, en alguna escola, que estem allò també al límit, i anem a fer un espai on puguem promocionar encara més aquest tipus d'activitats.
0: Fa 10 anys també coneixíem que la Diputació de Barcelona destinaria uns 45.000 euros per combatre la pobresa energètica a Tordera, així ho explicava la presidenta de la mateixa Diputació aleshores, Mercè Conesa.
5: Davant aquest bloqueig a què ens aboca aquesta sentència del Tribunal Constitucional, la Diputació avui respon, i avui respon de manera consensuada, amb un pla de 15 milions d'euros perquè els ajuntaments i els consells comarcals puguin destinar la cobertura de les necessitats socials bàsiques també a les finalitats que en última instància garanteixin aquesta resposta d'urgència a les persones en situació de crisi, aquelles persones que necessiten doncs, poder pagar factures de les empreses subministradores o aquelles persones que necessiten una sortida habitacional. Per tant, avui no podem, com a alcaldesses i alcaldes, acceptar excuses. Les alcaldesses, els alcaldes, avui no volem excuses davant l'emergència social, l'emergència habitacional, i per això som els primers des del món local a posar els recursos propis per tal de poder atendre aquesta demanda.
0: Ens situem cap al 2011, fa 15 anys, l'Ajuntament de Tordera tancava un mandat agraint la feina feta pels 7 regidors que a partir d'aquell dia deixaven el consistori. El regidor Marc Unió havia agraït l'oportunitat brindada per treballar pel municipi de Tordera.
6: En primer lloc, agrair l'oportunitat que se'm va brindar en el seu moment, tenir la possibilitat de treballar pel poble des de l'Ajuntament, que al final és una de les parts que segurament marca molt la vida del municipi, juntament doncs, amb la vida de les entitats i evidentment de cada persona individualment, que al final és el que fa bellugar el poble. Agrair aquesta oportunitat sincerament, perquè és una cosa doncs, que no passa cada dia, no tothom té l'oportunitat de seure's aquí, i en aquest sentit en Bernat va començar amb 21, jo vaig començar amb 20, gairebé 21, doncs amb 20 anys poder dedicar-me o poder contribuir, millor o pitjor, això cadascú jutjarà de la seva manera, però pel poble doncs és una oportunitat que agraeixo moltíssim. I després també agrair l'oportunitat, i després agrair també la gent que m'he trobat pel camí, companys de la taula de plens, companys de govern, els treballadors de l'Ajuntament, que sovint també amb els polítics són persones que se les jutja molt fàcilment i molt directament, amb uns prejudicis que potser en algun cas poden estar fonamentats, però d'on fer, diria que la majoria de gent que treballa en política i treballa a l'administració ho fa amb ganes, ho fa amb il·lusió, i ho fa sobretot amb això, amb les ganes de donar un servei doncs, als seus veïns, als seus conciutadans.
0: Per la seva banda, el regidor Rafael Matas assegurava fa 15 anys que el Tordera d'aquell moment era molt millor, que s'havia trobat 12 anys abans, quan havia entrat per primera vegada al consistori.
7: Després de 12 anys, quan vaig començar, només deia que la meva pretensió tan sols era aconseguir que la meva filla, doncs, després d'aquest temps que hagués estat a l'Ajuntament, tingués un poble millor. crec que passats els 12 anys la meva filla i també els meus dos fills, per tant, els fills dels torderencs hauran vist assolit aquest repte i el tordera que avui deixem és millor que fa 12 anys. Amb aquesta premissa només agrair a tots plegats, a tots els companys, o més que companys, jo penso que amics, regidors, que han estat al meu costat durant aquests 12 anys, encapçalats durant tots 12 anys i uns quants més per en Joan Carles, que ha estat un plaer treballar al seu costat. També els companys de l'oposició, per mi mai heu estat enemics els que esteu ara ni els d'abans. Tots venim aquí per treballar i fer feina. Els treballadors i tècnics de l'Ajuntament, per mi també més d'un d'ells ja són amics per mi, la qual cosa fa 12 anys. I és el mateix que deia sovint després d'haver jugat molt de temps de futbol, que el que havia aconseguit després d'haver pagat de jugar a futbol tan sols era tenir amics. En aquí em passa el mateix. Després d'aquests 12 anys de regidor, després de feina feta, errors possiblement també, el que de ben segur m'emporto és l'amistat de molta gent que fa 12 anys no tenia.
0: La regidora del Partit Socialista, Sílvia Verano, havia valorat positivament l'experiència d'estar a l'Ajuntament i de poder treballar pels ciutadans de Tordera.
8: Primer de tot, voldria donar les gràcies al Josep Romaguera per haver confiat en mi i haver-me donat l'oportunitat de treballar pels ciutadans i ciutadanes de Tordera. Voldria aprofitar aquesta oportunitat, tal igual que ha fet l'alcalde, per posar en valor la feina d'un polític o d'un regidor. Treballar pels teus veïns i veïnes, ja sigui des del govern o des de l'oposició, és una de les feines més maques, més importants i més enriquidores que una persona pot fer. Ser regidora ha estat un honor, però ser regidora i representant d'un partit d'esquerres i progressista com el PSC, que mira pel benestar de tots i totes i pel que moltes dones i homes han lluitat per fer aquesta societat més justa, més igualitària i més lliure, ha estat un orgull enorme. Dir als meus companys de grup que ha estat un plaer treballar al seu costat. Per últim, fer un agraïment a la resta de regidors del consistori i donar l'enhorabona als nous regidors i regidores que prometran el seu càrrec en el proper ple.
0: Continuem amb acomiadaments. El regidor de MAT, de Moviment Alternatiu per Tordera, Albert Turón, també deixava el plenari destacant el projecte impulsat pel seu grup durant aquells darrers 8 anys. Eren paraules l'any 2011.
9: Però sí que personalment volia, com ja hem fet també els altres regidors, no? Però especialment nosaltres que engegàvem un projecte propi, no? Com era el Moviment Alternatiu, i que quan hi ha una cosa d'aquestes al principi pues, requereix un esforç important, doncs el fet que la gent diposités la confiança en nosaltres i ens permetés pues, durant aquests 8 anys, no? Primer amb en Jordi i en Pitu i els últims 4 amb mi mateix i en Pitu també, doncs poder-nos seure en aquesta taula i poder representar-los pues, ha sigut un gran honor, una experiència molt enriquidora. Esperem que hagi estat també, sempre quedarà el regust de que les circumstàncies no han permès contribuir de la manera que nosaltres hauríem volgut, però esperem que les nostres contribucions que hem pogut fer durant aquests anys pues, hagin sigut de profit. I res més, agrair a tothom que ens ha permès seure'ns en aquesta taula, amb tothom amb qui hem coincidit durant aquest camí, i esperonar sobretot els que seuran en aquesta taula a partir de dissabte.
0: El regidor d'Esquerra Republicana, Bernat Costes, havia manifestat també l'honor que havia representat per ell formar part de l'Ajuntament durant aquells 8 anys i defensar la figura del polític.
10: He tingut l'honor de ser el primer regidor de la història del meu partit a l'Ajuntament de Tordera en temps modern i és d'aquelles qüestions que sempre porta molt a dins, i la sensació d'acabar aquest període amb plegant i que no em substitueixi un, sinó dos regidors del meu partit, doncs home, sempre és una satisfacció molt gran. Però voldria acabar també amb un agraïment molt sincer a totes aquelles persones que de sempre i dia a dia superen això que deia fa uns instants l'alcalde de la refracció permanent a la política. Hi ha molta gent que veu amb distància, amb preocupació, amb recel la política, però hi ha gent que supera aquesta distància, que supera aquesta reflexió, que supera aquest recel, i fins i tot hi ha alguns que potser potser més agosarats del compte fan el pas que hem fet els que pleguem avui o els que es queden, de fins i tot posar-se a la llista electoral, sortir escollits regidors i ser representants de la ciutadania. A tots aquells que estiguin dubtant o que es plantegin de si compensa o no compensa fer el pas, que no dubtin més. És un honor immens i una satisfacció molt gran el poder ser veu d'un grup de persones a la taula de plens de l'Ajuntament, ser veu de la ciutadania del teu poble a la sala de plens de l'Ajuntament.
0: Una jornada, aquella del 2011, del juny del 2011, on Joan Carles García era reelegit alcalde amb els vots de Convergència i Unió. García tenia previst signar en els propers dies els decrets per repartir les regidories i les tasques de govern dels nous regidors. Joan Carles García havia sigut reelegit a través dels 9 vots que li atorgaven la majoria absoluta. Recordem el moment fa 15 anys.
11: L'escrutini, doncs, dona el següent resultat. Vots emesos, 17. Vots en blanc, 2. Vots nuls, cap. Vots a les candidatures. Senyor Josep Romaguera i Ferrer, 4 vots. Senyor Joan Carles García Cañizares, 9 vots. Xavier Martín de Diego, 2 vots.
12: D'acord amb el resultat de la votació, queda proclamat alcalde electe de Tordera per haver obtingut els vots de la majoria absoluta del nombre legal de regidors d'aquesta corporació, el senyor Joan Carles García i Cañizares.

0: senyor Joan Carles García i Cañizares. Accepteu el càrrec d'alcalde d'aquest ajuntament per al qual heu estat elegit per voluntat del poble i d'aquest consistori?
1: Sí, accepto.
0: D'acord amb el mandat legal, us convido a prendre possessió del càrrec d'alcalde, tot pronunciant la fórmula de jurament o promesa establerta per als càrrecs públics.
1: Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Tolera, per la qual he estat escollit per voluntat popular, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma institucional bàsica de Catalunya.
2: Amb aquest record, per tant, de l'any 2011, nosaltres que tanquem avui l'apartat d'efemèrides, com sempre, fent memòria, recordant fets que succeïen una setmana com aquesta, però de diferents anys, a través dels arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Com sempre, gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: on és el telèfon?
1: Mira, sortint, segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno.